0: definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
1: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de manos límpies, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que ha tingut de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen, els metalls preciosos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per la declaració de les 2 filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Fúnez, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
0: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'Ofer.
4: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
5: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
6: Independientemente del caer de esas alertas, hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
0: Insisteixen també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Fenidec, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. Enviat especial a Fenidec, Nandos Anoguera.
7: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del Marroc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res. I ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Fenidec, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
8: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Que la gente busca una vida bien.
7: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
9: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
10: Tot i que per a Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un Parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
11: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
10: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
12: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
10: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els tres mitjans vetats per Trump, la CNN, MS Now i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units, tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
13: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última, a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MS Now, les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentaven que es tractava de notícies falses o fake news.
14: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
13: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a

0: Ho sents, ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
1: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
0: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat.
2: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. Els autors no serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
0: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3catinfo, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
5: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
0: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en quatre de les freqüències i posa combois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries. Una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Albacar.
6: El model retirat és un ABLO en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els combois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera malestar entre els usuaris. Kevin Bruque és portaveu de la plataforma que els agrupa.
7: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs, això, ara. És a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·le, quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu anul·lacions i no dura un minut.
6: Segons Bruque, el primer servei afectat, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
0: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el Comitè d'Empresa i la direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, està encallat en temes com la reducció de jornada.

0: de 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats. Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Goffriller del 1733.
2: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
1: I és que Casals ha estat present també a través de les seues paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
3: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
4: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
1: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del mestre del Vendrell.
0: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
5: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
6: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
5: El pregó ha precedit la tronada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivant. A la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la mulassa i el lleó fins a la plaça de la Font.
0: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no-ficció amb Morts i vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
7: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
0: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
8: Esports.
0: Amb Roger Arnau.
9: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer, els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i, finalment, han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nico Laprovittola, MVP de la Supercopa.
8: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la Peña y visca Badalona.
9: Aclamat també Ricky Rubio.
10: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
9: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
11: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
9: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
12: 3CAT Info.
9: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
13: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir. Poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
9: Al parèntesi, la Lliga arriba amb el Barça ben guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis. I 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més.
14: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueden hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
9: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de 2 derrotes. L'equip blanquiblau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, 2 apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. La junta directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Mladost Dost, el Jardan Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Mathys, Stef van Kerkhove, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el van vestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans van Kerkhove estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
12: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gabazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brugets.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia a la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de manos límpies, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la Dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón y la réplica del republicà Gabriel Rufián.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
6: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
7: Le estoy dando tiempo para que responda.
6: Ya lo he hecho.
7: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
1: 3CAT Info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell, continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
8: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un Parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
8: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
10: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
8: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies.
11: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
12: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
11: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I en parlàvem al sumari, el periodista i escriptor italià Ezio Gabazzeni situa a Bèlgica al cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la Guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gabazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també en altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
13: L'inquesta en corso.
14: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant
13: a
14: Europa. Fins fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
0: Gabazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
14: I ella mateixa ens confirma que els caçadors estaven pel seu petang breakfast, però per anar a menjar, o parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang quan ho sents per primera vegada. Dius, com pot ser? Un nen...
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans a Sarajevo ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el Pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Angelà.
1: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
13: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
1: Aquest programa resulta dels acords entre PSC i Esquerra Republicana. Parteix d'un parc residencial envellit. A Catalunya hi ha prop de 4 milions de llars, gairebé el 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
0: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. Han explicat que la dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però, segons diuen, el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
15: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Aquest dilluns a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Els Mossos han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. Aquest dilluns l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
16: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embestit amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
17: 3Cat Info.
0: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres d'aquest grup, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
18: S'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs, el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
0: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la IA i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
19: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
0: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
20: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
0: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. I Barcelona acull a partir d'aquest dimarts la cimera iSummit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostán, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
17: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
17: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre. Van a presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
0: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
20: El temps.
0: Gemma Puig.
21: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
22: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
23: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic. Cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
22: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
20: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: En només dos mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre dos cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i fent-se passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
24: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos els primers indicis a un tema de salut pública.
2: de drogues, però és tot. M'apunta el director general de la policia que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
0: De moment, no hi ha cap detingut pel cas. L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
3: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
4: Tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
0: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparvé, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
5: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka, amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalons.
24: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que, d'alguna manera, és garantia de bones experiències, no?
25: És una paradoxa, perquè es troben uns professors que és com el consell rector, amb una mare, jo sóc la mare.
26: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida, i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
5: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
27: Nosaltres és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
5: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
0: I la producció catalana Ruega por Nosotras s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial, però fora de competició. La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. Aviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
28: Santa Maria, Santa Virgen de las Vírgenes.
29: El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Celda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
30: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. jo sacava les mies.
29: Monzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garrick Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al Patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, a qui acompanyen Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i Bea Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
0: Esports. Amb Roger Nau.
1: Festa grossa a Badalona. La penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament. Després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol. I finalment...
6: I ja tenim aquí els capitans portant el trofeu de la Supercopa 2026. Després de tants i tants anys, ens han tècnic i coig i tant.
1: Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
7: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
8: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
1: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant, també del tècnic, Dani Miret.
9: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
1: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra, Wembley. Després jugarà contra Croàcia, Sevilla, el 29 de setembre, també, contra la República Txeca, a Oviedo, el 3 d'octubre, i un altre cop contra Croàcia, el 6 d'octubre, a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. El parèntesi a la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat, 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament, el davanter del club blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
10: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero le voy a guardar para mí, porque yo nunca he sido un jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
1: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalasser a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I 2 apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça, cedit al Deportivo, Marc Casador, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només 1 punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Erzeg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Landost, el Jadran Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathijs van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix en la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze.
20: 3CAT Info.

0: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 migrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS Now i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment el president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés del debat per transformar el sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin a l'abril siguin concretes. El president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El Congrés reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. La plaça de la Font s'ha omplert per escoltar els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Esports.
1: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol verd i negre després de 18 anys. La plantilla ha enviat un missatge d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol 3 i el Girona 6. El jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
2: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que tingui de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen, els metalls preciosos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Fúnez, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
0: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'Ofer.
5: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
6: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
7: Independientemente del caer de esas alertas, hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
0: Insisteixen també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Fenidec, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. Enviat especial a Fenidec, Nandos Anoguera.
8: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del Marroc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res i ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Fenidec, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
9: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Que la gente busca una vida bien.
8: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
11: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
12: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
11: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
13: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
11: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els tres mitjans vetats per Trump, la CNN, MS9 i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units, tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
14: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MSNBC. Les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentaven que es tractava de notícies falses o fake news.
15: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
14: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
16: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
0: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana la implicació de famílies i docents. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
17: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines

0: i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. Els autors no serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
2: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3CatInfo, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
4: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
2: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en quatre de les freqüències i posa combois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries. Una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Albacar.
5: El model retirat és un ABLO en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els combois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera malestar entre els usuaris. Kevin Bruque és portaveu de la plataforma que els agrupa.
6: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs, això, ara. És a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·la, quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu anul·lacions i no dura un minut.
5: Segons Bruque, el primer servei afectat, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
2: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el comitè d'empresa i la direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, està encallat en temes com la reducció de jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats.

0: Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Goffriller del 1733.
1: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
0: I és que Casals ha estat present també a través de les seues paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
2: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
3: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
0: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del mestre del Vendrell.
4: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
5: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
6: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
5: El pregó ha precedit la tronada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivant. A la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la Mulassa i el Lleó fins a la plaça de la Font.
4: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no ficció amb Morts i vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
7: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
4: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre, i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
8: Esports.
4: Amb Roger Arnau.
9: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer, els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i, finalment, han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nico Laprovittola, MVP de la Supercopa.
10: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la Peña y visca Badalona.
9: Aclamat també Ricky Rubio.
11: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la Peña és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
9: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
12: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
9: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
8: 3CAT Info.
9: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
13: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
9: Al parèntesi, la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis. I 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més.
14: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueda hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
9: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de 2 derrotes. L'equip blanquiblau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, 2 apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. La junta directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Mladost Dost, el Jarden Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerckhoff, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Mathys, Stef van Kerckhoff, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el van vestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans van Kerckhoff estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
8: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gabazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: La sisè joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brugets.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de manos límpies, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón y la réplica del republicà Gabriel Rufián.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
6: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
7: Le estoy dando tiempo para que responda.
6: Ya lo he hecho.
7: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
1: 3CAT Info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell, continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
8: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
8: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
10: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
8: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies.
11: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
12: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
11: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I en parlàvem al sumari, el periodista i escriptor italià Ezio Gabazzeni situa Bèlgica al cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gabazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també en altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
13: L'inquesta en corso.
14: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant
13: a
14: Europa.
13: Fins
14: fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
0: Gabazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
13: I ella mateixa ens confirma que...
14: I ella mateixa ens confirma que els caçadors que estaven pel seu petangrec fas pos per menjar o... parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang quan ho sents per primera vegada. Dius, com pot ser? Un nen...
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans a Sarajevo ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el Pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Angelà.
1: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
15: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
1: Aquest programa resulta dels acords entre PSC i Esquerra Republicana. Parteix d'un parc residencial envellit. A Catalunya hi ha prop de 4 milions de llars, gairebé el 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
0: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. Han explicat que la dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però, segons diuen, el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
16: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte a l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Aquest dilluns a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Els Mossos han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. Aquest dilluns l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
17: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embestit amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investigar els fets.
18: 3CAT Info.
0: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres d'aquest grup, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
19: S'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs, el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
0: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la IA i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
20: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
0: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
21: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
0: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. I Barcelona acull a partir d'aquest dimarts la cimera iSummit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostán, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
18: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
18: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre. Van a presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
0: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
21: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
23: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
24: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic, cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
23: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
21: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: En només 2 mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre 2 cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i fent-se passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
25: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos, els primers indicis, és un tema de salut pública.
2: de drogues, però és tot. M'apunta el director general de la policia que l'estat de salut de la persona és correcte. O sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
0: De moment, no hi ha cap detingut pel cas. L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
3: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
4: Tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamurs de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
0: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparvé, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
5: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre o Cabaret al Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka amb Vicent Andongo o La síndrome Natàlia de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalots.
6: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg que em fa molta il·lusió i amb un text que, d'alguna manera, és garantia de bones experiències, no?
25: És una paradoxa perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare. Jo sóc la mare.
26: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
5: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
27: Nosaltres és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
5: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
0: I la producció catalana Ruega por nosotras s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial, però fora de competició. La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. Aviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
28: Santa Maria, Santa Virgen de las Vírgenes.
29: El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Zelda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
30: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. jo s'acaba les mies.
29: Monzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garriga Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al Patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, a qui acompanyen Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i ve a Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
0: Amb Roger Arnau.
1: Festa grossa a Badalona. La penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament. Després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol. I finalment...
7: I ja tenim aquí els capitans portant el trofeu de la Supercopa 2026. Després de tants i tants anys, ens van treure d'equip coig i quin plaer. Marte, Enriqui...
1: Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
8: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
9: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
1: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant, també del tècnic, Dani Miret.
10: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
1: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el 29 de setembre, també, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. El parèntesi, la Lliga arriba amb el Barça ben guanyat tot el que ha jugat. 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament, el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
11: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero le voy a guardar para mí, porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
1: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalasser a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça, cedit al Deportivo, Marc Casador, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontaran la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Herceg Novi. L'Atlètic barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Blandost, el Jadran Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathis van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix en la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze.
21: 3cat.info.

0: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 migrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS Now i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment al president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés del debat per transformar el sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin a l'abril siguin concretes. El president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El Congrés reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. La plaça de la Font s'ha omplert per escoltar els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Esports.
1: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol verd i negre després de 18 anys. La plantilla ha enviat un missatge d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol 3 i el Girona 6. El jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segon, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
2: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer qué haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de manos límpies, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que tingui de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen, els metalls preciosos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Fúnez, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
0: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'Ofert.
5: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
6: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
7: Independientemente del caer de esas alertas, hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
0: Insisteixen també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Fenidec, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. Enviat especial a Fenidec, Nandos Anoguera.
8: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del Marroc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res i ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Fenidec, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
9: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Que la gente busca una vida bien.
8: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
11: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
12: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
11: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
13: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
11: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els tres mitjans vetats per Trump, la CNN, MS Now i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units, tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
14: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última, a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MS Now. Les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentaven que es tractava de notícies falses o fake news.
15: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
14: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
16: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
0: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana la implicació de famílies i docents. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
17: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
0: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat.
10: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin

0: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. Els autors no serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
0: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3Cat Info, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
2: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
0: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en 4 de les freqüències i posa combois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries. Una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Albacar.
3: El model retirat és un ABLO en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els combois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera malestar entre els usuaris. Kevin Bruque és portaveu de la plataforma que els agrupa.
4: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs, això, ara. És a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·le, quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu anul·lacions i no dura un minut.
3: Segons Bruque, el primer servei afectat, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
0: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el Comitè d'Empresa i la direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, està encallat en temes com la reducció de jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats. Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Gofriller del 1733.
6: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
5: I és que Casals ha estat present també a través de les seues paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau.

0: Casals, Jordi Pardo.
1: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
2: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
0: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del Mestre del Vendrell.
3: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
4: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
5: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots.
6: Vol dir encara ningú li ha donat oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
4: El pregó ha precedit la tronada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivant. A la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la mulassa i el lleó fins a la plaça de la Font.
3: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no-ficció amb Morts i vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
7: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
3: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
8: Esports.
3: Amb Roger Arnau.
9: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer, els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i, finalment, han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nico Laprovittola, MVP de la Supercopa.
10: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la Peña y visca Badalona.
9: Aclamat també Ricky Rubio.
11: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la Peña és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
9: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
12: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
9: Feia 18 anys que la Penya no guanyava un títol.
8: 3CAT Info.
9: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
13: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
9: Al parèntesi, la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis. I 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més.
14: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueda hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
9: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de dues derrotes. L'equip blanquiblau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, a Primera Federació, l'Europa, ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. La junta directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Mladost Dost, el Jardan Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Mathys, Stef van Kerkhove, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el van vestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans van Kerkhove estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
15: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gabazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón y la réplica del republicà Gabriel Rufián.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
6: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no le voy a contestar.
7: Le estoy dando tiempo para que responda.
6: Ya lo he hecho.
7: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
1: 3CAT Info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
8: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
8: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
10: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
8: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies.
11: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara ve la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
12: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
11: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I en parlàvem al sumari. El periodista i escriptor italià Ezio Gabazzeni situa a Bèlgica el cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la Guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gabazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també en altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
13: L'inquesta en curso.
14: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant
13: a Europa.
14: Fins fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
0: Gabazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
13: I ella
14: mateixa ens confirma que els caçadors estaven pel seu petang breakfast, però per anar a menjar, o parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang quan ho sents per primera vegada. Dius, com pot ser? Un nen...
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans a Sarajevo ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el Pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Angelà.
1: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
15: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
1: Aquest programa resulta dels acords entre PSC i Esquerra Republicana. Parteix d'un parc residencial envellit. A Catalunya hi ha prop de 4 milions de llars, gairebé el 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
0: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. Han explicat que la dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però, segons diuen, el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
16: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte a l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Aquest dilluns a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Els Mossos han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. Aquest dilluns l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
17: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embestit amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
18: 3CAT Info.
0: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres d'aquest grup, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
19: S'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs, el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
0: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la IA i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
20: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
0: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
21: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
0: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. I Barcelona acull a partir d'aquest dimarts la cimera iSummit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostán, ha explicat a 3CAT Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
18: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
18: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre. Van a presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
0: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
21: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
23: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
24: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic, cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
23: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
21: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: En només dos mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre dos cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i fent-se passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
25: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos, els primers indicis, a un tema de salut pública.
2: de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte. O sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
0: De moment, no hi ha cap detingut pel cas. L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
3: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
4: Tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
0: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparver, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
5: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text, el Teatre Borràs, amb muntatges com Les coses excepcionals, amb Miqui Esparver, Eureka, amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalons.
6: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que, d'alguna manera, és garantia de bones experiències, no?
25: És una paradoxa, perquè es troben uns professors que és com el consell rector, amb una mare, jo sóc la mare.
26: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida, i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
5: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
27: Nosaltres, és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
5: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
0: I la producció catalana Ruega por nosotras s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial, però fora de competició. La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. Aviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
28: Santa Maria, Santa Virgen de las Vírgenes.
29: El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Zelda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
30: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. jo s'acaba les mies.
29: Monzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garrick Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al Patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, a qui acompanya Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i ve a Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
0: Esports. Amb Roger Nau.
1: Festa grossa a Badalona. La penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negre ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament. Després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol. I finalment... Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
7: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
8: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
1: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant, també del tècnic, Dani Miret.
9: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
1: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra, Wembley. Després jugarà contra Croàcia, Sevilla, el 29 de setembre, també, contra la República Txeca, Oviedo, el 3 d'octubre, i un altre cop contra Croàcia, el 6 d'octubre, Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. El parèntesi a la Lliga arriba amb el Barça ben guanyat tot el que ha jugat, 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament, el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
10: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero le voy a guardar para mí, porque yo nunca he sido un jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
1: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalasser a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça, cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Blandost, el Jadran Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathis van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix en la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze.
21: 3cat info.

0: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 migrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS Now i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment el president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés del debat per transformar el sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin a l'abril siguin concretes. El president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El Congrés reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. La plaça de la Font s'ha omplert per escoltar els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Esports.
1: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol verd i negre després de 18 anys. La plantilla ha enviat un missatge d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol 3 i el Girona 6. El jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segon, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
2: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que tingui de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen, els metalls preciosos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Fúnez, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
0: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'Ofer.
5: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha estat insuficient. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
6: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
7: Independientemente del caer de esas alertas, hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
0: Insisteixen també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Fenidec, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. Enviat especial a Fenidec, Nandos Anoguera.
8: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del Marroc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res. I ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Fenidec, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
9: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Que la gente busca una vida bien.
8: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
11: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
12: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
11: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
13: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
11: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els tres mitjans vetats per Trump, la CNN, MS Now i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units, tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
14: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MS Now, les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentaven que es tractava de notícies falses o fake news.
15: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
14: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
16: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
0: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana la implicació de famílies i docents. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
17: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
0: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat.
10: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte,

0: a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3Cat Info, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
1: Cada quilo que es mou en una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
0: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en 4 de les freqüències i posa combois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries. Una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Albacar.
2: El model retirat és un ABLO en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els combois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera malestar entre els usuaris. Kevin Bruque és portaveu de la plataforma que els agrupa.
3: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs, això, ara. És a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·la, quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu anul·lacions i no dura un minut.
2: Segons Bruque, el primer servei afectat, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
0: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el comitè d'empresa i la direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, està encallat en temes com la reducció de jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats. Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Goffriller del 1733.
5: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
4: I és que Casals ha estat present també a través de les seues paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
6: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
7: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
4: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del mestre del Vendrell.
0: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els

0: Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
1: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
2: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir que encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat, aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
1: El pregó ha precedit la tronada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivan. A la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la Mulassa i el Lleó fins a la plaça de la Font.
0: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no ficció amb Morts i vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
3: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
0: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
4: Esports.
0: Amb Roger Arnau.
5: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer, els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i, finalment, han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nico Laprovittola, MVP de la Supercopa.
6: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la Peña y visca Badalona.
5: Ha aclamat també Ricky Rubio.
7: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la Peña és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
5: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
8: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
5: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
4: 3CAT Info.
5: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
9: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir. Poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
5: Al parèntesi, la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis. I 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més.
10: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueden hablar de eso, Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
5: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de dues derrotes. L'equip blanquiblau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. La junta directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Mladost Dost, el Jardan Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Mathys, Stef van Kerkhove, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el van vestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans van Kerkhove estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
4: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gabazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brugets.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón y la réplica del republicà Gabriel Rufián.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
6: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
7: Le estoy dando tiempo para que responda.
6: Ya lo he hecho.
7: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
1: 3CAT Info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
8: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
8: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
10: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
8: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies.
11: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara ve la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamphilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
12: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
11: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I en parlàvem al sumari, el periodista i escriptor italià Ezio Gabazzeni situa Bèlgica al cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la Guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gabazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també en altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
13: L'enquesta en curso.
14: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant
13: a
14: Europa.
13: Fins
14: fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
0: Gabazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
14: Ella mateixa ens confirma que els caçadors estaven pel seu petam grec, fas pos per menjar, parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang quan ho sents per primera vegada. Dius, com pot ser? Un nen...
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans a Sarajevo ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el Pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Angelà.
1: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
15: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
1: Aquest programa resulta dels acords entre PSC i Esquerra Republicana. Parteix d'un parc residencial envellit. A Catalunya hi ha prop de 4 milions de llars, gairebé el 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
0: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. Han explicat que la dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però, segons diuen, el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
16: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte a l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Aquest dilluns a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Els Mossos han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. Aquest dilluns l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
17: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embestit amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investigar els fets.
18: 3CAT Info.
0: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres d'aquest grup, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
19: S'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs, el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
0: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la IA i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
20: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
0: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
21: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
0: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. I Barcelona acull a partir d'aquest dimarts la cimera iSummit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostán, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
18: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
18: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre. Van a presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
0: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
21: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
23: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
24: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic, cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
23: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
21: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: En només dos mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre dos cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i fent-se passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
25: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos, els primers indicis, és un tema de salut pública.
2: de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte. O sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
0: De moment, no hi ha cap detingut pel cas. L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
3: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell, i a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos, que sap que té Alzheimer.
4: Tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamurs de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
0: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparvé, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
5: Des de musicals com Mamma Mia, el Tívoli que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka, amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalots.
6: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, que em fa molta il·lusió, i amb un text que, d'alguna manera, és garantia de bones experiències, no?
25: És una paradoxa, perquè es troben uns professors que és com el consell rector, amb una mare. Jo sóc la mare.
26: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida, i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
5: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
27: Nosaltres és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
5: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
0: I la producció catalana Ruega por Nosotras s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial, però fora de competició. La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. Aviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
28: Santa Maria, Santa Virgen de las Vírgenes.
29: El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Zelda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
30: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. jo s'acaba les mies.
29: Monzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garriga Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al Patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, a qui acompanya Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i ve a Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
0: Esports. Amb Roger Arnau.
1: Festa grossa a Badalona. La penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament. Després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol. I finalment...
7: I això tenim aquí els capitans portant el trofeu de la Supercopa 2026. Després de tants i tants anys, vaig entendre quin cotxe i quin plaer.
1: Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
8: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
9: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
1: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant, també del tècnic, Dani Miret.
10: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
1: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el 29 de setembre, també, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. El parèntesi a la Lliga arriba amb el Barça ben guanyat tot el que ha jugat. 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament, el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
11: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero le voy a guardar para mí porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
1: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalasser a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça, cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontaran la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Herceg Novi. L'Atlètic barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Blandost, el Jadran Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathijs van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix en la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze.
12: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
13: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Vinga, va, que ja comença un nou matí i ho fem, a més, amb temps estable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, de moment sense canvis a la vista, avui es mantindrà el temps tranquil, amb quatre núvols prims, potser algunes nuvolades a la costa, i amb temperatures avui un palet més moderades, que poden arribar en general entre 28 i 30 graus, potser l'extrem sud de Catalunya puntualment arriben als 34-35, tot i això aquesta hora bufa una mica de tramuntana a l'Empordà i una mica de mestral al Baix Ebre, que fa que les temperatures ja siguin altes, de 24-25 graus en aquests trams.
0: I avui també el Tribunal Constitucional començarà a debatre els recursos presentats pels líders del procés després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Avui sobre la taula hi ha el de Jordi Turull, que es desestimarà perquè ha caigut en mans d'un jutge del bloc conservador.
2: Passarà el 6 o passarà més endavant? Si passés el 6, evidentment es resoldria el 6, la del Jordi Turull i la de la Dolors Bassa, la magistrada que és la ponent de la Dolors Bassa, serà totalment contrària a la de Macías perquè és una magistrada que és del sector progressista.
0: Això deia l'advocat de Turull, Jordi Pina, ahir al matí de Catalunya Ràdio, situava el 6 d'octubre com el dia clau perquè el TC avali l'amnistia. Si es compleix el calendari, només quedaria que el Suprem l'apliqués perquè Puigdemont pugui tornar. I mentrestant, a Madrid, en aquest cas Pedro Sánchez, se'n va fins a Nova York a la inauguració de l'Assemblea General de l'ONU. Encara no ha dit res de que el jutge Peinado hagi enviat a la seva dona a judici. Sí que n'ha parlat algun dels seus ministres, per exemple, Diana Morán.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
0: I per tancar la carpeta judicial, l'expresident Zapatero té tres dies per aclarir l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx. El mes de juny, davant del jutge, Zapatero va dir que aportaria la informació en una setmana o 10 dies. Això el mes de juny. 22 de setembre, ara té 3 dies. L'altra previsió també destacada del dia. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, tornarà a posar avui sobre la taula els ministres europeus l'oficialitat del català a les institucions comunitàries. Álvarez ens explicava en aquest programa que Espanya no donarà suport a l'entrada de Montenegro o Albània si abans no es resol aquesta carpeta.
4: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
0: Tot això avui que l'atenció mundial se centra, com dèiem, a Nova York i arrenca l'Assemblea General de l'ONU amb el discurs de benvinguda del president nord-americà Donald Trump. Enviat especial, Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia. El discurs d'obertura del president dels Estats Units serà el plat fort d'aquesta primera jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides. De fet, l'agenda de Trump també acapararà el protagonisme per la signatura de l'acord amb Dinamarca sobre Groenlàndia.
0: I Álvarez aprofitarà la seva estada a Nova York per reunir-se aquesta setmana amb el seu homòleg marroquí. Ahir Álvarez refredava la possibilitat de que demà hi hagi una nova entrada massiva a Ceuta coincidint amb les eleccions al Marroc. Tot i això, el ministre Marlaska confirma que s'ha reforçat el control a les fronteres.
6: Hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad.
0: És a dir, no hi ha alarma, però sí hi ha alerta per part del govern espanyol. I enmig de tot aquest soroll, també de baralles i de polèmiques que ens envolten, una mica més de pau al Congrés dels Diputats.

0: Va ser aquest homenatge en el marc del Dia Internacional de la Pau i coincidint també en el 150 aniversari del naixement del músic català.
1: Un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho. Una de las figuras más importantes de la música del siglo XX. Un músico magistral, universal.
0: Així el va recordar la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol. Som

0: són les que alteren...
1: Tot això ho m'ha dit que parlem, atenció, d'un nou cas, un segon cas que s'està investigant per part dels Mossos en 48 hores d'un home raptat també a la Força a Catalunya. Ho explicarem a partir de les 10 del matí també aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora fent un repàs, en aquest cas, a les notícies amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. El Consell d'Educació de Catalunya comença a perfilar avui el debat sobre l'educació.
2: Abans que s'acabi aquest mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector, al febrer es faran les deliberacions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril. La consellera Esther Niubó demana que les mesures siguin concretes.
4: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
2: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'hi impliquin.
5: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
2: El president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox se n'han desmarcat.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Acord entre el PSC i Esquerra per Barcelona per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents.
6: El govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemanya han pactat destinar el que recapti del recàrrec turístic als creuers a programes d'activitats de reforç escolar. Elisenda Alemanya, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
7: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar gratuïtes per a tots els alumnes per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació de fet que feia el darrer informe PISA, i a partir de l'any vinent cap nen o adolescent a Barcelona es quedarà sense preguntar allò que no entès a classe perquè a casa seva no el poden ajudar o no li poden pagar classes particulars.
6: Aquests diners es destinaran a triplicar les beques i ajudes a les extraescolars perquè cap família es quedi sense fer-ne per motius econòmics. Es calcula que uns 12.000 infants no fan extraescolars perquè no s'ho poden pagar. L'objectiu és ingressar 20 milions d'euros els propers anys amb la taxa de creueristes 4 l'any 2027.
1: I aquest matí el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea en una reunió davant de tots els socis comunitaris.
2: Ha passat més d'un any des de l'últim cop que Madrid va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus. Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia, però, continuen frustrant el consens.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial. I que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països, com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
9: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán.
8: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés.
6: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia que, si és prou contundent, deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, advocat de Jordi Turull, en parlava ahir al matí de Catalunya Ràdio.
10: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
6: La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada del seu líder, Carles Puigdemont, encara que l'expresident ha verbalitzat si pot tornar la seva intenció de submergir-se en la realitat del país 9 anys després d'exiliar-se a Bèlgica.
1: I el jutge Peinado ha enllestit la feina 4 dies abans de jubilar-se i deixa el futur de Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, en mans d'un jurat popular.
2: El govern espanyol condemna que s'enviï a judici la dona de Pedro Sánchez i critica que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol.
11: El judici
6: notícia encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles, i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat, i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
3: Que responde a la máxima del senyor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
6: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava. Des de Madrid, Palau Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, li dona 3 dies perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al seu despatx.
6: El magistrat José Luis Calama reclama a l'expresident espanyol tota la documentació que tingui de les joies. També ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces tenen més valor que el que es va taxar en un principi d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, el seu origen, els metalls preciosos de què estan fetes i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació banda del cas Plus Ultra per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de Zapatero, les ha citat el 30 de novembre i les investiga perquè veu indicis que la seva empresa va servir per canalitzar possibles comissions en el rescat de Plus Ultra.
1: I avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de la ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units.
2: Un Donald Trump que ha vist com les grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
11: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
12: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
11: Des de Nova York, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, polèmica per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià.
6: Es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar dirigit als més petits. El guany econòmic per al Barça serà d'uns 100 milions d'euros en els pròxims 25 anys. Aquest acord es va aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris de dissabte. Els dies previs, la comunitat palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra pels possibles vincles amb el govern de Netanyahu. Fins i tot l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, va reclamar al club que fes una auditoria de l'empresa.
13: El Barça diu que és més que un club, que defensa la pau, els drets humans i la infància, però la veritat es posa al costat d'Israel mentre s'està cometent un genocidi indirecte i embruta a l'escut i als valors del seu prestigi mundial. I crec que hi ha una pregunta que molta gent s'està fent. Quin gest representa més els valors del Barça? La foto del president Laporta darrere d'una bandera israeliana o la de bandera palestina de la Mil Yamal?
6: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Asens lamenta que el Barça no aïlli una empresa israeliana tal com recomana la relatora especial de l'ONU per als drets humans, Francesc Albanese. Durant l'assemblea preguntes d'un soci, el president Laporta va explicar que el club havia fet les comprovacions necessàries i va assegurar que no es va detectar cap irregularitat de l'estructura societària, ni dels accionistes, ni de les operacions de negoci de la companyia.
14: La normativa no estableix una prohibició general pel fet que sigui una empresa israeliana.
6: Consulta pel Matí de Catalunya Ràdio, el Barça ha explicat que s'ha fet un informe per avaluar el contracte, que no es pot fer públic perquè forma part d'un procediment intern. Fons del club subratllen que la nacionalitat israeliana d'un dels accionistes de Babylon Park no acredita cap vinculació amb la guerra de Gaza ni constitueix per si sola un motiu per excloure-la.
1: I les Balears assoleixen el rècord de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars.
2: En el que portem d'any s'han superat els 5.600 immigrants que han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries.
1: Mallorca, Caterina Carmany.
15: La ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Segons Àlex González, de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, es tracta d'un desplaçament de rutes.
16: La cooperació per, diguem que, reduir la ruta canària no implica que la migració desaparegui, implica que es trasllada Tancar les fronteres en una banda implica traslladar-les a unes altres. En aquest cas, la ruta algeriana està incrementant degut a aquesta raó.
15: L'anomenada ruta algeriana és de les més perilloses. A principi d'agost van morir 19 persones en dos naufragis quan intentaven arribar a les Balears. I aquests són els que sabem, però segons els experts, hi ha centenars de persones que moren durant les travessies quan intenten accedir a una vida millor. Des de Mallorca, Caterina Carmen Jaume, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern espanyol continua explorant nous emplaçaments també a Ceuta per ubicar-hi més de 3.000 persones immigrants que calculen que continuen, en aquest cas, als carrers.
6: La instal·lació del port de la ciutat autònoma, 1.700 llits, ha quedat petita i ja el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
17: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
6: També s'ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les noves crides a les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància d'aquestes convocatòries, però afirma que hi estan a sobre i insisteix que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent.
1: I avui és l'últim dia de campanya electoral al Marroc.
2: El Regne Alauita celebra comicis legislatius demà amb el descontentament juvenil com a eix central en un país embarcat en projectes faraònics, com és el cas de l'estadi Hassan II.
11: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Les protestes ja apaivagades dels joves i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país, mentre el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, en

0: resposta i encara no estan clares les motivacions del segrest.
1: I el Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes.
2: És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud.
1: Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bon dia.
3: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
4: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu.
3: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món. Des de Bonavé, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I és moment també de fer un cop d'ull als esports. Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia. Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, afegeix que entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral. El Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de Bàsquet. I el jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar. L'han operat d'una fractura de clavícula.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
7: Ferran Adrià, el rei de la salsa. Ferran Adrià, el salsero català.
1: I encara en titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
8: Molt bon dia.
1: La primera que sona?
8: Doncs és la salsa de l'Adrià, de la salseta de Poble Sec, perquè ahir va ser una nit d'estrena al Festival de Cinema de Sant Sebastià amb Gènesi, la sèrie sobre Ferran Adrià i el Bulli, on va rebre una forta ovació per part del públic. Avui s'estrena El mal padre amb Eduard Fernández, que competeix a la secció oficial per la Conxa d'Or.
1: La segona.
8: Avui s'estrena al Teatre Lliure de Gràcia La vella Helena, un espectacle estrenat ara fa 50 anys amb Anna Lizaran i Imma Colomé. Ara al capdavant s'hi posa el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, i a l'escenari Gerard Frank, Mel Salvatierra i Carme Milán. És un muntatge que es pot veure fins al 18 d'octubre.
1: I la tercera?
9: En

0: Tot això avui, que és dimarts 22 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Roger, a 1:15 de la matinada a casa seva, a Sant Pere de Ribes, i l'Aran, amb 2 quilos 930 grams, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. Són les 6:22.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: A partir de les 9 reflexionarem sobre els efectes de les pantalles en infants i adolescents. En parlarem amb el psicòleg Marc Massip i un jove que ha superat la seva addicció.
3: A 9:15, tots els detalls sobre la possible aplicació de la llei d'amnistia que pot marcar el retorn de Puigdemont amb el periodista Ernesto Ekaizer.
2: A 10:15, secció de ciència amb Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem de tumors digestius amb Teresa Macarulla, la cap del Servei d'Oncologia Mèdica del Clínic, i amb una pacient que ha superat un càncer de pàncreas.
3: I a 11:00, si existeixen els planificadors de casaments, també els planificadors de divorcis. Amb Laura Fa parlarem amb Helena Martín, la primera divorce planner d'Espanya.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I aquesta hora fem també un cop d'ull al temps. Avui baixarà molt lleugerament la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, ho notarem sobretot a la costa, al prelitoral. Ahir vam tenir valors disparadíssims, que en alguns casos van arribar als 33-34 graus. Avui aquí baixaran 3-4 graus a tot estirar la temperatura. En general, les màximes quedaran de 28 a 30 graus. Potser encara les Terres de l'Ebre podrien arribar als 30.

0: 34-35. I el dia serà assolellat, hi ha una mica de tramuntana en aquests moments a l'Empordà, una mica de mestral a la Vall de l'Ebre, que ha fet disparar les temperatures fins als 26 graus a Roses, també 26 a l'Hospitalet de l'Infant. En canvi, tenen 17 a Cervera o 13 graus a Roda Ter. En aquests moments, avui hi haurà 4 núvols prims poc importants i sembla que aquest temps estable es mantindrà encara tota la setmana. Fins i tot a partir de dijous podria pujar altra vegada la temperatura.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.
2: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
3: Que l'any serien 1, 2, 3...
2: Més de 2.400 euros.
3: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
2: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
5: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
6: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: 5 minuts seran 6:45 del matí. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Pequín, Francesc Canals, ni hao.
8: Ni hao.
7: A París hi tenim la Isabel Galí, bonjour.
9: Bonjour, Ricard.
7: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia, buenos días.
10: Què tal, Ricard, buenos días.
7: I a Madrid saludem la Paula Brujats, bon dia.
11: Hola, bon dia.
7: Comencem avui al Japó perquè la seva atracció natural més coneguda, el Mont Fuji, li passa com el Pedraforca, que hi puja massa gent poc preparada i se l'ha de rescatar. Doncs bé, les autoritats locals han decidit fer pagar l'helicòpter als que necessitin aquest rescat. Francesc.
8: Doncs sí, Ricard, de fet serà durant la temporada baixa, perquè en temporada alta, entre el juliol i principis de setembre, el Mont Fuji hi intenten fer el cim unes 200.000 persones i tota l'assistència està preparada. Però la resta de l'any no hi ha serveis i s'hi estan multiplicant les ascensions que acaben malament, especialment a l'hivern, quan el fred ho complica tot encara més. Uns 50 euros per hora d'helicòpter és el que hauran de pagar a partir de l'any que ve els excursionistes temeraris o que no vagin ben preparats. També es demanaran plans d'ascensió per endavant i qui no els presenti serà sancionat.
7: I a França avui fa vaga el personal dels centres regionals que fan menjar per les escoles i universitats. Es queixen perquè estan desbordats i mal pagats. En parlen sobretot els receptors d'aquests àpats, els estudiants de les universitats. Isabel.
9: Des del maig passat i a canvi de donar suport als pressupostos, els socialistes van aconseguir que el govern instaurés dinars a un euro per als universitaris després de constatar que alguns només feien un àpat al dia. Des d'aleshores, però, les cues davant els menjadors de les facultats és tan llarga, amb esperes de més d'una hora, que molts hi renuncien i se'n van a comprar un entrepà si no volen perdre classes. En algunes universitats franceses, els àpats per estudiants s'han multiplicat per 4. Els pressupostos per al 2027 tornaran a ser restrictius, però, i la mesura pot tornar a caure.
7: I saltem al continent americà. L'Argentina és líder mundial en clonació de cavalls. El país sud-americà ja n'ha reproduït més d'un miler. Són Joan equins destinats a jugar a polo o a curses.
12: Sí, el que va començar el 2010 com un experiment amb cavalls de polo s'ha convertit ara en una potent indústria que mou 30 milions de dòlars anualment i que clona 800 cavalls a l'any. Adolfo Cambiasso és un jugador de polo argentí i és qui va tenir el somni de clonar un cavall seu amb qui competia. La Quartetera, 16 anys després, ja es va per la 80a clonació de la Quartetera. Són cavalls exclusius de competició pel polo o les curses que poden arribar a costar un milió de dòlars. Tal ha estat l'èxit de la clonació argentina i de la coneguda com a biotecnologia tecnologia reproductiva de cavalls, que el país sud-americà s'ha convertit en un gran exportador també de semen congelat a nivell mundial.
7: I per acabar, si voleu comprar el polèmic àtic d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid, teniu una segona oportunitat. Torna a estar a la venda per 6.700.000 euros, Paula.
13: Si la Comunitat de Madrid es vol treure de sobre com sigui l'àtic, que s'ha convertit en una llosa per a Díaz Ayuso a pocs mesos de les eleccions autonòmiques...
14: Està en venda
13: Ciao, pescao. Però en el primer intent de venda, l'Àtic no va rebre ni una sola oferta. Ara torna a estar a la venda pel mateix preu i la subhasta serà permanent i indefinida fins a aconseguir un comprador. De moment, Madrid no recupera els 6.300.000 euros públics invertits i uns diners que Ayuso ha promès que destinarà als afectats pels incendis forestals de l'estiu.
7: Així tenim el món quan falten 2 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. Esport, Robert Prat, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no en les formes.
11: Sí, clar, la manera que té el Madrid de protestar dels àrbitres no és la correcta. Assegura que el Madrid no va perdre per cap de les jugades que reclama. I des del Madrid, Kylian Mbappé fa autocrítica. Són declaracions al diari AS.
14: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
7: El Barça perd 17 jugadors per l'aturada internacional de gairebé 3 setmanes.
11: L'Espanyol perd 3 jugadors, el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona no s'atura. Aturada llarguíssima el primer partit d'Espanya contra Anglaterra a Wembley aquest dissabte.
15: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
7: El Barça, ara del Depor, Marc Casador, no jugarà fins a l'any que ve.
11: Com a conseqüència d'una topada al partit contra el Betis, es va fracturar la clavícula i ja l'han intervingut.
7: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Callús, al Bages, a les 7:40.
16: I es pondrà a les 7:50 del vespre.
7: Les temperatures a aquesta hora?
17: A Sant Pau de Segúries 11 graus, a Torredembarra 19 i a Barcelona 21.
7: Pel que fa al temps, avui el dia seguirà sent assolellat i càlid. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia. Sí, a l'interior encara tindrem temperatures 3 o 4 graus per sobre del normal per l'època. Tot i això, sí que baixa lleugerament la temperatura a la costa i al prelitoral. Tot plegat amb un dia assolellat, amb 4 núvols primers i una lleugera tramuntana.
7: I com tenim aquesta hora del matí, les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
19: Doncs pel que fa al trànsit, aquesta hora ja hi ha retencions a la ronda de dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i a la ronda litoral en sentit Llobregat. També a la C58 i la C33 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, en general funciona segons el previst, però amb alguns retards, com per exemple el del primer tren de l'R11 que surt de Figueres cap a Barcelona, que va 20 minuts tard, i el de l'R16, el tren de Tortosa, que va cap a Barcelona, que porta una demora de 25 minuts.
7: Tot això avui, que és dimarts 22 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Jordi Turull.
20: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. És el tret de sortida per l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, encara que a Junts es mostren prudents sobre el retorn de l'expresident.
7: El segon, Begoña Gómez.
21: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa considera que és un cas de persecució judicial contra la seva parella, Pedro Sánchez. D'altra banda, el jutge que investiga José Luis Rodríguez Zapatero li dona 3 dies perquè aclareixi l'origen de les joies.
7: El tercer, Consell d'Educació de Catalunya.
20: Comença avui a debatre la transformació del sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin siguin concretes. En paral·lel, el Matius avança avui que Barcelona, PSC i Esquerra han arribat a un acord per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents.
7: El quart, català, Europa.
21: Un any després del darrer intent d'aconseguir-ho, aquest matí el govern espanyol torna a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els dubtes de països grans, com Alemanya o Itàlia, continuen frustrant el consens.
7: I el cinquè és el Barça.
20: Amb polèmica per l'acord del club amb un grup empresarial d'origen israelià, es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. L'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, amb qui ha parlat aquest programa, ja havia reclamat al Barça que fes una auditoria de l'empresa per possibles vincles amb el govern israelià.
7: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
22: Doncs amb un anunci de Giorgia Meloni que barreja educació i immigració. La primera ministra italiana proposa limitar a un 30% la xifra d'alumnes estrangers a les aules. L'argument diu que no pot ser que els nens italians se sentin arraconats. Entre els seus plans també hi ha el prohibir el vel integral a les escoles.
7: I hem quedat a dormir als Estats Units?
22: El ciutadà veneçolà, que ahir va ser tirotejat per la policia migratòria, l'ICE, ha estat traslladat del centre de detenció on estava, a Texas, fins a un hospital. Ho ha explicat la seva advocada, que també ha dit que, segons un altre reclus, guàrdies d'aquesta instal·lació, van agredir Wilber Garcés, que estava perdent sensibilitat al costat esquerre del cos.
7: I amb què dinaran avui a la Xina?
22: Amb novetats sobre la cursa de la intel·ligència artificial. El gegant tecnològic Alibaba ha anunciat que estrenarà un nou model amb entre 5 i 10 bilions de paràmetres. També ha presentat un xip que serà el més potent del país, amb un rendiment fins a 3 vegades superior al del seu predecessor.
7: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
0: Bon dia.
7: Centrada, sobretot, en Begoña Gómez.
0: A Madrid, El País explica que el jutge Peinado li obre judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña abans que l'escollin. De l'ABC ens quedem, sobretot, amb la fotografia de portada. És d'arxiu i s'hi veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero riuen de manera exagerada, acompanyats d'altra gent, i just a sota hi llegim Units pel banc dels acusats. A la premsa catalana, tant El Periódico com La Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés a Pau Casals i a l'Ara, i veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià, i l'actriu diu un consell pels Javis, cuidar el cap i no perdre el seny. Això en un dia, Ricard, en què us costarà trobar tots plegats al vostre diari al quiosc. Tots porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada, amb el lema El futur és aquí.
7: I a la premsa comarcal, Tarragona s'ha convertit en un imant per als barcelonins que no es poden permetre viure a la capital catalana, Lara García.
2: El diari de Tarragona assegura que les ciutats de Tarragona triomfen entre els qui busquen casa fora de la seva província. S'hi han comprat 4.670 habitatges en un any. D'aquests, 3.000 els van comprar residents de Barcelona. Les xifres situen la província de Tarragona entre els principals destins de tot l'estat per a compradors que ja no poden viure a la seva ciutat per la crisi de l'habitatge. El diari de Girona destaca que un veler que va sortir de Roses ha estat interceptat a Galícia amb més de 2.000 quilos de cocaïna. L'operació ha permès desarticular una organització especialitzada a facilitar embarcacions per transportar grans quantitats de droga per encàrrec d'altres grups criminals. I el Regió 7 explica que més de 300 alumnes de Manresa han après a munyir amb el pas del ramat transhumant. Les cabres van a travessar diumenge al centre de la ciutat fent parada de 2 dies per tal, doncs, que escoles i instituts puguin fer activitats relacionades amb la pastura i la ramaderia.
7: I en esports, Robert Prat continua la polèmica arbitral arran de les queixes de Mourinho.
11: Mbappé, però, és realista, diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, no comparteix les formes, afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar aquest assetjament arbitral. El Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de bàsquet, i el jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar. L'han operat d'una fractura de clavícula.
7: De seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirarem cap a les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 42 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
3: Good morning, Catalunya. Avui la notícia sobre les midterms va precisament sobre les notícies. De fa uns dies, el president Trump va prohibir a les emissores CNN, MSNBC i el Digital Politico entrar a la Casa Blanca per fer-hi la seva habitual cobertura mediàtica. Aquestes organitzacions ja han denunciat el fet als tribunals, adduint que aquest acte de censura representa una violació de la primera esmena, relativa a la llibertat d'expressió. Com ja ha passat alguna vegada, les emissores guanyaran el plet i tornaran a la Casa Blanca per preguntar al president i per rebre els seus insults. La diferència, no obstant, és que enguany els periodistes han actuat amb dignitat i s'han negat a cobrir els actes del president durant uns dies. Aplaudeixo els companys americans. Potser si això s'hagués fet fa uns anys, negant a Trump la possibilitat de ser una figura omnipresent a la tele, potser no hauríem arribat on som ara.
7: 6:45 del matí.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
7: Catalunya es desperta pendent del Tribunal Constitucional, que activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i amnistia els principals líders del procés.
21: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo per delictes de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Aleshores, caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia. És prou contundent, si és prou contundent, deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, advocat de Jordi Turull, al matí de Catalunya Ràdio.
23: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
20: El jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici per malversació i tràfic d'influències i ho fa 4 dies abans de jubilar-se.
21: L'acusada va impulsar gràcies a la seva influència la càtedra que dirigia la Universitat Complutense. El govern espanyol condemna que s'enviï a judici la dona de Pedro Sánchez i critica que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol. Diana Morán, ministra de Ciència i Innovació.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
21: Per sumar soci del govern espanyol amb aquest processament, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. Els populars consideren que casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir la Moncloa.
20: I encara en l'àmbit judicial, el jutge del cas Plus Ultra dona 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que li van robar trobar al despatx.
21: El magistrat també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces tenen més valor que les que es va taxar en un principi d'1,3 milions d'euros. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació a banda del cas Plus Ultra, que investiga l'expresident espanyol pel rescat de l'aerolínia per possible delicte de frau fiscal i contraband.
20: I en ple debat sobre l'educació, el Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar per tenir una anàlisi a l'abril.
21: Abans que s'acabi aquest mes, s'hauran d'escollir els temes de debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que les mesures siguin concretes.
5: Aquest no ha de ser l'anèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
21: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'hi impliquin. Salvador Illa ha convocat aquest divendres tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox seran desmarcats.
20: I encara una previsió més. Aquest matí el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia, però, continuen frustrant el consens.
21: Un any després de l'últim cop que Madrid va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus, avui tornarà a fer una reunió davant tots els socis comunitaris. Aquesta sessió d'avui arriba abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albania. José Manuel Álvarez, ministro de Afers Estrangers.
6: Se están comportando no como líderes de gobiernos, sino como líderes de partido. Y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Y desde luego no deberían de prestarse a hacerle un favor al Partido Popular Español.
21: Avui no hi haurà cap nova votació. Després de l'amnistia, que ja està aplanada, es llegeix com un nou pas del govern espanyol per seduir Junts.
20: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí, les Nacions Unides alerten que els humans no tenen prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial.
21: Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat.
20: Rafael de Ribot.
10: Un dels membres del grup d'experts de l'ONU, el català Roman Urús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
24: Hi ha d'haver un control continu de monitorització de lo que passa amb aquests models, no? Que no se'n vagin de lo que haurien de fer.
10: Espanya Pedro Sánchez ha presentat el Pla de Desenvolupament Responsable de la Intel·ligència Artificial i proposa un nou pacte social a patronals i sindicats. El secretari general de l'UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la IA destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
25: De tal manera que se desarrolla lo que quiera, pero que cotiza.
10: Rafael de Ribot, Polanti, de Catalunya Ràdio.
20: I precisament Barcelona acull a partir d'avui una cimera sobre intel·ligència artificial que reuneix les principals companyies del sector.
21: Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google participen en aquesta trobada de 2 dies de durada i en què intervindran 200 ponents. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostán, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals en la reunió.
26: Tenemos 3 o 4 paneles que van a hablar de las límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
21: L'organització espera que hi passi més de 10.000 assistents.
20: I l'autor del llibre Safaris Humans afirma a Catalunya Ràdio que alguns dels viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans als anys 90 es van organitzar des de Barcelona.
21: El periodista italià Ezio Cavazzeni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
27: Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona hi havia anat amb agències locals i, de fet, entra a Barcelona, entre el 92 i el 95, hi havia tubs, grans agències que organitzaven safaris.
20: I cultura, Eduard Fernández presenta avui la seva candidatura a millor actor al Festival de Cinema de Sant Sebastià. És el protagonista del Mal Padre, que competeix a la secció oficial.
2: Mentrestant, fora de competició, es presenta la producció catalana, participada per 3CAT, Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats del Patronato de Protección de la Mujer.
20: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
8: Daniel Monzón, el director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera o Celda 211, detalla a Ruega por nosotras el tracte vexatori que rebien las nenas y adolescentes internas en esta institución franquista.
9: Había muchos apartados de ese tipo de castigo sádico que decidimos, de alguna manera, dejar aparte, porque a nosotros nos interesaba la violencia psicológica, como un sistema entero trata de quebrar, triturar la personalidad de un montón de niñas, que es incluso más dura que te den una bofetada o que las chicas que se orinaban le ponían ortigas en la vagina.
8: La protagonista del film, que s'estrenarà al novembre, és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
20: Parlem ara de teatre, perquè el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals, teatre i molta comèdia.
2: Miqui Esparvé, Queco Novell, Àngels Gonyalons, Javier Cámara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum de Barcelona.
20: Marta Vivas.
12: Des de musicals com Mamma Mia, el Tívoli que arrenca funcions el 26 de setembre o Cabaret al Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka amb Vicent Andongo o La síndrome Natàlia de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gonyalons.
13: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, que em fa molta il·lusió, i amb un text que, d'alguna manera, és garantia de bones experiències, no?
14: És una paradoxa, perquè es troben uns professors que és com el consell rector, amb una mare. Jo sóc la mare.
15: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida, i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia.
12: Aquesta temporada passada, Balanyà ha aconseguit prop de 670.000 espectadors. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: I encara relacionat amb el món del teatre, hem de lamentar la mort als 69 anys de l'escriptor i crític teatral Marcos Ordóñez.
2: Va exercir durant dècades com a crític de teatre, sobretot pel diari El País, i era una de les veus de referència de les arts escèniques. És autor d'una vintena de llibres, entre assajos, memòries i ficció, com Acapulco i Juegos Reunidos. També va ser professor de dramatúrgia, de guió i de direcció d'actors a la Universitat Pompeu Fabra.
20: I encara un apunt més, el pregó de la Festa Major de Santa Tecla posa l'accent en la inclusió.
2: Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïna, Álvaro Cano i en Rubén Almazán. En el seu discurs han aprofitat per reivindicar que tothom, diuen, es mereix una oportunitat.
16: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
2: El pregó és el punt d'arrencada d'aquests dies de Festa Major. Avui es fa la cercavila de Santa Tecla i el ball de dames i vells.
20: Passa un minut de 6:45 del matí. Pel que fa al temps, avui tornarem a tenir temperatures de ple estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia, sí, sense previsió de canvis. De moment, tota la setmana tindrem aquests valors altíssims. Potser diumenge, dilluns, entre diumenge aquesta setmana, dilluns de la setmana que ve, comença a recular una mica el termòmetre i pot arribar un petit canvi, però fins llavors temps totalment estable, amb capes de núvols prims a tot estirar, que aquest matí s'han situat cap al nord de Catalunya, i amb aquestes temperatures que encara poden arribar avui entre els 28 i 30 graus a bona part de Catalunya. Sí que baixa una miqueta respecte a la d'ahir, però clarament quedaran per sobre del que és habitual. A l'extrem sud encara podrien arribar els 34 o 35, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre.
20: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
19: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat. Cues també a la C58, la C33 i la 2 d'entrada a Barcelona i a l'AP7, al Nus del Papiol, en sentit sud. Pel que fa al transport públic, en general funciona segons el previst. Veiem alguns retards, com el del primer tren de l'R11 que surt de Figueres cap a Barcelona, que va 20 minuts tard, i el de l'R16 que va de Tortosa a Barcelona, que porta una demora de 25 minuts.
1: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
17: Avui hem rebut el missatge d'una professora de secundària del Vallès Occidental. És especialista en castellà i anglès, però el primer dia de curs la direcció del centre li va comunicar que també s'havia de fer càrrec d'un grup de català a l'ESO, sense que ella sigui catalanoparlant ni hagi impartit mai la matèria.
28: Em preocupen els alumnes.
0: Què passa amb el seu dret a rebre una educació de qualitat i a tenir davant seu un professor preparat per impartir aquella matèria? Soc mare i em poso en el lloc dels pares dels meus alumnes. Els alumnes no poden pagar les mancances del sistema.
17: El Departament d'Educació reconeix que la professora té raó en la seva reclamació. Ella va recórrer a inspecció i ara aquest òrgan està intervenint per refer els horaris del centre i evitar així que hagi d'assumir la classe de català.
1: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli continua baixant de mica en mica. El barril de Brent ronda els 100 dòlars després que fa uns dies fregués els 110. Les borses europees han celebrat la caiguda del preu del cru. L'IBEX d'ahir va rebotar més d'un 1% fins als 19.720 punts. A Wall Street, el Nasdaq ha tancat amb una crescuda superior al 2% i el Dow Jones a l'1%. I acabem amb els parquets oberts a aquesta hora. Els asiàtics aquest matí, la borsa de Tòquio i la de Seul creixen prop d'un 1,5%. Mentre que a Hong Kong els inversors són més prudents i el Hang Seng es manté pla. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets, de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
5: Ara amb Lidl Plus, tria 200 grams de pernil cuit extra 1,55 i estalvia't un 20%. I burger meat de porca 2,19 i estalvia't un 15%. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà, no ves que aquí se te farà massa d'allò. No. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
22: I moltes eines, moltes eines.
23: Sí. Supeio, quins amics tens?
11: Bueno, tenia ja, no els tinc. Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
7: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
28: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. El Matí de Catalunya Ràdio.
20: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
29: Bon dia.
20: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
30: Hola, bon dia.
20: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
31: Bon dia.
20: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
32: Hola, bon dia.
20: Comencem, doncs, a Barcelona. Avui hi ha, Marc, vaga als autobusos.
29: Sí, serà una aturada, Francesc, de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. L'aturada es fa després del fracàs, expliquen, de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació.
20: Saltem al sud del país. Avui sabrem quines han estat les al·legacions que han presentat les entitats que estan a favor de la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Ricard.
30: Sí, penseu que les entitats pro Parc Natural valoren molt positivament que després de dècades de reivindicacions la seva creació estigui ben embastada, però diuen que el moment històric requereix que el projecte sigui coherent i sòlid. Per això avui sabrem quines són les al·legacions que presenten a les 11 del matí. Ja han avançat que han demanat que es reforci la seva protecció i es mantinguin els límits inicials. Les hectàrees del Parc Natural s'han reduït de les 43.700 hectàrees inicials a les 38.900 actuals, perquè hi ha ajuntaments que han demanat deixar fora alguns espais agrícoles.
20: Més medi ambient a les comarques del Pirineu. Avui la protagonista serà la vespa asiàtica, aquesta espècie invasora que està tenint cada cop més presència a Catalunya. Júlia.
31: Sí, havíem parlat de la preocupació dels apicultors aranesos. Ara anem més avall perquè l'Ajuntament de Tremp ha començat a instal·lar trampes selectives per frenar l'expansió d'aquesta espècie que l'any passat ja va formar els primers nius al municipi. Des de l'Ajuntament fan ara una crida crida la ciutadania per detectar possibles exemplars i evitar, sobretot, la formació de noves colònies.
20: I acabem a les comarques gironines. Ja hi ha veredicte dels veïns de Cassà de la Selva sobre quina ha de ser la bandera del municipi. S'havia de triar entre quatre dissenys diferents i un de cada sis veïns del poble han participat en la votació organitzada per una entitat cultural, Maria.
6: Sí, de fet, la bandera guanyadora és la més diferent de les quatre opcions possibles. Tres jugaven amb dues franges horitzontals, una de verda com a símbol dels boscos de les Gavarres i una de taronja com el color del tronc de les Sureres. I ha guanyat la blava, del color de les equipacions esportives de Cassà, amb la silueta d'una alzina surera de color blanc. Ara l'Ajuntament haurà de decidir si l'agafa com a propi aquest procés engegat pel grup de recerca i estudis cassanencs. És la tercera vegada que s'intenta que Cassà de la Selva, el Gironès, tingui bandera pròpia.
20: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
20: I els esports, Robert Prat.
8: Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, diu que entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral, el Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de bàsquet i el jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar, l'han operat d'una fractura de clavícula.
20: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
9: És fascinant recordar que avui, 22 de setembre, va néixer David Stern, l'home que va redefinir el bàsquet. Ell va agafar una NBA moribunda dels anys 80 i la va catapultar cap a un fenomen global. La seva obra mestra va ser portar el Dream Team a Barcelona 92, obrint les fronteres del món. Sense la visió d'Stern, pioners com Pau Gasol mai haurien obert el camí ni viuríem en una era de gegants com Anteto, Doncic o el mateix Jokic, que dicten les lleis del bàsquet mundial. Avui la NBA no juga als Estats Units, es governa des d'Europa.
20: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
28: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
10: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró. Del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
28: Linkat.
13: Linkat. El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors. La teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
28: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
20: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
28: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
20: I a partir de les tres,
14: l'espai de reflexió a la tertúlia.
21: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabarà amb la humanitat?
23: I no la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
21: El més perillós és que escapi el nostre control.
24: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
28: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández. El matí de Catalunya Ràdio.
20: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la cobertura que es va fer de l'agressió a una diputada que anava dins un cotxe a la ciutat autònoma de Ceuta.
25: Totes les cadenes de televisió van cobrir ahir l'agressió al cotxe d'una diputada per part d'un grapat de persones a Ceuta. I vaig veure com almenys Telecinco, 4 i Antena 3 es convertien en altaveus del feixisme, llevant-li importància al fet. Em va cridar l'atenció per no dir que em va espantar una cosa. Com una vintena de policies no eren capaços de protegir el cotxe i com els mateixos que tiren a una mestra jubilada per terra, tot i no fer res, o que apallissen a un jove amb una estelada, són tan educats en gent veritablement violenta.
20: I a la recomanació del dia, avui que el Tribunal Constitucional comença a estudiar els recursos contra la inaplicació de l'amnistia, la Cristina Bordas ens recomana El juicio de los siete de Chicago.
0: Molt enèrgica, un retrat potent de la tensió política i social dels Estats Units als anys 60, però que déu-n'hi-do els paral·lelismes que hi podem trobar amb l'escenari català. Un drama judicial dirigit per l'oscaritzat Aaron Sorkin, amb una desfilada d'actors importantíssima, un bon sentit de l'humor i línies de diàleg molt fines. Ens transporta al Chicago de 1968, quan un grup d'activistes que protestaven contra la guerra del Vietnam acaba jutjat després dels aldarulls durant una convenció del Partit Demòcrata. El juicio de los siete de Chicago és a Netflix.
20: I ahir què deien els altres, Jubany?
2: Després de la nova derrota del Madrid de Mourinho, que es queda 6 punts al Barça, ahir els altres no deien res, bramaven. Tomás Roncero.
3: ¡Me han engañado! ¡Me han engañado! ¡Quieren machacar al Madrid! Y disfruta machacando al Madrid. Y voy a tus amigos del Barça. La nit te llamará para decirte que qué simpático has estado. Tiros
2: de la porra. Jiménez Los Santos va aconseguir unificar la desfeta del Madrid amb la crisi de Ceuta.
4: A dos canallas llamados Vinicius y Mbappé y a un idiota que pasaba por ahí llamado Konaté. Por el Metropolitano ayer no pasó ninguno. Estos dos niñatos, encima inútiles, que ayer pues decidieron no...
2: I aquí, doncs mira, hem tingut dilluns millors.
12: Jordi, t'envio una... Perdona, Quim. Aquest dediques tu, Albert.
15: No, Jordi.
12: Ai, perdó, Jordi.
2: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
20: Gràcies, Jubany.

0: Canalies, bon dia.
1: Bon dia, vas tenir època dut a la música garage,
0: no,
1: o no?
0: Gens, no, no. Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Com As You Are de Nirvana, una versió en directe de l'any 1991 a Califòrnia. I és que tal dia com avui, un 22 de setembre, però de l'any 1990, Nirvana va fer el seu concert més multitudinari. Van aparèixer al Motorsports International Garage a Seattle, juntament amb els Melvins. Una curiositat, Dave Grohl, que faria l'audició per la banda uns dies més tard, es trobava enmig del públic. 15.000 persones van gaudir de la música de Kurt Cobain i els seus. Yeah.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui la carpeta judicial ve carregada. El més destacat és que el Tribunal Constitucional comença a planar el camí cap a l'aplicació definitiva de l'amnistia. Tot i que la data que tothom té marcada al calendari no és avui, sinó és el dia 6 d'octubre. Pol Forada.
1: Sí, perquè el que estudiarà el Tribunal Constitucional les properes setmanes són els recursos d'empara dels líders independentistes a qui no se'ls ha aplicat l'amnistia per malversació. Són Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Comín o Lluís Puig. El recurs que avui hi ha sobre la taula és el de Turull, que ha caigut en mans d'un jutge conservador del TC. Això vol dir que avui la sentència serà contrària a aplicar l'amnistia. L'advocat de Turull, Jordi Pina, en parlava al matí de Catalunya Ràdio.
2: El magistrat Macías, amb una cosa inaudita, que jo no he vist mai, sí, amb quasi 40 anys de professió, ha filtrat als mitjans de comunicació el contingut d'una sentència del Tribunal Constitucional, que això és gravíssim.
3: La solució del recurs que rebutjava l'amnistia.
2: Sí, sí, el teniu tots, o el tinc jo. Sí, sí.
0: Ara bé, aquí no acaba aquesta partida perquè hi ha un altre ple del Tribunal Constitucional convocat per la primera setmana d'octubre i aquí sí que el bloc progressista, després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia, podrà imposar el seu criteri.
1: Sí, perquè avui amb la sentència de Turull poden passar dues coses. Quan la majoria progressista digui que no està d'acord amb el contingut de la sentència que rebutja l'amnistia, el jutge Macías podrà tornar-la a redactar, assumint els arguments de la majoria del ple, o pot passar-la a un altre company. Sigui com sigui, per al 6 d'octubre hi ha previstos el debat i votació de la sentència com a mínim del recurs de Dolors Bassa, i aquest recurs sí que ha caigut en mans d'un jutge progressista. Per tant, aleshores, el 6 d'octubre, aquest recurs, aquesta sentència, sí que s'aprovarà segur, i això ja marcarà doctrina per la resta.
0: I un cop el TC digui que els líders del procés han de ser amnistiats del tot, tocarà que el Suprem ho apliqui. I aquí Jordi Pina creu, vaja, no creu, que els jutges tinguin gaire marge per seguir enrocats.
2: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
0: I a l'Audiència Nacional, el jutge Peinado, quatre dies abans de jubilar-se, també ha decidit enviar la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a judici. Paula Brujats.
4: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
5: Que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
4: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa dos anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta és la segona carpeta judicial. La tercera, encara n'hi ha una altra. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha donat 3 dies a l'expresident Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx i es van taxar, recordem, en 1,3 milions d'euros.
1: Perquè fins ara Zapatero ha evitat donar-ne cap detall. Primer, el mes de juny, a l'audiència, en la seva declaració davant del mateix jutge.
6: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
7: No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
1: Aleshores, 17 de juny, la seva defensa va dir que n'aportaria detalls en una setmana o 10 dies, i d'això fa 3 mesos. A mitjans de juliol va concedir Zapatero una entrevista a Televisió Espanyola.
7: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años.
0: Pel cas de les joies, va acabar obrint també una segona investigació per possible frau i contraband. Sobre la causa Plus Ultra, el jutge ha citat les filles de Zapatero com a investigades el 30 de novembre. Avui en parlarem també a l'Àgora del Matí, a partir de les 8 del matí, amb Pere Rossinyol, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dimarts 22 de setembre, el dia comença amb 25 graus a Figueres, 24 a l'Ametlla de Mar. Hi ha una mica de tramuntana i mestral que reforcen aquesta temperatura en aquests sectors. En canvi, tenen 19 graus de Terrassa o 6 graus, tan sols Esterri d'Àneu. Dia de sol, dia amb algunes capes de núvols prims poc importants i dia amb unes temperatures una mica més moderades que les d'ahir. En general, quedaran entre els 28 i 30 graus, sí que podrien arribar encara als 34 o 35 a l'extrem sud de Catalunya.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, en direcció al nus de la Trinitat, que provoca 2 quilòmetres de cua. També hi ha aturades a l'entrada a Barcelona per la C-58, per la Pota Nord, l'A2 i la B-23.
0: Ara són les 7:05. I ampliem aquesta hora els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García. Bon dia.
11: Bon dia.
0: A debat.
12: El sistema educatiu, a partir d'avui, el Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'encàrrec de Salvador Illa per fer propostes sobre el que no funciona. Abans que s'acabi el mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model d'escola inclusiva. L'assemblea educativa hi tindrà un lloc al costat d'altres sectors implicats. Joan Manuel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
13: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
14: Les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril. Des d'un punt de vista polític, Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox se n'han desmarcat.
0: I tornen amb el català.
15: Un any després, aquest matí, el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea en una reunió davant de tots els socis comunitaris. Els dubtes de països grans, com Alemanya o Itàlia, continuen frustrant el consens.
16: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial. I que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers José Manuel Álvarez.
17: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unió Europea, si no lo están también el català.
16: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mai vist.
12: El nombre de persones migrats que arriben a les embarcacions irregulars a les Balears, en el que portem d'any s'han superat els 5.600 immigrants, que han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries.
0: I en canvi, en un altre focus, més presència policial.
14: A les fronteres de Ceuta i Melilla, davant les noves crides a les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que hi estan a sobre i insisteix que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent.
15: El Marroc celebra demà eleccions amb el descontentament juvenil com a eix central en un país embargat en projectes faraònics, com és el cas de l'estadi Hassan II.
0: Enviat especial al Marroc, Nandos de Noguera.
18: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Les protestes ja apaivagades dels joves i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país, mentre el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. Des de Fanidec, Nanda Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Boicot.
12: El que faran les grans cadenes de televisió a Donald Trump, que se solidaritzen amb els mitjans de comunicació que el president dels Estats Units ha vetat, com la CNN. Com a mostra de suport, deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
14: I en aquest context, avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units.
19: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
20: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
19: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Polèmica.
15: Per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià, Babylon Park, que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. Es va aprovar l'assemblea de socis compromissaris de dissabte. Els dies previs, la comunitat palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra. També l'eurodiputat dels comuns, Jaume Sens.
21: El Barça diu que és més que un club, que defensa la pau, els drets humans i la infància, però la veritat es posa al costat d'Israel mentre s'està cometent un genocidi indirecte i en bruta a l'escut i als valors del seu prestigi mundial. I crec que hi ha una pregunta que molta gent s'està fent. Quin gest representa més els valors del Barça? La foto del president Laporta darrere d'una bandera israeliana o la bandera palestina de l'Amir Yamal?
12: Durant l'assemblea, Laporta va explicar que no havien detectat cap irregularitat. El club ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que s'ha fet un informe per avaluar el contracte i que la nacionalitat israeliana d'un dels accionistes no acredita cap vinculació amb la guerra a Gaza ni constitueix per si sola un motiu per excloure-la. El guany econòmic per al Barça serà d'uns 100 milions d'euros en els pròxims 25 anys.
0: Un altre segrest.
14: Investiguen un segon cas en 48 hores d'un home raptat a la Força Catalunya. Segons l'Ara, va passar la matinada de dilluns a Barcelona quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un vehicle per la força al carrer de Huelva. A primera hora d'ahir el van trobar a prop d'una benzinera Salt, al Gironès, amb clars signes de violència. La investigació està oberta.
15: És el segon cas en menys de dos dies, després que dissabte a la tarda cinc persones disfressades de policia s'emportessin un home a l'AP7.
0: Atenció, perquè comencen els divorcis.
12: L'octubre és el mes amb més ruptures. Segons dades de l'IDESCAT, l'any 2024, el mes d'octubre és el segon mes de l'any en què es van sol·licitar més divorcis, un total de 1.485. El primer va ser juliol. En tot l'any van ser gairebé 14.000.
14: Les vacances trenquen matrimoni, segons la jurista especialitzada en violència masclista Elena Martín. Ella és també divorce planner, és a dir, planteja una estratègia divorce planner.
0: En comptes de plantejar, d'organitzar-te el casament, s'organitzen el divorci.
14: Sí, divorce planner. Plantegen una estratègia legal, emocional i patrimonial perquè la ruptura sigui el menys traumàtica possible.
0: Mira, de fet, ens ho explicarà. A partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio, Elena Martín. Homenatge.
15: El Congrés reivindica el llegat del músic Pau Casals, coincidint ahir amb el Dia Mundial de la Pau.
3: L'encarregat de fer sonar l'històric instrument ha estat el jove virtuós italià Ettore Pagano. Com Casals fa 50 anys, davant Nacions Unides, ha fet ressonar el cant dels ocells al Congrés. Durant l'acte, la presidenta de la cambra ha parlat del compromís de Casals amb la pau i després el Fixa't com sona de Catalunya Música. Armengol ha admès que no se l'ha reconegut prou.
11: Va ser molt contundent i molt valent, no? I tal vegada persones així han fet possible que les nostres democràcies siguin millors, no? I tal vegada no hem sabut homenatjar prou el seu nom. Penso que no.
3: El president Salvador Illa no s'ha perdut l'homenatge, tampoc alguns ministres i representants de la majoria de partits. Junts no hi ha anat perquè diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista de Casals. Des de Madrid, Dani Sanidaja, Prematí de Catalunya Ràdio.
0: I ovació.
12: La que va rebre ahir l'estrena de Gènesi al Festival de Sant Sebastià. La sèrie ja es pot veure a la plataforma 3CAT. Avui Eduard Fernández presenta la pel·lícula del mal padre que competeix a la secció oficial.
14: Mentrestant, fora de competició, s'ha presentat la producció catalana en participació de 3CAT, Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit atrocitats del Patronato de Protección de la Mujer.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, sincer.
22: Kylian Mbappé, que fa autocrítica del joc del Madrid. Són declaracions al diari AS.
23: Sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueda hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
22: El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no les formes. Assegura que cap de les jugades que reclama el conjunt blanc hauria canviat el resultat del derbi madrileny, mentre que l'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral.
0: Ara són les 7:13, anem al quiosc.
12: Doncs des del quiosc d'aquí del costat de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura i les portades d'avui us hem de dir que són gairebé totes iguals perquè porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada amb el lema El futur és aquí, publicitat a banda. Bona part dels diaris expliquen avui que el jutge Peinado obre judici a Begoña Gómez amb jurat. Ens fixem, però, amb la fotografia de portada de l'ABC. És d'arxiu i si veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero, tots dos rient, acompanyats de més gent, i just a sota hi llegim Units pel banc dels acusats. A la premsa catalana, tant el periòdico com la Vanguardia dediquen la fotografia de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés de Pau Casals, i a l'Ara hi veiem l'actriu Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià, i l'actriu diu: un consell pels Javis, cuidar el cap i no perdre el seny.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
25: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
26: Mm-hmm.
25: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
26: I des de 16.400 euros.
25: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
26: Citroën.
25: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
27: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
28: I sopem a les millors taules del món.
27: En aquesta terra protegim i acollim.
1: Fem barri i fem pinya.
2: I fem. I no deixem de ser.
4: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
5: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
6: Generalitat de Catalunya.
7: El govern de tothom.
8: Professionals. Sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
9: La cultura és allò que tu vius. El que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
28: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Olost, 16 a Esparreguera i 22 a Mataró. Carreteres, Mireia Sala.
10: Retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, per un accident en direcció al nus de la Trinitat. També hi ha cua a l'entrada a Barcelona per la C-58, per la Pota Nord i a la 2 a Sant Vicenç dels Horts.
15: Us ho avança al matí a Barcelona, acord PSC-Esquerra per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents amb el triple de beques i ajuts per extraescolars.
10: El govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemany han pactat destinar el que recapti del recàrrec turístic a creuers a programes d'activitats de reforç escolar.
14: Elisenda Alemany, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona.
29: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar gratuïtes per a tots els alumnes, per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació de fet que feia el darrer informe PISA.
10: Es calcula que uns 12.000 infants no fan extraescolars perquè no s'ho poden pagar. L'objectiu és ingressar 20 milions d'euros els pròxims anys amb la taxa de creueristes 4 l'any 2027.
15: Més notícies. Encara a Barcelona i encara pel que fa als joves, atenció a aquesta nova dada també preocupant pel que fa a l'ús del català. Només una de cada 10 converses entre joves esportistes de Barcelona és en català.
14: Ho diuen Informa, que sosté que un cop més el castellà guanya protagonisme.
15: Anna Escura.
10: Marta Salicru, comissionada d'ús social del català, destaca el pes que tenen entrenadors i dinamitzadors socials.
30: Que des d'aquestes figures que lideren les activitats es faci servir el català com a llengua vehicular és el que pot crear un espai de socialització en català en aquest àmbit de l'esport i del lleure.
10: L'estudi s'ha fet en 10 clubs esportius de Barcelona i 4 espais juvenils del districte de Sants. Anna Escurella Xas per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: A l'Anoia han desmantellat una plantació exterior de marihuana amb 400 plantes en una zona boscosa de Bellprat.
10: Segons explica l'Eix Diari, la policia ha detingut un home de 51 anys i es calcula que les plantes tenien un valor estimat de més de mig milió d'euros.
15: I a Collserola, Esquerra Republicana demana al govern de Salvador Illa la reobertura gradual del parc de Collserola.
14: Ha estat tancat des de fa 10 mesos per la pesta porcina africana.
15: I cultura. Anem d'estrena, anem al Teatre Lliure de Gràcia.
31: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia...
15: S'hi estrena la Vella Helena, un espectacle que es va estrenar ara fa 50 anys amb Anna Lizaran i Imma Colomer i ara torna amb un nou repartiment. Al capdavant, el col·lectiu Miserable.

0: Quin ha resultat guanyador el teu venedor? A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Cort Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquell lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Cort Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Cort Inglés.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
3: Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts.
4: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
5: El ple del tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació.
6: Si passés el 6, evidentment es resoldria el 6, la del Jordi Turull i la de la Dolors Bassa.
7: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar, quien puede hacer que haga. El señor Peinado ha hecho su aportación.
8: Hemos reforzado la frontera en Ceuta como en Melilla.
9: Un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho.
10: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Pentinar.
11: És un verb ben interessant en sentit figurat. En esports, colpejar suaument la pilota amb el cap per desviar-la lleugerament o allargar-ne la trajectòria. La policia també pentina una zona quan l'escorcolla de manera exhaustiva per buscar algú. Pentinar també pot voler dir renyar durament algú donant-li una bona repulsa o advertiment. El que és més que evident és que el jutge Peinado no passa la pinta per la cavallera de Begoña Gómez.
10: Primera esmena.
11: El Congrés no podrà fer cap llei respecte a l'establiment d'una religió ni prohibir-ne la lliure pràctica, ni limitar la llibertat d'expressió de premsa, ni el dret del poble a reunir-se pacíficament i a demanar al govern de la reparació de greuges. La CNN, MS Now i Politico demanden Donald Trump perquè creuen que ha violat aquesta esmena constitucional en vetar-los l'accés a la Casa Blanca.
10: Gènesi.
11: Procés o manera com s'ha originat o ha pres naixença alguna cosa. Pel cas que ens ocupa, el Bulli de Ferran Adrià. Gènesi, la nova sèrie de 3Cats sobre la revolució gastronòmica que va liderar Adrià des dels fogons del Bulli, s'ha estrenat al Festival de Cinema de Sant Sebastià amb una acollida excel·lent.
10: I ara posem-hi tres xifres amb l'Ara Garcia. 5.600.
12: Són les persones migrants que han arribat a les Balears amb embarcacions irregulars en el que portem d'any. Han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries.
10: 8.500.
12: Són els conductors que en només dos mesos el Servei Català de Trànsit ha detectat que feien anar el mòbil mentre circulaven per l'AP7 o l'A2. Els van enxapar unes càmeres amb intel·ligència artificial en una prova pilot i ara el Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària.
10: 100 milions.
12: Serà el benefici que tindrà el Barça els pròxims 25 anys arran de l'acord amb el grup israelià Babylon Park. Aquesta companyia instal·larà al Camp Nou un espai de lleure per als més petits. L'acord es va aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris dissabte i ha aixecat polèmica perquè els dies previs la comunitat palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra.
10: I ara posem-hi tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un calaix d'aquests llargs, de les farmàcies ple de medicaments i el braç d'una farmacèutica amb unes receptes a la mà que fa l'efecte que va buscar més medicaments.
13: Amb aquesta imatge s'explica que la Covid s'accelera l'última setmana i es posa al capdavant dels virus respiratoris. És una foto que veiem a La Vanguardia. El repunt de la Covid coincideix amb l'inici del període de vacunació en diverses comunitats.
10: A la segona, al Congrés, amb tots els diputats al seu lloc i al mig d'un piano hi ha dos músics també i un sosté un violoncel.
13: És l'homenatge que va fer ahir la Cambra Baixa Pau Casals coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement i en el marc del Dia Internacional de la Pau. El violoncel·lista de la imatge és Ettore Pagano, que va tocar el violoncel que va pertànyer a Pau Casals. La pianista és Yoko Suzuki. És una fotografia que veiem avui a la majoria de diaris.
10: I la tercera ens l'envien des de Girona. Veig les fotografies del que semblen quatre banderes diferents. En tres domina el color verd i taronja i la quarta és ben diferent, és de color blau. I veig al mig un arbre. Fèlix Martín, què són aquestes banderes?
14: Doncs són les quatre propostes que tenien els veïns de Cassà de la Selva per triar la bandera del poble perquè tenen escut, però bandera no. A partir de la iniciativa d'una entitat cultural han fet una votació i del miler de veïns que s'hi han pronunciat, gairebé la meitat han triat aquesta que dius que és ben diferent. Blau intens de color de fons i al mig, exactament, la silueta de color blanc d'un arbre surer, que és típic de Cassà, amb el dibuix de les branques i les arrels. Ara l'Ajuntament ha de decidir si

0: fa seu aquest projecte i engega els tràmits legals per tenir bandera.
1: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
2: 7:24 i avui a La cara B del temps rematem l'estiu parlant de nous rècords de calor a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui és l'últim dia de l'estiu astronòmic i encara a aquestes altures continuem tenint rècords per un mes de setembre. Ahir a Constantí, el Tarragonès, es va arribar gairebé 34 graus i mig, cosa que no s'havia vist mai en un setembre des que es va inaugurar l'estació el 1990. A l'Observatori Fabra de Barcelona, en més de 100 anys, mai havien superat els 33 graus en un mes de setembre. Doncs bé, ahir va ser la novena ocasió en menys d'un mes que va superar aquesta xifra. I un altre rècord de setembre, a l'aeroport de Reus, l'estació meteorològica funciona des del 1952. Fins ahir mai havien passat dels 34 graus i mig en un mes de setembre. Ahir van arribar els 35 i mig. Potser el més curiós d'aquests rècords és la data en què es produeixen. Tenir rècords la primera setmana de setembre és fàcil i és probable en un context d'escalfament global, però tenir-los a dia 21, a les portes de la tardor, ens ha tornat a deixar bocabadats.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia part posterior a mar que terra endins pot ser davantera. I la resposta era popa. La popa és la part posterior del buc d'una nau, però a ponent les popes són també els pits que van davant. Avui dimarts, un Enigmàrius sarcàstic. Us en foteu amb el seu consentiment. De 5 lletres. Us en foteu amb el seu consentiment. 5 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Un informe de l'Exèrcit de Terra avisa que les ONGs estan explicant als migrants de Ceuta com mentir sobre la seva edat. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. Diu la notícia que l'informe de l'Exèrcit detalla clarament com les ONGs que estan treballant a Ceuta estan repartint tríptics en francès, anglès i espanyol, on expliquen als migrants com negar-se a sotmetre's a una prova mèdica per verificar les seves edats. La notícia recorda que aquesta prova mèdica determina la maduració òssia i dental a través de radiografies del canell, la dentadura i la clavícula. També diu la notícia que negar-se a fer-se les proves els donaria més opcions de ser considerats menors d'edat i evitar així la seva deportació.
2: I això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
10: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en els sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
6: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un informe de l'Exèrcit de Terra avisa que les ONGs estan explicant als migrants de Ceuta com mentir sobre la seva edat és una notícia falsa. De fet, l'Estat Major de Defensa ha desmentit la notícia i el suposat informe que circula de l'Exèrcit està fet amb intel·ligència artificial. També circula un vídeo on es veu un membre de la ONG Save the Children lliurant un tríptic als migrants. És un tríptic on se'ls informa dels seus drets i garanties, però no els explica com mentir sobre la seva edat.
2: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.

0: I ara a punt d'arribar a 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
1: Està molt bé que els germans Gallagher s'hagin retrobat després de 15 anys sense parlar-se i que es portin millor que mai. Es nota que tenen 54, en Liam els va fer ahir, i 59 anys, i que com és sabut, amb el temps aprenem a triar quines batalles val la pena lliurar i quines no. Bones coses del retorn d'Oasis als escenaris mundials són la nova fornada de fans que ha emergit, perquè ara els concerts adults i adolescents comparteixen cridòria i llàgrimes. També que s'han convertit en dos països encantadors i elegants, que Stephen Knight i equip han parit un molt bon documental musical que ens mostra l'impacte dels germans avui, o que continuen tenint cançons per triar i remenar tan bones com aquest Roll With It.

0: Ara són 7:45. I avui és dimarts 22 de setembre. Ens despertem amb 11 graus a la Pobla de Segur, 17 a Sant Cugat del Vallès i 14 a Torroella del Montgrí. Dia que a 9:15 parlarem també amb el periodista Ernesto Ekaizer sobre l'amnistia i el ple també del Tribunal Constitucional. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Doncs precisament que el TC aborda avui el primer recurs d'empara sobre els líders del procés a qui no s'ha aplicat l'amnistia. És el cas de Jordi Turull. Probablement l'aval definitiu arribarà la primera setmana d'octubre.
2: També avui el ministre Álvarez tornarà a posar sobre la taula l'oficialitat del català a Europa avui, però no està prevista cap votació.
1: El president espanyol Pedro Sánchez no assistirà avui a la recepció que ofereix Donald Trump a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU. Segons fonts de la Moncloa, no hi anirà per motius d'agenda.
2: La dona de Sánchez, Begoña Gómez, serà jutjada per tràfic d'influències i malversació. El judici encara no té data.
1: Les Balears ja reben més immigrants en pastera que les Canàries. En el que portem d'any han desembarcat a Mallorca i Formentera més de 5.600 persones, 200 més que les Canàries.
2: Els Mossos investiguen un segon intent de segrest en 48 hores. Primer va ser en plena P7, el segon dilluns a la matinada a Barcelona. Diversos homes van intentar introduir-ne un altre per la força dins d'un cotxe al carrer Huelva. El van trobar hores més tard a Salt amb signes de violència.
3: Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, no comparteix les formes, afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama, mentre que l'Atleti de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral. El Joventut celebra a la plaça de la Vida de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de Bàsquet.
0: I pel que fa al temps, avui no tindrem rècord de calor, però sí que seguirem amb temperatures d'estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui pot arribar a baixar 2, 3 o 4 graus la temperatura a la costa i al prelitoral, que és on ahir es va disparar més. Tot i això, encara arribarem amb facilitat als 30 graus a molts llocs de Catalunya, fins als 34 o 35 a l'extrem sud, amb una mica de tramuntana aquest matí i mestral als dos extrems de Catalunya, però amb tendència que vagi fluixant i amb un dia assolellat.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera.
5: Dins els retards al servei de Renfe, destaquem el de l'R11, que ha sortit de Figueres cap a Barcelona i que porta una demora de 55 minuts, el de l'R16 de Tortosa cap a Barcelona va 25 minuts tard i 20 minuts d'endarreriment en el tren de l'R14 que a aquesta hora va de la plana Picamoixons cap a Barcelona. I atenció, si al llarg del dia d'avui heu d'agafar els autobusos urbans de Barcelona perquè fan vaga entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. Hi ha serveis mínims d'un 20% fins les 4 i del 40% entre les 4 i les 5.
0: I a les carreteres a aquesta hora trobem les retencions habituals per entrar a Barcelona. Mireia Sala.
6: Sí, a cua a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'AP7 a Santa Perpètua, a l'A2 i la B23 a Sant Feliu de Llobregat i a les dues rondes de Barcelona. En el cas de la ronda de dalt, un accident complica el trànsit també en sentit Besòs.
0: Ho rebatem amb les portades. Marc Jurado.
7: Bon dia. Avui, per cert, en publicitat, Ricard, institucional a tots els diaris, amb portada i contraportada incloses, on s'hi llegeix El futur és aquí. Més enllà d'això, però, destaquem el cas Begoña Gómez. A Madrid, El País explica que el jutge Peinado li obre judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña Gómez abans que l'escollin. De la BC ens quedem sobretot amb la fotografia de portada, és d'arxiu, i s'hi veu rient el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. I llegim Units pel banc dels acusats. I d'altra banda, tant El Periódico com La Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés a Pau Casals, i a l'ara hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià, i l'actriu diu un consell pels Javis: cuidar el cap i no perdre el seny.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Pere Rossinyol, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Els articles d'opinió d'avui, diversos temes. Hi ha la ONU, hi ha Donald Trump i parlen també d'Alemanya i de Begoña Gómez.
8: Sí, per exemple, editorials del País i La Vanguardia que reflexionen sobre l'Assemblea General de les Nacions Unides que comença avui i coincideixen a dir que aquest organisme internacional està en hores baixes. El diari de Prisa titula Salva l'ONU, i el de Godó, l'ONU en crisi davant el desordre mundial. Un desordre al qual ha contribuït Donald Trump. Aquí el periòdico dedica avui l'editorial. Explica que el Partit Republicà als Estats Units ara mateix és més afí al moviment trumpista MAGA que no pas al conservadorisme tradicional. L'ara mira cap a Alemanya i es pregunta si Merz és el líder que necessita el país. Assegura que la seva figura està molt debilitada i que és molt difícil que pugui aguantar fins al 2029, mentre que El Mundo dedica l'editorial a l'obertura del judici contra Begoña Gómez per negar que hi hagi lawfare. Diu que la conspiració és a la Moncloa, no entre els jutges.
0: Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
9: A La Vanguardia entrevisten Meritxell i Toni Falgueres, pregoners de les festes de la Mercè. Demà ells seran la veu dels botiguers de Catalunya, els que atresoren la confiança dels clients, l'ànima dels barris, un teixit social que crea identitat i que massa sovint ha de baixar la persiana perquè, entre altres coses, no poden competir contra Goliat. De mitjana, 180 petits comerços tanquen cada mes a Catalunya. De fet, s'hauran adonat que de mica en mica van desapareixent drogueries, ferreteries, merceries, i que ara és molt més fàcil comprar un mòbil d'última generació que un cargol per penjar un quadre o un botó.
10: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
11: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
10: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
11: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
10: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
11: Apialia, la força de vendre junts.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
13: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
14: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
15: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
16: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
17: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Catalunya Ràdio.
0: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què se n'ha fet del Boulevard Rosa?
1: Doncs ara és un restaurant georgià gegant que va obrir dissabte passat. Es diu Tbilisi Boulevard i està obert a les 12 del migdia i fins a la mitjanit. És el més gran de tot Espanya, amb 1.600 metres quadrats, i llegim a BTV que s'autodescriuen com un restaurant de cuina de la iaia, la iaia georgiana. No només es menja, sinó que també s'hi pot fer una immersió per entendre la cultura georgiana.
0: I canvien de zona per fer caixa.
2: Empreses constructores de Lleida, veiem el Segre, que se'n van a la costa i a Barcelona per tenir més beneficis. I és que les dades parlen per si soles. S'edifiquen el doble d'habitatges per cada 100.000 habitants a la capital catalana i a Girona, que no a Ponent. Apunten que a Lleida hi ha molts menys marge de benefici, ja que els preus de venda no tenen res a veure amb altres províncies.
0: Qui demana passar d'incògnit?
1: La policia de Benidorm demana patrullar de paisà per frenar la venda il·legal d'alcohol a les platges. Consideren que anar uniformats, alerta els venedors, que tenen preparada una estratègia per evitar que els multin. Ho llegim a Punt Medi. Aquest any han posat prop d'un miler de sancions per la venda ambulant de begudes, sobretot mojitos. Ara bé, hi ha un però: bona part de les multes no s'arriben a cobrar.
0: Pamplona reviu encierros en ple setembre.
2: No és que hi hagi hagut una segona edició dels Sanfermines en ple setembre, el tema és que aquests últims dies s'han rodat escenes per una tercera temporada de la sèrie alemanya de Netflix Mindfulness para Asesinos. En el joc de les diferències no hi havia toros, sinó càmeres, i els Mossos eren figurants que corrien pel carrer Hilarión Eslava, un carrer que mai ha format part del recorregut real dels encierros. Ho hem vist al Diari de Navarra.
0: Què va l'alça?
1: Els alumnes de Ciències Religioses. Ah. Llegim el Diari de Girona, sí, que s'han doblat en 5 anys aquí a Girona. Ara mateix, entre grau i màster, n'hi ha 59. A més, hi ha estudiants de la Universitat de Girona que s'hi formaran per ser mestres de religió. El director de l'Institut Superior de Ciències Religioses assegura que hi ha un interès creixent, ja sigui des del punt de vista teològic, històric, cultural o patrimonial, i apunta també al boca a orella.
0: Busquen destí per 1.000 pel·lícules de col·leccionista.
2: El propietari d'aquest llegat és un veí de València, Pepe Galvis, que va morir el 2019. Els seus hereus busquen una institució, associació o entitat que pugui acollir tot aquest material. Hi ha des de grans documentals, cinema mut, recopilacions del Nodó, pel·lícules històriques com Ciutadà Kane d'Orson Welles. Una història que llegim al Levante.
0: I ara, a aquesta hora, us expliquem els destacats en internacional i economia amb Pol Foradada i Lara Garcia.
8: Segueix la pressió alemanya contra el canceller Friedrich Merz després de la desfeta de la CDU a les eleccions regionals de diumenge. Ningú salta a titular el Frankfurter Allgemeine Zeitung, on llegim un article dur que parla del principal partit d'Alemanya com una formació prescindible. Diu que Merz s'ha equivocat volent desfer el camí de Merkel perquè diu que no ha entès que la CDU va triomfar com a partit de centre, agrupant sensibilitats i no des d'una posició ideològica definida. A Die Welt hi llegim, mentre el seu partit es preocupa per la supervivència, Merz comet un altre error, en aquest cas per unes declaracions on defensava el seu pla de retallades de servei públic. I a la premsa marroquina es fan ressò de les declaracions del ministre Álvarez en aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio ahir dilluns, i la seva voluntat de cooperació amb el Marroc per evitar un nou assalt a Ceuta. Ho llegim al Express, que obre la seva secció d'opinió amb un article que afirma que Ceuta i Melilla han de ser l'últim capítol de la descolonització d'Àfrica.
2: I a la premsa econòmica, Brussel·les vol obligar Renfe a vendre a la seva pàgina web bitllets de Ouigo i Iryo. Ho explica l'economista. La Comissió Europea vol portar la liberalització ferroviària un pas més enllà. L'últim plantejament és que els operadors dominants obrin els seus canals de distribució als rivals. L'objectiu seria facilitar la compra de bitllets entre diferents operadors. Expansión publica dades sobre inversió estrangera. Espanya va rebre 12.400 milions entre gener i juliol, però les desinversions efectuades per empreses forànies van superar els 9.000 milions, cosa que ha reduït l'entrada neta de capital estranger a 3.400 milions. I parlant d'empreses, la indústria alerta al govern espanyol que les fàbriques hauran de fer parades aquesta tardor per als preus de l'energia. Cinco Días destaca que 10 patronals que representen el teixit productiu estatal demanen ajudes després de constatar una destrucció de l'activitat per l'encariment de costos.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, veig que encara porta en cua les queixes de Mourinho.
3: I en portaran. Mbappé, en una entrevista al diari, es diu que el que han de fer és fer-ho millor.
19: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone hora de eso.
3: Es reparteixen les crítiques i els culpables. Mourinho comença a ser qüestionat i no és l'únic. El periódico diu que els madridistes ja assenyalen la llotja i qüestionen Florentino Pérez per una mala planificació esportiva.

L'esportiu parla de campanya de distracció de Mourinho que deixa la letàrgia per distreure l'atenció de l'inici nefast del Real Madrid. Pel món deportiu, Mourinho fa teatre del dolent, un Mourinho dramàtic, mentre que l'esport es fa ressò de les queixes de l'Atlètic de Madrid. Stop a l'assetjament arbitral. Lara diu que Mourinho perd adeptes i l'entorn del Madrid dubta de si s'ha equivocat repescant el tècnic portuguès. Per La Vanguardia, Mourinho no canvia res. Histrionisme vintage a la sala de premsa i més encara a la gespa. Emilio Pérez de Rozas afirma que la gent dolenta no canvia, en referència a Mourinho, i Lluís Carrasco diu que el Barça juga i el Madrid brama. I, mentrestant, la Lliga es queda orfa de futbol fins al 10 d'octubre.

0: Quatre partits de seleccions buiden el vestidor del Barça. El diari Esport diu que Hansi Flick farà una preparació especial per gestionar aquesta aturada llarguíssima.
1: Dos minuts seran 3:15 del matí i acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia.
1: Una rata entra en una habitació de l'Hospital Puerta del Mar de Cádiz i salta sobre el llit d'un pacient.
3: Sí, els familiars d'un pacient ingressat en aquest hospital han denunciat que la rata, grossa, va entrar a l'habitació, es va enfilar al llit i després es va amagar darrere d'una butaca. Van aconseguir gravar-la, instants més tard expulsar-la fins al passadís. UGT de Puerta del Mar diu que no és un episodi aïllat i que ha passat altres vegades. Ho explica 20 minuts.
1: I la Casa Blanca llança Trump TV. Després del veto a mitjans, transmetrà els esdeveniments del mandatari 24 hores.
4: Enmig de la disputa de Trump amb diversos mitjans de comunicació, la Casa Blanca ha decidit treure pit i crear aquest nou canal, que, per cert, ven molt bé, diu, gaudeix dels moments més destacats de l'administració Trump, tots en un mateix lloc, els millors vídeos, les declaracions més importants i els moments més destacats que no et pots perdre, disponibles les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Ho hem llegit a El Universal.
1: Dos visitants pengen els seus propis quadres a la sala de la Mona Lisa del Louvre i acaben detinguts.
3: Sí. Es tracta de dos ciutadans alemanys que van tirar pel dret, van penjar les seves creacions utilitzant cinta adhesiva i les van fixar directament sobre la paret. En un dels quadres hi apareixia un dels homes vestit amb una armadura i a l'altre posaven tots dos al costat d'una senyora. Quan la policia els va arrestar i els va preguntar per què ho havien fet, la resposta va ser clara, per diversió. Ho hem vist a La Razón.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem l'actriu Mercè Martínez. Avui en fa 50, també som un any més. Aina Clotet, l'actriu, directora i guionista, en fa 44. Mm-hmm. Albert Pla, avui, bufa 60 espelmes.
1: Per molts anys.
4: I tant, i arriba tots. El 77. Bruce Springsteen.
1: També per molts anys.
4: I tant, Bruce, happy birthday. Sí.
1: El santoral.
4: Avui és Sant Maurici, Sant Càndid, Santa Digna i Sant Constantí.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa anant al quiosc vintage amb Albert Om.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
7: 22 de setembre de 2006, pregó accidentat a les festes de la Mercè de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra divideixen la plaça de Sant Jaume entre partidaris i detractors de la pregonera, l'escriptora madrilenya Elvira Lindo. Els que hi estan a favor porten una pancarta que diu «Tots som Elvira Lindo». La majoria formen part d'un nou partit polític que es diu Ciutadans i que de moment no té cap diputat al Parlament. Els contraris a Elvira Lindo ho són perquè no volen un pregó en castellà fet per algú aliè a la realitat de Barcelona i Catalunya. Lindo va ser elegida pregonera per l'alcalde Joan Clos, però Clos se'n va anar de ministre i qui va haver d'entomar la polèmica és Jordi Hereu, l'alcalde que s'acabava d'estrenar. I ara fa 20 anys, atenció a la promesa electoral d'Artur Mas, donar 1.000 euros a cada família que tingui un fill, l'adopti o l'aculli. Ja falta poc per les eleccions de l'1 de novembre en què el PSC vol retenir la Generalitat. José Montilla diu que la cosa està entre ell o Artur Mas, o un president progressista o un de conservador, o un president federal o un de sobiranista.
8: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:46. I aquesta hora repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Tret de sortida per l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont.
10: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació, encara que Junts es mostren prudents sobre el retorn de l'expresident.
1: El Consell d'Educació de Catalunya comença avui a debatre la transformació del sistema educatiu.
11: Abans que s'acabi el mes, s'hauran d'escollir els temes de debat com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Joan Manuel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
12: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
1: Pedro Sánchez no assistirà avui a la recepció que ofereix Donald Trump a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU.
10: Segons fonts de la Moncloa, no hi anirà per motius d'agenda.
1: I el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea.
11: Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia continuen frustrant el consens. La sessió d'avui arriba abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Estrangers.
13: Desde luego es impensable para España que haya
2: un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
1: Les Balears ja reben més immigrants en pastera que les Canàries.
10: En el que portem d'any han desembarcat a Mallorca i Formentera més de 5.600 persones, 200 més que les Canàries.
1: Polèmica per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià.
11: Es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. Es va aprovar l'assemblea de socis compromissaris dissabte. Els dies previs, la comunitat palestina havia fet una crida a votar-hi en contra.
1: I estrena amb ovació de Gènesi al Festival del Cinema de Sant Sebastià.
10: És la sèrie sobre Ferran Adrià i el Bull, i la sèrie ja es pot veure a la plataforma 3CAT. Avui s'hi presenta el Malpadre, amb Eduard Fernández, que competeix a la secció oficial per la Conxa d'Or.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions. Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
1: A Lleida també hi tenim l'Estela Bussoms, bon dia.
14: No, bon dia, ara sí.
1: A Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Bon dia, també.
1: Comencem a Barcelona, perquè avui hi ha vaga, Marc, als autobusos urbans.
13: Sí, Ricard, serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. L'aturada es fa després del fracàs de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada, 35 hores setmanals, o el calendari laboral del personal de circulació.
1: Això pel que fa a Barcelona, saltem ara a les Terres de Ponent, a Lleida, perquè hi ha nova denúncia i ja en són 7. Contra el fisioterapeuta acusat de fer tocaments inapropiats a les clientes, Estela.
17: A l'home de 30 anys el van detenir dimarts passat quan l'havien denunciat 3 dones i els Mossos ja preveien que un cop fet públic el cas sortirien més denúncies. Doncs bé, una setmana després en són 7 i no descarten que la xifra encara creixi més. La detenció es va fer a Juncosa, les Garrigues, i les presumptes víctimes són bàsicament d'aquesta comarca i del Segrià. El fisioterapeuta està en llibertat amb càrrecs, acusat d'agressió sexual. D'altra banda, d'aquí poc més d'una hora, a les 9, al castell medieval de Cervera desvetllaran una troballa arqueològica que han fet a la campanya d'aquest estiu. De moment anuncien que és un descobriment inesperat i de gran importància.
1: I a Tarragona, una setmana després de l'accident en què va morir un treballador al pàrquing del Mercat Central, es vol engegar una investigació interna, Clara.
18: És el que ha demanat a l'Ajuntament l'empresa pública que gestiona els mercats municipals de la ciutat. El Consell d'Administració vol que s'esclareixin les circumstàncies d'aquest accident en què va morir un operari i una altra vegada ferit greu mentre reparaven el sistema de bombeig de l'equipament. També vol que s'investigui amb detall les actuacions que es van dur a terme després dels fets. En cultura, el cicle Perifèria Cultural portarà a petits pobles del Baix Penedès 4 concerts d'artistes de diferents punts dels països catalans. Roger Mas, Judit Nederman o Montse Castellà són algunes de les propostes. Els concerts es faran entre el 3 i el 18 d'octubre.
1: Per cert, que el Ball de Dames i Vells, això és demà?
18: Això és a partir d'avui i fins demà. Dames i Vells i tota la resta de balls parlats de Tarragona.
1: A la plaça dels Natzarens, no, això?
18: Sí. Sí, de fet, comença la plaça de Dames i Vells, que porta el nom del propi ball. Sí, sí.
1: És fantàstic, això. Escolta'm, ja vindrem. I a Girona, avui comença també els treballs per treure els arbres cremats de l'incendi de les Gavarres al juliol. El Fèlix.
16: Sí, el Consorci de les Gavarres ha arrencat aquests treballs per retirar la fusta cremada dels arbres que són més a prop de la carretera de la Ganga, que és la que porta de la Bisbal d'Empordà a Calonge, travessant les Gavarres, i que és on va arrencar aquest incendi. És una franja de 20 metres de terreny a banda i banda de la carretera. Ho fan per seguretat, per evitar que alguns d'aquests arbres cremats puguin caure al vial. D'altra banda, en un àmbit ben diferent, han enxampat a Galícia un vaixell carregat amb 2.000 quilos de cocaïna que havia sortit del port de Roses. Entre d'altres, han detingut el cap de la banda, que vivia també a les comarques de Girona.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, fa 10 minuts que ha sortit el sol i el dia arrenca amb tranquil·litat i 4 núvols prims. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Sí, així continuarà. Durant tot el dia, potser amb alguna nuvolada avui a la costa, poc important, amb una temperatura més moderada que ahir. Sí que a aquesta hora tenim valors alts, que, per exemple, arriben als 25 graus a l'Hospitalet de l'Infant, a causa d'una mica de ventet que bufa de mestral només aquest matí. També tenen 24 graus a Roses, n'hi ha 19 a Escó, 9 graus a Arties, a la Vall d'Aran, aquí sí que refresca una mica. Al migdia s'arribarà al voltant dels 29-30 graus a gairebé tot arreu, potser 34-35 encara a l'extrem sud, a les Terres de l'Ebre. Dia, com dèiem, de sol, es mantindrà així durant tota la setmana, com a mínim fins dissabte o diumenge. El proper canvi que veiem a llarg termini seria de cara a dilluns de la setmana que ve, així que encara falta molt.
1: I pel que fa al trànsit, un accident i una avaria a la C32 compliquen l'entrada a Barcelona. Mireia Sala?
15: Sí, a cua a Castelldefels per una avaria i de Gavà a Viladecans per un accident que talla un carril. Entrada complicada també per la B23 a Sant Feliu de Llobregat i retencions a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'AP7 de Santa Perpètua, la C31 a Badalona i les dues rondes de Barcelona.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge d'una professora de secundària del Vallès Occidental. És especialista en castellà i anglès, però el primer dia de curs la direcció del centre li va comunicar que també s'havia de fer càrrec d'un grup de català a l'ESO, sense que ella sigui catalanoparlant ni hagi impartit mai la matèria.
23: Em preocupen els alumnes. Què passa amb el seu dret a rebre una educació de qualitat i a tenir davant seu un professor preparat per impartir aquella matèria? Els alumnes no poden pagar les mancances del sistema.
22: El Departament d'Educació reconeix que la professora té raó en la seva reclamació. Ella va recórrer a inspecció i ara aquest òrgan està intervenint per refer els horaris del centre i evitar així que hagi d'assumir la classe de català.
6: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636 36 0609. 636 06 0609. I ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui, el de les entrades de teatre. Lara García.
24: Comencem per un dels teatres de Barcelona, el Lliure. La mitjana del preu de les entrades és d'uns 20 euros. Tenen rebaixes i bonificacions per fer el teatre més assequible. Sentim l'Albert Minguilló, director de Comunicació, Públics i Mediació del Teatre Lliure.
25: Els preus del Teatre Lliure van des de 14 euros pels menors de 35 anys fins a 32 euros. Però amb els descomptes diversos que tenim i abonaments, fan que el preu de l'entrada habitual sigui uns 20 euros.
24: A Tarragona hi ha la Trono, una sala petita amb capacitat per a 60 espectadors, fan teatre independent i contemporani. S'estan plantejant apujar el preu de les entrades i ens ho explica en Joan Negrier, director de la sala.
26: Una entrada de la sala Trono avui en dia costa 18 euros i portem 10 anys en aquest preu que estem ja replantejant-nos pujar-lo per la temporada que ve perquè cada vegada el marge és més petit i el preu mitjà, en definitiva, encara queda molt més baix perquè hi ha preu de socis que són 14 euros, menors de 30 anys paguen 12, per tant, el preu mig ens queda uns 15 euros, 15 i mig.
24: És lògic que el teatre tingui un cost elevat perquè implica molts professionals, a més de despeses de producció, escenografia, etc. Això fa que sovint la gent jove no es pugui permetre anar-hi. Per aquest motiu, el Teatre Heartbreak Hotel de Barcelona ha anunciat que vendrà les entrades lliures 15 minuts abans que comenci la funció a 3 euros per als joves menors de 21 anys. L'Àlex Rigola és el director.
27: Potser el teatre no és el que més desitja anar a un jove. El que no pot ser és que cap jove, per una qüestió econòmica, no pugui venir al teatre.
1: I més enllà de les despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui, dimarts, què costen els cotxes policials? Ot Serra, bon dia.
28: Bon dia. La Guàrdia Urbana de Lleida necessita 3 vehicles i ha optat per la fórmula del renting. Ha obert una licitació per adquirir un vehicle nou, tot terreny, de 7 places, i 2 vehicles més que siguin híbrids no endollables, també 4x4 i amb kit de detinguts. El contracte de renting seria de 4 anys i el pressupost, amb IVA, és de 435.600 euros. És a dir, uns 74 cèntims anuals per lleidatà.
29: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia, Ricard. Doncs mira, poc s'ho imaginava aquest pare, un senyor que guardava com un tresor uns gelats Twister de nata i xocolata al congelador que enxamparia el seu fill de no més de 5 anys devorant-ne un sense permís. L'enxampada és èpica, eh? El plançó es passeja en pijama pel menjador, pel que deduïm que és hora d'anar a dormir o s'acaba de llevar, per tant, no són hores de menjar gelat, mentre degusta la llepolia que, val a dir-ho, és més gran que el seu cap. Per proporcions, és com si un adult estigués ingerint mitja tarta al whisky. La cirereta d'aquest vídeo és l'excusa que troba la criatura per justificar la ingesta.
2: ¿Quién te ha dejado cogerlo?
3: Jesús me ha dejado. Va a tener muestra. Estás en el cielo. Jesúsito
2: en mi vida. Nacho, hijo, ¿has cogido un helado sin permiso?
3: De Jesús.
0: Diu que Jesús li ha donat permís. Clar, si aquest pare ha instruït el seu fill en la fe catòlica i li ha explicat que amb els ulls dels homes no veiem Déu, però que Déu existeix, amb quin argument li rebats ara la criatura que no pot ser que Jesús li hagi donat permís?
1: És difícil.
0: És difícil, clar, davant d'aquesta excusa, Ricard, només li queda l'opció de deixar-li menjar el gelat tu i que sigui el que Déu vulgui.
1: Alabat sigui Déu. Gràcies, Elisenda.
0: A tu, adéu.
1: I a aquesta hora cada dia dediquem la cançó a una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és 22 de setembre, és Dia Mundial Sense Cotxes. Dediquem aquest tema mogut als qui us moveu a peu, en bicicleta o en transport públic. Als herois del pedal i del patinet que feu la ciutat més respirable enmig d'aquests embusos i també als que pregueu per un transport públic que no ens faci arribar tard ni a la feina ni al progrés.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular que serà pel trànsit, equip viari Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, retencions a l'AP7 per un accident a Montornès del Vallès. Els vehicles són al voral i es forma cua en sentit sud. A la mateixa AP7 hi ha retencions a Santa Perpètua en direcció Barcelona i a Sant Cugat en sentit Girona. Problemes també per un accident a la C32 a Viladecans i cues a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, la C31 a Badalona i les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del Tribunal comença amb el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La Moncloa intensifica les crítiques a la judicatura després que el jutge Peinado s'acomiadi de la feina portant a judici la parella de Pedro Sánchez. Begoña Gómez s'enfronta a una petició de 13 anys de presó per malversació i tràfic d'influències. En el cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero té 3 dies per justificar l'origen de les joies que van trobar a l'escorcoll del seu despatx. Rússia fa almenys 3 morts en una nova onada d'atacs contra instal·lacions industrials del sud-est i el centre d'Ucraïna i deixa al voltant de 100.000 persones sense llum al nord del país. Zelensky s'ha de trobar avui amb Trump, a qui pressionarà per una treva energètica amb Moscou. Des de Barcelona es van organitzar alguns dels coneguts com a safaris humans que es van fer a Sarajevo durant la Guerra dels Balcans. Ho ha assegurat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Ezio Gabazeni, l'autor d'un llibre sobre aquests viatges de persones adinerades per matar bosnians de manera indiscriminada. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, un Donald Trump que ha vist com 4 grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca. La Generalitat ha buscat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles. Està adaptada a cada etapa i detalla que un consum abusiu pot provocar retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, trastorn del son, ansietat o problemes d'interacció social. Segons Segrés a Catalunya, en menys de 48 hores, uns encaputxats haurien fet entrar per la força un home dins un cotxe a Barcelona i va aparèixer hores després amb signes de violència a Salta, als Gironès. El primer a la pesat es vincula a un cas entre organitzacions dedicades al narcotràfic.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Celebració multitudinària del Joventut a la plaça de la Vila de Badalona pel títol de la Supercopa de Bàsquet. Els més aclamats, Enrique Rubio i Nicola Provitola. Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid però no les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. I el Barça femení prepara el seu debut a la Champions demà contra París Futbol Club. Avui engega la competició amb un Madrid-PSG, entre altres partits.
0: Enfilem el darrer dia de l'estiu càlid amb baixada de 2 graus de la temperatura. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i 32 graus. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims. Aquesta propera nit a les 2 i 5 minuts, hora local, arriba l'estació astronòmica de la tardor. Els propers dies continuarà fent sol i calor.
4: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés. El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Caldrà esperar, això sí, el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia que, si és prou contundent, deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, l'advocat de Jordi Turull, en parlava ahir al matí de Catalunya Ràdio.
5: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això,
2: doncs, bueno, pues seria una barbaritat.
0: La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada del seu líder, de Carles Puigdemont, encara que l'expresident ha verbalitzat, si pot tornar, la seva intenció de submergir-se en la realitat del país 9 anys després d'exiliar-se a Bèlgica. El jutge Carlos Peina ha enllestit la feina 4 dies abans de jubilar-se i deixa el futur de Begoña Gómez en mans d'un jurat popular. El govern espanyol condemna que s'envia a judici la dona de Pedro Sánchez i assegura que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol. Anem cap a Madrid amb la Paula Brujats.
5: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
6: Que respon a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
5: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava.
0: Doncs bé, el PP retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la parella de Pedro Sánchez i Rodríguez Zapatero. Per la vicepresidenta de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Fúnez, els casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir a la Moncloa.
7: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
0: El portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'Aufer.
8: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: Des de Suma, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al Partit Popular abans de jubilar-se.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: 8:07. Rússia ha fet almenys 3 morts en una nova onada d'atacs aquesta nit contra instal·lacions industrials del sud-est i el centre d'Ucraïna i ha bombardejat també al nord del país, on ha deixat al voltant de 100.000 persones sense llum. Moscou ha disparat míssils, gairebé 300 drons i artilleria contra diverses regions, sobretot a la de Dnipro, on també ha fet almenys 6 ferits. L'atac ha afectat infraestructures energètiques, militars i portuàries i ha malmès embarcacions, així com embarcacions que operen per l'exèrcit ucraïnès. Zelensky s'ha de trobar a l'Assemblea de les Nacions Unides a Nova York amb Trump, a qui pressionarà per una treva energètica amb Rússia. El president ucraïnès també ha assegurat que un nou acord sense drons està llest per ser firmat, però no n'ha especificat els detalls. Les Balears assoleixen la xifra més alta de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars. En el que portem d'any, s'han superat els 5.600 immigrants que han desembarcat, sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que a les Canàries. Anem cap a Mallorca. Caterina Carmany.
9: La ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Segons Àlex González, de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, es tracta d'un desplaçament de rutes.
10: La cooperació per, diguem que, reduir la ruta canària no implica que la migració desaparegui, implica que es trasllada. Tancar les fronteres en una banda implica traslladar-les a unes altres. En aquest cas, la ruta algeriana està incrementant degut a aquesta raó.
9: L'anomenada ruta algeriana és de les més perilloses. A principi d'agost van morir 19 persones en 2 naufragis quan intentaven arribar a les Balears. I aquests són els que sabem, però segons els experts hi ha centenars de persones que moren durant les travessies quan intenten accedir a una vida millor.
0: Gràcies. L'autor del llibre Safaris Humans afirma a Catalunya Ràdio que alguns dels viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans als anys 90 es van organitzar des de Barcelona. El periodista italià Ezio Gabazzeni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
11: Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona hi havia anat amb agències locals i, de fet, entre Barcelona, entre el 92 i el 95 hi havia dues grans agències que organitzaven safaris.
0: Cavazzeni també diu que el cervell d'aquesta mena de turisme macabre vivia a Bèlgica i que espera que de les investigacions obertes per 5 fiscalies a Europa en surti un procés penal contra aquest assassí contra aquests assassins impunes.
12: L'inquiesta en corso.
11: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant.
12: Fins a qualche mese fa c'era solo Milà.
11: Fins fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
0: El periodista i escriptor italià diu que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants i explica que molts eren professionals respectats amb una doble vida sinistra.
12: El perfil
11: d'aquestes persones són ben situades, estem parlant d'empresaris, advocats, notaris, metges.
12: I aquestes persones,
11: però, tenen totes un denominador comú. I és que totes són amants de les armes i de la caça. Aquestes persones doncs, van passar per aquesta línia vermella.
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans durant el setge de Sarajevo xifra en més de 200 els italians que haurien participat en aquestes caceres humanes, tot i que també hi hauria milionaris d'altres països europeus com Bèlgica, Àustria i l'estat espanyol. Ens n'anem ara cap a Nova York, perquè avui allà hi comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU amb el discurs del president nord-americà Donald Trump, que ha vist com les grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els mitjans de comunicació que ha vetat i deixaran, per tant, de cobrir els actes de la Casa Blanca, corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
13: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
14: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
13: Avui també està previst que els Estats Units i Dinamarca signin formalment l'acord sobre el control militar i la sobirania de Groenlàndia i que en donin a conèixer els detalls.
15: I allà, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
16: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
15: I allà, no dius pas podem tot?
16: Sí, que puc, sí, sí que puc.
17: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: 3CatInfo.
0: Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, aquests són només alguns dels efectes de l'ús abusiu de pantalles. La Generalitat ha plasmat tots aquests riscos en una guia segons cada etapa vital fins a l'adolescència, que servirà per denunciar els perills de les pantalles, però també per establir-ne recomanacions d'ús. Alerten que entre els 0 i els 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
18: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat també a desenvolupar conductes de risc.
0: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 només a les xarxes socials i dediquen unes 2 hores al dia. I el mòbil cada vegada arriba abans, a partir dels 10 anys. Més del 80% dels joves ja en té. El govern presentarà avui una acció conjunta de diferents departaments amb mesures i recomanacions per a un ús més conscient i saludable de les pantalles. I atenció, perquè avui hi ha vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. L'aturada es fa després del fracàs de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Aquest migdia el comitè d'empresa n'informarà els treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. Doncs així arribem a un quart de nou del matí i de seguida fem un repàs del trànsit i de la previsió meteorològica. Connexió amb el nostre equip viari per saber com estan les coses hores d'ara. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Retencions a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès per una avaria que talla un carril en sentit Girona i a la mateixa AP7, però en sentit sud, hi ha cua a Montornès del Vallès per un accident de fa una estona i també més endavant a Santa Perpètua. Retencions també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat per entrar a Barcelona, a la C32 a Viladecans, la C58 a Sant Quirze i a Montcada, la C31 a Badalona i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Això és tot. Actualitzem la informació viària als titulars de 8:45.
4: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
19: Dia ben tranquil, dia ben estable aquesta última jornada de l'estiu astronòmic, perquè aquesta matinada a les 2:05 hora local arribarà a l'estació astronòmica de la tardor i ho farà amb un temps ben tranquil, ben estable i també amb temperatures ben altes per l'època de l'any. Avui dimarts s'espera sol, al matí i a la tarda pocs núvols i una temperatura que pot baixar un parell de graus en molts indrets respecte a les d'ahir, però igualment les màximes estaran per damunt del que toca i tindrem xifres d'entre 27 als 32 graus, fins i tot més altes cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, a Mora d'Ebre podrien arribar als 33 graus o a Tortosa als 35. Un dia de calma, d'estabilitat, també demà dimecres i dijous. Dijous, divendres, la temperatura podria repuntar.
20: Económicamente, ahora mismo en Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
21: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
20: És el model de llibertat el que està funcionant i no hi ha més que això.
22: És una fàbrica constant de desigualtat.
23: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols. No?
24: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
0: Investiguen un segon segrest en 48 hores a Catalunya. Va passar dilluns a la matinada de Barcelona quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un vehicle per la força al carrer de Huelva, segons avança el diari Ara. Diversos testimonis van donar l'alerta i a primera hora d'ahir el van trobar a prop d'una benzinera de Salt al Gironès amb signes clars de violència. La investigació està oberta i de moment no es vincula amb el primer cas registrat dissabte a l'AP7. 5 persones disfressades de policies es van emportar un home a l'AP7 i hores després el van deixar en llibertat en perfecte estat en aquest cas. Els primers indicis apunten que aquest segrest estaria vinculat a un cas de drogues. El Consell d'Educació de Catalunya comença per fi avui el debat del sistema educatiu. Abans que s'acabi aquest mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector, al febrer es faran les deliberacions i les propostes hauran d'estar enllestides al mes d'abril. La consellera Esther Niubó demana que les mesures siguin concretes.
25: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
0: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'hi impliquin.
26: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
0: El president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. PP i Vox se n'han desmarcat. Per cert, que a Barcelona hi ha un acord entre el PSC i Esquerra per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents amb el triple de beques i ajuts per extraescolars. El govern municipal i el grup liderat per l'Hisenda Alemany han pactat destinar el que recapti del recàrrec turístic als creuers a programes d'activitats de reforç escolar. L'Hisenda Alemany, portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona.
27: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar gratuïtes per a tots els alumnes, per fer

0: finalista de El Mal Padre, que competeix a la secció oficial. Mentrestant, fora de competició, s'ha presentat la producció catalana Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats que es cometien al Patronato de Protección de la Mujer durant el franquisme. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
1: Santa Maria, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes.
2: Daniel Monzón, el director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera o Celda 211, detalla a Ruega por Nosotras el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució franquista.
3: Había muchos apartados de ese tipo de castigo sádico que decidimos, de alguna manera, dejar aparte porque iba a protagonizar excesivamente la película, ¿no? Y a nosotros nos interesaba la violencia psicológica, como un sistema entero trata de quebrar, triturar la personalidad de un montón de niñas, que creo que es incluso más dura que te den una bofetada o que las chicas que se orinaban le ponían ortigas en la vagina.
2: A més, Monzón ha revelat les dificultats que s'ha trobat a l'hora de finançar-la, insinuant que encara hi ha poca voluntat per remenar el passat en aquesta qüestió. Les joves protagonistes del film, Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, i Manuela Calle han defensat que les atrocitats com aquesta que es cometien durant el franquisme haurien d'arribar a les aules.
4: Para mí es una de las historias de España que nunca se ha contado y se tiene que empezar a enseñar ya en los colegios. Es una vergüenza que esto no se explique.
5: No sé, por lo menos en mi colegio nunca se llegaba como a la época franquista ni a toda la dictadura. Era como lo último del libro y si da tiempo lo damos, pero nunca se ha dado.
4: Nunca se entra en estas historias de víctimas de franquismo, que hasta el año pasado las mujeres del patronato no estaban reconocidas como víctimas del franquismo, lo cual es loco. Muy loco.
2: Ruega por nosotras, pel·lícula participada per 3CAT, arribarà a les sales a principis de novembre.
6: Ruega por nosotras.
0: Al 1979, el Teatre Lliure de Gràcia va estrenar La vella Helena de Jacques Offenbach, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomé, Carlota Soldevila o Quim Lecina, entre d'altres.
7: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta.
0: Gairebé 50 anys més tard i dins de la celebració de l'aniversari del Lliure, el col·lectiu Miserables, liderat per Miquel Mas Fiol, estrena aquest vespre una versió molt especial al Lliure de Gràcia. Ens ho explica la Marta Vives.
8: Tot i que l'encàrrec que Mas Fiol va rebre del Lliure era aquest...
9: Que agafis la vella Helena i la passis per la Tourmitz, que és un poc el que faig sempre.
8: El director teatral no s'ha limitat a la relectura de l'obra, sinó que l'ha volgut convertir en una experiència per descobrir què queda d'aquell esperit dels inicis 50 anys més tard.
9: Estem intentant fer una cosa que és impossible. És impossible. O sigui, perquè en aquell moment tot estava per fer, era l'època de associacions, dels sindicats, de les cooperatives, no? I llavors intentar tornar a recuperar aquest esperit cooperatiu és delirant, perquè el món, darrerament, aquests 50 anys, tendeix a un individualisme imperant.
8: És per això que des de fa dues setmanes la companyia viu literalment al teatre, entre matalassos inflables, coixins, maletes obertes i neveres plenes de menjar per alimentar un regiment.
9: Els primers dies van ser molt feixucs, perquè, evidentment, vam haver de col·locar cartrons per guardar un poc d'intimitat, perquè estem dormint en el hall.
8: La mateixa idea serveix de punt de partida per l'espectacle que es veurà a partir d'avui, un grup de nostàlgics que pensa que el teatre actual és un desastre i farà mans i mànigues per recuperar l'essència dels anys 70 i muntar l'opereta d'Offenbach amb música en directe. El repartiment està format per Gerard Frank, que tindrà el repte d'encarnar el personatge d'Helena, interpretat originalment per Anna Lizaran, també Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carmen Milán. L'escenografia que firma Mireia Cintes fa una clara picada d'ullet a la del 1979, de Fabià Puigcerver.
10: Llavors ha sigut un equilibri entre respectar la nostra essència de les coses que tiren més a lo cutre, a lo trash, però introduint molt l'artesania, el disseny i fent un homenatge molt gran a tots els oficis que inclouen la confecció de talons, la construcció de escenografia, etc.
8: Tot fent la vella Helena és una producció del Teatre Lliure i el Teatre Principal de Palma. S'estrena avui i ocuparà el Lliure de Gràcia unes quantes setmanes més fins al 18 d'octubre.
11: Esports.
0: Montse, Raia, bon dia.
12: Hola, bon dia.
13: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
12: Celebració multitudinària del Joventut a la plaça de la Vila de Badalona pel títol de la Supercopa de Bàsquet amb els aficionats. Feia 18 anys que la penya no aixecava un títol. L'afició verdinegra va omplir la plaça badalonina per celebrar que diumenge el Joventut va superar el Barça a la final de la Supercopa. Primer, els jugadors i tècnics de la penya van anar a peu

0: fins a l'Ajuntament, on els van rebre a la sala de plens per part de l'alcalde, Xavier García Albiol, i els membres del consistori. I després van sortir al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats, Nicola Provítola, escollit millor jugador de la final de la Supercopa, i Ricky Rubio.
1: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
0: I l'entrenador, el badaloní Dani Miret, es mostrava compromès per continuar guanyant títols.
2: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
0: La pròxima cita, el debut a la Lliga CB, diumenge al migdia, quan el Joventut jugarà a la pista del Breogán gallec. El dissabte, Barça-Corunya, i també diumenge, Girona-Múrcia i València-Força-Lleida. El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no les formes. Tebas té clar que la manera que té Madrid de protestar pels àrbitres no és la correcta i assegura que l'equip blanc no va perdre per cap de les jugades que reclama el tècnic José Mourinho. Des de Madrid, Kylian Mbappé, el davanter blanc, fa autocrítica en declaracions al diari AS.
3: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone a hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
0: L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, demana acabar amb l'assetjament arbitral després de l'alleu de crítiques arran del derbi madrileny. Avui hi ha cimera d'entrenadors a Madrid amb l'absència del tècnic del Madrid, José Mourinho, que ja ha anunciat que no hi anirà.
4: 3Cat Info.
0: El Barça perd 17 jugadors per l'aturada internacional de futbol durant gairebé 3 setmanes. L'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona Divisió de Futbol no s'atura. Molts d'aquests jugadors es concentren aquest migdia amb la selecció espanyola a Las Rozas, a Madrid. A la tarda a les 7 faran un entrenament obert al públic. Durant aquesta llarga aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà aquest dissabte, contra Anglaterra, a Wembley. També jugaran contra Croàcia, la República Txeca, i novament contra Croàcia. No hi haurà partits de Lliga a Primera Divisió de Futbol fins al dissabte 10 d'octubre. L'aturada coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
5: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
0: Encara en futbol, el jugador del Barça cedit al Deportivo Marc Casado no jugarà fins a l'any que ve. Com a conseqüència d'una topada partit contra el Betis, es va fracturar la clavícula i ha hagut de ser intervingut. El Sabadell també es queda sense el seu golejador, Giocaccini, que es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll i haurà d'operar-se. I l'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Gené després de 4 jornades. Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories, es fa càrrec de l'equip.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui comença la Champions femenina de futbol amb diversos partits de la primera jornada, entre altres a Madrid PSG a les 9 del vespre. El Barça, que defensa el títol europeu, prepara el seu debut de demà, en què rebrà el París Futbol Club el Johan Cruyff a les 9 del vespre. Avui en la prèvia, aquest migdia, parlaran el tècnic Pere Romeu i la davantera Eva Pajor. I a Montreal, al Canadà, avui continuarà el Mundial de Ciclisme en Carretera amb la contrarrellotge per equips mixtos i les individuals júnior femenina i masculina.
6: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
7: Dos quarts de nou del matí, fem un cop d'ull al trànsit. Mireia, bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquesta hora hi ha cua a la P7, al Papiol i Sant Cugat en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit sud. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la B23 de Sant Feliu a Esplugues, a la C32 a Viladecans, la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en sentit Llobregat.
7: Repassa les principals informacions d'aquest dimarts, darrer dia de l'estiu. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del Tribunal comença amb el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La Moncloa intensifica les crítiques a la judicatura després que el jutge Peinado s'acomiadi de la feina portant a judici la parella de Pedro Sánchez. I des de Barcelona es van organitzar alguns dels coneguts com a safaris humans que es van fer a Sarajevo durant la Guerra dels Balcans. Ho va assegurar el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Ezio Gabazen, i l'autor d'un llibre sobre aquests viatges de persones adinerades per matar bosnians de manera indiscriminada. De tot plegat us n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que el govern espanyol torna a reclamar avui l'oficialitat del català a la Unió Europea en una reunió davant de tots els socis comunitaris. L'estratègia passa per no acceptar cap nou ingrés si abans no es reconeixen les llengües dels actuals membres. Avui, per això, no s'espera cap decisió. I el Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primera vegada aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament depenent de l'altitud. I en esports, Montse, protagonista pel Joventut.
0: Sí, celebració multitudinària a la plaça de la Vida de Badalona amb els aficionats del Joventut pel títol de la Supercopa de Bàsquet. En futbol, Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més i el Barça femení prepara avui el seu debut a la Champions demà contra el París Futbol Club.
7: Com us dèiem, darrer dia de l'estiu càlid, amb baixada de 2 graus de la temperatura, molts valors màxims es mouran entre 27 i 32 graus. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims aquesta propera nit. A les 2 i 5 minuts de la matinada, hora local, arriba l'estació astronòmica de la tardor. Dos quarts de nou i dos minuts, el Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés. El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Com sigui, caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia que, si és prou contundent, deixaria molt poc marge de maniobra al Suprem. Sentim Jordi Pina, que és l'advocat de Jordi Turull, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
9: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
7: La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada del seu líder, Carles Puigdemont. I encara en l'àmbit politico-judicial, el jutge Peinado ha enllestit la feina 4 dies abans de jubilar-se i deixa el futur de Begoña Gómez en mans d'un jurat popular. El govern espanyol condemna que s'envia a judici la dona de Pedro Sánchez i assegura que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol. Madrid, Paula Brujats.
10: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
11: Que responde a la màxima del senyor Aznar. Quien puede hacer que haga, pues el PL, el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
10: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava.
7: Doncs bé, enmig d'aquest escenari, ahir va arribar la pau al Congrés. I és que la Cambra Baixa va reivindicar el llegat pacifista del músic Pau Casals, aprofitant que ahir va ser el Dia Mundial de la Pau. La Cambra Baixa li va retre un homenatge i per primera vegada en molts anys es va poder tornar a sentir això. L'haureu reconegut, és el cant dels ocells interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Tornem a Madrid ara amb el Dani Sainz de Aja.
12: L'encarregat de fer sonar l'històric instrument ha estat el jove virtuós italià Ettore Pagano. Com Casals fa 50 anys, davant Nacions Unides, ha fet ressonar el cant dels ocells al Congrés. Durant l'acte, la presidenta de la cambra ha parlat del compromís de Casals amb la pau i després el Fixa't com sona de Catalunya Música. Armengol ha admès que no se l'ha reconegut prou.
13: Va ser molt contundent i molt valent, no? I tal vegada persones així han fet possible que les nostres democràcies siguin millors, no? I tal vegada no hem sabut homenatjar prou el seu nom, penso que no.
12: El president Salvador Illa no s'ha perdut l'homenatge, tampoc alguns ministres i representants de la majoria de partits. Junts no hi ha anat perquè diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista de Casals.

0: El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 migrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma amb 1.700 llits ha quedat petita i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
1: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: També s'ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les noves crides a les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre i insisteixen que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. Doncs bé, com us dèiem, avui és l'últim dia de la campanya electoral al Marroc. El regne alauita celebra comicis legislatius amb el descontentament juvenil com a tema central en un país embarcat en projectes faraònics, com és el cas de l'estadi Hassan II, enviat especial al Marroc, Nando Zanoguera.
2: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat. Però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Un 4% dels inscrits en el cens electoral tenen entre 18 i 24 anys. Les protestes ja apaivagades dels joves i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país. Tot i que la migració no és l'eix central de la campanya electoral, testimonis que ens trobam a la frontera amb Ceuta creuen que al Marroc no hi ha oportunitats.
3: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Que la gente busca una vida bien.
2: Mentrestant, el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. És el mateix país que té un dels principals ports de la Mediterrània i d'Àfrica en trànsit de contenidors, el Tanger Med, i l'única línia d'alta velocitat de tot el continent.
0: Canviem de qüestió. L'autor del llibre, Safaris Humans, afirma a Catalunya Ràdio que alguns dels viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians. Durant la Guerra dels Balcans, als anys 90, es van organitzar des de Barcelona. El periodista italià Ezio Gabazzeni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona hi havia anat amb agències locals. I, de fet, entre a Barcelona entre el 92 i el 95 hi havia dues grans agències que organitzaven safaris.
0: Gabazzeni també diu que el cervell d'aquesta mena de turisme macabre vivia a Bèlgica i que espera que de les investigacions obertes per 5 fiscalies a Europa en surti un procés penal contra aquests assassins impunes. El periodista i escriptor italià assegura que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants i explica que molts eren professionals respectats amb una doble vida sinistra.
5: El profil
4: d'aquestes persones són ben situades, estem parlant d'empresaris, advocats, notaris, metges.
5: I aquestes persones, però,
4: tenen totes un denominador comú. I és que totes són amants de les armes i de la caça. Aquestes persones doncs, van passar sobre aquesta línia vermella.
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans durant el setge de Sarajevo xifra en més de 200 els italians que haurien participat en aquestes caceres humanes, tot i que també hi hauria milionaris d'altres països europeus com Bèlgica, Àustria i l'estat espanyol. El govern espanyol torna a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea en una reunió aquest matí davant de tots els socis comunitaris. Ha passat més d'un any des de l'últim cop que la Moncloa va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus. Els dubtes de països grans, com ara Alemanya o Itàlia, continuen frustrant el consens i avui no s'espera cap resolució. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
6: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema i ni tan sols està garantit que hi hagi un debat entre els ministres europeus. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial. I que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
7: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unió Europea, si no lo están también el català.
6: Ho ha dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs bé, Junts i Esquerra confien més aviat poc que l'oficialitat del català es pugui desencallar. El portaveu dels juntaires, Josep Rius, en culpa el govern espanyol, mentre que la número 2 dels republicans, el Jean d'Alemany, diu que cal seguir picant pedra.
8: Una, ja van tard. Dos, que no centrifuguin culpes cap als altres. I tres, fins al moment han sigut molt inútils defensant els interessos dels catalans.
9: La realitat ens obliga sempre a ser escèptics, però, malgrat tot, nosaltres persistirem, continuarem posant l'ambició nacional que d'altres governs no hi posen.
10: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
11: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
10: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
11: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
10: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
12: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
13: Barcelona!
12: Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Tresca't Info.
0: Més coses a Alemanya. El canceller Friedrich Merz diu que no pensa plegar, reconeix els mals resultats del seu partit, la CDU, en les eleccions de diumenge, però per a ell continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que està convertint la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
15: Alemanya, Friedrich Merz no dona la batalla per perduda. Tot i que la CDU no ha entrat al Parlament Regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental, un fet històric no havia passat mai, ell no pensa dimitir. El canceller vol reflotar el partit, un objectiu que, segons l'extrema dreta, ja es pot anar traient del cap. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
16: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal.
15: Aquest cop, la tempesta que amenaçava de batre el canceller ha passat de llarg. La pròxima arribarà a la primavera amb dues noves eleccions regionals.
0: I el partit de Vladimir Putin aconsegueix el 58% dels vots i una xifra rècord de diputats al Parlament. 347 dels 450. L'oposició no es creu que hagi aconseguit realment una victòria tan aclaparadora. Corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
17: Aquests resultats històrics del partit de Putin no es corresponen amb la caiguda de popularitat dels últims mesos. Segons els experts de l'oposició, el Kremlin necessitava superar les xifres de 2021 per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna i més després que Putin entrés personalment en campanya. Ara ve la cap de la comissió electoral, Ella Pamfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
18: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
17: Una altra de les pors de l'oposició és que Putin utilitzi aquest suport massiu per escalar el conflicte o per endurir encara més la repressió interna.
19: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
20: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
19: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 3:15 del matí, fem atenció al trànsit i al temps. Connexió amb el nostre equip viari per saber si continua tranquil·la la circulació. Mireia Sala, bon dia.
21: Bon dia, Carme. Doncs sí, no hi ha problemes importants, però encara queden algunes cues. A l'AP7 encara hi ha retencions al Papiol i Sant Cugat en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit sud. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la B23 de Sant Feliu de Llobregat a Esplugues, per la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en sentit Llobregat, de Vallcar cap a Pedralbes, i a la ronda del litoral de Santa Coloma a Ciutat Vella. Pel que fa al transport públic, recordem que avui hi ha convocada vaga als autobusos de Barcelona de les 10 del matí a les 5 de la tarda i això pot afectar la freqüència de pas. Això és tot. Renovem dades als titulars de les 9.
20: El temps.
21: La crònica és de l'Enric Agut.
1: Tens ben tranquil i ben estable a Catalunya. Avui dimarts hi ha la falca anticiclònica que ens acompanya i ho farà tota la setmana. Fins la setmana entrant no serviran canvis. De moment, avui un dia de sol, matí i a la tarda, pocs núvols, tranquil·litat absoluta i una temperatura que pot baixar un parell de graus respecte a la d'ahir a molts indrets, sobretot cap a les comarques de Girona i també cap al Camp de Tarragona. Però bé, les màximes igualment seran elevades per l'època de l'any, amb xifres que es mouran entre els 27 i els 32 graus. A moltes poblacions, fins i tot, poden superar aquesta barrera dels 32 a la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre. Mora d'Ebre podria arribar als 33 o Tortosa als 34 o 35 graus. Doncs bé, la tardor astronòmica, aquesta primera matinada a les 2:05, arribarà amb un temps tranquil, amb sol, pocs núvols i amb temperatures altes per l'època de l'any.
20: Catalunya al dia.
21: Comencem. Una dona de 54 anys a l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després que la desnonessin. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, l'abandonament de les institucions va empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida. El seu entorn explica que es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut durant 20 anys. També expliquen que va negociar una adhesió amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però el banc es va vendre el pis a un fons i aquest no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Sentim Jordi Inaia, que és el seu advocat.
13: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor. O sigui, en aquella casa hi havia menors.
21: Ahir a Barcelona també van desnonar una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres.
20: 3CAT Info.
21: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primera vegada aquest fenomen al Pirineu, conegut com escalfament, depenent de l'altitud, corresponsal al Pallars Sobirà. Pau Rovira.
22: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
23: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altra, el retrocés de la presència de la neu.
22: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
21: I atenció a la situació que viuen alguns ajuntaments. L'exemple és Bausen, a la Vall d'Aran. Ha contractat el seu primer i únic administratiu en 13 anys. En un poble que tampoc disposa de secretari ni interventor propis, el consistori ha necessitat ajuda externa per posar al dia tota la documentació econòmica i poder optar subvencions després d'anys de bloqueig. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
24: Ha estat un procés llarg en què l'Ajuntament de Bausen ha requerit el suport de la Diputació de Lleida per disposar d'un secretari i interventor que presten el servei de forma puntual. Anys sense personal al consistori, sense poder efectuar les operacions més bàsiques del dia a dia, però també les més importants, com el pagament de factures o la convocatòria de plens. Un procés que l'alcaldessa del municipi, Alida Sans, descriu així.
25: Sincerament, honestament, ha sigut molt frustrant. He estat trobant constantment amb bloqueig, no? Perquè tu tens ajuntaments, doncs hi ha molta burocràcia, hi ha multitràmits, però a més, de mia muntanya d'expedients retrasadi, amb cun desbloquejadi, amb que no posa pressupost i que no posa contracte personal, pendent aquests anys, és administratives de l'Ajuntament o hem estat nosaltres.
24: Un cop posat al dia, l'Ajuntament ha pogut convocar oposicions i adjudicar una plaça d'administratiu. Qui l'ha guanyat, a més, és un veí del poble.
25: A part d'haver de gestionar dia a dia, que ja portem molta feina, i el que diem tostem, o sigui, hem arribat a aquest lloc, però hi ha molta feina d'estructuració de l'Ajuntament, he de meter al dia molta documentació de passat, que s'anarà en com a se pugui.
24: Ara, després de molt de temps, el consistori ha tornat a obrir, a més, el servei d'atenció al públic 2 dies a la setmana.
20: Catalunya al dia.
21: Trema reivindica com un nou pol d'atracció econòmica i comercial al Pirineu a través de l'artesania. La capital del Pallars Jussà és, des de principis d'any, el primer punt d'interès artesanal de la demarcació de Lleida, amb una dotzena de tallers i espais de creació concentrats, sobretot al centre històric. Tornem cap a aquesta zona, Pau Rovira.
22: Ceràmica, joieria, tèxtil, il·lustració, serigrafia o fotografia són alguns dels oficis que conviuen en aquests 12 espais. L'Ajuntament vol aprofitar aquesta concentració per atraure visitants, donar visibilitat als artesans i generar activitat econòmica al centre del municipi, que també pot oferir aquests tallers com un reclam més al costat de les fires i altres activitats que es fan durant l'any. Sílvia Romero, alcaldessa.
2: Locals antics, locals amb encant, locals que els permeten alhora ser punt de venda i també taller per oferir activitats.
22: Els artesans, com la ceramista Sara Parcerisses, esperen que aquest reconeixement serveixi també perquè nous artesans triïn Tremp per instal·lar-s'hi i així atraure més turistes.
3: Pot motivar que potser algun artesà de fora digui, hòstia, doncs, no sé on obrir el taller, me'n vaig allà, ja que ja hi ha això, que se n'hagi assabentat gràcies al punt d'interès. O sigui, com a mitjà de difusió, pot ser que ajudi a captar que vinguin més artesans i turisme. Ara, en els que ja hi som, clar, ens pot anar bé, no? Si venen més artesans, que això es vagi creixent.
22: Catalunya té 8 punts d'interès artesanal i el de Tremp és el primer de la demarcació de Lleida. Aquest distintiu vol reforçar el comerç de proximitat, afavorir el relleu generacional dels oficis i reduir el nombre de locals buits al centre històric.
21: Avui i demà, vigília i dia de Santa Tecla, més del seguici, els balls parlats en baixen als carrers del centre i dels barris de Tarragona. En tota la ciutat compta mitja dotzena de balls, entre els quals el ball de Serrallonga, que enguany celebre el 40 aniversari Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
4: Si bé la primera referència històrica a Tarragona es remunta al 1854, el ball inspirat en el bandoler Joan Serrallonga es va recuperar l'any 1987. De fet, el grup, que enguany celebra el 40 aniversari, recupera els guions d'aquell primer any i del segon. Marina Molina és presidenta del ball i explica com han evolucionat els continguts d'aquest.
5: En un principi parlaven de històries típiques de bandolerisme, doncs robatoris, morts, atracaments... I llavors es va decidir canviar i parlar de temes d'actualitat de la ciutat a nivell autonòmic, estatal i després petites pinzellades a nivell internacional, perquè també tenim bandolers amb nom de fora, tipus l'italià o el gabatxo.
4: Amb motiu d'aquest aniversari, el ball ha volgut donar protagonisme a les dones a través del personatge de Joana Massissa, que es diu que era la parella de Serrallonga.
5: Volem trobar aquest fil conductor de posar en valor la figura de la dona a la cultura popular, perquè sí que és cert que en un principi doncs, les dones estàvem a la part del darrere, però arrel, per exemple, doncs, de la inclusió de la recuperació del ball de Serrallonga i bueno, doncs, poquet a poquet hem anat trencant sostres i ara mateix doncs, la cultura popular no s'entén sense el paper de la dona.
4: En aquesta línia, Molina destaca que des del principi, quan es va recuperar el ball, les dones hi han participat sempre activament. A més del ball de Serrallonga, d'altres com el de Dames i Vells, el de Diables, Gitanes, Pastorets i el més jove, el de Sebastiana del Castillo, es podran veure en diferents punts de la ciutat entre avui i demà.
21: I ara ja em porta els metges de l'atenció primària comencen a fer unes receptes curioses, visitar els museus amb audioguies adaptades per millorar el benestar emocional. Es tracta d'una iniciativa innovadora que es fa amb l'objectiu de reduir les dosis de medicaments que prenen els pacients i ajudar-los a tenir vincles amb el seu entorn.

0: Esport.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Celebració multitudinària del Joventut a la Plaça de la Vila de Vila de Badalona pel títol de la Supercopa de bàsquet amb els aficionats. Feia 18 anys que la penya no aixecava un títol. L'afició verdinegra va omplir ahir aquesta plaça badalonina per celebrar que diumenge el Joventut va superar el Barça a la final de la Supercopa. Primer els jugadors i tècnics de la penya van anar a peu fins a l'Ajuntament on els van rebre a la sala de plens per part de l'alcalde, Xavier García Albiol, i els membres del consistori. I després van sortir al balcó per compartir el títol amb els seguidors. El més aclamats, Enrique Rubio i Nicola Provítola, escollit millor jugador de la final de la Supercopa.
3: Lo del fin de semana fue una fiesta. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo, y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la Peña y visca Badalona.
2: I l'entrenador del Joventut, el badaloní Dani Miret, es mostrava compromès per continuar guanyant títols.
4: Que hi hagi aquesta confiança envers l'equip per poder transmetre i executar amb el bàsquet tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat important amb el Joventut, ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
2: La pròxima cita del Joventut és el debut a la Lliga ACB diumenge al migdia quan jugarà a la pista del Breogán gallec. Els altres equips catalans de la Lliga ACB tenen aquestes cites el dissabte Barça-Corunya i també diumenge Girona-Múrcia i València-Força-Lleida. El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no les formes. En declaracions al diari AS, Tebas diu que la manera que té el Madrid de protestar pels àrbitres no és la correcta i assegura que l'equip blanc no va perdre per cap de les jugades que reclama el tècnic Josep Mourinho. Des del Madrid, el davanter Kylian Mbappé fa autocrítica també en declaracions al diari AS.
5: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueden hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
2: L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, demana acabar amb l'assetjament arbitral després de l'allau de crítiques arran del derbi madrileny. Avui hi ha cimera d'entrenadors a Madrid amb l'absència del tècnic blanc, Josep Mourinho, que ja ha anunciat que no hi anirà.
0: 3CAT Info.
2: El Barça perd 17 jugadors per l'aturada internacional de futbol durant gairebé 3 setmanes. L'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona Divisió no s'atura. Molts d'aquests jugadors es concentren aquest migdia amb la selecció espanyola a les Rozas, a Madrid. A la tarda, a les 7, faran un entrenament obert al públic. Durant aquesta llarga aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve contra Anglaterra a Wembley. També jugarà contra Croàcia a la República Txeca i, novament, contra l'equip croat. No hi haurà partits de Lliga fins a Primera Divisió fins al dissabte 10 d'octubre. L'aturada coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
6: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar ni de no escuchar. Ni lo sé ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz y porque, reitero otra vez más, me siento en mi casa.
2: Encara en futbol, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, no jugarà fins a l'any que ve. Com a conseqüència d'una topada a partit contra el Betis, es va fracturar la clavícula i ha hagut de ser intervingut. El Sabadell també es queda sense el seu golejador, Giocaccini, que es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll i haurà d'operar-se. I l'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Jané després de 4 jornades. Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories, es farà càrrec de l'equip.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Avui comença la Champions femenina de futbol amb diversos partits de la primera jornada, entre altres el Madrid-PSG a les 9 del vespre. Pel que fa al Barça, que defensa el títol, prepara avui el seu debut demà, en què rebrà el París Futbol Club, el Johan Cruyff, a les 9 del vespre. Avui en la prèvia, aquest migdia, parlaran el tècnic Pere Romeu i la davantera Eva Pallor. I a Montreal, al Canadà, avui continuarà el Mundial de Ciclisme en carretera amb la contrarrellotge per equips mixtos i les individuals juniors femenina i masculina.

Dimarts 22 de setembre del 2026. En 5 hores, a les 2 del migdia, sonaran les campanes i els i les representants de totes les escoles de primària de Sitges dispararan els 21 morterets que oficialitzaran l'inici de la Festa Major de Santa Tecla 2026. En 6 hores, a les 3 de la tarda, moltes colles estaran dinant i començarà la llarga prèvia amb tardeo de la vigília que ens conduirà a la processó cívica, que serà tan curta com llarga vulguin o vulguem tots plegats. I així continuarà el dia. Diu el banc de l'alcaldessa Aurora Carbonell, la nostra Festa Major ha de continuar sent una festa respectuosa i lliure de violències, promoure valors com el respecte, la inclusió i la tolerància, no només contribueix a evitar situacions de risc, sinó que també enriqueix l'experiència de la celebració, fomentant la convivència positiva. La responsabilitat col·lectiva de posar límits clars i actuar amb educació és clau per assegurar que la festa sigui un moment de gaudi i de respecte mutu on la dignitat de totes les persones sigui preservada. Per tant, només hi podem afegir el suggeriment d'un cartell a la façana d'un establiment del carrer Major, amb el lema «Respecteu els balls i els músics», i encara hi afegiríem «Respectem-nos tots plegats». Bona Santa Tecla!

0: Avui que ens acompanya per començar el programa aquesta versió tan sui generis de la Dina Pontus amb la banda del mestre Montserrat de Vilanova, d'unes de les peces característiques de la Festa Major, o Xegants i en Parra. Avui que s'ha fet clar a les 7 i 12 minuts i el sol ha sortit a les 7 i 40. El sol es pondrà a les 19:50 i es farà fosc a les 8 i 17 minuts. El dia s'escurçarà 2 minuts i 43 segons. 12 hores i 10 minuts de llum solar i 11 hores i 49 minuts de foscor. Avui que és el darrer dia sencer de l'estiu. La tardor arribarà durant la revetlla de Santa Tecla. A les 2:05 de la matinada entrarà la tardor, però no ens n'adonarem perquè tindrem un dia d'estiu. La tardor que durarà 89 dies i 21 hores fins al 21 de desembre. I comencem per allò que ens toca. L'agenda de Santa Tecla, que és dia 22 i, per tant, a la vigília tot plegat arrenca a les 2:00 PM, com els dèiem, amb l'encesa dels 21 morterets i la repicada de campanes a càrrec de totes les escoles de primària de Sitges amb motiu del 50è aniversari de l'escola Miquel Utrillo i el 25è aniversari de l'escola Maria Usó. Processó cívica, recorregut molt fàcil de recordar, recorregut inusual, recorregut curt o llarg. Acompanyats per la Suburban, el tabernacle de Santa Tecla anirà a la parròquia, tot sortint des de l'ermita de Sant Sebastià, a l'avinguda Balmins, número 21, Port Alegre, Rafeu Llopart, Sant Damià, Àngel Vidal, Cap de la Vila Major i plaça de l'Ajuntament. En arribar a la parròquia, els valls rebran la imatge de Santa Tecla. Recordar les persones que tinguin dificultats de mobilitat, al carrer Rafeu Llopart amb Joan Maragall s'habilita un espai accessible per persones usuàries de cadira de rodes. Cal inscripció prèvia a sitgesfestamajor.cat. A les 11 de la nit, a la fregata del Castell de Foc, amb pirotècnia igual i en acabar el Castell de Foc, al Passeig de la Ribera, al Vall de Gralles amb les Antines i després concert festiu amb DJs locals i a la mitjanit, al Cap de la Vila, la Ballada de Sardanes amb la Cobla Sitgetana. Demà dimecres 23 de setembre, prou que ho saben els pares i mares, matinal de foc a partir de 6:45 des de la davallada, la matinal gran a partir de les 7 del matí des del carrer Fonollà i la matinal dels més menuts a partir de les 8 del matí des de la plaça de l'Ajuntament. Tots d'una manera o d'una altra i en un recorregut o un altre aniran a petar a la fregata. A 6:45 del matí la matinal de foc, a les 7 la matinal gran i a les 8 del matí la matinal petita. A partir de les 11, l'ofici concelebrat en honor a Santa Tecla. Recordin que Santa Tecla, l'ofici és a les 11. Per Festa Major és a 11:15 i en tot i això acaba a les 500. Per Santa Tecla, l'ofici és a les 11, que presidirà Fra Xavier Gómez García, que és el bisbe, diguem-ne, de la nostra diòcesi, de Sant Feliu de Llobregat, bisbe que ve del País Basc. Fra Xavier Gómez García. Enguany la colla de gitanes de la vila amb motiu del seu 50è aniversari fan l'ofrena a la patrona Santa Tecla. Després, òbviament, la sortida d'ofici, l'actuació castellera, el concert vermut de Santa Tecla, en aquest cas el Retiro amb la Suburban i el Prado amb la cobla Maricel. I demà, dia de Santa Tecla, 6:45 de la tarda, com ve sent ja tradició, la baixada del Pilar de la Jove de Sitges pel Baluar i després la processó en honor a Santa Tecla a partir de les 7 també des del Baluar amb el recorregut habitual. Recordar que hi ha tram en calma, que per Festa Major, per mort de la pluja tot plegat i del canvi de recorregut, òbviament el tram en calma no va tenir raó d'existir perquè la processó no va passar pel carrer Sant Bartomeu, però en aquest cas el tram en calma, recordar que està situat al carrer Sant Gaudenci i part del carrer Sant Francesc, que és aquesta mena de L, però sobretot carrer Sant Gaudenci. També hi haurà un espai per persones en cadira de rodes, per dificultats de mobilitat, al carrer Francesc Gomà, amb carrer Jesús, i també al Passeig de la Ribera, al costat de la Cobla. Tot això en el marc de la processó de Santa Tecla, i òbviament la processó arribarà amb l'entrada de Santa Tecla a la parròquia, la ballada final de les bèsties de foc i la revetlla fi de festa. una crida, la de la pandonista Maria Dolors Carbonell Tutusaus, que tindrà com a cordonistes la Vinyet Mirabent Ojeda, la Montserrat Mirabent Ojeda i la Rosa Tubau i Llurià. Tinguem 5 minuts per recordar aquesta conversa tan entretinguda, tan cordial que vàrem mantenir amb Pitu Valera, amb la Maria Dolors Carbonell.
1: Ha arribat una cosa que tota la vida et penses que no arribarà mai. I ja m'ho havien proposat, dues vegades.
2: De fet, tu expliques també al programa que anteriorment ja t'ho havien proposat.
1: Sí, però no podia.
2: Consideraves en aquell moment que no era el moment.
1: No era el moment apropiat per mi. I ara aquells problemes els tinc igual i sóc més gran, però més contenta.
2: És bona aquesta.
1: Estic esclar. Sí. També la vida...
2: No sé, Dolors, si et velles, no sé si amb una certa obligació, entre cometes, eh? No, ostres, aquest no cop no puc dir que no.
1: No, és que és així mateix. Sí. No podia renunciar a una cosa que t'ho proposen tant l'Ajuntament com l'Església i és clar, és una cosa molt important per mi, seria un lleig per Sitges. I per mi. I és clar, per això
2: Em van convèncer. Com es diu en aquests casos, a la tercera va anar la vençuda.
1: A la tercera va anar la vençuda.
2: I la Dolors doncs va acceptar de molt bon grat,
1: ser pandonista. És clar. Però aquesta vegada és més important perquè ho ajunten, ho ajunteu Santa Tecla amb Sant Bartomeu.
2: Sí, sí.
1: I és clar, ja porto tot un mes d'emocions.
2: De juerga, sí. Com aquell qui diu.
1: Sí, això.
2: Clar, tu ja vens a viure també la festa major.
1: Sí, per mi és molt important tot això. Bé, ja et dic, vaig estar uns anys que vaig frenar, que no participava gaire, però tots els moments pensava, ara passa això, ara passa allò, ara les morteretes, ara les gralles, el primer... Vull dir...
2: Sí.
1: Sitgetana.
2: Qui no viu, no?, la festa.
1: Sí, jo molt, vull dir, m'agrada molt. Vibrar, que diuen.
2: Sí.
1: Tots els moments.
2: Perquè, escolta'm, Dolors, la festa l'has viscut, suposo, com a espectadora, no?
1: Això, sempre, sí, perquè al carrer no havia sortit mai. Jo havia ballat la moxiganga, i molts balls, les panderetes, tot, però a la col·legi, a l'escola.
2: Sí, d'acord.
1: És a dir, que per això també entres més quan sents la música. Ho vius d'una altra manera, perquè ho sents de veritat.
2: Sí. Bé, doncs havies participat...
1: Al carrer
2: alguns,
1: no.
2: Alguns dels balls, però no participat directament a la festa.
1: Al carrer no, perquè no es feia llavors.
2: Hi ha un lligam especial, com expliques, entre tu i Sant Sebastià.
1: Sí, perquè... Per començar, el meu avi es deia Sebastià.
2: Sí.
1: I quan era petita, aquest sant hi havia anat sempre, als oficis i tot. Després em vaig casar amb en Ramon, que era el net dels que estaven allà sempre. I es diu que ho he viscut molt. I després em van fer participar en tot, perquè la seva mare em deia, vine, i així... M'acompanyes, així. Però era jove, sí. Jo em pensava que era més gran i resulta que era molt jove quan em va dir això. Ella tenia uns 50 anys,
2: Qui t'acompanyarà, Dolors?
1: El de cordonistes, pues les filles d'en Denci i la Blanca, que eren cosines meves, i sempre m'han ajudat molt. I la Rosa Tubau, la filla de la Rosita.
2: De la Rosita.
1: Perquè també ha intervingut sempre molt en la família aquesta. Sempre m'han acompanyat quan he quedat sola, anem a dir. I és clar, això. També altres, no solament ell, però ells han sigut els que no em deixaven.
2: Sí.
1: I és clar, això te n'has de recordar.
2: No, home, i tant. Per tant, duràs tres acompanyants, en aquest cas.
1: Tres
2: senyores que també l'acompanyaran a la processó per dur aquest panó de Santa Tecla.
1: Sí, no sé si pesa molt, haig de practicar.
2: Que et fa respecte, això, Dolors, o no?
1: No, tinc por dels carrers,
2: ja.
1: Això, una mica, però... Jo soc positiva.
2: Sí, home, sí.
1: Una por mitges.
2: Sí, una por allò una miqueta...
1: No, jo procuro, he anat fent P peses, traslladant cossis de plantes.
2: T'has anat entrenant, eh? Sí, has fet entrenos, has fet entrenaments. Molt bé. Escolta'm, Dolors, suposo que són dies especials aquests, perquè suposo que vas pel carrer, la gent t'atura, la gent et felicita.
1: No ho hagués pensat mai. No hagués pensat.
2: És una cosa aquesta que sorprèn molt, perquè amb les converses que quan hem parlat amb les plantonistes, sempre us quedeu sorpreses de
1: la gent.
2: De la gent, sí.
1: De veritat, vas pel carrer i ja veus uns que s'aturen, miren, i ja frenes el pas perquè ja veus...
2: Ja veus que la intenció és venir a saludar-te i a felicitar-te.
1: Jo quedo, esclar, això és el que m'ha fet donar compte de la importància que té el càrrec aquest.
2: Sí.
1: No m'ho pensava, la veritat. No vull agrair això, que estiguin la gent tant per mi, i donar reforç a que s'hi poden venir a la processó.
2: A la processó, sí. Tot i que antigament sempre es deia que les dones us gustava menys anar a les processons.
1: Sí.
2: Ara és igual, homes, dones, és igual.
1: Però esclar...
2: Sí.
1: Com que hi ha molta gent i moltes coses a fer, també a casa hi ha la gent que s'han de vestir pels balls i per tot. Potser jo vull que estigui ben plena.
2: Molt bé.
1: L'església quan arribi.
2: Doncs, l'església. Fantàstic. Sí?
0: La Maria Dolors Carbonell, acompanyada de la Vinyet Miravent, de la Montserrat Miravent i de la Rosa Tubau, la pandonista d'aquesta Santa Tecla, que la Maria Dolors tingui una gran Santa Tecla i també, tots plegats, farà bon temps, farà bona temperatura, res de pluja, res de res. Què ens quedarà pendent per després de Santa Tecla? Fem un apunt perquè el diumenge, acabat el trasllat de la Santa a l'ermita de Sant Sebastià, a l'Escorxador es projectava el documental Que no s'apagui la gralla, aquest treball final de grau de comunicació audiovisual de la Universitat Rovira i Virgili, que ha dirigit, ha produït i ha guionitzat la Jordina Nebleza, acompanyada d'en Jonathan Ignacio, el guió d'en Biel Rovira i en Roger Prats a la realització, i que explica la història dels 50 anys de l'Escola de Grallers. És un documental visualment, formalment, molt ben fet, molt cuidat en la imatge, en el so, on apareixen, òbviament, també algunes de les colles de l'Escola de Grallers, interpretant algunes de les peces clàssiques, apareixen des de la Corlla de la Gorra, a qui escoltarem d'aquí uns moments, perquè que bé que ho vam fer ahir, la Colla de la Gorra, la Colla Sona Catrona, la Colla Ad Libitum, la Colla La Trinitat o la Dina Pontus, per exemple. Apareixen enmig d'un relat que d'alguna manera condueix l'Adrià Saumell i que també incorpora el testimoni d'en Blai Fontanals, d'en Xavier Duran, d'en Paco López, d'en Paco de Castelldefels, en Xavier Oriols, l'Útia de Gralles, que explica el procés de creació d'una gralla en més d'un moment d'aquest reportatge, a partir de la fusta del guinjoler. És una feina que demana hores, que demana paciència. Apareix en Xavier Oriols en el seu taller, en fi, que fa goig de veure amb el torn, amb totes les gúbies, amb totes les peces i els estris per fer les gralles. En Sergi Valls, president de l'Escola de Grallers, assenyalant el timbre, el color especial que representa a les colles de l'Escola de Grallers. Es parla, òbviament, també del sentiment de grup i de família, que en alguns moments de la Festa Major, sobretot en el dinar del 24 d'agost a la dansa, apareix. En fi, tot un seguit de peces en un trencaclosques per abocar el 50è aniversari de l'inici de l'Escola de Grallers, d'aquesta escola que ensenya sense cost, la voluntat, el fet simplement d'ensenyar i d'ensenyar a tots aquells que es vulguin acostar a prendre la gralla. Després, quan escoltem el pregó de la Colla de la Gorra, assenyalen quelcom que en Blai Fontanals pare ja havia dit sempre, bé, ho ha dit tothom, això són hores d'assaig. O sigui, que qui vulgui tocar la gralla, que se prepari a fer hores d'assaig. Qui no estigui disposat, doncs no se'n sortirà. Blai Fontanals, Xavier Duran, Paco López, a l'inici d'aquest reportatge, explicant com va néixer l'Escola de Grallers, i hem agafat també els minuts finals amb alguns dels protagonistes, l'Adrià Saumell, en Sergi Valls, també el president de la Comissió de Festa, Xavier Salmeron, assenyalant la importància del fet graller a Sitges. Tot plegat del reportatge que es va poder veure el passat diumenge a l'Escorxador, Que no s'apagui la gralla, dirigit per la Jordina Nebleza.
3: Català Roca va fer un article al Destino que només quedaven quatre colles de grallers a tot Catalunya. Em sembla que eren, no sé, 15 grallers i 3 timbalers o 4 timbalers. I llavors, esclar, cridaven una mica a fer alguna acció, diguem-ne, pues, perquè a superar aquell moment que semblava que s'acabava això.
4: A Sitges, jo recordo que m'explicava el meu avi i el meu pare, això en Blai ho sabrà també, que Sitges contractava grallers al Vendrell, a Valls, altres poblacions, i venien en tren. Aleshores, me'n recordo que el meu avi i el meu pare, quan el meu avi ja coixejava i ja caminava una mica amb dificultat, es recollien a l'estació i els portaven amb una fonda que havia al bar espanyol, que era un bar i alhora tenia habitacions. I llavors ells s'allotjaven des del dia 23-24 fins al 25. La raó per la qual es fa l'entrada de gralles des d'allà és perquè aquells grallers, quan arribaven el dia 23, ja anaven tocant, o ja se'ls va demanar que anessin tocant fins a l'Ajuntament per anar a trobar els balls i fer els entremesos. I el problema és que després de la guerra, als anys 40, això, no n'hi havia. No hi havia grallers, no n'hi havia. Doncs la primera colla va ser una iniciativa des de l'Ajuntament de Sitges, en què una de les persones implicades va ser el meu avi. Sempre ell va anar a buscar els grallers, el Guillem, el Molins, en Vidal, però clar, algú els tenia que ensenyar.
3: L'escola de grallers va funcionar, doncs, ja dic, van posar una nota a l'eco i llavors van sortir 7 o 8 persones de primeres. Això va ser, diguem-ne, el començament d'aquesta escola. Això és molt lloable. Si aquells senyors no haguessin fet això, nosaltres no haguéssim fet res, perquè ni haguéssim tocat això, potser, no sé, haguéssim tocat altra cosa, no ho sé. Llavors, vull dir, això va anar així. Aleshores, què va passar? Que van fer una colla de grallers, i aquesta colla de grallers, si tu els idees que t'ensenyessin, t'ensenyaven. Però no hi va haver cap més intent de treballar això fins al cap de 10 o 12 anys, quan aleshores Samuel Barrachina, que era un home molt empenedor, va fer els gegants Cubanitos, van començar l'any 52 i van sortir de grallers, a part de la colla aquella dels Guillermos, també va sortir dos o tres grallers sueltos, en Feliço, en Joan, sí, dels Molins, vull dir,
4: Feliço tocava els Cerculets,
3: en Vidal, aquell del Camp Això. Llavors, l'any 64, aquest Samuel Barrachina va voler incentivar-ho. Cada graller d'aquesta colla vella va fer

0: els hi prenguessin la feina. Els castells s'hi feien tararà, tararí, ells els ensenyava tororó, tororó. I què passava? Que llavors aquell tio se n'anava content, però no els hi ensenyava perquè no li prenguessin la seva feina. Això anava així. I llavors aquesta escola va... Aquesta idea inicial d'una escola va quedar, diguem-ne, parada en aquest sentit, i van passar anys. L'escola neix nostra, per dir alguna cosa, neix quan fent colla amb en Mercet, i de timbaler venia en Cortiada, un regidor de l'Ajuntament. Ens van ensenyar a tocar en dos o tres al començament, aleshores aquests dos o tres ens vam engrescar i vam creure que el que s'hauria de fer és la canalla que pujava és ensenyar-los.
1: Al principi de tot, vaig sortir del col·le i en Santi Carbonell em diu: escolta'm, que en Blai munta una escola de grallers, que no sé què i tal i qual. Jo li vaig dir a mon pare i a mon avi, i mon avi tenia dos timbals, el que surt a la foto d'allò, i un altre més petit, però també igual de vell, d'aquells. Hòstia, els hi va encantar la idea, diu: vinga, timbal. I els dos primers timbalers, quan va començar l'escola, que ens va ensenyar en Suri, van ser en Santi Carbonell i jo.
0: Mira que ensenyàvem. En aquell moment, com que tu buscaves grallers al preu que fos, qualsevol persona que venia i volia aprendre a tocar la gralla, el primer que li deies és: no t'espantis si no saps solfeig. Ja ho arreglarem, això.
2: Penseu que la majoria de gent de canalla que venien, de solfeig, riant. Jo vaig aprendre a tocar la gralla de oïdo i ensenyant-me amb els dits, saps? A moure els dits. No sabia llegir.
0: I, en canvi, això, a mesura que va anar passant, a mesura que va anar bé més colles, a mesura que va anar bé més grallers, ja no havien necessitat d'això. Llavors ja vam començar: amb això no anirem enlloc. Aprendrem a tocar quatre peces com uns lloros i no farem res. Llavors va ser on vam començar a demanar ja que la gent aprengués solfeig. A partir d'aquí, després ja va venir com vam fer una copla, vam fer una banda, que llavors ja era impossible aprendre-ho de memòria. Vull dir, clar.
1: Els ensajos van ser... A tot, bueno, i això és un problema greu, perquè tothom volia les gralles per festa major, però ningú volia sentir-la als assajos a prop de casa.
0: Vam començar l'Ajuntament la senyora Lola. Mm. Però també tot era el mateix, eh? Vull dir, era una cosa que ens fotien fora, com si fóssim allò leprosos. Eh? Vull dir, estàvem un temps allà, llavors ja venia una queixar-se, i després vam anar després a un càmping que estava ple de puces. Anàvem d'un pas a l'altre. Al pati de casa els vaig tenir instal·lats.
2: Al Club de Mar també
0: hi havíem estat.
2: Anàvem d'aquí.
0: Hem anat de rodes a pilats, que diu aquell, fins que ara que tenim aquesta xisa.
3: Tocar la gralla no només és sortir al carrer i tocar i fer sonar un instrument, també és tota la gent que tens al voltant. I aquesta gent que tens al voltant, que ja són amics o són família, et fan valorar el que tu estàs fent i et fan apreciar també què estàs representant.
1: Jo, com a escola, i vist des d'una perspectiva més allunyada, no, penso que és més que una escola de música. És més, perquè ha representat molt en el que representa la cultura de la tradició catalana. Vull dir, ha estat referent. Ha posat música, bueno, tot el que han explicat des de fot més de 50 anys.
4: Tocar la gralla és un fet molt popular, també, sí, és com participar en un ball. Hi ha molta gent que, en canvi de decidir ballar amb el ball de bastons, doncs decideix ficar-se en el món de la gralla.
5: L'escola és un lloc on avui en dia ho expliques als altres grallers i no s'ho creuen. Perquè tu li dius: no, allà a l'escola ensenyem gratuïtament. I és una idea superromàntica.
6: Jo penso que el que no pot canviar mai és mai perdre de vista què és tocar la gralla i doncs no perdre mai el punt de vista aquest de tradició.
7: Jo crec que hi ha un sentiment de dir d'unitat, de sentir aquest orgull d'escola, i l'orgull d'escola també s'aconsegueix treballant-ho, eh?
1: Perquè si no, és molt possible que en un moment donat facin així i quedin quatre colles.
8: Jo crec que sempre hi haurà algú amb suficientment estima a l'escola per tirar això endavant. I, bueno, ho penso i ho espero.
2: Jo l'escola la porto aquí dintre. Si ell no vol, a mi m'és igual. Jo ja formo part per mi mateix.
4: És que passa que costa imaginar-se això, no? Costa imaginar-se que algun dia aquesta tradició es perdi.

0: Amb aquests gegants de Sitges, els germans Baqués i Emparra, aquesta versió amb l'Escola de Grallers, amb la Dina Pontus, acompanyada de la banda de música del mestre Montserrat, es tanca aquest documental que es va projectar el passat diumenge a l'Escorxador. Que no s'apagui la gralla. Dilluns conversarem amb les autores i els autors del documental que, com us dèiem, l'ha dirigit la Jordina Neuleza. És un documental molt bonic, i com els comentàvem, formalment molt ben fet, amb unes imatges molt maques, s'han buscat localitzacions també que fan goig de veure, el so també està molt cuidat, o sigui que és un document excel·lent per conservar allò, un moment, perquè com es diu, en un fragment del documental, l'any que ve farà 75 anys de la Constitució de l'Escola de Grallers de Sitges. Per tant, és probable que visquem una entrada de grallers com la varen viure fa 25 anys amb motiu del 50è aniversari. El documental es titula Que no s'apagui la gralla. I en uns moments esperem parlar, a veure si és possible, sobre aquesta activitat gratuïta que tindrà lloc el diumenge dia 27 i que organitza el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins. Però abans, dues qüestions fonamentals, bé, fonamentals, importants. Primera, estem en la Setmana de la Mobilitat Sostenible, per tant, avui també hi ha bus gratuït. Tant tots aquells i aquelles que diguin, escolta, més que ens queda lluny i volem anar a la Cercavila de Santa Tecla i ens queda lluny, doncs agafin l'autobús, que serà gratuït. Bus gratuït, totes les línies de busos gratuïts avui, dimarts, dia 22. Dilluns i dimarts, el bus ha estat gratuït. I un altre de important, i aquest els pot treure un mal de cap del damunt. Sí, han de renovar-se el document nacional d'identitat, si han de renovar-se el DNI, atenció, perquè la unitat mòbil del Servei d'Expedició del DNI tornarà a Sitges el 19 d'octubre. Ja ho sabem que queda lluny, però només hi ha 40 places disponibles. Per tant, és allò important que s'ho assenyalin, que s'ho marquin. 19 d'octubre, la unitat mòbil del Servei d'Expedició del DNI torna a Sitges. És molt fàcil renovar-se el DNI. Allà ja una furgoneta gran, molt ben habilitada, amb dos punts d'atenció. I, per tant, és un procés d'una tramitació ràpida. Com ho han de fer? Primer, han d'observar si el seu document nacional d'identitat caduca els propers 6 mesos, perquè per poder-se'l renovar han d'estar en aquesta forquilla de 6 mesos, és a dir, si el seu document nacional d'identitat caduca, per exemple, el mes de desembre, se'l poden renovar. Han de comptar des d'ara en 6 mesos. Si la renovació entra dins aquesta forquilla de 6 mesos, es poden renovar el document nacional d'identitat. Se'n van al web de l'Ajuntament de Sitges, a sitges.cat, sitges.cat. Allà hi trobaran una notícia que parla de la renovació del document nacional d'identitat a Sitges. Cliquen en aquesta notícia i allà tindran un enllaç que han de clicar per sol·licitar, òbviament, l'hora. Hi ha 40 places. Aquestes places acostumen a volar. Ja us ho avisem, perquè encara que sigui el 19 d'octubre i encara que estiguem a 22 de setembre, les places acostumen a volar. Per tant, no perdin temps. Si no volen allò, anar a Vilanova, a la comissaria de Vilanova, tot aquell d'allò, això sí, han de portar una fotografia i han de portar també 12 euros. 12 euros. Es pot pagar amb targeta. O sigui que això també és una millora. I si s'han de fer el passaport, perquè també permet fer el passaport, 30 euros. Aquesta és, bàsicament, la informació que cal saber. 19 d'octubre, la unitat mòbil del Servei d'Expedició de DNI tornarà a Sitges. Bé, els ho apuntem només. El diumenge, dia 27, per tots aquells pares i mares, sobretot, que hi tinguin interès, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, organitza l'activitat gratuïta Hem trobat un niu de tortuga marina. Aprendrem com protegir un niu de tortuga i com podem cuidar les nostres platges. Està recomanat a famílies amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys. Això serà a partir de les 10 del matí a la platja de la Fregata. És una activitat que el CRAM, hem d'entendre, que organitza a diferents platges de tot Catalunya i està destinada sobretot perquè els més menuts de la casa i els no tan menuts sàpiguen què hem de fer si trobem un niu de tortuga marina, com l'hem de cuidar? La instrucció inicial és, probablement, no tocar-lo. Però això ens explicarà millor la Marta Mendoza del CRAM, que la tenim a l'altre costat del fil telefònic. Marta Mendoza, bon dia i bona hora.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Assenyalàvem que ens sembla que la primera instrucció que cal donar a aquells que no ens hi han trobat mai i si algun dia ens trobem un niu de tortuga marina és no tocar res, bàsicament.
1: Exacte, aquesta és la millor. La millor ajuda, et diria, és trucar. Aquest és l'eslògan. Trucar al 112 i esperar. Això sí, la persona que pugui detectar un rastre, que vegi a la femella, per exemple, sortint a fer aquest niu, importantíssim sempre, distància, no il·luminar-les amb el flash, perquè això, per exemple, doncs, les pot fer girar cua i tornar al mar. Agafar fotos, això sí, per exemple, si trobem un rastre important per quan arribin els professionals per poder veure doncs, el rastre d'entrada, de sortida, però en cap cas actuar.
0: Ahà. Anem pel començament, perquè la Marta ja ens ha deixat tot un seguit d'instruccions, però potser valdria la pena, perquè no sé si d'entrada és habitual a qualsevol platja poder-se trobar tortugues i després si totes les tortugues d'alguna manera han de mereixer la mateixa cura o hi ha espècies que, no sé si dir-ho, són, diguem-ne, van més a la seva i no cal protegir-les tant, o totes les espècies o qualsevol tortuga que ens trobem a la platja mereix la mateixa precaució?
1: Doncs, evidentment, totes mereixen la mateixa precaució. La realitat és que a tot el món doncs, tenim 7 espècies de tortugues, però aquí, en el mar Mediterrani, n'hi tenim 3. La tortuga careta-careta, que és la més habitual i de la que ens hem trobat nius fins a dia d'avui. També hi ha doncs, tortuga verda i tortuga llaüt, però en aquestes dues últimes no s'ha trobat cap niada d'aquesta espècie. Per tant, estem parlant de la tortuga careta-careta, que és la que, a dia d'avui, doncs, hem trobat nius. I sí, a les nostres costes, doncs, en tot aquest procés una miqueta d'escalfament global que està patint, les tortugues estan començant a canviar una miqueta tota la seva zona de nidificació en busca doncs, de zones no tan càlides i estan doncs, arribant al nostre litoral i aquest estiu doncs, només hem tingut un únic niu controlat i detectat, que ha estat a l'Estartit, un niu que ha tingut un èxit altíssim perquè de 71 ous que hi havia al niu, 68 van néixer, per tant 68 noves tortuguetes naden al mar, però veníem de l'any passat d'una temporada de rècord, d'11 nius. Per tant, doncs sí, pot passar a les nostres platges i a tortugues nidificants.
0: I això pot ser tan aleatori com comentes, Marta? Una temporada pot haver un niu de tortugues, 1, 2 o 3, i una altra temporada hi pot haver 11, 12 o 15 nius de tortugues?
1: Pot ser perquè, en el cas de l'espècie careta-careta, doncs les tortugues solen reproduir-se cada 2 anys. Pot ser que hi hagi tortugues que ho facin cada any, però el patró general d'aquesta espècie ens indica que és cada 2 anys. Per tant, podem dir d'alguna manera, la lògica ens diria que l'any que ve, a l'estiu, doncs podria tornar a ser forta en aquest sentit.
0: Ho has apuntat. De quin mes a quin mes parlem, més o menys, en aquest període de nidificació?
1: Doncs comencem el mes de juny. Amb les temperatures que tenim, doncs sí que setmanes amunt, setmanes avall, tot pot anar variant, però direm que del juny i tancant, després amb les posteriors eclosions, podríem dir, doncs a finals de setembre, octubre, si hi ha hagut algun niu que hagi anat tard.
0: I quines acostumen a ser, no sé si dir, les primeres observacions que es poden donar a l'hora de intentar saber que hi ha algun niu de tortuga careta-careta pels voltants? Perquè, és clar, la platja, la sorra, quins són els elements que permeten, no sé si dir, intuir que pot haver un niu de tortuga careta-careta a prop?
1: Doncs la més important és que són les tortugues femelles, surten per la nit, per tant és detectar que hi hagi una femella sortint a sorra a fer aquest niu. d'altres vegades...
0: És a dir, d'entrada, Marta, de dia no acostuma a passar gran cosa.
1: No. Igual que els naixements, que sí, solen ser de nit, i que de vegades doncs, això pot variar, però per un tema doncs, de depredació i de més, doncs, aquestes tortugues surten a platja a les hores més tranquil·les,
0: d'acord,
1: i a la nit. Per tant, podríem trobar de nit.
0: Surten a prop de la llera de la platja, a prop del mar, o pot el niu pot estar bastant platja endins?
1: No. Hi ha tortugues doncs, que decideixen posar el niu a 1,5 metres, per exemple, de l'aigua, sí, i en aquest cas després doncs, els professionals han de valorar si aquest niu ha de ser traslocat o no, una mica més enllà per poder-lo protegir, ja no només pel nivell del mar que pugui pujar, sinó també es valora doncs, el risc doncs, d'aigües freàtiques, també, que no es pugui inundar per sota, vull dir que són coses que es valoren, però això sí que és una miqueta doncs, a disposició de la mare, és ella qui tria on posa aquest niu.
0: Haig d'entendre que la mare és una tortuga d'un cert tamany.
1: Sí, podríem parlar de tortugues d'uns 50 quilos tranquil·lament.
0: D'acord.
1: I poden ser més d'un metre.
0: O sigui, és una tortuga que es deixa veure.
1: Considerable, sí.
0: Considerable. Aquesta tortuga, haig d'entendre que va i ve del niu.
1: Va i ve, simplement ella surt de l'aigua,
0: sí,
1: busca el lloc adequat, llavors ella amb les seves aletes comença a fer el forat.
0: Sí.
1: Posa aquests ous, els tapa, torna al mar i aquí ha acabat la seva feina.
0: D'acord, o sigui que probablement el que veurem serà o la tortuga anant a fer el niu o la tortuga tornant d'haver posat els ous.
1: Exacte.
0: Són les dues úniques ocasions en què veurem a la mare, per dir-ho així, eh?
1: Exacte.
0: D'acord.
1: Sí, llavors, la mare tornarà al mar i seguirà fent la seva i probablement al cap de 15 dies tornarà a sortir...
0: Sí.
1: Per fer un altre niu, perquè les femelles durant una temporada de nidificació poden arribar a fer 4 o 5 nius.
0: D'acord. Com que entenem, i és obvi, que aquest niu queda enterrat amb la sorra,
1: sí,
0: quina possibilitat podem tenir, esclar, d'equivocadament doncs, trepitjar aquest niu si no hem estat massa atents on ha anat a parar la mare tortuga a fer el niu?
1: Doncs aquí és important perquè a l'estiu doncs, no cal que us expliqui com estan les platges. Per això és molt important fer pedagogia de quins són els rastres que hem de tenir molt en compte si veiem a la platja, perquè si no hem tingut la possibilitat de veure la mare,
0: sí,
1: però potser a les primeres hores del matí potser hi ha algú que ha tingut la destresa o ha rebut aquesta informació de saber distingir un rastre de tortuga marina.
0: Perquè és evident que...
1: Molt peculiar.
0: És evident que les tortugues deixen empremta, no?
1: Exacte. En aquesta sortida i entrada a mar, poden semblar... El centre és pla,
0: sí,
1: i pels costats es veuen les aletes.
0: D'acord.
1: Realment, quan algú se li ha ensenyat, és inequívoc,
0: okay,
1: perquè de vegades doncs, hi ha roderes que es podrien confondre, però realment, quan una tortuga surt, sempre, faci el recorregut que faci, hi ha una doble trajectòria, que és la d'entrada i la sortida.
0: Uh-huh.
1: I és molt important doncs, aquestes persones que puguin arribar-ho a reconèixer, que ho puguin fotografiar, perquè trobar el punt on està el niu és absolutament clau, perquè seria buscar una agulla en un paller. Si
0: està
1: enterrat, una platja és irregular, òbviament. Doncs per aquestes trajectòries, tant d'entrada com de sortida, els experts en nidificació doncs, són capaços de valorar, en funció d'on conflueixen, d'on surt, d'on entra, on pot estar el niu.
0: La mare tortuga fa un forat molt profund? Aquest niu està...
1: Pot estar a 40 centímetres sota terra.
0: D'acord. És a dir, a la vora d'un mig metre de la superfície de la sorra.
1: Sí.
0: T'ho pregunto perquè no sé si des del CRAM, a vegades, en alguns ajuntaments us han comentat bé, nosaltres llaurem la platja a primera hora, la netegem, i si a vegades els serveis de neteja d'una platja, òbviament, sense voler, poden aquí influir també en el desenvolupament,
1: sí,
0: d'aquests nius.
1: Ha passat algun cop que realment doncs, passen les màquines, no s'havia detectat ni rastre ni femella, i després doncs, hi han hagut nius espontanis, com va passar a Castelldefels, com va passar l'estiu passat a Arenys de Mar, que de cop i volta algú s'ha trobat emergint de la sorra una tortugueta.
0: D'acord.
1: Què pot passar? doncs, que siguin casos una miqueta més crítics perquè, evidentment, pel pes d'aquesta maquinària, doncs, hagi compactat més la sorra i es pugui haver aixafat tot més del compte. Però pot passar i passa que hi haguin nius espontanis i ens n'adonem quan algú detecta doncs, que hi ha una tortugueta emergint de sota terra.
0: D'acord, ens posem en el cas més habitual que ens deia la Marta. Hem comprovat que hi ha petjades de tortuga a la sorra i, per tant, aquestes petjades dirigeixen cap a un niu. Aquest niu, com ens comentaves, Marta, ni s'ha de tocar ni s'hi ha de fer res, perquè, en principi, haig d'entendre que, a simple vista, no sabrem que hi ha un niu amb bous perquè quedarà colgat per la sorra, aquest niu.
1: Exacte. Per tant, és important simplement donar la notificació doncs, que hi ha un rastre, que s'ha vist la femella
0: sí.
1: O doncs, si hi ha sospita alguna, però en aquest cas han de ser els experts activats doncs, des del servei d'emergències, és trucar al 112 i llavors doncs, ja s'activa tot el protocol de nidificació per la cerca i després, evidentment, doncs, per avaluar l'estat d'aquest niu, tenir també, evidentment, doncs, la comptabilitat dels ous que hi ha,
0: sí.
1: Poder-hi fer el seguiment, poder ficar el tancat protector, articular tot el procés de voluntariat que hi va associat per poder doncs, tenir aquesta zona controlada. Bueno, realment l'engranatge és complex.
0: Quants dies dura la nidificació?
1: Estem parlant d'uns 40 aproximadament.
0: D'acord.
1: Depèn de les temperatures i també, doncs, evidentment, d'altres factors, però un intermig podrien ser uns entre 40 i 60 dies.
0: D'acord, i suposo que des del moment en què hi ha la consciència o la informació que allà hi ha un niu de tortuga careta, l'expectació ha de ser el compte enrere pel dia en què puguin començar a sortir les tortuguetes i amb voluntat i empeny i força arribin a mar, no?
1: Totalment, i per això també doncs, a nivell científic s'hi col·loquen uns loggers, a diari es controlen les temperatures i, per exemple, quan ja estem a 15 dies de la que creiem, que és la data d'eclosió, és com que tot s'accelera més, comencen les nocturnitats a la vigilància i de més, però a través d'aquests doncs, sensors a sota terra som capaços de poder detectar doncs, la temperatura metabòlica, veure si realment aquest niu s'està desenvolupant bé i abans de l'eclosió dels ous doncs, hi ha com una caiguda de temperatura i després repunta. Doncs, aquí estem veient que realment allà hi ha vida i estan començant a néixer. Vull dir que hi ha indicadors a nivell científic que fan que res sigui a la sort. Sí que poden trigar, per exemple, des que es fa cràter a dalt a la sorra, doncs un dia, dos o tres en emergir, però són faves comptades.
0: I les tortugues surten de nit o de dia?
1: De nit.
0: De nit també, eh?
1: Sí, de nit i juntes també, per un tema de supervivència.
0: Ahà.
1: De sortir, emergir, totes juntes, ja també per un tema, doncs, evidentment, de força, de poder sortir de sota terra, doncs és més fàcil que ho facin 20 de cop que no que ho faci una
0: està
1: de
0: clar.
1: Sola. I després també per un tema d'anar fins a mar, fins a aigua. També és una estratègia de supervivència.
0: És a dir, això és un instint d'espècie. Poden no eclosionar totes de cop, però sortiran totes de cop.
1: Sí, exacte. S'esperen a dintre del niu i quan ja, diguéssim que quan ja hi som tots, llavors comencen a emergir juntes. És curiós, però és així.
0: Una pregunta molt, perdó, molt des de la ignorància. Aquestes tortugues no veuran mai més a la mare?
1: No, mai més.
0: A diferència d'altres espècies de la reina del regne animal, aquí la mare no hi té cap paper. Les tortugues hauran de fer la seva vida espavilant-se des del naixement.
1: Exacte, i només aproximadament una de cada 1.000 arribaran a edat adulta.
0: Déu-n'hi-do. Edat adulta, quants anys són, Marta?
1: Doncs que puguin començar amb la seva activitat reproductiva, doncs estem parlant a partir dels 20 anys, aproximadament.
0: Déu-n'hi-do.
1: Han de sobreviure molt de temps i han de passar molt. Per tant, la que arriba adulta ha passat totes les peripècies que us pugueu imaginar.
0: D'aquí, per tant, suposo que sigui una espècie especialment protegida, no?
1: Ah, Exacte, exacte, perquè realment doncs, el nivell de selecció natural que hi ha des del seu naixement, és el que us dic, una de cada mil arriba adulta. També d'aquí aquesta estratègia de femella, que una femella doncs, pugui fer nius d'entre 80 i 120 ous, que en pugui fer 4 durant una temporada. Clar, que una mateixa femella tingui la capacitat de, en una temporada, posar 600-700 ous, doncs tot rau en aquesta mètrica d'1 de cada 1.000.
0: Una altra pregunta des de la ignorància. La femella té, no sé si diu una percepció d'anar a cercar llocs relativament que pugui intuir que són tranquils, que són llocs segurs per les seves cries?
1: Sí, en principi sí. Al final aquesta femella el que buscarà és el que ella creu que és el millor lloc per doncs, posar aquest niu. Però al final quan una femella decideix i creu que té la necessitat i surt a platja o fa de nit, clar, el problema que tenim nosaltres és a l'entorn que tenim i en què es converteix de dia en una platja. Clar, per ella és un bon entorn, però després això ja depèn de nosaltres. Per això hi ha la importància doncs, de fer aquesta conscienciació ciutadana i no reblar gens en aquest sentit.
0: Perquè el trànsit d'una platja, la vida quotidiana d'una platja, pot interferir en el període d'incubació de totes aquestes cries?
1: No, perquè es protegeix aquest niu, evidentment. Per això és tan important després doncs, potser doncs, el que fem és marcar perímetres de seguretat, i a més perquè la gent doncs, no hi tingui accés, ja no només la gent, sinó també depredadors, possibles depredadors d'aquests ous.
0: Suposo que, és una pregunta retòrica, les tortugues no s'han de tocar ni s'han d'emportar a casa, ningú n'ha de fer res de les tortugues, eh?
1: Correcte. Ni intentar-se fer una foto...
0: A tu, res.
1: No, estem parlant de fauna marina salvatge, i això és el que ens hem de gravar a foc salvatge. Per tant, el millor que podem fer per a aquests animals, per aquesta espècie, és intentar-los conservar.
0: Perquè una tortuga no es pot tenir casa?
1: No, evidentment no.
0: No, eh?
1: Una tortuga marina no pot viure a casa.
0: Que quedi clar. Encara que ens
1: sí,
0: pugui semblar
1: sí.
0: Aquesta humanització que fem del regne animal molt, molt sovint, sí. Una tortuga marina té la seva vida i la seva vida és al mar, no pas a casa de cadascú. Aquesta és una activitat que feu per la canalla, per nens i nenes d'entre 5 i 12 anys. Jo suposo que allò que tenim sempre de petits curiosits per tot, els nens i les nenes deuen fer ulls com a taronges quan els expliqueu aquestes històries, no?
1: Ja ho crec. I el millor de tot és que els nens són el nostre present i el nostre futur. I ja s'ha donat el cas de dues persones que han trucat al 112
0: sí.
1: I a posar-se en contacte amb nosaltres l'estiu passat era una mare que havien trobat una tortuga que estava enredada en deixalles marines al mar, estaven en una embarcació, va trucar i llavors quan li vam començar a donar les instruccions diu, és que el meu fill va venir al CRAM i m'ha explicat que l'hem de posar a l'ombra, que no li podem tallar aquest emmallament perquè aquesta infecció pot passar tot el rec sanguini.
0: Vaja.
1: I els nens són els nostres millors prescriptors. I això ho tenim claríssim i per això fem aquest tipus d'activitats com aquest d'hem trobat un niu de tortuga marina. Perquè és important conèixer les tortugues marines del Mediterrani, les característiques, el procés de nidificació... Però penso que aquí l'important és aprendre a actuar davant la troballa d'un rastre, d'un niu, d'una tortuga, el que sigui, també fomentar el més important, doncs, la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunar i, sobretot, identificar les bones pràctiques per reduir el nostre impacte.
0: Haig d'entendre, per tant, que la canalla són no només els millors prescriptors, sinó també els qui presten més atenció als consells?
1: Totalment. Totalment, perquè són els que hi creuen, tenen la ment oberta, ulls oberts, orelles obertes, i tot el que els hi diguis ho agafen com
0: al peu de la lletra.
1: Al peu de la lletra, tot. Perquè nosaltres, per molt que aquesta cantarella de no toquis, no facis
0: sí,
1: una
0: sí,
1: foto,
0: sí,
1: un
0: sí.
1: flash, no facis, no facis, no facis, estem veient com cada estiu gent que jo puc entendre i podem empatitzar que tots tenim aquest instint de salvació, per dir-ho d'alguna manera, però tristament veiem imatges de gent, doncs, per exemple, intentant reintroduir dofins varats a platja, tibant-los de la cua, que se'ls fa més mal que una altra cosa. Si un animal ha arribat varat a platja és perquè té un problema. L'instint és l'hem de tornar a l'aigua perquè és un animal del mar, ja, però és que un dofí té respiració pulmonar, o sigui, pot estar fora i no se'ns ofegarà, probablement. Uh-huh. Si no sabem quin problema té i no l'atén un professional i el reintroduïm a l'aigua, probablement sí que l'ofegarem, però pensant que l'estem ajudant. I com això, amb moltíssims casos, com tortugues, que se les troben en tortolligades i el primer que fan és treure unes tisores i treure-li aquest emmallament. Error, perquè si té en aquesta extremitat una infecció, què passa? Passa tot el torrent sanguini i acabem comprometent la vida d'aquesta tortuga. Uh-huh. Per tant, l'instint humà és intentar actuar,
0: sí,
1: però per això us donava l'eslògan inicial de la millor ajuda és trucar al 112, perquè realment, de vegades, sense voler-ho, òbviament, vagi per davant, podem fer més mal que acaben ajudant.
0: Segurament perquè molt sovint també tenim associat el 112 a altres tipus d'emergències i no aquestes, no?
1: Totalment, totalment, però deixa de ser una emergència,
0: sí,
1: i llavors,
0: sí, sí,
1: doncs, nosaltres, quan hi ha una emergència i és fauna marina protegida, doncs llavors ens activem des del CRAM.
0: Aquest diumenge 27 de setembre, a partir de les 10 del matí, la platja de la Fregata, petits i grans, perquè l'activitat és oberta a tothom, és gratuïta, no cal que s'apuntin enlloc, només cal que vagin a la platja el diumenge a partir de les 10, la gent del CRAM farà aquest taller titulat Hem trobat un niu de tortuga marina, aprendrem com protegir un niu de tortuga i, en principi, totes aquestes explicacions que ens ha donat la Marta Mendoza la rebran també tots els nens i nenes que estiguin a la platja, òbviament, i els familiars. Marta, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
1: A vosaltres.
0: Gràcies. Adéu-siau, bon dia.
1: Adéu.

9 i 52 minuts, una darrera. Abans no anem a les efemèrides. Però si trobo el paper entre una cosa i una altra... Que vull... La Milena Caseta, l'escaladora del Centre Excursionista de Sitges, ha guanyat el Campionat d'Europa d'escalada en categoria sub-17 celebrat a la localitat alemanya d'Augsburg. Això va succeir aquest passat cap de setmana. La Milena, que participa sota la bandera de Sèrbia, la seva mare és de Sèrbia, el seu pare és italià, i com els dèiem ella, sota el paraigües del Centre Excursionista de Sitges, una de les escaladores del Centre Excursionista. Per tant, la Milena Caseta, com els dèiem, campiona d'Europa en categoria sub-17 d'escalada en el campionat celebrat aquest passat cap de setmana a Augsburg, a Alemanya. Efemèrides. Vinga, tal dia com avui, del 1892, el gravador Ramon Canudes, amic de Rossinyol i Casas, moria a la Font de Subur, del carrer de Sant Gaudenci. I un 22 de setembre del 1938 arribaven a Sitges diversos ferits pertanyents a les brigades internacionals. Demà farà anys de l'aiguat de Santa Tecla, 1874, que consti però que, com ja va dir en el seu dia en Miquel Forns en el llibre de les anècdotes de Santa Tecla, l'aiguat no va ser la raó per la qual la festa major es va traslladar a Sant Bartomeu. Però en qualsevol cas, l'aiguat de Santa Tecla, 23 de setembre del 1874, va afectar tot el litoral català i causar més de 500 morts a tot el litoral. A Sitges s'inundà el casc urbà i els veïns van haver de fer forats a les muralles per treure l'aigua. S'ho poden imaginar, eh? 23 de setembre del 1956, a instàncies de l'ECO, s'homenatjava Salvador Soler i Forment, un dels principals col·laboradors del setmanari des de la seva represa. Un 23 de setembre del 1957 s'estrenava la sardana Santa Tecla, del mestre Jordi Panyella. I demà també farà anys, en farà ja 46, de la celebració de la primera matinal infantil. I un 23 de setembre del 1992, Rafael Casanova rebia el pergamí que l'acreditava com a fill predilecte de Sitges i es va descobrir una placa amb el seu nom al Saló de Plens. Rafael Casanova, qui durant també molts anys va ser el cronista oficial de Sitges. I en les nostres efemèrides d'arreu del món, va, avui per començar una sintonia de minut, perquè qui més qui menys, segur que recorda la sèrie de televisió del mateix món, del mateix nom. I és que avui fa 50 anys que es va estrenar... Cinc anys va estar en antena, la televisió ABC va estrenar tal dia com avui Los Ángeles de Charlie. Charlie, que no se'l veia mai, eh? Sempre parlava amb un interfon, però elles eren Kate Jackson, Jacqueline Smith i Farrah Fawcett Majors. 116 episodis de Los Ángeles de Charlie es varen produir i va ser una de les grans sèries dels anys 70. Avui que hem volgut començar amb aquesta sintonia clàssica. Tal dia com avui de l'any 1928, Alexander Fleming descobria la penicilina. Tal dia com avui de l'any 1980, Iraq envaïa Iran. Tal dia com avui de l'any 1973, Henry Kissinger jurava el càrrec de secretari d'Estat amb Nixon. Tal dia com avui del 1888, el primer número d'una revista de capçalera per tota la gent que s'estima la natura i la geografia. Tal dia com avui, el primer número de National Geographic. I tal dia com avui de l'any 2004, una altra sèrie també de la cadena ABC que va mereixer, bé, que es va fer absolutament viral, el primer capítol de Perdidos. Aquesta sèrie de a la illa, tots allà, en fi, 2004, estrena de Perdidos. Tal dia com avui de l'any 1994, sembla que era l'inici de la temporada de moltes cadenes de televisió, el primer capítol de Friends, de la cadena NBC, la sèrie sobre sis joves que viuen a Nova York, 10 temporades d'èxit absolut, amb alguns dels protagonistes que també es varen fer virals. I en què podem acabar? Va, no... Ah, no sé si posar el violinista, no, Tejado, Julio Iglesias. Va, posem Julio Iglesias.
Sí, posem Julio Iglesias. Vinga. I és que demà farà anys. Va néixer el 23 de setembre del 1943. Julio José Iglesias de la Cueva. No cal que els diguin gran cosa. Només cal que estan escoltant de fons va ser el disc del desembarcament als Estats Units de Julio Iglesias. Un so diferent al so dels seus discos publicats a Espanya. La companyia CBS, la Columbia, va presentar Julio Iglesias d'una forma gairebé diríem moderna, contemporània, amb un disc titulat 1100 Bel Air Place, produït per Richard Perry i Ramon Arcusa. I aquest tema...

Aquest so diferent al del Julio Iglesias de... Bé, de tants temes que segurament molts recordaran, era gràcies al productor de Barbara Streisand, de Manhattan Transfer, de Diana Ross. I el 1984, l'agost del 1984, va aparèixer al mercat aquest LP que es va convertir en un èxit total i que va llançar Julio Iglesias a l'àmbit internacional, en espanyol i en anglès. Hey.

0: I aquesta forma de cantar, Alfons Arús en feia una absoluta creació, d'aquesta forma de cantar de Julio Iglesias. Amb Julio Iglesias tanquem les nostres efemèrides d'avui, que tornaran el proper dijous. Avui que és Sant Maurici, també Sant Jonàs, Sant Vidal, Sant Exuperi, Sant Silvà i Sant Càndid. El cantautor Albert Pla, 60 anys, celebra avui. La princesa Maria Lluïsa de Noruega en fa 55. El cantant Andrea Bocelli en celebra 68. El model Juan Betancourt en fa 36. I l'actor Tom Felton, 39 anys, celebra avui. El darrer dia sencer de l'estiu serà un dia d'estiu. I el primer dia de la tardor, que serà demà, també serà un dia d'estiu. O sigui que, de moment, tenim estiu per uns quants dies. La previsió meteorològica anuncia tranquil·litat absoluta per Santa Tecla, tant que havíem patit per Santa Tecla, doncs aquesta Santa Tecla, tranquil·litat. 26,6 graus a hores d'ara, amb un 67% d'humitat, per tant, pau i glòria, tranquil·litat a la vigília, tranquil·litat Santa Tecla, i l'endemà que passi el que sigui, que ja haurem fet el fet. Per cert, que no ho hem dit, que el... demà els gegants aniran a dormir fins al Corpus de l'any que ve, que és el 30 de maig, que és un corpus molt matiner, el del 2027. El 23 de maig serà la Trinitat i el dia de les eleccions municipals, i el 30 de maig de l'any que ve serà Corpus. O sigui que el final del mes de maig de l'any que ve serà d'aquests de traca i mocador. Però això serà l'any que ve. De moment, encara esperant les campanes de les dues del migdia i els morterets. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, bon dia. Avui tornem a tenir una jornada realment molt plàcida, amb ambient estrellat, alguns núvols prims, que això sí, n'hi han circulant. També podem veure alguns intervals de núvols baixos a migdia, en zones del litoral central, després a migdia o la tarda, també en punts del prelitoral, però tot plegat pràcticament a fets anecdòtics d'un dia que serà bàsicament de sol i a temperatura que tornarà a ser alta per l'època de l'any, tot i que baixa respecte al que vam tenir ahir, especialment en zones del sector central del litoral i del prelitoral, també del Camp de Tarragona, on ahir la temperatura també era molt alta. Tot i això, veurem encara com l'ambient serà càlid durant les hores centrals de la jornada i els 30 graus es poden rondar o superar de nou a molts punts de l'interior, especialment de ponent i sobretot cap a la zona de la Vall de l'Ebre, on de nou avui es tornaran a fregar de forma local els 35 graus de temperatura màxima. Un ambient suau i càlid que continuarà també de cara als pròxims dies. És tot de moment, ho deixem aquí.

0: Aitana, 10 i 4 minuts del matí ens ha servit per apuntar bé quatre titulars de diaris. Abans no escoltem el pregó, aquest pregó tan bonic que va fer la colla de la gorra. Pregó per ser escoltat, perquè va ser allò un concert pregó, però us agradarà molt el que escoltaran. Ahir, que era el Dia Internacional de la Pau, per això el món està com està, per vindicar el dia, l'avantguàrdia que treu una fotografia del Congrés dels Diputats, perquè ahir el Congrés va homenatjar Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Ja per una estona, perquè és el desembre que s'escaurà el 150è aniversari, però aprofitant que Pau Casals passava per allà, pum, van fer aquest homenatge a Pau Casals. El violoncel·lista Ettore Pagano va tocar el violoncel que va pertànyer a Pau Casals i, evidentment, es va interpretar el Cant dels ocells, que no és de Pau Casals. Tornem a repetir. En què acabi l'any i quedi clar això, la resta és igual. Bé, és una de les fotografies del dia, tot i que la notícia del dia és que el jutge Peinado, que jubila aquesta setmana, ha pensat, dic, mira, ja que em jubilo, adelante. Doncs envia l'esposa del president del govern, Begoña Gómez, a judici amb jurat popular. Que ha de ser especialment complex trobar un jurat popular per un judici d'aquesta mena. Perquè esclar, no tant per Begoña Gómez, sinó perquè evidentment és l'esposa de Pedro Sánchez. I aquí ja suposo que deu ser complex trobar un jurat popular que es pugui mantenir més o menys neutral amb tot això. Bon dia, Carola. Bon dia, Joan.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, no?
2: La institució del jurat jo crec que es va fer per una altra cosa.
0: Que no per això.
2: Que no per això. Una altra cosa és que, clar, el tipus penal, evidentment, si no, no hauria decidit fer-ho així, però també ho podria haver evitat, tenint en compte la rellevància, diguem, de mitjans del cas, i no ho ha fet probablement amb la mateixa intenció que ha portat tota la instrucció, en la qual, doncs, com bé saben, li han tombat bona part de les coses, menys algunes, que són les que
0: aniran a
2: judici.
0: Sí. Bé, doncs, l'instructor, una setmana abans de jubilar-se, fa seure al banc dels acusats la dona del president per malversació i tràfic d'influències. Aquests són els dos delictes. Veurem què passa. El que passa, mentre no passi el judici, és, òbviament, una altra tempesta oberta, perquè hi ha l'assumpte, en aquest cas, de Begoña Gómez, hi ha l'assumpte de José Luis Rodríguez Zapatero, també per aquí present.
2: Ara té 3 dies per definitivament explicar d'on venien les joies.
0: Que són més populars que les de la Castafiore.
2: Sí.
0: Que vostès deuen haver vist les fotografies i dius, carai, quines joies. Diguem-ne que és un joiam
1: reial.
0: D'una època passada.
2: Sí, no fa de Zapatero ni menys de les filles.
0: És a dir, si a un li diuen no, és que eren les joies de l'àvia, mira, tu creus, perquè no és un tipus de joia, diguem-ne, no és de tot dur, evidentment, però tampoc és un tipus de joia que es porti ara les d'aquest joier. Aquest joier que valia res, que eren 4 coses, i després resulta que ho van taxar i era bastant més del que estava previst. Bé, doncs aquest és un altre assumpte que segurament, i després hi ha la qüestió de Ceuta, que
2: sí, que més enllà de tot el que està passant, crida l'atenció, i algú a les xarxes també ho ha comentat, la passivitat policial davant de l'agressió d'una diputada, que contrasta, diguem, amb la intenció amb la que altres policies nacionals es mostren en altres llocs de l'Estat davant d'altres manifestacions. Aleshores,
0: I tot està tan enverinadet.
2: Absolutament enverinat.
0: I no deixarà d'estar-ho, perquè hi ha més de 3.000 persones pels carrers de Ceuta. Mm-hmm. I només cal que cadascú s'imagini casa seva què passaria si hi haguessin, doncs, com a 3.500 persones o 4.000 per Barcelona, per Madrid, per València, per Múrcia o per Donòstia. És igual. Bé, anem a fer un repàs, va, de 10 minutets als titulars dels diaris.

0: Què? Començo?
1: Què? Sí.
0: Ah. Sí, sí. Mira, hi ha l'Assemblea General de les Nacions Unides.
1: Què dius?
0: Sí. Sí.
1: I de què hem de parlar?
0: De la pau al món.
1: Està molt bé. És un gran tema.
0: De la
1: Ai,
0: pau
1: senyor,
0: al món.
1: Quin desastre.
0: Sí. Durant els propers dies, mandataris de tot el món s'adreçaran a l'Assemblea. Pedro Sánchez en sembla que va la setmana que ve. Avui ha anat el de l'Iran. Em sembla que ha anat el primer ministre perquè l'Ayatolà de fet no hi va mai, o el president. Bé, és igual, hi ha anat. La qüestió és que clar, qui també ha d'anar, encara que sigui allà, diguem, al costat de casa seva, és Donald Trump. I, de fet, abans d'anar-hi ha visitat la residència oficial de l'alcalde de Nova York.
1: Ja és molt que hi hagi anat.
0: Sí. Diu que no hi havia anat des de fa molts anys. I bé, hi han sortit, doncs, 100 amics, han estat una horeta allà dintre.
1: Veu com van les coses? La setmana passada, fa 15 dies, l'ex-alcalde de Nova York, Rudolph Giuliani, i també Donald Trump, així per derivada, li deien a l'alcalde de Nova York que no es presentés a l'acte d'homenatge a les víctimes de l'11 de setembre, precisament per la seva condició religiosa. Ara resulta que surten tan amics després d'una hora de conversa.
0: Sí, sí, ara ho he dit bé. Doncs va estar una hora reunit, després van sortir, tan amics, van atendre part de la premsa.
1: Perquè ja ho saben què ha passat aquí també.
0: Que aquesta és l'altra bona, que diguem que quan el tret surt per la culata, en aquest cas surt molt clarament el veto als mitjans a tres mitjans de comunicació, ha provocat la desaparició de la resta de mitjans importants de les conferències del president i del pool, és a dir, dels mitjans que els segueixen directament. Entre ells, atenció, i aquesta és notícia, de Fox News, la cadena de Rupert Murdoch, que veu que si són ells els únics, doncs això els hi sortirà pel pedregar, i directament també s'han sumat al boicot de la resta de grans cadenes nord-americanes, amb el que doncs, ens trobem que Donald Trump va pels llocs, però els sent, el veus. Trump ha creat
1: un canal de YouTube
0: que es diu Trump TV.
1: Sí, senyor. I allà tenen tots els discursos.
2: Però és que és ininterromput,
1: es
2: veu, 24/7, eh?
0: Bé, si algú s'hi vol passar bé, doncs sap això. I per altra banda, doncs, els canals censurats, que eren CNN, Politico i no recordo
2: el
0: tercer.
2: I Mies Nou.
1: Sí.
0: Ah, exacte. Doncs han demanat als tribunals suport, tenint en compte que és una vulneració de la primera esmena de la Constitució dels Estats Units que assegura la llibertat de premsa i d'informació.
1: A veure què passa. El que no canviarà, òbviament, és la percepció que té Donald Trump dels mitjans de comunicació, diguem-ne, no sé si dir tradicionals o diguem-ne els clàssics mitjans.
0: El que
1: o
0: sí que està canviant és la percepció que bona part dels americans té.
2: Sí?
1: Això també.
2: Està baixant en enquestes, no?
1: Però bé, en parlarem el mes de novembre.
0: Exacte.
1: Perquè tothom baixa i després ja en parlarem quan sigui l'hora. En qualsevol cas, hi ha hagut, diguem-ne, que terrabastall important vinculat una vegada més amb aquesta relació, no direm d'amor-odi, perquè és, diguem-ne, d'odi en general de Trump als mitjans de comunicació. Què afegim, Carola?
2: Afegim, recordaran, perquè segur que han vist aquell vídeo del segrest a la P7 que semblava que gairebé d'una sèrie d'aquestes,
1: sí,
2: thriller d'aquests que veiem per la televisió, doncs estan investigant ara un segon cas que hauria succeït en 48 hores després de dissabte d'un altre home raptat a la força a Catalunya que hauria tingut la matinada de dilluns a Barcelona, quan també diversos individus encaputxats doncs, haurien introduït un home a l'interior d'un vehicle per la força al carrer Huelva de Barcelona. La policia en cap dels dos casos parla de segrest, sinó que parla de detenció il·legal. Per què? Diu no es compleixen els requisits. I bàsicament el requisit és que no han demanat recompensa econòmica. És a dir, no és segrest fins que no hi ha una petició de recompensa econòmica, aleshores passa a ser una detenció il·legal. En el primer cas ho atribueixen a un tema de...
1: També té un punt això, eh?
2: Sí, sí.
1: És a dir, t'endús algú, ara ens imaginem, te l'endús i te l'emportes a un lloc i el deixes tancat allà.
2: I com que no,
1: no és un segrest perquè no has demanat diners.
2: Sí.
1: Aleshores...
2: És una detenció il·legal, sí, és
0: vaga. Sí, és això.
2: Però clar, és així,
0: perquè,
2: sí.
0: Perquè es compleixin els segrests s'han de complir una sèrie de requisits.
2: Un requisit que passa
0: d'ells és aquest.
2: El rescat econòmic,
0: si
2: sí,
0: no
2: sí.
0: Si no es demana...
1: És bastant incomprensible,
0: no
1: això, eh?
0: No, és una detenció.
2: Il·legal.
0: Clar, evidentment.
1: Estaríem amb allò de la detenció, de la retenció o de la...
0: Sí, això...
1: O de l'enclausurament, sí. Perquè, és clar, tenir tancada una persona durant un cert temps, encara que no demanis rescat...
0: És una detenció il·legal.
1: Home, és més que una detenció.
0: No, és una detenció il·legal.
1: No, no, que ja ho sé, puc dir...
0: No.
1: Això és com
2: bé, dia... jo crec que podem dir segrest a nivell popular.
1: Oh, caram, sí, podem dir segrest.
2: Sembla ser que el primer cas, així ho ha anunciat la Parlon, la consellera Parlon d'Interior, que és un tema de bandes criminals i temes de drogues. D'aquest segon encara no han dit quin seria l'origen, però tot apunta a que estem pel mateix. Però vaja, 48 hores, dos segrestos o dos detencions il·legals, diguem que a Catalunya, sembla que posen de manifest una altra manera de delinquir, que jo no sé...
1: A mi m'ha fet pensar, si han vist la sèrie, si no l'han vista, mirin-la. Però acabes malament, eh? Acabes malament. Si no hem vist Gomorra, mira-la,
2: no
1: perquè és un serialasso com una casa, està esplèndidament ben feta, però és que és això.
2: És això.
1: És això, eh? Va un cotxe per la carretera, darrere una moto, un altre cotxe, pum, ja està. Més o menys això.
2: En fi, ràpidament, han anunciat a l'Hospitalet el suïcidi d'una dona desnonada, un cas terrorífic, una dona que va estar desnonada ara fa 5 mesos, ja va alertar ella quan l'estaven a punt de desnonar que es trauria la vida si ho feien,
1: i sembla que hi havia hagut un intent de segrest,
2: de suïcidi. Sí, i de fet aquesta dona resulta que va comprar un pis al carrer Comerç a l'Hospitalet, es va divorciar, no va rebre mai cap mena de manutenció per part de l'exparella, tenia dos filles, una d'elles encara és menor d'edat, no va poder fer front als pagaments, va parlar amb el Banc de Sabadell, que era qui aleshores d'alguna manera gestionava el pis, o la hipoteca, i finalment van arribar a un acord que el banc es quedava al pis a canvi d'ella pagar un lloguer social. Què va passar? Que després va venir un fons d'inversió...
1: Que es va quedar al pis.
2: Es va quedar al pis
1: i s'ha acabat
2: aquest
1: algun...
2: tracte o acord que, el que havia arribat amb el banc de el pis és nostre i et quedes aquí amb un lloguer social, s'ha acabat, et desnonen i una dona, òbviament, amb clarament problemes de salut mental, ha acabat amb suïcidi. Què diuen aquestes associacions i veïns de l'Hospitalet? Que això no pot quedar com una desgràcia inevitable, sinó que això s'hagués pogut tractar i evitar. I acabo molt ràpidament, més enllà de que ha tornat el Covid, que compte, si tenen símptomes de tos, de febre i mal de cap
1: diuen,
2: i tot plegat...
1: Bé,
2: ara vindran tots els virus respiratoris, perquè és l'època. Però em parla de Vanguardia, ja fa dies també que en sento parlar, parlen del retard espectacular que està vivint el prime time televisiu aquí a Espanya, a l'estat espanyol. El prime time és l'hora, diguem, de
1: màxima audiència.
2: Màxima audiència. Però aquí a Espanya s'ha retardat 48 minuts en 20 anys. Per què? Perquè el access time, que és a dir, el període que hi ha entre l'informatiu i el prime time, és a dir, que era normalment una estoneta, que eren programes, diguem, d'accés, per això li diuen access time, i programes com més curtets o plegat, està guanyant molta presència i cada vegada va guanyant més hores i més minuts. Quins són aquests programes? El Hormiguero, El Intermedio, La Revuelta... Tot això són access times que s'estan convertint o estan fent que programes com Masterchef, perquè ens vingui al cap, o La Isla de las Tentaciones, tots aquests que serien prime time, s'hagi retardat. A Espanya el prime time comença, atenció, l'hora de màxima audiència, que no és de màxima audiència ja, perquè l'audiència en aquella hora ha caigut a més de la meitat. Comença a les 11:11. A les 11:11 comença el prime time a Espanya.
0: Nens a dormir.
2: Clar. Oh, atenció, eh?
1: Si és que dormen.
2: Als Estats Units comença a les 8. Al Regne Unit entre 8 i 9. A França entre 9 i 9 i 10. I a Alemanya a les 8 i quart. És a dir, un quart de 9. És a dir, estem gairebé 2 hores, en alguns casos 2 hores més tard de la resta de televisions, perquè entenguem, i això té altres lectures, que ara no entrarem a veure, però té altres lectures, però perquè vegin com aquí funciona l'horari televisiu.
0: Després la Liga programa partits a les 7 de la nit.
2: Efectivament.
1: La retribució dels consells d'administració de l'IBEX 35, això us interessarà, va trencar tots els rècords. Els consellers delegats de moltes empreses, i aquesta és la dada, per no parlar que són sous ja de 6 milions, 8 milions, 11, 13 milions l'any, però en aquest 2025, en les dades, els consellers executius de l'IBEX van tenir una retribució l'any 2025 que va suposar de mitjana, i sense tenir en compte els conceptes extraordinaris, atenció, 67 vegades el sou mitjà dels treballadors de les seves empreses.
2: Ostres.
1: 67 vegades. No 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25. 67 vegades el sou mitjà del treballador d'una empresa que cotitza l'IBEX 35. Bé, doncs, el qui forma part del Consell d'Administració té 67 vegades més sou.
0: I genera 67 vegades més valor.
1: Això...
2: No, ja t'ho dic jo. No, doncs, ni doncs, treballa 67 vegades més.
0: Les empreses i els seus accionistes tenen un problema.
1: 67 vegades més. Aleshores s'ho poden imaginar. Carola, gràcies. Joan,
2: a
1: gràcies.
2: Tu.
0: Gràcies, Vicenç.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Yo, hey, check
3: this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps,

0: decoren cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Bé, i abans no arribi Santa Tecla, ens queda el pregó infantil i ens queda la xerrada a la gralla. I encara algun que altre serrell, perquè el dijous al matí saludarem a primera hora en Santi Terraza, perquè el dijous farà 20 anys d'aquell 4 de 8 d'aquella heroïcitat de la jove de Sitges, el 24 de setembre del 2006, i també haurem de parlar, com els dèiem, els amals i les que han estat darrere aquest reportatge del 50è aniversari de l'Escola de Grallers que es va projectar el passat diumenge a l'Escorxador i que l'hem vist i que és molt bonic. Doncs bé, a veure si en algun moment també es pot visualitzar a través de YouTube o d'alguna plataforma. Anem per el pregó infantil de Santa Tecla. Miren quina frase més maca que va deixar anar un dels membres de la Colla de la Gorra. Si la festa no és de tothom, no és festa. La colla més jove de l'Escola de Grallers, que va vestir un pregó amb música i paraula. La paraula per explicar bàsicament a tothom que per ser graller s'hi han de passar hores. I a fe de Déu, perquè van agrair amb Blai Fontanals totes les hores d'assaig que han tingut i tenen per aconseguir el so de la colla. I, evidentment, després es va explicar l'anècdota de per què es diuen la Colla de la Gorra. Hi ha una història molt bonica que ens porta a Sant Pere de Ribes. I després, una certa reflexió sobre la festa major, la participació a la festa major, l'edat dels membres de les colles, en fi. En Nil Calvo, en Nil Gonzalvo, en Gabriel Méndez i l'Arnau Molina són la Colla de la Gorra. I ahir ho podem dir així, ells també ho van esmentar en algun moment del pregó, però ho podem dir d'aquesta manera, ara que està de moda el concepte. Ahir van farmejar aura amb aquest pregó, que va entusiasmar el personal. Ja veuran que hi ha una cua final d'aplaudiments d'aquelles per no acabar. Va presentar l'acte la presidenta de la grupa i l'escoltem al pregó tal i com va ser declamat ahir la tarda.
1: Regidores, hereu i pobilla de Sitges, hereu i pobilla de la grupa, socis, sòcies, nens i nenes, us donem la benvinguda un any més al pregó infantil. Cada any, quan arriba Santa Tecla, no podem deixar de pensar en la magnífica cantera d'infants que surten al carrer amb un gegant, amb un cabassut, ballant gitanes, fent pastorets, o en el cas del nostre pregoner d'enguany, tocar la gralla i el timbal. Però darrere aquests infants hi ha tota una feina invisible. Hi ha mestres, colles, famílies i moltes altres persones que els acompanyen, els ensenyen i els transmeten els coneixements i l'estima per la festa. Són una altra costura invisible que fa que tot això continuï. Perquè la festa també és això, un fil que passa de mà en mà, de generació en generació. I avui són ells qui aprenen i el fan el relleu. I demà també seran ells qui tindran la responsabilitat i el privilegi de decidir com serà la nostra festa major. Us deixem amb l'Arnau Molina, el Gabriel Méndez, en Nil Calvo i en Nil Gonzalvo, més coneguts com la Colla de la Gorra, la Colla de Grallers més jove de Sitges i probablement de Catalunya. Endavant, Grallers!

0: Bona tarda a tothom. Autoritats, agrupació, companys graiers, grans i nens. Sigueu benvinguts a aquest pregó infantil de Santa Tecla.
1: I qui som nosaltres, us preguntareu?
2: Doncs nosaltres som l'Arnau, el Gabriel, el Nil i el Nil. La colla de la gorra. La colla més jove de tota l'escola graiers. I estem supercontents de que l'Europa ens hagi encarregat aquest pregó.
3: Això del pregó és tota una responsabilitat. Tot i que la veritat sigui dita, quan ens ho van dir, vam reaccionar de maneres ben diferents.
0: A mi em va fer molta il·lusió.
2: Jo em vaig portar les mans al cap perquè soc de Vilanova.
1: I jo simplement vaig preguntar, què és això del pregó?
0: Doncs escolta'm atenció. Un pregó és un discurs literari que es pronuncia en públic en una ocasió festiva o per alguna celebració.
3: Un cop aclarit tot això, va venir la gran pregunta. I què diem en aquest pregó?
1: I com que a nosaltres ens dona millor tocar que parlar, doncs començarem per aquí.

0: La primera, les hores d'assaig que hi dediquem durant tot l'any.
1: I la segona és gràcies a Blai Fontanals, el nostre mestre, que va tenir la idea de crear la nostra colla.
2: Ell ens va explicar que fa un temps ja hi havia existit una altra colla de nens dins l'escola de Grallers i que creia que nosaltres podíem tornar a formar-ne una després de tant de temps.
3: En Blai va dedicar moltíssim esforç i va suar sang per ensenyar-nos tot el que sabem. I des d'aquí, encara que no hagi vingut, li volem donar les gràcies públicament i li volem demanar un fort aplaudiment per ell.
1: En Blai ens feia assajar 6 hores a la setmana.
0: Sí, sí, 4 hores per separat aprenent el nostre estimat mètode. Creat pel propi Blai. És el mètode que durant un munt d'anys han après tots els grallers i timbalers de l'escola.
2: I dissabtes al matí fèiem els assajos de colla.
3: Sí, allà vam aprendre a dominar l'instrument, a tocar afinats i a sonar bé tota la colla junta.
1: Pot semblar que 6 hores a la setmana eren una tortura, però realment ens ho passàvem molt bé. Sempre trobàvem algun moment per jugar a futbol, fer bromes o riure de qualsevol tonteria. De tant en tant la liàvem una mica i esgotàvem la paciència del pobre Blai.
0: Us en recordeu d'aquell dia que ens va fer anar a tocar a la suposada Festa Major de Vallcarca?
2: Sí, ens va fer sortir a tocar unes matinades per fora del polígon on està situada l'escola. En aquell moment ens va morir de vergonya, perquè ens van sortir a veure carrossaires, empleats de l'Ajuntament i treballadors del polígon.
3: Després vam tornar a l'escola i ens va fer tocar tot de cançons com si fos una Festa Major de veritat.
1: I el que ens va passar a la nostra primera sortida oficial...
0: Ostres, sí, va ser Sant Pere de Ribes per la Festa Major de Sant Pau, amb uns bastoners infantils. En Blai va estar un munt de temps ensenyant-nos totes les peces que ballaven els bastons de Ribes.
2: El plegafems, la cirereta, la boja de Ribes, la boja de Ribes autèntica, la marxa als pastorets que a Ribes li diuen la boja, total, una bogeria.
3: La bogeria va ser que quan vam arribar a Ribes tocàvem amb els balladors més petits de la festa i només sabíem ballar dues cançons, així que només vam tocar la boja i la cirereta.
1: Després d'aquesta primera sortida vam fer 6 mesos més de classes amb en Blai, fins que un dia va creure que ja estàvem preparats per continuar nosaltres sols.
0: Aquell dia ens va fer un gran regal, un llibret on ens havia composat una cançó per cada membre de la colla.
2: La meva era el santet de la colla.
3: La meva era el despistat de la colla.
1: La meva era el mut de la colla.
0: I la meva, el tabulaire timbaler. Ara us tocarem una d'aquestes peces.

0: Voleu saber per què ens diem Colla de la Gorra?
1: Va sorgir un dia de festa major a Sant Pere de Ribes quan encara no s'havia format la colla. Estàvem amb un esmorzar de l'escola de Grellers i vam sortir fora al carrer a tocar amb una gorra al terra.
2: Era la primera vegada que tocàvem tots junts, així que amb el que vam aconseguir vam comprar-nos xocolatines, llaminadures i unes Coca-Coles. I d'aquí el nom de Colla de la Gorra.
3: Durant més de 2 anys hem tocat en moltes festes majors i molts balls diferents.
0: Gegants, bastoners de tot tipus, trabucaires, cintes, gitanes, moixiganga, ball de mocadors, cabassuts, dracs, falcons i castells.
1: També hem fet molts amics que ara, cada cop que ballem, volen que anem amb ells.
2: Una de les nostres actuacions preferides és anar a tocar el dia del Greller a Vilafranca.
3: Sí, ja hi hem anat 3 anys. Primer anàvem amb els novatos i ara ja anem amb els més pros.
0: Tingueu en compte que allà s'hi troben molts dels millors grellers de Catalunya. I nosaltres hi hem portat cançons ben sitgetanes, com la moixiganga o la processó de Sant Bartomeu.
1: L'any passat vam tocar baixant de la Font del Gat i ara us tocarem.

0: hem deixat pel final la part que més ens agrada ser una colla grallers. Poder participar a les festes del nostre estimat Sitges.
1: Aquí a Sitges hem fet sortides de tot tipus. Durant la festa major hem acompanyat gintes, gitanes de l'agrupació i aquest any a la colla jove de bastons.
2: Vam tocar amb la musiganga infantil a l'aplec de la Trinitat.
3: I a l'aplec sardanista i al Corpus.
1: També vam tenir l'honor de tocar amb el ball de gitanes amb diversitat de l'Ave Maria. I és que si la festa no és de tothom, no és festa.
0: Això de fer una colla de grallers també té avantatges. Potser no hi heu pensat, però és una molt bona manera de poder participar en Festa Major i Santa Tecla.
2: Esclar, perquè si vols sortir en algun ball i estàs a la llista d'espera, et pots florir esperant que et toqui torni.
3: Que ja sabem que portar un drac o un gegant o sortir a ballar és molt guai, però creieu-nos, que ser la colla que fa que tothom balli fins a embogir també mola molt.
4: Sí, sí, tocar en una colla fermeja és aura.
0: Així que ja ho sabeu, si us agrada la música, teniu una altra opció per poder participar a la festa.
2: Veniu a l'escola de grallers a aprendre a tocar la gralla o el timbal i traieu-nos el títol de colla més jove de tota l'escola.
3: Ara que no ens escolten des de l'escola, penseu que es necessita relleu generacional en això de tocar, que les altres colles estan plenes de iaios.
4: Hola, no et facis, que tampoc són tan grans.
3: Bueno.
2: A nosaltres, i com el 99,9% de nens de Sitges.
0: I de Vilanova.
2: I de Vilanova també. Ens encanta la Festa Major, Santa Tecla, les tradicions, el folklore, el foc.
0: Vaja, que ens agrada tota la moguda.
1: Exacte, des de ben petits hem estat involucrats d'una manera o d'altra en la Festa Major, fent bastons, pastorets, fent de dimonis o portant gegantons i cabassuts.
3: I ara ens hem passat a l'altre lado.
2: Al lado oscuro.
3: Home, tant com oscuro, la majoria de vosaltres a casa vostra heu fet ballar les figures de Festa Major taral·lejant les cançons de Groia.
1: Ara ens dediquem a que els balls puguin ballar, perquè sense música no hi ha ball.
0: Sense música no hi ha Festa Major.
2: Com diu la cançó dels 50 anys de l'escola, Sentiment Graier, de Senyor Fong, som les aletes del Castells.
3: El toc dels gegants.
1: La bolangera de les gitanes.
0: La boja dels bastons.
2: I l'argolla de la musiganga.

0: El públic entusiasmat, en Nil Calvo, Nil Gonzalvo, en Gabriel Méndez i l'Arnau Molina. La colla més jove de l'Escola de Grallers, la colla de la gorra, ahir protagonista del pregó infantil de Santa Tecla. I tenim el temps just, el pregó ho podem trobar al nostre web per escoltar la xerrada que va tenir lloc a la gralla el dijous de la setmana passada, la xerrada titulada Seguretat, Generacions i Identitat Cultural. Va moderar-la Maria Junyent i varen participar el president de la Comissió de Festa Major, Xavier Salmerón, la tècnica d'Infància i Adolescència, Marc Jaime, i la cap dels serveis de drets civils, Mireia Paretes, i l'alcaldessa Aurora Carbonell. Tema interessant, el que va ocupar bona part de la Festa Major d'aquest any i es va posar sobre la taula la setmana passada.
1: Què tal, com esteu? Molt bé, silenci. Com sabeu, avui anem a parlar sobre seguretat, generacions i identitat cultural arrel d'un últim any una mica convuls pel que fa a, bueno, aldarulls, a la festa major, a festes populars, etc. I primer de tot volia dir que, com sap tothom, és un tema molt complex, que costa moltíssim explicar des d'un sol punt de vista o des d'una anàlisi purament local, perquè entren en joc molts factors, però sí que intentarem parlar-ho, doncs, des de les nostres perspectives. Tenim aquí a la Mar Jaime, que és tècnica d'Infància i Joventut i també és part de la Comissió de Festa Major, el Xavi Salmerón, que és el president de la Comissió de Festa Major, la Mireia Paretes, que és la cap del Servei de Drets Civils, i l'Aurora Carbonell, que és l'alcaldessa de Sitges. Aleshores, jo soc la Maria Junyent. Abans d'entrar a parlar de tot el que tothom sap que ha passat en els darrers mesos a Sitges, sí que volia preguntar-vos que, si breument, podeu fer una mica d'anàlisi de quina percepció de seguretat o inseguretat teniu vosaltres pel que fa a les festes populars de Sitges, concretament a la Festa Major, i pel que fa a Sitges en general. Des de la vostra perspectiva, però també des del lloc que ocupeu, no? Ajuntament, Drets Civils, Comissió, Infància i Joventut. Si vols començar tu, Omar.
2: Val, doncs jo crec que abans de preguntar-nos sobre seguretat i demés, m'agradaria preguntar-nos en general si la seguretat com es percep per qui i com individualment, perquè potser una persona doncs, se sent segura en un lloc i un altre no, depèn de la teva identitat de gènere, del col·lectiu al que pertanyis, a nivell d'incidències, si tens una discapacitat. Per tant, parlar de seguretat em sembla com molt complexa. Crec que hem d'atendre individualment, i si parlo com a infància i adolescència, no? Una mica jo que m'ocupa com a una persona que té contacte amb joves i que treballa amb elles, doncs crec que parlar de seguretat implica quin lloc ocupo jo com a adolescent dins d'una festa, com la rebo, i quins llocs em permeten, no? Dins d'una festa local em permeten participar, em permeten sentir-me segura de quina manera, no? Crec que la seguretat implica, doncs, potser que una persona pugui marxar sola a casa tranquil·la, que una festa tingui lloc per mi perquè la música m'agrada i m'hi sento segura. Pot ser que dins d'un mateix col·lectiu no m'hi senti tan a gust perquè potser hi ha diferents comportaments que em molesten, o llavors això té molt a veure amb l'adolescència, perquè no es pot entendre l'adolescència com una entitat sola, sinó que sobretot la pertinença de grup forma part d'aquesta identitat adolescent, no? Els adolescents no s'entenen per si sols, sinó que sempre van en grup. Llavors potser parlar com d'aquest grup, d'aquest gruix de l'adolescència, i quin paper, que potser l'explorem més endavant també amb l'ajuda del meu company de la comissió, quin paper tenim a la festa i quin paper tenim a les festes locals en l'oci nocturn.
1: Va, si mica, sembla, anem sí. Fent així, aneu comentant cadascú.
3: Clar, jo com a individu em sento segur en general, perquè evidentment sóc home i desgraciadament pues, els homes ocupem espais en general, com la presidència de la comissió i molts altres que tant de bo poguessin ocupar altres persones, però ja pel fet de ser home, tenir casa assegurada, tenir una feina estable, tot això, en aquest sentit jo em sento segur i jo no pateixo per anar al carrer perquè em passi res, a mi fins ara, o potser en tot cas començo a patir, diguéssim, per certes actituds que sí que es considero potser LGTB-fòbiques o masclistes en general, no? I com a president de la comissió i juntament amb els meus companys i companyes de comissió, en general ens sentim segurs. O sigui, nosaltres creiem que tenim un poble actiu que recolza, diguéssim, aquestes iniciatives, que recolza la cultura popular, que tenim aquest avantatge d'alguna manera que podem treure al carrer les cercaviles, els nostres balladors, balladores, músics, etc, etc. I potser em fa patir o altres elements que són més temes vinculats per exemple, a la pirotècnia, no? De dir, ostres, que no hi hagi cap problema en aquest sentit. Però per norma general, tot i que hem tingut algun conflicte, diguéssim, vinculat en el transcurs de les cercaviles i de les tradicions, crec que és important dir que és veritat que això es veu molt, però hi ha una part molt positiva i us puc assegurar com a president i com a comissió que hem estat, que en molts moments, ja dic, ens hem estat recolzats pels companys i companyes de Balls Populars, per exemple, però també sobretot el públic. Moments en què el públic ha actuat superbé, a ajudar-nos a fer espais perquè puguin passar els balls, a ajudar-nos a haver d'evacuar persones perquè han tingut el que sigui, una persona que s'ha desmaiat, i ens han ajudat a evacuar-la i buscar la Creu Roja. Vull dir que crec que, seguint una mica el fil de la Mar, el concepte aquest de seguretat bueno, ara està molt en boca de tots, però crec que podem dir que en general, si ens comportem tots, podem arribar a viure en una societat molt, molt segura.
1: Mireia, què penses tu?
4: Sí, doncs, a veure, així en termes generals, jo penso que sí que estem en un poble segur, en termes generals. Sí que és veritat que hi ha moltíssima gent, que hi ha moltes festes, que hi ha molta aglomeració de gent en qualsevol cosa que fem, pel nom, perquè fem molts esdeveniments, però en general jo no tinc la sensació de que visc en un poble insegur. No la tinc. Sí que és veritat que hi ha espais on es donen fets que sí que et poden provocar o tens aquesta seguretat de, o sigui, aquesta inseguretat, no? O que veus generacions que pugen i penses, no? En el meu cas penso, ostres, ara vindran, quan sortiran, quan els fills i filles i què es trobaran, i tinc més por per la seguretat que es trobaran o el que pot passar d'aquí uns anys que per la meva. Però sí que hi ha fets que et fan repensar i dir, si hi ha espais que han de ser segurs, si hi ha espais de seguretat, hi ha espais que han d'estar com molt protegits i no se'ls protegeix, què és el que està passant al nostre voltant? Però és una idea així com puntual, com que em dona que pensar també com a drets civils, de què ens està passant en general, no sol apuntant a joves que també, i que en parlem després, sinó què ens està passant en general, que tenim aquesta sensació a vegades també molt influenciada per notícies, per xarxes i tal, com molt apocalíptica, no? Que dèiem abans, que sembla que tot sigui estem vivint un món... Bueno, anem a aterrar una miqueta, perquè sé que hi ha moments, però hi ha d'altres moments que no vas pel carrer insegur o no tens la sensació d'estar en una festa major i que et vagi passar alguna cosa imminentment. Això són percepcions personals, com a drets civils, doncs sí, després ho apuntarem, hi ha moments que dius si els espais segurs són atacats o són violentats o són agredits, què està passant en general, quina és la seguretat, no? O quin és l'espai que estan donant a la seguretat.
5: Bé, tu, Maria, has dit la sensació d'inseguretat o de seguretat.
1: O dades, també, si vols.
5: Sí, no, és que crec que és la clau, no? A mi sí que, com a alcaldessa, diguem, sí que moltes vegades hi ha gent que m'escriu que té sensació d'inseguretat, o a Sitges roben, sobretot, per exemple, pel Carnaval, mira quants mòbils ens roben, per Festa Major, mira quanta gent ha atacat, sembla com que hi ha inseguretat... Les dades diuen tots el contrari, no? Que han baixat els delictes, que han baixat els robatoris, que ha baixat tot. Aleshores, com, per què passa això, no? Per què baixen les dades, tot i que evidentment pugen en altres, per exemple, tot el que és per internet i totes aquestes estafes han pujat moltíssim, però per una banda les dades baixen i per altra la sensació de seguretat a vegades o d'inseguretat creix. També la Mar deia, depèn de la persona, depèn de, no? Si tu estàs en un carrer fosc, brut, de nit, ets dona, vas sola, segurament només culturalment ja tens por. Per tant, hi ha molts factors, no? I un factor important crec que és també que no és casualitat, vull dir que hi ha interessos també de que ens sentim insegurs. I això a vegades poc es diu, però tots els partits d'ultradreta i de dreta estan tot el dia parlant de seguretat, tot el dia. Volem més policies, clar, falten policies, clar. Si cada dia t'estan dient que falta policies i que vols més policies, penses, pues segurament és que estem insegurs. I es crea, no? Hi ha un interès de que es creï a les xarxes, a les notícies, a no sé què, estan parlant cada dia de qui hi ha hagut un mort, a qui han clavat un ganivet amunt, i sembla, a banda ja de que al món doncs, hi ha guerres i el que està passant en molts països, i sembla que hi hagi com molta violència i molta inseguretat. Per tant, no és casualitat, eh? Aquí hi ha interessos de que pensem que hi ha molta inseguretat, però les dades és veritat que no ens ho diuen, i en les festes, jo penso que en general, també després parlem del que ha passat, però en general les dades també ens diu que són força segures, no? Que hi rebem milions de persones per moltes festes i els números doncs, són els que són, no? Per tant...
6: Justament volia fer aquesta prèvia perquè quan hi ha una sèrie d'agressions i aldarulls com els que hi ha hagut a l'última festa i a l'últim any, doncs és habitual que es comenci a generar un clima d'inseguretat i que es comenci a reforçar això de moltes maneres diferents i amb interessos. Ara, feta la prèvia, com de veure com ens situem davant d'aquesta seguretat i inseguretat, crec que podem anar a analitzar què és el que ha passat l'últim any. És a dir, hi ha hagut una agressió a un punt lila a Barraques, això ja venia precedit per una agressió masclista i homòfoba a les Cases Noves, hi ha hagut una agressió racista a les festes del Poble Sec, per Sant Joan, hem tingut els aldarulls que tothom coneix la matinada de Sant Bartomeu, d'un grup de joves que es van encara a la policia. Hem tingut també en el marc de Sant Bartomeu crits ultres i llançaments de vidre al cap de la vila, a l'entrada de Grallers. I per últim, dins de totes aquestes agressions, crec que també s'ha de comptar que tenim un vídeo en el que es veu com presumptament un membre de la policia local en el marc d'una detenció en jove li crida, ven aquí maricón, que te reviento, és a dir, això és una agressió, això també és violència i això és una agressió homòfoba que també s'hauria de comptabilitzar dins de tota aquesta resta de violència. Aleshores, en aquest sentit, jo em feia la pregunta a mi mateixa de, bueno, primer, quina lectura feu d'aquestes violències, com les expliqueu, però també si totes les violències són la mateixa violència, és a dir, perquè s'està donant per fet d'una manera molt lleugera que podem explicar des d'una mateixa font una agressió a un punt lila, que és una agressió masclista, i un grup de joves que s'encaren a la policia, que és un altre tipus d'agressió. Aleshores, tenia aquesta pregunta, no? Estem parlant del mateix fenomen? És el mateix? Inclús estaríem tenint aquesta conversa si només, i aquest només entra moltíssimes comes, hi haguessin hagut agressions masclistes i LGTB-fòbiques? Aleshores, podem canviar l'ordre també perquè no, per no fer-ho de la mateixa manera? No sé, Xavi, comença tu, si vols.
3: Crec que la paraula clau és aquesta en plural, no violències, o sigui, dèiem violència en general. Hi ha violències puntuals i més repetitives, com s'ha vist en el tema Polila. I s'ha d'analitzar cada una d'elles i abordar de manera diferent i no amb un conjunt general, no? Com deia potser l'alcaldessa, no? De dir, ostres, doncs més policia a tot, més policia a tot. Al tanto, perquè hi ha moltes altres iniciatives pedagògiques, d'intervenció social, etc., que permeten, no?, abordar aquests fets i aquestes realitats. I sobretot tenir clar la font, les bases, o sigui, per què s'estan produint, no? Per què hi ha una tendència no només a Sitges, sinó a tot Catalunya, almenys que conegui, perquè no sé la resta de l'estat, d'agressions a punt liles, no? Per què està passant això? I aquí crec que s'ha d'analitzar, abordar de la millor manera possible per les persones expertes, com hi ha aquí també en aquesta taula rodona, i potser tractar-ho, no? O, per exemple, un tipus de violència que, com la que es va produir, per exemple, l'entrada a Grallers, que jo penso que no és una violència directa, perquè evidentment el públic que està allà no crec que tingui voluntat de tirar-li, almenys penso que potser m'equivoco, no crec que tingui voluntat de tirar-li una ampolla a un graier. Senzillament que consideren que part de la festa és comportar-se, doncs potser no de forma, no vull dir civilitzada, però no de forma adequada, i per mi això és una violència, el fet de, si pots arribar a molestar a un company o una companya que està a la plaça de públic, o un ballador o un músic, doncs això és una violència que s'ha de tractar, i en aquest sentit és més el sentit de la pedagogia, què significa l'entrada de grallers, etcètera, etcètera, no? Per tant, s'aborda de forma diferent a el que s'abordaria en la violència del punt lila. I si entrem amb els aldarulls, bueno, analitzar també el per què va passar allò, no? Que aquí també ho repeteixo, els experts, per molta opinió que tinguem, sobretot la població, tot això, crec que és important escoltar molt els experts, entendre què significa això de violència recreativa, qui la desenvolupa, no? Vull dir, si és només de joves o, en veritat, és intergeneracional, si és més de gènere que altra cosa, etcètera, etcètera, que després suposo que acabem de parlar. Per tant, aquestes violències dins de la festa, a mi em preocupa el fet de, una mica el que deia la Mireia també abans, que es vagin increixent, no? Que vagin augmentant, i per tant aquí és un deure col·lectiu i de la societat de què fem, més enllà de la festa, què fem com a societat perquè aquestes coses no es produeixin, ni per la festa major, ni per les cases noves, poble sec, ni al dia a dia, vull dir, ni a un institut, ni a una escola, ni a, ni a les xarxes socials, amb gent increpant de forma anònima. Crec que això és important.
6: No, volia passar a la Mireia, perquè abans, mentre parlàvem, també ens hem adonat de que potser també cal que tornem a explicar què és un punt lila, què fa un punt lila, és a dir, que ens pots parlar de com llegeixes tu aquestes violències, et pots centrar en la que vulguis, però crec que també està bé fer aquesta prèvia de què és un punt lila i, per tant, què s'ataca quan s'ataca un punt lila.
5: Val, doncs donant resposta una mica, si totes les violències són la mateixa violència, evidentment no. Vull dir, és violència i cada una ha de ser tractada des de la perspectiva que ha de ser tractada, tot i que el germen és el mateix i ve donat per moltes qüestions que és difícil abordar, però parlem de pedagogia, d'educació, de situació social. Hi ha moltes vessants que conflueixen perquè una persona acabi exercint la violència, o bé cap a la parella, o bé cap als iguals, o bé cap als adults, o bé en diferents situacions. Llavors, en la part del punt lila, doncs, partim d'això de que un punt lila es defineix com un punt segur dins d'una festa, dins d'un espai d'oci, com un punt d'informació, de pedagogia, d'intervenció, de donar resposta a moltes inquietuds de jovent i no jovent. Vull dir, un punt lila està adreçat a tota la ciutadania. Què passa amb un entorn d'oci, d'un entorn d'oci nocturn, que també és un espai on adreçar-se si en l'entorn festiu està rebent una agressió, o hi ha alguna persona que incomoda, o hi ha alguna situació que tu estàs veient, doncs és el punt on adreçar-te i dir, escolta'm, allà hi ha un grup, aquí hi ha una persona, a mi m'ha passat això. Doncs aquest espai de seguretat on dir realment el que està passant, o si tu et sents agredida, és el primer espai de cura. Vull dir, les persones que estan en un punt lila no són persones que estan allà perquè sí, perquè no tenen, no? Tenen aquella feina de segona feina, no, són gent preparada, qualificada, i és una licitació, val? I es demana que el currículum de totes les persones que hi treballen, i són persones expertes, i ho comprovem, vull dir, no és allò que diguis, bueno, ens assegurem, no, ho comprovem que les persones que estiguin allà siguin capaces de donar una resposta ràpida i eficaç si hi ha algun tipus d'agressió. Si no n'hi ha, no estan allà esperant a que estigui algú agredit. Vull dir, la gràcia d'un polila és que estan fent intervenció. I pregunten, i davant del que dèiem abans de les dades,
4: Doncs sí que va passar això i s'ha parlat molt del punt lila i realment ara està en boca de tothom i sembla que el punt lila acabi d'aparèixer. El punt lila des de Sitges precisament porta molts anys, des del 2018 es va implementar, en aquell moment es deia punt segur, a partir del 2019 ha sigut un punt lila i realment hi han moltes intervencions. Una nit qualsevol de barraques s'atenen 300 persones aproximadament. No ens imaginem, però passen 300 persones per un punt lila que expliquen la seva història, que expliquen la història de que a mi em va passar, que tinc una amiga que a la meva amiga li passa tal, a mi mateixa m'ha passat tal. Vull dir, s'atén a molta gent i es donen moltes respostes d'inquietuds i s'adreça a serveis especialitzats. Per tant, no estem allà com un bolet. No és una cosa que diguis, no, és que ara tot, no sé, com molt, ara sembla que ens hagi ficat de moda i que sigui una cosa que venga, l'hem de tenir qualsevol festa i ens quedem tranquils perquè està allà i ara s'ha posat de moda i ara tot, bueno, no? Doncs les polítiques més d'esquerres, no, no. Això fa temps i és una cosa que s'ha quedat per estar-hi uns anys. Val a dir que ens agradaria que no hi fóssim. Vale? A mi em preguntes, et diré tant de bo no hi fos un punt lila i tant de bo no hagués d'haver un punt lila a qualsevol festa i fóssim tots una mica conscients, no? de que hi ha, de que deixessin d'haver agressions. Com de moment no estem en aquest punt, ha de seguir. I a la vista està que ha de seguir encara més espais, que la idea era fer una regressió. No la podrem fer, malauradament era la idea, però estem veient que no, que cada cop més espais ens demanden que hi hagi aquest punt, no? Com les festes de barri, que lògicament les comissions de barri diuen és que ens veiem superats, no? per els incidents i per no poder donar una resposta àgil. Llavors, tornant al mateix, no? del tipus de violència, doncs en aquest espai se'n va donar contra les noies que treballen. Escolta, si no t'agrada que hi siguin allà, passa de llarg, no cal d'increpar. Si no t'agrada la feina que fa, passa. Si, escolta'm, a gusto colores, vull dir, no t'ha d'agradar tota la feina que es fa, però passa de llarg. Però no, és un tipus de violència específica cap a un punt que identifiquem com que violència masclista, com violència LGTB-fòbica, com donar tot aquest recolzament. Si partim de que un de cada cinc joves i noies no identifica que hi ha violència masclista o que no identifica que hi ha violència LGTB-fòbica, què t'esperes? No? Doncs hi ha un moment que ha de sorgir dient «Ei, jo estic aquí per dir que això és una gran caca i esteu aquí fent, no sé què esteu fent perquè no serveix de res, perquè violència us ho esteu inventant». Doncs,
6: com intentar negar violència.
4: Bueno, és una manera, si tu estàs negant i estàs dient això no m'agrada perquè no hi ha violència masclista i m'estàs ficant un punt que m'estàs recordant que sí, jo t'haig de venir a dir que no. I ja està, és el que dèiem abans de les polítiques, no? Vull dir, al final les polítiques el que volen és difuminar tot el que s'està fent. Però...
6: I... És que clar, obres un tema i parles de més temes.
4: Passo palabra.
6: Volia preguntar-te, Aurora, abans de fer la teva lectura del que ha passat, si ens pots fer una mica d'actualització de en quin punt està, perquè jo suposo que també hi ha gent que es pregunta doncs en quina fase està la investigació policial, si l'Ajuntament es persona com a acusació o no. Com està tot això?
5: Sí, primer dir, amb el que estava parlant, jo sí que penso que és diferent l'atac a un punt lila que l'atac que van fer els aldarulls, que es deien, no? Que ho heu ja dit, no? Però un punt lila té un objectiu, és negar l'evidència de les violències masclistes, LGTB-fòbiques. Com no m'agrada, vaig contra tu, perquè no fa res el punt lila, qui molesta? És un objectiu claríssim perquè deixis de fer-ho. L'altres violències, els aldarulls que van haver-hi, com diu la policia, que és violència recreativa, perquè és una violència que no reivindica res. No va contra, no sé, reivindicar drets socials o nacionals, o no, senzillament és anar a fer mal per gravar-ho en vídeo per després penjar-ho a les xarxes. Per tant, són violències per mi molt diferents. En aquest punt, com estem? En l'atac que es va fer en el punt lila durant barraques, aquí nosaltres ho hem denunciat com a ajuntament, perquè com bé sabeu el punt lila ho fa una empresa que la té contractada l'ajuntament i per tant nosaltres sí que ens personem per fer aquestes denúncies. Sembla que es va identificar amb alguna persona, doncs veurem cap on va. Això va a la fiscalia i si es vol continuar veurem cap on va. Amb el tema dels aldarulls, els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació, a més amb un equip especialitzant d'investigació que mira persona per persona qui ha agafat una botella, qui l'ha tirat, qui ha agafat això, qui l'ha tirat, qui no es passava per allà, si aquest noi com va vestit, evidentment, com hem dit, anem tots amb la cara destapada, és facilíssim de veure qui són. També és una cosa que va dir la policia, que no era res preparat, perquè si no, no van amb la cara destapada. Els fets van començar amb una baralla a Bassa Rodona, una baralla entre dos o tres, que un sense voler doncs sembla que li va tirar un policia, va veure que el policia doncs no contestava, doncs l'altre també li va tirar, i aleshores es van ajuntar els que venien del ball, els que estaven el 2 de maig, i aleshores es van animar uns a uns altres. Ara s'està investigant tot això, l'Ajuntament el que hem fet de moment és, hem fet números del que ha costat materialment, diguem, els danys que hi ha hagut per papereres, per bancs, per que més o menys aproximadament pujava uns 11.000 euros de material. També hem parlat amb privats, amb les botigues o els establiments privats que també s'assumin, i nosaltres això ho adjuntem a la investigació perquè quan s'hagin identificat les persones nosaltres ens personarem també per la denúncia, evidentment.
6: I davant del policia local, que en principi sembla que va agredir a un dels nois, se'n sap alguna cosa?
5: Sí, davant del policia local, que en aquell moment està gravat, s'ha obert des de la policia local, s'ha obert una informació reservada. Això és a dir, que estan ells normalment en aquests casos, abans d'obrir un expedient, primer han d'analitzar quin dels policies va dir què va fer exactament, i en això està, hi ha una informació reservada que evidentment anirem seguint, no?, i explicant com acaba.
6: Jo sí que hi ha una cosa que abans va donar pas a la Mar, que volia com una reflexió també que feia sobre això de la violència recreativa, que és que, clar, violència contra la policia tampoc té per què ser violència recreativa, o sigui que allò era violència contra la policia i crec que s'ha de llegir contra violència com a violència contra la policia. I, bueno, em sembla que també és difícil desvincular del tot aquest tipus d'actituds d'algunes persones davant de la policia, tenint en compte que la policia en molts casos ha estat molt problemàtica. O sigui, que davant de manifestacions pacífiques, la policia ha carregat, que la policia ha pagat a un menor perquè portava una estelada, que la policia ha reprimit a manifestants que es manifestaven contra l'Aliança Catalana la dia de l'11 de setembre. O sigui que és un meló molt gran aquest, però també no ho deixaria senzillament com a violència recreativa, és violència antipolicial. Després obrirem torn de preguntes, perquè vull dir, aquí cadascú dona la seva opinió i cadascú té la seva, i després que cadascú parli. Volia donar-li pas a la Mar perquè, clar, tu has dit una cosa que està molt bé i que com a tècnica d'infància i joventut tan adones que aquí no hi ha gent com autènticament jove parlant i que no tenim molt clar què és el que pensen les joves i els joves sobre tot això que ha passat, i has preparat una dinàmica per poder explorar això.
7: Abans, però, gràcies, Maria, però abans d'explicar-vos una mica la dinàmica i com proseguirem perquè les joves puguin estar presents aquí una mica, perquè finalment som adultes parlant de joves i tornem una miqueta doncs, a posar-les al centre amb totes aquestes idees que han sortit de les meves companyes, no?, de violència recreativa, de joves, hem parlat de gènere. M'agradaria que posar, bueno, no sortir d'aquí sense posar sobre la taula que una cosa és una violència exercida per joves i l'altra cosa és dir que la joventut és violenta. Crec que és important deixar-ho sobre la taula perquè, una mica, no, recollint tot el que esteu dient, vivim en un moment convuls on estem bastant polaritzades, crispades, parlo de les adultes, no? Com a societat, i doncs això es reflexa perfectament en tota la societat, i en aquesta societat, evidentment, on hi participem les adultes i també hi participen les adolescents i joves, no? Per què vull dir això? I abans ho deia una miqueta en la meva primera intervenció, que un adolescent no és un ent solitari, i sinó que es forma per part d'una societat com ho som totes, no? Però precisament l'adolescència té com aquesta característica d'anar en grup, i ho enllaç una mica amb el tema dels aldarulls, perquè segurament i això no és opiniologia, sinó que hi ha molts estudis, no? Des de les persones que treballem amb adolescents, és molt fàcil caure en aquestes dinàmiques de violència quan tens tota una societat que està dient que estem vivint moments molt tensos, i trobar en aquest grup, no? en aquest sentiment de pertinença al grup violent, el teu lloc. I més quan estem normalitzant certes masculinitats doncs violentes, no? I ho troben a les xarxes, ho troben en la societat del dia a dia, perquè no oblidem que vivim en una ciutat capitalista i masclista, per tant, ho troben, no? Per què dic això també? Perquè és important que sovint, quan han sortit tots aquests vídeos, també és molt fàcil com caure en els discursos de que la societat d'avui

0: Em toca perquè és molt fàcil assenyalar les joves i poc reflexionar sobre quin tipus de masculinitat i educació estem donant. I amb això d'educació, també, una mica el que s'ha escoltat d'aquesta narrativa social que hem estat debatint als carrers o hem pogut tenir a casa sobre que les escoles no ens estan ensenyant prou o les famílies, vull recordar que tota la societat educa, no? Que una comissió educa, que un bar educa, que en el marc no, de la festa, justament que ara estem parlant de festes majors, el públic educa, els veïns eduquen, vull dir, som una societat educativa i ens falta, no, com més aquesta mirada comunitària i no podem més consciència, no, de que l'educació no pot dependre només de la família i l'escola. Dit això, la dinàmica, per parlar una mica de les joves i traslladar-ho. No sé si després vols afegir una miqueta més el que explicaré ara, però a més de parlar avui com a professional que treballa amb joves, també formo part de la Comissió Municipal de Festa Major i una de les escoles d'aquí de Sitges ens ha demanat a la comissió que anem a fer una xerrada sobre una mica el que va passar, tenint en compte que la comissió va fer un manifest abans de la ballada final per Sant Bartomeu. Doncs aquestes joves treballaran el manifest a classe, no? Però ens han convidat a la comissió, doncs, a poder-hi parlar i explicar una mica com ho veiem nosaltres. I doncs em sembla una mica injust, torno a repetir, que les adultes parlem de les joves sense tenir en compte les joves. I llavors a la barra trobareu uns pòssits i uns bolis, molt fàcil, i el que us demano és que penseu i reflexioneu, no cal, no és obligatori, és anònim, al llarg del que duri una miqueta aquesta taula de rodona, aquestes preguntes, qüestions o missatges que li voleu donar a les joves, que voleu que surtin una mica d'aquí sense assenyalar-les, sinó donar-los l'oportunitat que s'expliquin. Això potser podem fer un retorn després la comissió, però crec que és una bona manera i un espai d'interlocució entre elles. Així que qui vulgui participar, doncs molt agraïda.
1: Doncs, de fet, crec que podem saltar ja un altre tema. Una altra de les reflexions que em feia mentre pensava en quins temes podíem tractar avui és que s'ha parlat molt de violència generacional o d'aquests incidents en clau de joves, però crec que s'han parlat molt poc en clau de gènere, per exemple. I pels vídeos que hem vist, per les persones que sabem que estan al cap de la vila, per tot el que pregunten on posen els postos.
0: Què?
1: Sí, és a dir, el que hem vist és que, a banda de ser joves, en la gran majoria de casos, les persones que han protagonitzat aquests actes violents són homes, i crec que s'està parlant poc d'això, de què està passant amb la masculinitat, ja no avui dia, sinó sempre, perquè és com de joves i adults, però quina lectura feu vosaltres en clau de masculinitat respecte al que, està passant? Si vols començar tu ara, Mireia.
2: A veure, és un tema que sorgeix, lògicament, perquè és un tema que està sobre la taula fa molts anys. Estem parlant de... És com si la violència anés juntament amb el tema homes, no? Però és que hi ha un component antropològic, un component social, un component... O sigui, al final també es barregen moltes línies, no? El que dèiem, pertinença a un grup has de demostrar, a més, partim de que els homes generalment doncs, no podien demostrar sentiments de fracàs plorant perquè no estava ben vist i llavors tota aquesta, aquesta fúria o aquesta decepció o aquest malestar doncs, ha sortit i s'associa més amb un tema violent, de que és una manera de petar. I així ho entenem i així... Ho hem viscut durant molts anys, però és que ho hem... Com es diu allò? No sé, vull dir que diuen que sí, que és així i que se segueix repetint al llarg dels anys. Després hi ha temes de parlàvem de les xarxes socials, doncs que també està molt associat a que siguis un home fort, que estiguis posicionat, que tinguis el teu espai dintre el grup,

0: ser dèbil, o sigui, o no entrar en un tema de violència, apartar-te d'una baralla, és un signe de debilitat. Vull dir, hi ha moltes coses que es creuen aquí. Llavors sí que està marcat, i quan parlem de violència masclista, lògicament parlem de masclista perquè s'exerceix sobre les dones. Llavors vindrà gent i dirà, no, però és que en el grup que va anar al Polila també hi havia noies. Sí, sí, vull dir, quan van en grup, és el que deia la Mar, van en grup i generalment hi ha grups d'adolescents i van noies i noies. Sí que solen apartar-se. Que en trobes algunes que increpen, sí, també formen part d'aquesta societat i també hi ha noies que estan escoltant tots els discursos de la violència i també hi ha noies que diuen que no existeix la violència masclista. Ens hi trobem. Clar, encaixes a la societat i encaixes així. I si el teu grup és així, tu voldràs encaixar d'aquesta manera. I quan estàs negant moltes vegades, i ens hi trobem al servei d'atenció a la dona, cada cop noies més joves que estan patint violència masclista, també és una dada que estem, no? com dient, que ens està passant. Perquè ha baixat l'edat, no? De les noies que tenem, de les dones que tenem. Però sí, vull dir, s'exerceix perquè socialment és un grup o una característica o una manera de fer dels homes, del gènere, del que assignem com a home i com t'has de comportar com un home i exercir la violència per encaixar dins d'un grup. Llavors, és per tenir un compte. Sí que hi ha, no, que sempre surt, no, però hi havia, sí, hi ha noies que també volen encaixar en un grup. Vull dir, no estem parlant únicament d'això, però normalment qui ho exerceix o qui comença una baralla o qui està involucrat en una baralla han acabat sent homes.
1: O sigui, per obrir-ho una mica més, perquè feia aquesta reflexió perquè m'adonava que no s'estava, que es parla molt d'edat però que no es parla de gènere, per exemple. Si voleu, per treure més temes, també tenim el meló de l'alcohol, o sigui, tenim masculinitat i festa, tenim alcohol i festa, tenim massificació i festa. Quin podeu anar a parlar, és a dir, no cal que tothom parli de tot, anem comentant el que us sembli, com que juga un paper més central en tot el que ha passat.
2: Jo vull afegir, encara que deixaves el tema, però jo vull afegir que és perquè som una societat masclista. Per molt que haguem avançat, som masclistes. I per això no es parla. Es parla molt de que eren joves, de que eren molts, de que eren... Però pràcticament enlloc has vist que tot eren homes. Ara imagineu que aquesta baralla haguessin sigut tot dones. És el primer que s'hagués dit. És el primer que s'hagués assenyalat. S'hagués dit, tot de dones han estat pagant a la policia. Però en canvi no es diu. Es diu que són joves i que hi ha molts... Per tant, és perquè som una societat masclista 100%. I en la resta que dius, és veritat, és cert, els problemes de l'alcohol, els problemes... Jo també penso que les xarxes socials, els mòbils, doncs jo crec que és una droga també molt perillosa, perquè quan dèiem lo de recreatiu, jo penso que ho deien més per això, perquè a mi m'agradaria preguntar, sí que faré algunes preguntes a les joves, segur, perquè aquestes ganes de penjar-ho i de que et vegin i que sobretot tothom vegi el que estàs fent i, no? I això penso que és evident que és per les xarxes socials, que és per els mòbils, que és perquè és una manera molt diferent, que moltes vegades els joves doncs, han fet actes molt bèsties i molt salvatges, seguríssim, però ara hi ha aquesta connotació. Ens és veritat que l'alcohol fa molts anys que està, i les drogues també, però ara, a més, hi ha l'afegit aquest, penso jo, d'això, no? De les xarxes socials i de voler estar present i que tothom et vegi el que estàs fent.
3: Jo també, o sigui, potser des de la visió de la Comissió de Festa Major i ser conscients, tots els que esteu aquí també, que al final tenim unes festes massificades i és una realitat. Vull dir, això, obvia això, és autoenganyar-nos, no? També és el que hem volgut, vull dir, al final som nosaltres mateixos també que recomanem amics, per exemple, que vinguin a per Sant Bartomeu perquè es viu de conya i perquè és una gran festassa. I les festasses també estan vinculades a l'alcohol, ens agradi o no ens agradi. Això no significa que anem a culpabilitzar l'alcohol o l'ús de l'alcohol, sinó sempre és els excessos, l'ús irresponsable de beure o de consumir fins i tot altres drogues. Aleshores, estem en unes festes massificades, tothom som conscients, de fet tothom diu, són de Tecla, és que és més nostra. Bueno, és més nostra, però clar, perquè no hi ha tanta gent i Sant Bartomeu s'ajunta amb molta gent, o sigui, entre nosaltres, amics, amigues, familiars, turistes, etc etc. I per tant, quan hi ha una festa massificada, com va passar en el seu moment al Carnaval, i no hem d'arribar a aquest extrem, evidentment, per això crec que estem, crec que aquest exercici col·lectiu, no? Perquè no passi potser com va passar el carnaval, està amb la feina de totes, no? D'identificar, no? I quan veiem comportaments que són aquestes violències que podem identificar cap als balls o cap a una altra persona, doncs que entre totes i totes puguem senyalitzar, o sigui, senyalar i dir, ei, això no ens agrada, no volem que això passi. I una mica també el que vam fer la comissió, no? En aquest manifest que vam fer a la ballada final va ser, escolteu, és que si hi ha un tipus de comportament incívic cap a les figures, cap a les bèsties, cap a la pròpia gent que està a la plaça, cap a un col·lectiu en concret, doncs s'atura la festa, perquè si no, no aprendrem i no ens acostumarem a que o posem freno o potser això anirà pitjor, no? I també quan parlo de massificació, diguéssim, bueno, s'evidencia, no? Malauradament, doncs com és la societat. Si fiquem, diguéssim, la similitud aquesta a l'institut, no? A l'institut, per recordar-nos, sempre hi havia pues, una persona la més llesta, hi havia una persona que era potser la més violenta, no? Etcètera, etcètera. Hi havia uns rols que això podem dir que passa dins d'una societat normal. Pues clar, en una festa que estem parlant d'aquí, no sé quanta gent ve per Sant Bartomeu, la veritat, però estem parlant de milers i milers i milers de persones, doncs multipliquem, diguéssim, certs comportaments dins d'un espai, Sitges, petitet, amb uns carrers estrets. Per tant, què hem de fer? Jo penso que això també és important, de dir, per evitar aquestes violències, això, sé que més enllà d'educació, més enllà de xarxes socials, més enllà de problemes estructurals de societat, etc., penso que sí que és important, mai, sempre amb educació, o sigui, sempre amb educació, mai intentant ser més fort que l'altre, sinó sempre amb educació, començar a assenyalar aquests comportaments que no ens agraden.
1: O sigui, que de manera comunitària comencem a estar pendents del que passa i a dir alguna cosa, no? No continuar.
3: Sí, perquè sempre esperem com la resposta d'algú. O sigui, sempre necessitem que algú vingui a solucionar-ho, no? Sempre necessitem que la comissió solucioni això, o que l'Ajuntament solucioni això, o que la regidoria de joventut o els mestres, o tot, no? Crec que és un tema de que tothom, igual que dèiem, no? L'educació és constant, es fa educació en un bar, es fa educació a la festa, per tant, de forma comunitària és la forma, d'alguna manera, d'intentar que els comportaments dins de la festa siguin el millor possible. Igual que de la pedagogia, que tothom parla, oh, la pedagogia de la festa, pedagogia de la festa. Hem de ser nosaltres mateixos, vull dir, no esperem que per fer un llibre que es digui assignatures Sitges, ara, oh, sorpresa, tothom sabrà el que és l'entrada de Grallers i la sortida de les dues, etc etc. No, crec que és una cosa de constància, d'evidentment, hi ha una feina pedagoga que s'ha de fer, però que hem de ser totes i tots, els que d'alguna manera, bueno, de forma comunitària,
1: assumim
3: aquest rol.
1: Sí, sí. De fet, bueno, a la comissió hem parlat més d'una vegada que l'actitud de la gent, del públic, canvia molt respecte a si tu vas a algú i li dius aparta't, a si dius, escolta, entra, o sigui, podem fer espai perquè passin els cerculets.
4: Hi ha una dinàmica molt xula que es crea a la plaça de l'Ajuntament, precisament amb joves, que sobre, vull dir, com que ens hem fet amigues, no? I són amigues de la comissió que si tu els hi demanes, si us plau, va, m'heu d'ajudar com a fer espai, bueno, es motiven i com que encara volen participar-hi més, no? Potser aquest sentiment de pertinença no té relació amb la manera de participar, i que si creiem que només hi ha una manera de participar a la festa, que és o ser públic o ballador, crec que aquí ens perdem com moltíssimes coses, no? Potser hi ha un grup de joves que durant aquesta festa major de Sant Bartomeu ha descobert que és la comissió, perquè recordem que sovint, vull dir, inclusió, jo mateixa, i creia també que hi havia com un paper d'unes persones que eren policies i que deien que no podies passar per aquí, vull dir que potser que sí que falta com més aquest diàleg, crec que sí que hem perdut una mica com el relat de la festa, però no és que l'hem perdut, o sigui, no m'agradaria tornar com això que deies, no? Recuperem l'assignatura, Sitges o coses que potser funcionaven abans, sinó que hem de trobar amb el que tenim ara, adaptar-nos, no? I mirar noves maneres de construir.
1: agafo això del que tenim ara per no allargar, o sigui, podem ara parlar de, més profundament d'identitat cultural, de si, el, de si amb un major sentiment de pertinença hi hauria menys problemes de convivència en el marc de la festa, però crec que podem agafar tot això i enfocar-nos a bueno, com encarem Santa Tecla i com encarem les futures festes de Sitges en aquest sentit, no? En el sentit de seguretat, generacions i identitat cultural. Si vols començar tu ara, Aurora.
2: Sí, doncs, fer comunitat, com dèieu vosaltres, és l'ideal, perquè és veritat que tothom se senti que li puguis dir amb el, ajuda amb tu, o el policia que està aquí també, o el de l'Ajuntament. O el... Fer comunitat és l'ideal, però no hem de perdre de vista que Sitges ha crescut molt, moltíssim. I per tant, el que era una festa major d'un poble que tots ens coneixíem i que podies a la nit, no, del Castell de Focs podies empalmar tranquil·lament i et quedaves dormint allà en un racó i no passava absolutament res perquè tothom ens coneixíem, això ha crescut moltíssim i per tant ara hem d'entendre que ens hem d'adaptar i la festa s'ha d'adaptar i de fet la comissió ho heu fet, no? Heu inventat la plaça, heu anat fent coses diferents perquè realment ens hem d'anar adaptant al que és i les festes s'hauran d'anar adaptant. Per Santa Tecla, també ho hem dit, Santa Tecla sempre és diferent, és ja no és el mes d'agost, sempre diuen que és més nostre perquè hi ha menys gent, tot i així, amb aquesta festa, amb aquesta Santa Tecla, tot i que el que va passar per Festa Major ens han repetit diverses vegades que va ser un fet puntual, no podem obviar, no? Per tant, no podem dir és igual, ha sigut puntual i ja està. No, hem d'aprendre del que ha passat. Per tant, per aquesta Santa Tecla, evidentment que en l'àmbit de la seguretat ens hem preparat una mica més, no? En el sentit s'han posat més drons per fer més vigilància, els Mossos d'Esquadra tenen els seus equips més a prop per si de cas passa alguna cosa, reforçarem els punts liles, per tant en l'àmbit almenys de la seguretat sí que s'estarà més amatent, no? Perquè com dic, no? Per molt que fos un fet puntual no podem. Ara, jo crec que a la llarga s'haurà d'estudiar moltes coses, per exemple els horaris. Què fem amb els horaris? Potser és una de les coses, a quina hora comença el ball, a quina hora ha d'acabar, ha de coincidir quan tanca el 2 de maig o no, ha d'allargar més l'horari, ha d'allargar menys, hem de descentralitzar més i posar espais diferents, com dic, no? Festes majors més grans, a vegades que no hi ha només un sol concert, sinó que hi ha dos o tres. Jo crec que això és el que s'ha de parlar i que és bo, que, com el que fem avui, que en parlem perquè no s'acabi dient bé, el punt lila es treu i els balls res. No, anem a parlar per de quina manera tots puguem acabar gaudint i sobretot que la festa i la tradició es mantingui, que és el que ens interessa.
3: No, seguint aquest fil, com a comissió també, almenys a mi personalment, em va fer molta por una primera reacció, per exemple, després dels aldarulls, no vull dir por, bueno, em va fer, no, sí, dic por, el fet de que hi havia gent que deia, ostres, pues que no es faci més el ball el dia 23, que total, no va gent de Sitges. I jo dic, ostres, això és molt injust dir això, perquè per quatre aldarulls que hi hagin, o perquè també ara anem a confessar una cosa, eh? Aldarulls, el dia de la revetlla de Sant Bartomeu, ja fa molts anys que van passant, però el que dèiem, no és cosa de Festa Major, és un tema estructural i és un tema
1: de massificació,
3: i està, és així. Però vull dir, és injust que per culpa d'això ara diguem, o algú es pensi que hem d'anul·lar la revetlla, perquè la revetlla o el ball és igual de tradicional que pot ser l'entrada a Grallers o la sortida de les dues, perquè abans a les festes es festejava a la revetlla a la nit amb l'orquestra que hi havia de torn, i ara doncs, hi ha uns DJs, però és el seu moment per molta gent també de participació a la festa, perquè si al final, ara sí que agafo els joves, eh? I una mica de reivindicació, si al final els espais, els pocs espais que tenen els joves de participar els criminalitzem constantment, ostres, què ens quedarà? Què faran? Com, què direm, no? Què fem els balls, els balladors que portem tants anys ballant? Què fem? No sé què, o sigui, hi ha coses, decisions que aquest tipus de debats, jo no dic, perquè no hi ha una solució màgica, en tot plegat, però sí que està bé que puguem ficar-ho sobre la taula, però sobretot no perquè passin coses anem a prohibir de fer coses, perquè crec que això seria una resposta...
1: Bueno, és el més fàcil i el més absurd, no? També, perquè passaran d'una altra manera.
3: Correcte. Mm.
1: I Mar, tu què... Com veus, o sigui, com encarem Santa Tecla i com veus que podem continuar treballant tot això?
4: Us explicaré quan em tornin les preguntes dels post-its. Bé, sí.
1: Sí, Mireia, també, si vols fer una mica de tancament. O...
5: Sí,
1: bueno,
5: que
4: acabes,
5: no?
4: Jo estic.
0: Bueno, no sé, deien com encarem Santa Tecla. Doncs jo espero encarar-ho una mica més tranquil·la. Sí que és veritat que la filosofia i el polí la seguirà amb una carpa nova, que esperem que duri una miqueta més, però la carpa l'hem hagut de comprar nova perquè l'altra va acabar estripada, que això és un altre tema, no? Però ja no va ser sol l'agressió, sinó amb material també. S'encara d'aquesta manera... Igual, també és veritat que Mossos, policia, també han entès que han d'estar més present i així ho han dit que estarien, vull dir que esperem que tot vagi bé, que tornem a repetir que Santa Tecla no està tan massificat, doncs a veure com va, perquè no està tan massificat, però al final es pot girar en qualsevol moment i esperem que no. I la manera d'abordar tot el tema de les violències, doncs des de moltes perspectives, tornem a parlar què és seguretat, augmentar seguretat. Potser sí que cal en alguns moments, però no es tracta de doblar efectius únicament, sinó de fer tot un treball més d'apropar-nos a la comunitat. Diuen a molts llocs fan policia comunitària. Què vol dir? Doncs que parlen, que van als espais, que no està vist com un policia únicament de seguretat, sinó que es fa tota una tasca també a les escoles, instituts, a les regidories implicades. Vull dir, al final estem parlant de que no hi ha un sol camí, sinó que ens hem d'ajuntar, s'ha de debatre molt, però perquè ho tenim sobre la taula. Perquè deien que ha crescut molt Sitges, han canviat les maneres de fer, no són les que recordem, gent d'aquesta aquí són més gran, vull dir que s'ha d'abordar d'una altra manera. Dèiem abans del gènere, i jo deia, mira, una de les coses que m'ha vingut al cap i no he dit és que la gent que s'atensava allà al Polila era una mica de dient, és que clar, esteu tot el rato no, parlant les feministes i el paper dels homes que on està, no? Vull dir, és aquesta pèrdua de masculinitat o de la meva identitat que m'estàs fent trontollar el que jo tinc entès. I llavors m'estàs incomodant tu que estàs aquí dient-me i en la meva posició on està. Llavors parlem de gènere, doncs és una mica estudiar tot en general, perquè han sortit moltes coses, han sortit que no hem de criminalitzar els joves, lògicament. Vull dir que estem parlant de que són uns quants, de que és una tendència, de que hi ha moltes coses a mirar. Parlem de xarxes, però què està passant també en el dia a dia? Si acollona i ets adult mirant les notícies, què vols? Vull dir, quin discurs estem donant? Què s'estan quedant? Vull dir, al final és una miqueta tot plegat, i penso que s'ha de debatre en els espais que hem de debatre. Per tant, tancament, doncs jo amb l'esperança, de veritat, de que sigui una Santa Tecla tranquil·la, de que tots estiguem més coordinats, de que no s'hagi d'arribar a tancar un ball ni a tancar un punt, no? Un punt lila, que no s'hagi de tancar, perquè així està previst que si hi ha agressions, no? Una primera agressió, una segona agressió, es tanca, i llavors esperem no arribar en aquest punt, perquè ara mateix no està contemplat o no m'agradaria contemplar que a mitjanit s'hagués de tancar un polila i ens quedéssim sense aquest recurs. Per tant, no ho sé, amb l'esperança de treballar conjuntament, de fer taules de professionals i establir uns circuits i uns protocols a seguir. Un protocol que hi és, vull dir, no ens inventem res de nou, però sí que un protocol a seguir davant d'aquestes situacions que no se'ns escapin o no tinguin la sensació, com jo vaig tenir, de saliento, de què està passant i què ha passat el dia 24 i que tothom a la matinada estava esgarrifat i què ha passat amb Polila i què s'ha encarregat, vull dir, que no tinguem aquesta sensació de que se'ns està escapant de les mans.
3: Perdó. No, i jo també volia aprofitar a anunciar una cosa que és novetat per la BTS Santa Tecla, però que no té res a veure amb seguretat ni res d'això. I ho dic bàsicament perquè la gent no pensi, ah, mira, és que han fet això per el tema dels incidents. No, que anuncio bàsicament que el que hem fet la comissió és amb l'Ajuntament moure el que és el ball de Santa Tecla, diguéssim, de la Rebetlla i del dia de Santa Tecla, que sempre normalment es feia allà a la zona dels gronxadors, doncs aquest any es farà a la zona del Ficus i del Xiringuito, que això ja s'havia fet per Santa Tecla, vull dir, no és una cosa que ens estem inventant. Però sí que és cert que ja anuncio que hem fet aquest canvi, però que no té res a veure els incidents ni res. Bàsicament és perquè, el que deia, Santa Tecla és menys massificada i per tant és un entorn, diguéssim, pues, més acollidor pels ciutadans i ciutadanes que vulguem gaudir de la revetlla.
1: Perfecte. Doncs abans d'acabar, algú té comentaris, preguntes? Alguna cosa a dir?
3: Animeu-vos, eh? Va.
1: Alguna pregunta específica de com es farà això, què passarà, si passa tal cosa?
5: Bé, perdoneu. Heu parlat molt des de la perspectiva dels joves i està molt bé, i la Festa Major és fonamentalment de la gent jove, i jo parlaré de la gent d'una altra edat. Vull dir, a mi ja, i quan parlem de violència, crec que arribem a les violències aquestes recreatives, que a mi el nom me posa la pell de gallina, perquè puc entendre un atracador de bancs, aunque no ho comparteixi, perquè té un propòsit, però sortir al carrer a divertir-me cremant contenidors i policlins, pues no ho entenc. Llavors jo crec que té un punt de partida, té un doble punt de partida, però és la meva idea. Jo hi havia dos punts de la Festa Major que a mi i al meu entorn m'agradaven especialment, que eren la sortida de Grallers i la ballada final. Llavors, com un mama de 68 anys, us haig de dir que fa 4 anys que ni se m'ocorreix anar a l'entrada de Grallers ni se m'ocorreix anar a la ballada final. I és la part que més il·lusió em feia de la festa. I que inclús la cercavila, quan surto a veure-la, em trobo pues, grups de gent que no entenen el que és una cercavila, que creuen que és un correfoc i que ho viuen d'aquella manera. Llavors he deixat d'anar a l'entrada de Grallers perquè no vull que em tirin cervesa. Comencem amb petites violències que hem anat permetent. Jo recordo fa uns anys que hi havia una colla que es posava a l'estàndard dels músics, que era gent gran i que vivia a l'entrada de Grallers, i que a part hi havia gent jove que també vivia a l'entrada de Grallers. Fa uns anys vam descobrir que l'Ajuntament, els Grallers repetien les músiques, van pujar allà, i aquest any s'està convertint en impossible ni escoltar els Grallers en la part de dalt. I bueno, la ballada final, que a mi m'havia agradat, jo havia portat el meu fill sobre els ombros i havia disfrutat i havia gelat d'allò més, és impossible, ja no vull que em tirin cervesa, que tingui d'estar en cops de colze amb 40.000 persones i que m'estiguin dient de tot i que, bueno, ja no. Llavors, la meva pregunta és, com persona gran, la meva Festa Major se t'ha de limitar a Marisol Televisió, que és el que està convertint? No, és això. O com, què podem fer per recuperar tots aquests espais? Tot això, des d'una comissió que ha fet una tasca, us tinc de felicitar, ha sigut una tasca estupenda. És una pena que plegueu, perquè plegueu aquest any, jo us encomanaria la idea de continuar un parell d'anys més i consolidar determinades coses, com la plaça, que m'ha semblat una idea meravellosa. Però és això que haig de fer, o haig de viure una festa des de casa meva per Marisol Televisió, o què haig de fer per recuperar aquests espais? Haig d'anar a les 10 del matí al cap de la vila amb una cadira i tota la colla de jubiletes seure'ns allà per dir aquest espai és també meu? Que ho podem fer, eh? Tenim temps. Bueno, i després, ja acabant i ja no ocupo més temps, la paraula participació. Vull dir, què possibilitats té aquest jovent que està saltant i tirant cervesa de sortir en aquesta cercavila si resulta que hi ha una persona que porta 20 anys i que es pensa que si no surt ell, aquell ball no existirà, o 50. Vale? Només, vinga.
6: No, agraeixo la intervenció, primer de tot, i jo crec que has donat en part una de les possibles solucions. Repeteixo, no hi ha una solució única, hi ha moltes possibles solucions. I una d'aquestes, o sigui, hi ha una diagnosi d'una part de la gent i ja, de fet ja s'està estudiant, perquè jo conec una persona que ja ha fet un llibre sobre ha fet un treball de com accedeixen els joves als balls, a Sitges, a Vilanova, etc. Vull dir, Bueno, hi ha una cosa que aquí és un debat que és cert, vull dir, ens hem de plantejar i hem de debatre què passa, diguéssim, amb les llistes d'espera, amb el relleu generacional dins dels balls i dels músics, etc, etc. Què passa amb tot això? Sabent que amb tot plegat ha d'haver renúncies per part de diversos col·lectius, vull dir, també per propis joves que volen accedir-hi, eh? Vull dir, hem de partir de la base de que sortir, diguéssim, en un ball, això tampoc és cap dret per ningú, ni per... ni tu per tenir un cognom X, ni una persona per haver vingut nova i que vulgui integrar-se dins de la cultura popular ciutadana, no. I al final hi ha uns compromisos, hi ha moltes coses, per tant, però sí que això és un debat i és important, perquè és cert que nosaltres, per exemple, la comissió actual, aquí està, eh? Una persona de la comissió, vam voler tenir una persona, diguéssim, no vull dir col·lectiu sènior, perquè ens ha demostrat que és més jove que nosaltres en moltes vegades, que és la Vinyet Casoliver, però que també volíem tenir la veu de les persones grans perquè també sabíem i érem conscients que ens manifesten que la festa està deixant enrere aquest col·lectiu. I crec que és important. És cert que una comissió de 2 anys això no pot fer-ho, no passa res que no estiguem nosaltres, perquè també jo sempre ho he dit, la feina de les comissions, la sort de la feina de les comissions és que anem sumant a feines que ens han precedit anteriorment, no? I ja portem molts anys, doncs, que anem sumant això. Però sí, jo crec que has donat una cosa que crec que la comissió actual l'entén i li preocupa, no? Aquestes violències potser per col·lectius, potser de gent gran, igual que altres tipus de col·lectius, o sigui, nosaltres també hem incorporat els punts accessibles, no? Per persona que hi ha rodes, que aquest any ha sigut el primer any i realment ha sigut un èxit, vull dir, un èxit que podria anar molt més, eh? Però, ostres, que demostra que hi ha gent que necessita viure la festa major i hem de tenir en compte tot això. I aleshores, per tant, bueno, jo crec que és una feina de formigueta i hem de tenir en compte tots aquests col·lectius. I això significa que hem de decidir i prendre decisions entre totes i tots, decisions que segurament no agradaran a tothom, però penso que pel bé comú s'han de fer.
1: I hi ha una altra pregunta de la Lorena.
7: No és una pregunta, és una mica una reflexió, no? I quin exemple també donem nosaltres si tenim agressors dins dels balls i en els nostres espais segurs de tradicions i festes i els donem aquesta visibilitat, no? Doncs tampoc estem predicant amb l'exemple i potser hauríem de fer alguna cosa.
6: Totalment d'acord. és que no podem dir-te res més, o sigui, però per això també cal molta pedagogia interna, més enllà de protocols i més enllà d'aquestes coses, d'entendre que passen aquestes coses. I ojo, quan parlem de seguretat, potser no som conscients, però que durant les cercaviles passen coses i que potser no es parlen, no es comenten i no es diuen perquè encara hi ha pors o perquè passen moltes coses i per això són necessaris aquests conliles amb persones que coneixen i saben intervenir en aquest tipus de casos. Però és una realitat i això és un reflex tant de bo fos una festa madura que poguéssim abordar aquestes coses que a dia d'avui és cert i com a autocrítica crec que no som capaços de donar resposta entre tots.
1: I, de fet, igual que hem dit que ja va ser en el moment que tothom es faci seva la festa en el sentit de no girar la cara quan hi hagi qualsevol tipus de violència, dins dels balls és aplicable això també, o sigui, no deixar passar actituds d'aquest tipus. Igual que en altres festes hi ha, no sé, bústies anònimes perquè les persones que pateixen agressions puguin explicar què els ha passat d'una manera segura, doncs potser també es poden aplicar, o sigui, que hi ha coses...
8: Vinga, que ja que estem... Sí, perquè estava parlant. Hem parlat abans d'un protocol que es va signar l'any passat, que era nou. En aquest protocol hi ha... Tot està escrit i us animo a fer... Ara ho penjarem, ja està penjat per les entitats i tal, que es pot llegir i, a més, està penjat a la web. Hi ha un pla d'activitats i un dels plans d'activitats és que està treballat com actuen les entitats davant, o sigui, que s'adhereixin al protocol i que siguin entitats adherides. I llavors hi ha tota una carpeta de com fer-ho dintre de les mateixes entitats, que pot ser qualsevol tipus d'entitat o associació. Tothom que treballa amb persones i totes les entitats es poden trobar. igual que hi ha hagut un ressorgir de poliles i cada cop han sentit més parlar i no ens sembla res estrany, és veritat que totes les associacions i entitats cada cop més estan demandant com poden actuar davant qualsevol agressió intra-associació. Per què passa? Perquè estem parlant d'un conjunt de persones que treballen, que es veuen, que ballen, que fan castells, que fan qualsevol activitat. I llavors és veritat que hi havia una gran demanda de com actuar si això passava no fora, sinó dintre de la mateixa entitat. Llavors això es va treballar i hi ha una, doncs una carpeta i un full que es diu d'adhesió de l'entitat, el protocol tal, tal, tal. Hi ha formacions i n'oferim. Ho dic en plan falca publicitària, però que no ho és. Vull dir que realment que ho sàpiga la gent, que això existeix i que ha anat creixent, que ho hem fet perquè realment moltes entitats estaven demandant, no, de poder-ho fer. Les entitats més grans, Prado Retiro, per exemple, que a més depenen d'Ateneus, ja ho tenen, un protocol que penjava dels Ateneus, i també el tenen. Però qualsevol entitat del municipi ho pot demanar i se'ls ajuda a fer un protocol intern que se sentin com a seu, perquè és veritat que l'altre és de municipi i et pot quedar una mica allunyat. Però si és una cosa que has elaborat com a junta o que heu elaborat la mateixa entitat, sempre queda com una mica més recolzat, perquè si no passava això. Què faig? Quin marrón m'ha caigut a sobre que sóc el president o la presidenta d'aquesta entitat i ara m'estan dient que què faig? No? Doncs per facilitar una mica que això no soni tan estrany, que això passa i que s'ha de poder donar resposta àgil i que no recaigui sobre, no, una persona que dius no, m'ha tocat a mi, no? Ara de defensar això i trobar-me amb aquesta situació d'entrada incòmoda perquè és gent de la mateixa entitat.
1: Doncs si ningú més té res a afegir, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies a la Gralla per convidar-nos i per obrir aquests espais per poder xerrar així tranquil·lament, i gràcies a tothom per escoltar. Gràcies.
9: La xerrada a la Gralla del passat dijous sobre seguretat arriba a Santa Tecla en 2 hores. Els morterets, les campanes marcaran l'inici oficial de Santa Tecla, per tant, dia i mig ple d'activitat i ple de sentiment. Per tant, bona Santa Tecla a tots i a totes. Tornarem passat demà dijous a partir de les 9, com no. Adeu-siau.

0: Les 12 del migdia. El Tribunal Constitucional active avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. L'advocat de Carles Puigdemont contempla que l'expresident pugui tornar a finals d'octubre un cop el jutge aixequi l'ordre de detenció i sense esperar que s'aprovi l'amnistia. La nova estratègia del govern espanyol per aconseguir l'oficialitat del català a Europa no convenç els socis europeus. Descarten barrejar aquest reconeixement amb l'adhesió al club comunitari de nous estats com ara Montenegro o Albània. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president nord-americà Donald Trump, que viu un moment de popularitat baixa. Firmarà un acord que li ha de permetre augmentar la presència militar nord-americana a Groenlàndia. Pugen les infeccions respiratòries i destaca un augment dels casos de Covid amb una xifra lleugerament superior a la de la mateixa setmana de l'any passat. La grip també repunta, tot i això, sempre situats en un nivell baix de transmissió. Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i trastorns del son són alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha elaborat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles, adaptada a cada etapa vital i fins a l'adolescència. La Sagrada Família podria estar totalment acabada d'aquí 10 anys. El patronat proposa un acord de mínims amb els veïns i l'Ajuntament de Barcelona que passaria per reubicar o indemnitzar els veïns del bloc de Núñez i Navarro per culminar l'obra del temple amb la façana de la Glòria i l'escalinata. Unió de Pagesos denuncia una caiguda del 40% del preu que es pagué al productor d'arròs. El sindicat agrari reclama a la Unió Europea que aturi l'entrada d'aquest producte del sud-est asiàtic. Tarragona viu immersa en la Festa Major de Santa Tecla després d'un pregó que ha apostat per la inclusió a càrrec dels capitans del Nàstic. Avui serà el torn de la Cercavila i els balls parlats com el de Dames i Vells o el d'en Serrallonga.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Paredes i Aitana participen en l'últim entrenament del Barça aquesta hora abans de l'estrena a la Champions demà contra el París Futbol Club. Les dues van ser baixa per lesió contra l'Alavés. Avui comença la Champions femenina amb partits destacats com el Bayern de Múnich, Manchester City i a les 9 del vespre el Real Madrid-PSG. El Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa de Bàsquet amb la seva afició. Entre els jugadors més aclamats, els bases Enrique Rubio i Nicola Provitola. I en tennis ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debuta demà contra el Kazakhstan.
0: Encarem la darrera tarda de l'estiu astronòmic, però amb termòmetres que continuaran a la banda alta, tot i això baixaran 2 o 3 graus respecte a ahir. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i els 32 graus, localment per sobre a la Conca de l'Ebre. Sol en general amb alguna nuvolositat al prelitoral central.
3: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Como

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Els patinets elèctrics podrien estar a punt de tornar a pujar al transport públic. Ho està debatent l'autoritat del transport metropolità. Al febrer farà 4 anys que es van prohibir, amb l'amenaça de multa de 200 euros si enxampaven algú que se saltés la prohibició. Primer, aquesta prohibició va ser temporal, inicialment per 6 mesos. Després, a l'octubre del 2023, va passar a ser indefinida i la norma va acabar sent d'àmbit estatal. I aquest sine die ara podria passar a ser un ad diem si és que s'acaba fixant una data per aixecar aquest veto. Què ha canviat? Potser us preguntareu per què ara sí, abans no. Haurem d'esperar a saber quines justificacions ens donen. Els patinets del transport públic es van prohibir després que alguns d'aquests aparells s'incendiessin a causa de les bateries de liti que porten. Cert que els que van cremar escandalosament dins de combois de tren havien estat trucats. A més, ara, des d'aquest 2026, és obligatori inscriure tots els patinets elèctrics al registre de la Direcció General de Trànsit. Cal tenir un certificat de circulació i també és obligatori contractar una assegurança de responsabilitat civil. Renfe, a més, ara ha tornat a permetre l'entrada dels patinets elèctrics a tots els seus trens. A tots, no. Excepte els de Rodalies de Catalunya i els d'Euskadi. Els comuns a l'Ajuntament de Barcelona han fet pressió per aixecar aquesta prohibició amb l'argument que no hi ha cap evidència científica que els patinets elèctrics homologats, hagin provocat cap incendi. Veurem quan tornaran i amb quines condicions per conviure amb la resta d'actors, passatgers, cotxets, carros de compra, cadires de rodes, que hi ha massa sovint amb zero espai vital dins dels busos, dels trens, dels ferrocarrils i dels tramvies.
0: Catalunya al dia.
1: Avui és dimarts, és 22 de setembre. Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: També recollirem al programa d'avui la inquietud que hi ha al sector de l'arròs. Els productors reclamen a la Unió Europea que deixi d'importar-ne del sud-est asiàtic perquè els preus s'han desplomat un 40%.
3: Algú ha descobert aquí a Europa de comprar barat fora d'Europa i vendre car aquí a Europa. Ens trobem en aquesta situació de l'arròs a 30 cèntims com fa 10 anys.
2: Calculen que s'hauria de pagar a 45 cèntims per no tenir pèrdues.
1: Avui, per contra, tenim bones notícies pel que fa a les dificultats que sovint tenen els pobles per cobrir serveis essencials. D'una banda, Bausen, a la Vall d'Aran, ja ha aconseguit poder contractar el seu primer i únic administratiu per al seu ajuntament.
2: Feia 13 anys que no hi treballava ningú al consistori. Les operacions del dia a dia, es queixava l'alcaldessa, les havia de fer l'equip de govern.
4: Honestament, ha sigut molt frustrant. He estat trobant constantment d'embloqueig, no? Perquè tu tens ajuntaments, doncs hi ha molta burocràcia, hi ha multitràmits. És administratiu, és de l'ajuntament, ho hem estat nosaltres.
1: I la Seu d'Urgell ha pogut reobrir l'oficina de la Seguretat Social,
2: que portava setmanes tancada per falta de personal.
1: I menys pastilles i més art. Això és el que es proposen els metges dels CAPs del Baix Empordà. En comptes de receptar medicaments, recepten visitar museus.
2: Sí, amb una audioguia pensada perquè la visita els serveixi per millorar el benestar emocional d'aquest tipus de pacients.
5: Persones que poden hiperfreqüentar els serveis sanitaris, persones que puguin experimentar soledat no volguda, persones potser nouvingudes en el territori que no puguen necessitar aquesta vinculació.
1: Mirem també cap a les carreteres i al transport públic, especialment ara, aquestes hores que hi ha vaga de busos a Barcelona. Mariluz García, equip viari, com ho tenim?
6: Doncs sí, per la vaga dels autobusos de Barcelona, fins les 5 de la tarda funcionen amb serveis mínims del 20% fins les 4 i del 40% de 4 a 5 de la tarda. A Rodalies, afectacions als trens regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15, R16 i R17, que circulen per via única entre Altafulla i Torredembarra perquè hi ha una incidència a l'infraestructura. I a les carreteres destaquem només la cua a la Ronda a dalt entre Sarrià i la Vall d'Hebron, direcció Besòs, per un accident.
1: I pel que fa al temps, Francesc Maurí, avui temperatures una mica més a ratlla que ahir, perquè déu-n'hi-do la calor, una altra vegada.
7: Sí, bon dia. Déu-n'hi-do, ens va sorprendre, ho hem de reconèixer, el vent rescalfat hi va ajudar, i l'aeroport de Reus, Constantí o l'Observatori Fabra varen batre rècords. En el cas de l'Observatori Fabra, la veritat és que en climatologia pràcticament no ens hi havíem trobat mai. Batre 9 vegades un rècord en un mes, o el que portem de mes, costa de creure. Doncs bé, sí, com molt bé deies, Estel, avui frena un parell de graus la calor, el que no frena és la presència del sol, avui i demà ens acompanyarà, i aquesta nit novetat, no ho diria ningú, però oficialment l'astronomia ens porta el canvi d'estació, arribarà la tardor.
1: Doncs encara que sembli mentida, ja us deia, ja ho deies, arribarà a la tardor, però encara amb temperatures pràcticament d'estiu. I els esports també, com sempre, puntuals a la 1:54 minuts, en desconnexió per les 4 demarcacions. Amb quins titulars avui, Montserrat? Raya?
8: Doncs amb el Barça femení de futbol, que a aquesta hora ha de començar la roda de premsa de Pere Romeu, el tècnic, i de la davantera Eva Peyor, prèvia a l'estrena d'aquesta temporada a la Champions. Les blaugranes comencen la defensa del títol, rebent demà el París Futbol Club. Aitana i Paredes absents divendres contra l'Alavés per lesió, s'han entrenat avui amb el grup. Tindrem tots els detalls amb en Marcos García, que és allà, el Johan Cruyff. Després de 2 anys d'absència, la tenista de Blanes, Marina Bassols, torna a l'equip espanyol femení per afrontar a partir de demà a la Xina la Copa Billie Jean King. L'equip espanyol s'enfrontarà als quarts de final al Kazakhstan. El reusenc Julen Calbó s'ha convertit en una de les referències a casa nostra de les curses de muntanya després de la medalla de plata al Mundial d'Sky Ultra, una modalitat que es disputa en altituds superiors als 2.000 metres. I el Pons Lleida ja mira, primer partit oficial de la temporada, aquest dijous contra el Vilafranca, en l'estrena del conjunt de Carlos Cortijo a la Lliga Catalana d'Hockey Patins.
1: Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, amb l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i en Miquel Jario al control central. És la 1:06, comencem.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: I comencem amb aquesta informació que us pot avançar el Catalunya al dia. Els patinets elèctrics tornaran al transport públic. Un canvi normatiu impulsat per la Direcció General de Trànsit que obliga els patinets a estar homologats i registrats i tenir, a més, assegurança obligatòria, hauria millorat la situació per replantejar la prohibició, una prohibició que es va decretar el gener del 2023. I tot això ho han explicat a 3Cat Infofons d'aquest sector. Joan Garcia, bon dia.
1: Bon dia, Estel. Sí, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, ho va donar per fet ja ahir en un acte dels 25 anys de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTO, i aquest migdia el govern, l'Ajuntament de Barcelona i l'àrea metropolitana analitzen les condicions per tornar a deixar pujar patinets a trens, metros, tramvies i autobusos. Ho fan al si de l'ATM, l'Autoritat del Transport Metropolità. Tots els usuaris dels patinets elèctrics s'han d'adaptar a unes noves obligacions, i això és a partir de l'1 d'octubre. La reforma del reglament general de circulació per aquests vehicles fixen l'edat mínima de 15 anys per conduir un vehicle de mobilitat personal, l'ús obligatori del casc i no superar els 25 km per hora, entre d'altres. Fa uns dies, Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar patinets elèctrics als seus trens. Ho va fer a tot l'estat, excepte, però, a Rodalies de Catalunya i a Euskadi. Recordem que la prohibició aquí es va detectar, que després va tenir àmbit estatal, es va decretar després que la bateria d'un patinet trucat es va sobreescalfar dins un tren de ferrocarrils de la Generalitat i es va acabar incendiant sense víctimes.
0: Molt bé, doncs gràcies, Joan Garcia, per aquesta última hora, el retorn de els patinets elèctrics al transport públic. Bon dia.
1: Bon dia.
0: El govern, mentrestant, vol prohibir l'ús de la intel·ligència artificial als alumnes de fins a 14 anys. Ho acaba d'anunciar la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, en ple debat sobre com millorar el rendiment a les aules i a les portes que, demà al matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui al Parlament pel fiasco que va passar les proves PISA. Anem, doncs, cap al Palau de la Generalitat, seguint aquesta roda de premsa posterior al Consell de Govern, i tenim l'Albert Prat. Albert, bon dia.
2: Què tal, Estel? Bon dia. Sí, no és la primera vegada que el govern s'ho planteja, però adverteix que l'addicció a les pantalles ara ja sí és un problema de salut pública i per començar a posar-hi mà la Generalitat vol restringir per llei l'ús de la intel·ligència artificial fins a segon d'ESO a mitjans de l'any que ve, tal com ha anunciat Sílvia Paneque.
3: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. El llindar orientatiu que ens marca aquest estudi plantejat per experts són aquests 14 anys.
2: I en aquest sentit, la Generalitat també ha avançat que potenciarà les lectures obligatòries a les escoles. Tot això propostes que el govern de Salvador Illa està posant sobre la taula dels experts que en els propers mesos han de repensar el sistema educatiu i alhora que el president, recordem, ha convocat els partits polítics divendres al matí aquí al Palau de la Generalitat perquè també li facin arribar les seves propostes.
0: Molt bé, gràcies, Albert. Des del Palau de la Generalitat, bon dia.
2: Que vagi bé, bon dia.
0: Doncs retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció i d'aprenentatge, augment de pes o insomni són alguns dels efectes de l'ús abusiu de pantalles en infants i joves. El govern ha fet un diagnòstic de l'impacte dels mòbils en la població pediàtrica, ha elaborat una guia de bons usos per cada etapa vital fins a l'adolescència. Mònica Mas, bon dia.
4: Bon dia. Sí, durant dos anys s'han revisat fins a 700 articles científics que constaten que aquests efectes ja comencen a la primera infància. Entre els 0 i els 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, com deies, la miopia, l'augment de pes o les càries. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada quatre adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejos és la subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
5: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, en l'activitat física, en la salut mental, en l'autoimatge, en les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
0: Clar, conductes de risc, com tot, el problema és l'abús, no? De quins temps d'ús de pantalla estem parlant?
4: Doncs, segons aquesta guia, els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7. Només a les xarxes socials hi dediquen unes 2 hores al dia i el mòbil cada vegada arriba més aviat. Abans dels 11 anys, més del 80% dels nens i nenes ja en tenen. El Marc Planes, ara té 16 anys, ha superat l'addicció a les pantalles. Ha explicat com ho vivia al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Al principi no sabia el que era una addicció al mòbil. Un cop estàs amb el TikTok hores i hores, te n'adones que si és una addicció, més bé el mòbil, sí el mòbil, però el TikTok també, saps? Està tot el dia ja amb el mòbil sense fer res, perdent el temps. Clar, en comptes d'estar mirant el TikTok, pots estar fent altres coses, com estudiant, fent activitats amb tons pares...
4: Aquesta tarda el govern presenta una acció conjunta amb mesures i recomanacions per l'ús més saludable de les pantalles.
0: I això acompanyat del que ara sentíem des de Palau, aquesta prohibició de l'ús de la intel·ligència artificial als alumnes de fins a 14 anys. I d'altra banda, també sobre educació, el sindicat USTEC, majoritari al sector, s'ha carregat el debat obert al Consell d'Educació per millorar el sistema i els resultats acadèmics. Ha acusat el govern de dilatar la solució del problema i desactivar les mobilitzacions de mestres i professors. Aquest sindicat reivindica que el diàleg es faci en el marc d'una taula negociadora amb els sindicats. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
7: Bon dia. USTEC no descarta participar al debat del Consell d'Educació, però avisa que no permetran que això substitueixi la negociació col·lectiva. Andreu Montbrú és un dels portaveus del sindicat.
8: Aquest derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims dos anys les mobilitzacions.
7: Reclamen la creació d'una mesa marc de negociació centrada en millorar les condicions d'escoles i instituts públics i fan la llista de temes a tocar. La concreció de quan es destinarà el 6% del PIB a l'educació, quan i com es climatitzaran els centres, la reducció de jornada i el blindatge del sou dels docents o la revisió dels currículums en base al que considerin els mestres que han d'incloure. En una línia similar a la d'USTEC, el sindicat de professors de secundària també ha expressat avui la seva desconfiança amb el que es pugui aconseguir amb el debat obert al Consell d'Educació de Catalunya.
0: Doncs aquest sindicat, professors de secundària, ha calculat justament com hauria estat els resultats de PISA sense el fiasco que va deixar fora un 23% d'alumnes i, per tant, no són vàlids els resultats recopilats a Catalunya, Montse.
7: Exacte, la simulació dona per fet que el 23% d'alumnes que es van excloure de la mostra de PISA estan a la franja dels que obtenen pitjors resultats acadèmics. Amb ells inclosos, i segons els càlculs del Sindicat de Professors de Secundària, Catalunya se situaria en 12a posició de l'Estat pel que fa a les matemàtiques i en 11a en ciències i lectura.
0: Mig minut, haurem arribat a un quart de dues. La Sagrada Família proposa construir l'escalinata de la façana de la Glòria enderrocant un únic edifici. Els veïns afectats del bloc de Núñez i Navarro se'ls indemnitzaria o se'ls reubicaria en un solar pròxim del carrer Mallorca. Aquesta és l'opció de mínims que fa la Junta Constructora, que calcula, Marriera, bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Que la basílica podria estar acabada d'aquí una dècada.
9: Així és, per primera vegada la Sagrada Família dona detalls de la proposta que plantegen per desencallar les negociacions amb veïns i ajuntament. Proposen que els veïns amb pisos de propietat que hi viuen siguin reubicats en un nou edifici que, com deies, es faria amb un solar del carrer Mallorca, propietat del temple, i els que tenen pisos turístics o de lloguer se'ls indemnitzaria. Ara és l'ajuntament qui ha de moure fitxa, diuen, i esperen que ho faci ben aviat, abans de les eleccions municipals. Xavier Martínez és el director de la Junta Constructora del Temple.
10: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
9: Els pròxims anys, els principals treballs de la Sagrada Família es concentren en aquesta façana de la Glòria i l'any que ve ja podrien començar a aixecar les columnes que aguantarien les torres. Pel que fa a l'impacte que va tenir la visita del Papa, asseguren que s'ha notat un increment de visitants espanyols al davant dels Estats Units, que encapçalaven el rànquing, i prop de la meitat són catalans i de la mateixa ciutat de Barcelona.
0: Per tant, la visita del Papa hauria tingut un impacte més a nivell local, no?, de visitants,
9: sí,
0: de proximitat.
9: Perquè ja no poden aglutinar més visites. El temple ja no pot suportar més visitants i els que tenen sí que cada vegada són més d'aquí.
0: Molt bé. Gràcies, Marc. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Doncs parlant de nombre de visitants, els hotels catalans han rebut aquest agost el nombre de turistes més elevat de la història. Més de 2.800.000 visitants i s'han superat els 9 milions de pernoctacions també per primera vegada. Xifres de rècord que demostren la fortalesa del sector malgrat la calorada i els elevats preus que tenen els allotjaments turístics a la ciutat de Barcelona. Laia Ortega, bon dia.
11: Hola, bon dia. El que més ha crescut és el turisme estranger, que ha augmentat més d'un 6% en relació amb fa un any. En concret, n'han vingut prop de 2 milions, però el turisme de la resta de l'Estat també ha marcat un màxim. Si ho mirem per demarcacions, les que més han augmentat el nombre de turistes són Tarragona i Barcelona. A Girona les xifres són similars a les de l'any passat, tot i que el turisme estranger, aquí sí, ha baixat lleugerament. Lleida és l'única que ha perdut visitants. Pel que fa a les pernoctacions, l'estada mitjana als hotels catalans ha estat de 3,14 nits, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat. Catalunya és la segona comunitat que més n'ha concentrat. Les Balears lideren el rànquing pel que fa al nombre de nits que hi han passat els estrangers, i entre els punts turístics amb més pernoctacions, a banda de Barcelona, destaca Calvià.
0: L'Ajuntament de Barcelona augmentarà justament la taxa turística als creueristes d'escala fins als 24 euros, això de cara al 2030. L'increment, que s'anirà aplicant de manera gradual, s'ha aprovat aquest matí provisionalment durant una comissió extraordinària d'economia. En canvi, el que no s'ha aprovat és augmentar l'impost de béns immobles, l'IBI, als hotels amb més valor cadastral. Anna Escura, bon dia.
12: Bon dia. Mira, aquest matí es votava la modificació de dos punts de les ordenances fiscals. Primer, el que deies ara, es volia incrementar l'IBI als hotels de luxe o més grans, l'impost sobre activitats econòmiques i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Però això no ha tirat endavant, entre d'altres, perquè els comuns s'han abstingut i la proposta només ha rebut el suport del PSC i Esquerra. Sentim Jordi Valls, el regidor d'Economia, i Marc Serra, portaveu dels comuns.
13: En un context on les valoracions patrimonials dels hotels augmenten, on dos terceres parts d'aquests hotels que estan afectats no són propietat dels hotels, sinó de fons d'inversió, i on els actius hotelers en aquesta ciutat s'han multiplicat a vegades per dos, i també s'ha multiplicat el preu de l'habitació d'una forma substancial, no és de justícia social augmentar la fiscalitat d'aquest sector.
14: L'alcalde de Collboni ens porta unes ordenances fiscals sense negociar-les, sense parlar-les, sense incorporar cap de les propostes que el nostre grup ha posat sobre la taula.
0: Per tant, s'ha tombat aquest IBI pels hotels de luxe, però sí que s'ha aprovat l'increment de la taxa turística pels creueristes, Anna?
12: Exacte, són els creueristes d'escala, és a dir, els que fan una parada de menys de 12 hores a la ciutat. De manera progressiva passaran de pagar els 5 euros, que és el que paguen ara, fins a 24 al 2030. Jordi Valls ha insistit que l'objectiu és reduir dràsticament aquest tipus de creueristes, i sobre això ha recordat l'acord amb el Port de Barcelona de reduir les terminals de 7 a 5. Ha anunciat que el 30 d'octubre deixarà d'operar la terminal C del Moll Adossat i que el 31 de desembre deixarà d'operar la del World Trade Center.
0: Doncs encara a Barcelona, però relacionat amb la mobilitat, fins a les 5 de la tarda hi ha vaga als autobusos urbans. Ara els serveis mínims són només del 20%, de 4 a 5 de la tarda seran del 40%, i el temps d'espera a les parades supera de moment la mitja hora, en segons quines línies. També molts usuaris s'han espavilat a buscar alternatives de transport, sobretot al metro. Alguns afectats veuen a venir que la mobilitat se'ls complicarà a mitja tarda.
15: A més, hi ha recollonets a les tardes i, bueno, hauré d'anar caminant a molts llocs. Que surten a les 4 i mitja.
0: L'aturada l'han convocat tots els sindicats del comitè d'empresa perquè la negociació del conveni, sobretot la demanda d'una reducció de la jornada laboral a 35 hores, està aturada.

0: Parlem del sector de l'arròs. Ara, Unió de Pagesos reclama que s'aturin les importacions d'arròs del sud-est asiàtic pel dany que ha causat el sector a casa nostra. A partir de l'any passat, el 2025, les compres d'arròs es van duplicar i el preu aquí ha caigut un 40%. Tortosa Jordi Barranca, és una mesura que, si es fes, hauria de ser, però a nivell comunitari, aquesta prohibició de les exportacions.
1: Sí, Estel, bon dia, bàsicament perquè és que ha signat els acords comercials amb països com Myanmar, l'antiga Birmània. Uns acords que, per cert, inclouen aquesta clàusula per aturar les importacions si queden valeses les conseqüències negatives per sectors europeus, en aquest cas el de l'arròs. Josep Antoni Vidal, responsable d'Unió de Pagesos.
2: Una és parar les importacions, perquè, claro, a importar arròs hem tocat el mercat i l'hem destrossat, i la segona qüestió és que, degut a la destrossa de la incompetència dels nostres dirigents polítics, s'enllà una sèrie de diners que estan precisament ja no estan. Per tant, estarem parlant pel 2027.
1: Uns acords comercials que asseguren posen en dubte la sobirania alimentària.
0: I què va passar l'any passat, Jordi? Per què es van duplicar aquestes importacions d'arròs del sud-est asiàtic?
1: Doncs mira, per la sequera que el 2024, recordem-ho, va afectar en aquest cas el conjunt de l'Estat, la falta d'aigua que va fer baixar les produccions i, per tant, el preu que es demanava va augmentar. Veient que faltava arròs, es va optar per importar-ne de països extracomunitaris, un producte que es venia a un preu molt inferior. Tot plegat ha fet que ara, en lloc de cobrar 45 cèntims al quilo, els productors en rebin 33, per tant, que treballin a pèrdues. Per traslladar les reclamacions, ja han demanat reunir-se tant amb el conseller Ordeig com també amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas.
0: La 1 i 22, anem cap a Bausen, ara a la Vall d'Aran. L'Ajuntament ha contractat el seu primer i únic administratiu, el primer en 13 anys. Ja havíem parlat de la situació límit, el límit del col·lapse que vivia aquest ajuntament, que havia fregat doncs, aquesta situació molt i molt delicada, sense personal. Sofia Cabanes, quines gestions no es podien fer en aquest cas, en aquest consistori, per falta de personal?
3: Bon dia, Estel. Doncs pràcticament cap de les que permeten fer millores al poble, fins que la Diputació de Lleida no va proporcionar una figura de secretari interventor que presta el servei de forma puntual, no es podien convocar ni plens. Però és que abans ha calgut també posar al dia tota la documentació econòmica del poble. La paràlisi era tal

0: centena d'habitants. Gràcies a este administratiu, ara els veïns gaudeixen d'un servei d'atenció al públic i l'Ajuntament pot atendre i avançar en les qüestions més bàsiques del dia a dia.
1: Gràcies, Sofia, i bones notícies també per la Seu d'Urgell, que ha pogut reobrir l'Oficina de la Seguretat Social. 2 mesos i mig ha estat tancada per falta de personal. Avui ha tornat a obrir després de les queixes d'Ajuntament i d'usuaris. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
2: Bon dia, Estel. Sí, denunciaven que per fer els tràmits presencials havien d'anar a Puigcerdà, a Tremp o a Lleida, per exemple. Tot plegat perquè l'oficina s'havia quedat sense personal. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
3: Fruit d'un trasllat d'un dels treballadors que va demanar un trasllat i fruit de la baixa d'un altre treballador, això ens va obligar a haver de tancar l'atenció presencial. Per tant, en primer lloc, correspon demanar disculpes a tots els inconvenients que això ha pogut generar als ciutadans i ciutadanes.
2: La solució ha arribat perquè un funcionari de Lleida ha decidit traslladar-se a viure aquí a la Seu.
3: I un empleat públic de la direcció provincial de l'INS ha decidit traslladar-se a viure a la Seu d'Urgell i és aquest el funcionari el que hores d'ara ens permetrà obrir a la Seu d'Urgell.
2: Aquests primers dies atendran sense cita prèvia i amb un reforç de treballadors d'altres oficines. Els propers mesos intentaran cobrir el segon lloc de feina de l'oficina per evitar més possibles tancaments.
1: Molt bé, gràcies, Joaquim.
2: Bon dia.
1: Atenció, perquè l'última setmana han pujat les infeccions respiratòries i destaca un augment dels casos de Covid. Això segons les dades que ha fet públiques el Departament de Salut, Mònica.
4: Sí, els últims 7 dies el virus de la Covid ha estat el més predominant, amb més de 1.800 casos registrats a les urgències, 800 més que la setmana anterior, una xifra lleugerament superior si ho comparem amb la mateixa setmana de l'any passat. En la població infantil, les infeccions més freqüents han estat també per SARS-CoV-2, el virus de la Covid. La grip també repunta amb 800 casos més que la setmana passada, tot i aquesta tendència a l'alça, el nombre d'infeccions tant de Covid com de grip, estan a nivells basals, és a dir, dins del rang baix de transmissió.
1: I en els últims 5 anys, gairebé 800 persones han rebut un trasplantament de medul·la òssia. Són pacients afectats per malalties greus de la sang, com leucèmies o linfomes, tenen una edat mitjana de 56 anys. Aquests trasplantaments han estat possibles gràcies al registre de donants de medul·la òssia creat per la Fundació Josep Carreras el 1991 i que està connectat amb registres internacionals. Miquel Jarqué, bon dia.
5: Molt bon dia, Estel.
1: Avui justament és el Dia Mundial de la Donació de Medul·la Òssia. Tu has pogut recollir la petició del Banc de Sang i de Teixits que reclama donants, però molt específicament joves, eh?
5: Joves, sí. 40 cap a baix, millor 30, eh? La fa la directora del Banc de Sang i Teixits, la doctora Laura Medina.
6: El major acte solidari que tu pots fer al llarg de la teva vida és donar vida. Fem una inscripció al registre RETMO per estar-se donant de molt d'os, és això, salvar vides i donar l'oportunitat a un pacient que ho necessita i que no troba un familiar compatible, disposar d'aquesta opció per curar la malaltia.
1: I per donar medul·la, com es fa? Perquè, així aparentment, els que no hi entenem, clar, sembla molt complicat,
5: sembla,
1: eh?
5: Sembla molt complicat i, a més, tenim aquesta idea que es necessita una punció,
1: sí,
5: a la
1: lumbar, no?
5: Doncs no, el procés d'extracció de les cèl·lules mares es fan en 4 hores amb una extracció de sang. Només el 5% de donants ho fan amb una punció lumbar i anestèsia total.
1: Només el 5%.
5: Sí, per tant, és el procés més ràpid.
1: Uh-huh.
5: Això sí, abans t'han de punxar una injecció que és cutània, que t'activa les cèl·lules mares, yeah, que passen a la sang i així te les poden treure, però és un procés molt, molt ràpid i pràcticament indolor. Segons el Banc del Teixit, la probabilitat de trobar un donant és del 90% enfront del 82% que hi havia l'any 2022, per tant ha anat creixent. Quan es va iniciar el Pla Nacional de Medul·la Òssia i la mitjana de temps de cerca s'ha reduït a 26 dies, per tant tenim un coixí, però se'n necessiten més.
1: Doncs vinga, per tot plegat que s'animin, sobretot a la gent jove, que és el que més necessiten. Gràcies, Miquel. Bon dia.
5: Bon dia.
1: I encara en l'àmbit de la salut, el moviment veïnal del Vallès Occidental denuncia l'abandonament de les institucions davant del col·lapse de les llistes d'espera a la sanitat pública. Només a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell hi ha més de 68.000 pacients que esperen una operació, és una prova o una visita amb un especialista. Per tant, llista d'espera, 68.000 pacients esperant una operació, una prova o una visita amb l'especialista. Des de Sabadell, Marta Vallès, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: I aquest moviment moviment veïnal ja ha anunciat

0: iniciat accions per fer pressió.
1: Sí, són les associacions de veïns de l'est del Vallès Occidental. Fa dos mesos que van enviar un document a 13 institucions per demanar transparència i també un pla concret per reduir les llistes d'espera a la sanitat pública. Ho van rebre el president de la Generalitat, Departament de Salut, els grups del Parlament, els ajuntaments de Sabadell i Terrassa, els hospitals Parc Taulí i Mútua i Hospital de Terrassa. Només han contestat els síndics de greuges de Catalunya i de Sabadell. La resta, silenci. Això ha indignat el moviment veïnal, que sosté que les xifres són escandaloses. Més de 68.000 persones al Taulí esperant una intervenció, una prova mèdica o una primera visita amb l'especialista, 700 dies d'espera en urologia, per exemple. A Terrassa, 24.000 pacients estan pendents que els facin una prova diagnòstica. Ens ha explicat el seu cas Eduard Coromines, de l'Associació de Veïns de Badia.
2: En el mes de maig vaig tenir dos pancreatitis agudes. Em diuen que estic esperant quiròfan. Estic a dia 20 de setembre i, llestimosament, ningú s'ha posat en contacte amb mi per dir-me res en absolut. Què esperen? Que em doni un patatús? Això és el que nosaltres volem? A mi l'únic que em diuen és que no hi ha quiròfan.
1: El moviment veïnal presentarà una moció als ajuntaments de la seva àrea perquè els partits polítics s'hagin forçosament de posicionar i es pressioni alhora les institucions de salut pública.
0: Per intentar evitar aquest col·lapse i aquestes llistes d'espera que, ara ho sentia Marta, gairebé, per tant, dos anys per una visita d'urologia.
1: Exacte.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.

0: Passa un minut de 2:15 del migdia. Podem concretar un dels plans que també anunciava la setmana passada el govern, que era el de climatitzar d'una banda les aules, les escoles i també les residències de gent gran. Doncs bé, més de 58 milions d'euros s'hi destinaran en els pròxims anys fins al 2031 per això, per climatitzar residències de gent gran. El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha visitat aquest migdia la residència assistida Ramon Berenguer a Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha fet ja una inversió de 2,5 milions d'euros que s'havia promès fa 2 anys per climatitzar aquest espai. Des de Santa Coloma, David Àngela, bon dia.
1: Hola, bon dia. Amb tota aquesta inversió s'han climatitzat tots els espais del centre, fins i tot les habitacions. Una situació que el conseller Raül Moreno vol replicar a totes les residències de Catalunya.
2: La nostra intenció és que l'any 2031 totes les residències públiques de la Generalitat de Catalunya tinguin aire acondicionat, tinguin climatització. Per una qüestió molt clara, les persones han d'estar ben cuidades a les nostres residències. Fins a la normativa doncs, aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, doncs el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions i, per tant, aquest és el nostre compromís, tant a les residències públiques com a la resta de residències privades del país.
1: Davant del canvi climàtic, Moreno contempla la possibilitat de modificar horaris escolars i laborals, per exemple, de serveis en els moments que l'exposició comprometi la salut, però estén la mà als agents socials i econòmics per contemplar i treballar junts en aquest escenari.
0: Doncs encara relacionat amb la climatització, és una de les potes, un informe jurídic de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Enginyeria Sense Fronteres defensa que els comptadors socials són viables i que la Generalitat té marge legal per garantir l'accés a l'electricitat de les llars vulnerables. Barcelona, Toni Fortesa.
3: L'estudi proposa els comptadors socials com a mesura immediata. Josep Babot, representant de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres.
4: En cap cas el comptador social posa en disputa els drets sobre aquell habitatge, no? I, per altra banda, tot el tema de la seguretat, la majoria de famílies punxen la llum i això, lògicament, té un risc per a elles i també per al veïnat. Llavors, que obliguen els comptadors socials són una via també d'evitar incendis, d'evitar incidents.
3: L'informe planteja una regulació específica que no depengui de convenis puntuals ni de la voluntat de les companyies.

0: I sobre un altre dels plans del govern, que de fet s'ha aprovat avui al Consell Executiu, que és el Pla Regenera, Manresa vol dignificar el centre històric, que és la part més degradada de la ciutat, amb una injecció pública de 6 milions d'euros per rehabilitar habitatges. Uns diners que surten, com us dèiem, de la Generalitat, en part també de l'Ajuntament, en l'altre, i que es fa en el marc del Pla de Barris. Comptant la part privada, en total es preveu mobilitzar com a mínim 9 milions i mig d'euros. Manresa, Ana Tiadell, quan entraria en vigor aquest pla?
1: El pla d'aquest dijous s'aproven les bases i es calcula que a finals d'octubre ja es donarà el tret de sortida per demanar aquestes ajudes. El pla, que dura fins al 2030, inclou de manera retroactiva les millores que s'hagin pogut fer des del març, des del 2 de març d'aquest any. El percentatge d'ajudes va en funció del que es vol rehabilitar i del perfil del sol·licitant. Es tracta del programa d'ajuts per a la rehabilitació d'habitatge més important que s'ha fet mai a Manresa, des d'arreglar una façana, posar un ascensor o renovar la cuina, premiant l'eficiència energètica. L'alcalde Marc Eloi confia que aquest pla, que ha tingut molt en compte components socials, marqui un abans i un després al centre històric.
2: Som davant d'un tren que no podem deixar escapar, per tant, convidem a tots els propietaris del centre històric a sumar-se a aquestes ajudes per tal de que sigui una taca d'oli que ens permeti començar a revertir la situació dels habitatges del centre històric.
1: D'origen medieval, el centre històric és una de les zones de la ciutat amb més problemes d'infrahabitatge i edificis buits. A diferència d'altres poblacions, les classes benestants van anar abandonant aquesta zona per instal·lar-se a l'Eixample Manresana, fet que al llarg dels anys ha contribuït al seu deteriorament i abandonament. Ara l'Ajuntament vol revertir la situació amb aquestes ajudes per la rehabilitació, que veu com una eina clau per la transformació urbana, social i econòmica de la zona.
3: Catalunya al dia.

0: Vinga, va, 2:45. És moment del concurs, aquest trivial sobre Catalunya, que cada dia us proposem una pregunta. Els dilluns toca història, els dimarts toca geografia. I com sempre, llancem la pregunta, us donem 3 opcions i aneu donant voltes. I avui la pregunta és...
1: Quin és el municipi català més petit en extensió?
0: Mira, fa una setmana preguntàvem la comarca amb més extensió. Avui, el municipi amb menys,
1: més petit.
0: Amb l'opció A.
1: Castellfollit de la Roca.
0: Amb la B.
1: Caldes d'Estrac.
0: I amb la C.
1: Puig d'Àlber.
0: La resposta a la 1:59.
2: Catalunya al dia.
0: I ara marxem cap al Baix Empordà. Això que sentiu de fons són motoserres. Uns operaris estan treballant a peu de carretera per tallar els arbres. Perquè aquest matí han començat els primers treballs d'urgència per treure els arbres cremats pel foc de les Gavarres del mes de juliol. S'estan netejant un total de 12 hectàrees de terreny a banda i banda de la carretera de la Ganga per evitar que alguns d'aquests arbres puguin caure al vial, perquè estan molt malmesos perquè es van cremar. Des de la Bisbal d'Empordà, Pau Bertrolí, fins quan s'han d'allargar aquests treballs?
3: Bon dia. Doncs mira, s'haurien d'allargar uns 2 mesos. Com deies, són uns treballs en un total de 12 hectàrees, això és l'equivalent a 17 camps de futbol, i s'estan efectuant a la carretera que és la que coneix la Bisbal d'Empordà amb Calonge, uns metres més amunt d'allà on va començar el foc. És una superfície molt petita en el context de les més de 2.000 hectàrees que es van cremar.
0: Perquè, Pau, quant temps pot passar, si és que ho sabem, fins que tornem a veure aquest bosc de les Gavarres tal com era?
3: Doncs força temps. N'hem parlat amb en Quim Gumbau, que és gerent del Consorci de les Gavarres, i ens explicava que poden passar ben bé 30 o 40 anys. De moment, el que ha començat és la redacció del pla de restauració de tota aquesta zona afectada per definir què cal fer els propers anys. El sentim.
4: En alguns casos serà la tallada, quan són pinedes o alzinars. En altres casos, si són suredes, s'haurà de valorar si l'arbre pot rebrotar i sobreviure o s'ha de tallar també i afavorir el rebrot. I a partir d'aquí, els propers anys, poder fer aquestes actuacions primeres de tallada i selecció de rebrots.
3: S'està treballant perquè no quedi cap finca de la zona sense gestionar i, per tant, sense prevenir incendis.
0: Molt bé, gràcies, Pau. I sobre incendis i, sobretot, de la gent que treballa a la seva extinció, després de 7 anys de gestions, finalment posaran al dia la seu dels bombers voluntaris de Sant Hilari Sacalm a la Selva. Girona, Fèlix Martín, què hi faran aquí a Sant Hilari exactament?
5: Sobretot adaptaran la part superior de la nau actual per tenir un espai digne per a les guàrdies, com dormitoris, cuina i menjador, i diferenciaran les parts netes de les brutes, que són el punt d'entrada quan arriben, per exemple, a apagar un incendi. La Generalitat ha aprovat destinar-hi 300.000 euros. Les obres han sortit a concurs i l'alcalde de Sant Hilari, Jordi Rutllant, confia que l'estiu vinent ja estiguin enllestides.
6: Ara estan de manera precària, una mica ocupant una cuina rudimentària i ocupant per dormir les zones de vestidors. Per tant, estan en una situació precària que això ha de resoldre. Entenc que en el primer mig any de l'any vinent hauríem de tenir les obres fetes.
5: A Sant Hilari Sacalm hi ha més d'una vintena de bombers voluntaris que treballen tot l'any i que complementen la feina dels professionals que hi ha a la seu de Santa Coloma de Farners.
0: Les entitats a favor del nou Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena reclamen mantenir els límits inicials de protecció. També sol·liciten més recursos i un Consell Rector amb menys membres. Des del CUBE, Manel Sastre, quantes entitats ho demanen i per què?
7: Sí, en total són 23 les entitats que agrupa aquesta plataforma. Asseguren que l'administració ha retallat un 11% les 43.000 hectàrees inicials projectades, bàsicament per pressions de projectes de renovables al sector de les Garrigues, però també de l'escalada Cornudella. Xavier Jiménez, del grup ecologista GPEC, anuncia una bateria d'al·legacions perquè es mantingui el planejament inicial.
8: No, hem exclòs grans sectors de territori perquè tenen interessos que són contraris a la conservació.
2: Per tant, farem al·legacions pel que fa a l'extensió, farem al·legacions pel que fa doncs, a la composició de la Junta Rectora, farem al·legacions pel que fa doncs, a les activitats que es permeten o es prohibeixen dintre el Parc Natural.
7: El col·lectiu creu que, tot i les limitacions del Parc Natural, es poden compatibilitzar activitats, però demana també un Consell Rector amb menys membres en lloc dels 35 que s'han previst i una dotació de recursos suficient. La creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades inclou més de 20 municipis de diverses comarques en un projecte que ha de culminar dècades de reivindicació per blindar la biodiversitat de la zona, des dels seus boscos fins a també als rius i la fauna autòctona. També hi ha un sector prou opositor de propietaris forestals privats, sectors agrícoles, ramaders, caçadors i algun ajuntament, com el de Cornudella, que diuen que limitarà els usos generant impactes negatius en l'economia de la zona.
0: Quatre minuts i tres quarts de dues. Troballa inesperada al jaciment del castell de Cervera, la Segarra. Hi han localitzat 8 petjades de fa 30 milions d'anys. Podrien ser d'un avantpassat dels cavalls i dels ases. Lleida Noelia Caselles, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: El més singular, però, és que és, té un bon estat de conservació, aquestes petjades, no?
8: Sí, tot i que s'han trobat en un espai que s'ha anat modificant al llarg dels segles. Ara s'analitzaran per saber amb més detall doncs, quina espècie les va fer. Àngel Galobart és paleontòleg i director del Museu de Conca d'Allà.
9: Podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat de dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas de les passes. Això està bé.
0: Clar, unes petjades de fa 30 milions d'anys, aquesta zona de la Segarra era, m'imagino, molt diferent a com la coneixem actualment, no?
8: Totalment, però molt, molt, eh? I mira, imagina't tu, ens hem de remuntar a l'època de l'Oligocè i llavors bona part d'aquest territori estava cobert d'aigua i això explicaria que hi quedin petjades.
9: Tota la part de l'est de la Noguera, nord de l'Urgell, la Segarra i també el Solsonès, doncs era la vora d'un llac, d'un mar interior, a l'Oligocè, i que quedaven doncs, aquestes vores on podia quedar marcada el que seria el pas dels animals. Algunes es perdien perquè després es tornaven a mullar i d'altres, com en aquest cas, quedaven fossilitzats.
8: Les petjades estels s'han trobat en un jaciment que és d'època medieval, sobretot, de manera que ja us podeu imaginar la sorpresa quan la troballa es remunta a milions d'anys enrere.
0: Doncs tu diràs, en aquest cas, aquestes petjades d'èquids, per tant, cavalls i ases que han sorprès en aquest indret de la Segarra. Gràcies, Noelia Caselles. Bon dia.
8: Bon dia.
0: I ara tornem al Baix Empordà, però no per parlar d'incendis, sinó per parlar dels metges del CAP. Han començat a receptar visites als 6 museus de la comarca amb audioguies adaptades per millorar el benestar emocional. És una iniciativa innovadora que es fa amb l'objectiu de reduir les dosis de medicaments que prenen els pacients i ajudar-los a tenir vincles amb el seu entorn. Ens ho explica la Maria Rovira.
3: Per què es fa amb audioguies adaptades?
10: Perquè permeten al pacient fer una visita amb un ritme pausat, activar els sentits i connectar amb l'entorn i amb un mateix. I cada museu té una audioguia pròpia. Laura Requena, directora del Museu del Suro, un dels 6 que participen al projecte.
11: El pacient rep la prescripció, arriba al museu, rebrà unes instruccions amb uns audioguies, amb una locució que li va explicant com ha de fer aquest recorregut pel museu, li va indicant els espais on ha de passar i es van tractant els diferents sentits. Un cop ha fet això, la part final és una part també doncs, de recolliment, d'introspecció, de pensar una mica, de sentir, d'emocionar-se i de poder transitar pel museu d'aquesta manera, buscant aquest benestar, no? Que és el que creiem que és necessari i interessant.
3: Quin tipus de pacient va dirigit?
10: Sobretot els que van freqüentment al CAP. Mariona Xifré, referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Torroella de Montgrí.
12: Els perfils d'usuaris, no, amb els quals nosaltres enfoquem tota la part de la prescripció social, són persones que poden hiperfreqüentar els serveis sanitaris, persones que puguin experimentar soledat no volguda, persones potser no vingudes en el territori que no coneixen els recursos que existeixen i, per tant, poden necessitar aquesta vinculació, i sempre amb això, enfocat a aquelles persones que necessitin enfortir la xarxa social.
3: Es vol potenciar el binomi salut i cultura.
10: Carme Andreu, coordinadora de recerca dels serveis de salut integrals del Baix Empordà.
13: Nosaltres, la part d'innovació, hem gestionat l'execució del projecte, les reunions, perquè el projecte caminés, i hem aconseguit aquesta proposta superinteressant, unes audioguies guiades per a que la població del Baix Empordà es pugui beneficiar dels museus com un actiu en salut i que el puguin tenir al seu abast.
0: Catalunya al dia. Són 3:45. L'empremta de la història de l'art en la creació contemporània és el fil conductor d'una força del passat. És la nova exposició que s'inaugura demà al Caixa Fòrum de Barcelona i que es podrà visitar fins al 10 de gener. Clàudia Roses, bon dia.
14: En total són 37 obres, 32 de la col·lecció pròpia i 5 procedents de préstecs, entre pintura, escultura, fotografia, vídeo i instal·lació. Artistes com Sandy Sherman, Mike Kelly, Robert Mangold o Tacita Dean reprenen imatges d'obres anteriors i les fan seves. Carlos Martín, comissari de l'exposició, explica per què la tradició encara alimenta la creació d'avui.
15: Són artistes contemporanis, dels anys 60 fins al present, que llegeixen el passat. Ens permet veure la història de l'art com mai l'hem vist, perquè és la mirada que els artistes projecten sobre la història de l'art, que és diferent d'aquella dels historiadors o dels professors. No està fixada, són una mena de torrent que continua mostrant diferents facetes. És des del present que llegim el passat, i això vol dir que el passat és una cosa imprevisible.
14: Cada obra va acompanyada d'una imatge de la peça original que l'inspira perquè el públic descobreixi per si mateix el diàleg entre el passat i l'art d'avui. L'exposició forma part de la col·lecció d'art contemporani de la Fundació La Caixa.
0: Clàudia Roses, moltes gràcies i gràcies també per aquests temps avui que acabes el teu període de pràctiques aquí a Catalunya Ràdio. Sort i encerts a partir d'ara.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I ara parlem del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, és el MACBA. El seu nou director, Valentín Roma, s'ha proposat augmentar l'afluència de públic al museu amb un equipament que tindrà una veu pròpia, progressista i basada en els continguts. El curador d'art ha presentat avui el seu projecte per al museu, que dirigirà durant els pròxims 5 anys. Barcelona, Òscar Callau.
16: Els membres del patronat del MACBA han presentat Valentín Roma com un intel·lectual de barri, per la sofisticació del seu pensament artístic i, alhora, la seva capacitat de connectar amb la societat i el públic de l'art contemporani. El fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge ha reivindicat la feina de les anteriors direccions, però no s'ha estat de criticar les xifres de visitants que té el MACBA.
17: Des del MACBA hem d'afrontar seriosament l'ús que es fa de nosaltres. El 2025 el MACBA ha estat visitat, ha estat usat per 200.000 persones, 150.000 persones ha vingut a veure el nostre programa expositiu. Això és clarament insuficient.
16: El nou director del MACBA ha parlat avui de l'orientació general del seu projecte sense concretar els eixos temàtics i els continguts que explicarà en els pròxims mesos.
0: Demà, vigília i dia de Santa Tecla, a més del seguici, els balls parlats envaeixen els carrers del centre i els barris de Tarragona. En total, la ciutat compta amb mitja dotzena de balls, entre els quals el de Serrallonga, que aquest any celebra el seu 40è aniversari. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
18: Originàriament, el ball es remunta al 1854, però va desaparèixer fins la seva recuperació al 1987. De fet, el grup enguany celebra els seus 40 anys. Amb motiu de l'efemèride, s'ha volgut posar en valor el paper de la dona a través del personatge de Joana Massissa, que es diu que era la parella de Serrallonga. Marina Molina és presidenta del ball.
19: Volem trobar aquest fil conductor de posar en valor la figura de la dona a la cultura popular, perquè sí que és cert que en un principi doncs, les dones estàvem a la part del darrere, però arrel, per exemple, doncs, de la inclusió de la recuperació del Vall de Serrallonga i bueno, doncs, poquet a poquet hem anat trencant sostres i ara mateix doncs, la cultura popular no s'entén sense el paper de la dona.
18: Molina destaca que la dona ha tingut una presència constant al ball i que ha anat guanyant pes al llarg dels anys. A més del Vall de Serrallonga, d'altres, com el de Dames i Vells, el de Diables, Gitanes, Pastorets i el de Sebastiana del Castillo, es podran veure en diferents punts de la ciutat entre avui i demà.
0: Catalunya al dia. 10 minuts i les dues del migdia. Avui tornem a parlar del Teatre Lliure. Ens situem al 1979, que és quan el Lliure de Gràcia va estrenar La vella Helena, de Jacques Offenbach, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomer, Carlota Soldevila o Quim Lecina.
20: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta. Un idili marcat per un destí fatal.
21: Nois, perdó. Ja sé que el meu personatge és una merda, vale?
0: Gairebé 50 anys més tard, i dins la celebració de l'aniversari del Teatre Lliure, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, estrena aquest vespre una versió molt especial d'aquesta obra, El Lliure de Gràcia. Ens ho explica la Marta Vives.
22: Tot i que l'encàrrec que Masfiol va rebre del Lliure era aquest...
23: Que agafis la vella Helena i la passis per la Túrmits, que és un poc el que faig sempre.
22: El director teatral no s'ha limitat a la relectura de l'obra, sinó que l'ha volgut convertir en una experiència per descobrir què queda d'aquell esperit dels inicis 50 anys més tard.
23: Aquell moment tot estava per fer, era aquesta època de associacions, de sindicats, de les cooperatives, no? I llavors intentar tornar a recuperar aquest esperit cooperatiu és delirant.
22: És per això que des de fa dues setmanes la companyia viu literalment al teatre, entre matalassos inflables, coixins, maletes obertes i neveres plenes de menjar per alimentar un regiment.
23: És vera que en el principi va ser molt dur perquè no teníem manera d'organitzar-nos, ens van organitzar ben fatal i va ser tot molt intempestiu, entendes, de campanya. Però és vera que a poc estem aprenent a conviure, que això també crec que és molt guapo.
22: La mateixa idea serveix de punt de partida per l'espectacle que es veurà a partir d'avui, un grup de nostàlgics que pensa que el teatre actual és un desastre i farà mans i mànigues per recuperar l'essència dels anys 70 i muntar l'opereta d'Offenbach amb música en directe. El repartiment està format per Gerard Frank, que tindrà el repte d'encarnar el personatge d'Helena, interpretat originalment per Anna Lizaran, també Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carmen Milán. Tot fent la vella Helena és una producció del Teatre Lliure i el Teatre Principal de Palma. S'estrena avui i ocuparà el Lliure de Gràcia unes quantes setmanes més fins al 18 d'octubre.
0: I encara abans dels esports, tres informacions més breus. D'una banda, han desarticulat una organització de narcotraficants amb seu a Barcelona dedicada a distribuir cocaïna a gran escala cap a la resta de Catalunya, també Madrid, Ciudad Real i Granada.
1: Ho feien en cotxes modificats en dobles fons i amagatalls. La Policia Nacional, que ha coordinat l'operatiu, calcula que podrien moure fins a 50 quilos al mes. Hi ha 12 persones detingudes i s'han intervingut 5 armes de foc i 127.000 euros en efectiu. La investigació policial ha revelat que l'organització tenia dues branques, una a Barcelona formada per persones d'una sola família i una segona a Madrid que assumia la direcció, el transport i la distribució de la droga.
0: Investiguen un segon segrest en 48 hores a Catalunya.
1: Va passar la matinada de dilluns al barri de Sant Martí de Barcelona. Segons avança el diari Ara i ha confirmat 3Cat Info, diversos encaputxats van introduir un home a l'interior d'un cotxe per la força al carrer de Huelva. Diversos testimonis van donar l'alerta i a primera hora d'ahir el van trobar a prop d'una benzinera de Salt, al Gironès. L'home presentava signes d'haver patit violència.
0: I Codorniu es prepara per ampliar el seu negoci del vi a Espanya amb l'adquisició de cellers a Galícia, Andalusia i a la Deo Rueda. Aquest any ha tornat a batre rècord de vendes sense pràcticament cap afectació per les turbulències que hi ha hagut al mercat nord-americà. Reventós Codorniu és líder absolut al mercat del cava a Espanya, vol créixer ara el sector del vi i arribar a zones on encara no havia entrat fins ara.
24: Esports.
0: Sis minuts i les dues del migdia, en dediquem cinc als esports, com sempre en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montserrat, bon dia.
25: Hola, bon dia.
0: Avui comença la fase de grups de la Champions femenina de futbol amb els primers partits de la primera jornada de competició. El Barça, que defensa el títol, debutarà demà a casa contra el París Futbol Club.
25: Es farà estrany veure el Barça sense Alexia, Mapi, Ona o Salma i ens fixarem en les cares noves. Estem pendents de l'estat d'Aitana, bon matí, Irene Paredes, que van ser baixar l'últim partit per lesió. A la una ha començat la roda de premsa prèvia amb el tècnic Pere Romeu i amb la davantera Eva Payor. Entrem a l'estadi Johan Cruyff. Marcos García, bon dia.
2: Bon dia, Montse. Doncs sí, el Barça femení comença demà la defensa del títol. Ho fa contra el París, aquí, el Johan, aquest títol guanyat al maig a Oslo. Pere Romeu, el tècnic, entoma el repte de tornar a ser candidates a tot.
4: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot, segur.
2: I ara ho deia, si teniu temps i ganes amb l'Estel, preneu nota. La infermeria del Barça està planíssima. Tot apunta que Pere Romeu podrà recuperar Irene Paredes, aquesta és la notícia positiva, però no estan descartades encara que apunta que no jugaran Kika, Vicky ni Aitana i són baixa segura Alexandri i Van Asten.
25: Doncs n'estarem molt pendents. A Barça-París de la Champions serà demà a les 9 del vespre el Johan Cruyff amb transmissió en directe de la TDG a Catalunya Ràdio. Ja es juguen avui alguns partits de la primera jornada d'aquesta fase de grups. Destaquen el Bayern de Múnich-Manchester City a 6:45, el Juventus-Benfica i a les 9 del vespre el Madrid-Paris-Saint-Germain.
5: Com ja deveu saber, el futbol masculí de primera divisió s'atura pràcticament 3 setmanes per la convocatòria de partits internacionals. Els jugadors de la selecció espanyola de futbol es concentren avui a Las Rozas, a Madrid.
25: Entre els convocats per Luis de la Fuente n'hi ha 7 de les comarques barcelonines. Són els barcelonins David Raya i Víctor Muñoz, els terrassencs Dani Olmo i Marc Pubill, els maresmencs Lamine Yamal de Mataró i Marco Corella de Lella i el de Martorell Eric García. Pel que fa als clubs, el Barça perd 17 jugadors en total en aquesta aturada internacional i l'Espanyol perd 3 jugadors. El primer partit d'Espanya serà aquest dissabte contra Anglaterra a Wembley. També jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts que ve, contra la República Txeca Oviedo el 3 d'octubre i novament contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. L'aturada coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
6: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
5: I encara en futbol, l'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Jané després d'una mala arrencada a la primera federació.
25: L'equip de la Vila de Gràcia ha sumat un punt en 4 jornades i es troba 19è a la classificació. La directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Es dona el cas que Jané havia rellevat a la banqueta d'Aim Benítez aquest mateix estiu, després d'haver estat el responsable esportiu de l'Europa els últims 4 anys. Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories, és el nou tècnic de l'Europa.
5: I festa grossa ahir a Badalona per celebrar el títol de la Supercopa de bàsquet que van aconseguir diumenge pel Joventut.
25: Els aficionats verd i negres van omplir ahir la plaça de la Vila Badalonina per celebrar un títol que no aixecaven des de feia 18 anys. Els més aclamats, Enrique Rubio i Nicola Provítola, escollit millor jugador de la final de la Supercopa.
7: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la Peña y visca Badalona.
25: La pròxima cita del Joventut és el debut a la Lliga CB de bàsquet diumenge al migdia, quan jugarà a la pista del Breogán gallec. El Barça debutarà dissabte a la CB rebent el Corunya. I en ciclisme a Montreal, al Canadà, avui continuarà el Mundial de Ciclisme en Carretera, la crono mixta, i participarà la ciclista d'Esplugues del Llobregat, Paula Blasi. El funcionament és el següent. Primer surt el trio masculí i quan el segon d'aquests tres creua la línia de meta, arrenca agafant-li el relleu al trio femení, on hi ha la Paula Blasi. Espanya surt a 4:15 de la tarda.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Doncs vinga, anem ara per la pregunta del Trivial. Avui tocava la pregunta de geografia. Recordem quina pregunta era, Quim?
2: Quin és el municipi català més petit en extensió?
1: I us havíem donat tres possibles respostes. Amb la A.
2: Castellfollit de la Roca.
1: Amb la B.
2: Caldes d'Estrac.
1: I amb la C.
2: Puigdàlber.
1: I la resposta correcta és...
2: És la C, Puigdàlber, a l'Alt Penedès, amb 0,4 quilòmetres quadrats de terme. Castellfollit de la Garrotxa en té 0,73 i Caldes d'Estrac, al Maresme, 0,74.
1: Doncs mira, no ho hagués dit, que Caldetes tenia 0,74, que era tan petit.
2: I encara hi ha un municipi, Badia del Vallès, que té menys d'un quilòmetre quadrat.
1: Doncs fixa't quantes coses que s'aprenen. Demà, més històries al Catalunya al dia i més preguntes, que acabeu de passar un bon dimarts.
3: El Tribunal Constitucional activa el compte enrere pel retorn de Carles Puigdemont. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: L'exili de Carles Puigdemont es podria acabar aquest mateix mes d'octubre. Aquest és l'horitzó que ha fixat avui el seu advocat Gonzalo Boye en una entrevista a TV3, Joan Bota.
5: El dia que el Constitucional comença a estudiar els recursos dels exconsellers, a qui el Tribunal Suprem encara no ha amnistiat, Boye ha estat més clar que mai a l'hora de fixar data pel retorn de Puigdemont. Avui no hi haurà sentència del Constitucional, però previsiblement d'aquí 15 dies sí i favorable a l'amnistia total.
3: Madrid, Paula Brujats.
6: Sí, d'aquí a poca estona el Constitucional tombarà l'últim obstacle a l'amnistia, es frenarà les intencions dels magistrats conservadors contraris a amnistiar la malversació i en dues setmanes hi pot haver la primera sentència que obligui el Suprem a aplicar l'amnistia a Puigdemont i als exconsellers. Els efectes es poden notar a finals d'octubre, és la data que situa l'advocat de Puigdemont pel seu retorn a Catalunya.
7: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda.
3: Mentrestant, nou revés pel reconeixement del català a la Unió Europea.
5: Els socis europeus rebutgen l'estratègia del govern espanyol de vincular noves ampliacions de la Unió, com l'entrada de Montenegro o Albània, al fet que primer es reconegui oficialment el català. Diuen que els dos temes no s'han de barrejar.
3: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: A l'hora de la veritat, el govern espanyol tampoc concreta si l'oficialitat del català realment seria una línia vermella per bloquejar l'entrada de nous països a la Unió Europea. Però sigui com sigui, aquest nou gir de guió de Madrid ha irritat alguns socis com Alemanya, Lituània o Suècia. La ministra sueca d'Afers Europeus creu que Espanya s'equivoca quan vol vincular les dues coses.
9: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
3: De tornada a Catalunya, el govern aposta per prohibir la intel·ligència artificial a l'educació fins als 14 anys i també per recuperar les lectures obligatòries. Això el dia en què es presenta una guia sobre els efectes de l'abús de les pantalles que van des de retards en el llenguatge i dificultat en l'atenció fins a l'augment de pes o la miopia.
5: En ple debat sobre la crisi educativa, els sindicats de docents marquen distàncies amb el pacte de país que impulsa la Generalitat i amenacen amb noves vagues.
3: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
10: El govern de Salvador Illa adverteix que l'addicció a les pantalles no només s'està notant en les proves d'avaluació dels alumnes catalans, sinó que ja hi ha evidències científiques que estem davant d'un problema de salut pública. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
11: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. El llindar orientatiu que ens marca aquest estudi plantejat per experts són aquests 14 anys.
3: I d'aquí una hora comença a Nova York una nova Assemblea General de les Nacions Unides, marcada pels conflictes d'Ucraïna i de l'Orient Mitjà i per tot el debat entorn de la seguretat de la intel·ligència artificial. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra.
12: Sí, i amb un Donald Trump que d'aquí a un parell d'hores està previst que faci el seu discurs davant dels altres 192 països que formen part de l'ONU. S'espera un Trump triomfal i no es descarta algun cop d'efecte en relació a la guerra de l'Iran.
3: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
3: Avui comença la Champions femenina.
13: Es juguen ja els primers partits. A 6:45, Bayern de Múnich, Manchester City. A les 9, Real Madrid, PSG i Arsenal, Kiu de Dinamarca. El Barça, que defensa títol, jugarà demà amb el París, a casa. I el tècnic Pere Romeu ha assegurat que l'equip torna a ser candidat a guanyar-ho tot, malgrat la gran renovació de la plantilla. Avui, el Tot Costa, entrevista amb Cata Coll. I el Madrid ha comunicat que el seu jugador, Fede Valverde, té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre. Algunes fonts el situen com a dubtós per poder jugar a la represa de la Lliga després de l'aturada.
3: Si sou de la ciutat de Barcelona, potser heu notat que hi ha vaga de busos a la ciutat. Fins a les 5 de la tarda hi ha aquesta vaga. Els serveis mínims ara només són del 20%. Això vol dir que les freqüències d'algunes línies arriben a ser de mitja hora. De 4 a 5, els mínims seran del 40%. Sindicats i direcció de TMB estan encallats en la negociació del conveni i l'empresa xifra el seguiment de la vaga en un 68%. Això pel que fa referència a l'interior de la ciutat de Barcelona. Si eixamplem la mirada, la resta de la xarxa viària, quina situació tenim, Mariluz García?
14: Doncs a força de tranquil·litat, només petites retencions a la B30, lateral de la P7, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, a Bellaterra, en direcció Girona, i a les rondes de Barcelona. La que més, la ronda litoral, amb retencions entre Montjuïc i el Port i de Sant Adrià a Santa Coloma.
3: I una notícia que us ampliarem en els pròxims minuts aquí al Catalunya Migdia, i és que els patinets elèctrics tornaran al transport públic a Catalunya. Encara no sabem quan, però un canvi normatiu impulsat per la Direcció General de Trànsit, que obliga els patinets a estar homologats i registrats i a tenir assegurança obligatòria, hauria millorat la situació per tal de replantejar aquesta prohibició que es va decretar el gener del 2023, segons que ha explicat a 3Cat Info fons del sector. Per tant, en les pròximes setmanes s'aprovarà la tornada dels patinets al transport públic català. I ara ens falta el temps.
0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
3: Seguim en aquesta setmana tranquil·líssima.
15: Absolutament. Tenim una novetat important pel que fa a l'astronomia. La propera matinada, quan passin uns minuts de les dues, estrenem estació, però aquest canvi astronòmic no farà cap pessigolla als termòmetres. Termòmetres que continuaran, com a mínim, d'aquí a diumenge iguals, o fins i tot repuntant divendres que ve. En definitiva, no hi ha manera que marxi la calor, que arribin aires de tardor, que ningú faci el canvi d'armari, tot i que les nits són molt més fresques, especialment al Pirineu, però quedem lluny dels valors de tardor veritables. En definitiva, sense canvis a la vista i amb el sol com a protagonista i pocs núvols.
3: Gràcies, Francesc. Bon dia.
15: Bon dia.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les dues i gairebé 7 minuts. El Tribunal Constitucional encarrila l'últim capítol de l'amnistia. El retorn de Carles Puigdemont a Catalunya i l'amnistia als exconsellers és més a prop que mai. El Tribunal Constitucional ha començat avui a estudiar els recursos dels líders del procés. Avui no en sortirà cap decisió favorable a l'amnistia, però sí que s'activarà la maquinària perquè d'aquí a 15 dies ja pugui sentenciar a favor de l'oblit judicial total, que després el Tribunal Suprem haurà d'acatar. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
6: Què tal, bon dia? I de moment avui ja s'ha superat l'últim entrebanc per a l'amnistia. La majoria progressista del Constitucional s'acaba d'imposar i ha fet descarrilar els plans del magistrat conservador José María Macías, contrari a amnistiar Jordi Turull. Macías s'ha quedat en minoria en la reunió d'avui, defensant que el referèndum va suposar un enriquiment personal per als líders del procés i a partir d'avui ja hi havia lliure per a l'amnistia total. La cita clau després d'avui serà la del 6 d'octubre, és a dir, d'aquí a 15 dies, quan el Constitucional té previst dictar la primera sentència a favor d'amnistiar la malversació. Això obligarà el Suprem a retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. El retorn a Catalunya, per tant, podria ser aquest mateix mes d'octubre, segons Gonzalo Boye, el seu advocat, en declaracions a TV3.
7: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
6: També s'haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Toni Comín i Lluís Puig. Aquest últim és molt més prudent sobre quan podrà tornar, ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
16: No em ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. I m'agradaria veure amb quina celeritat i contundència serà aquesta sentència del Constitucional i amb quina ho aplicarà el Suprem.
6: Dos anys i mig després d'aprovar-se l'amnistia i després de molta reticència, s'aclareix el futur dels líders del procés, tot i que la decisió final continua en mans dels jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena. Al Tribunal Suprem, però, reconeixen que poc més s'hi podran resistir. Amb aquesta primera sentència del Constitucional, previsiblement el 6 d'octubre, Marchena també haurà d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva. Això pot arribar a finals d'octubre, tot i que l'aplicació definitiva de l'amnistia pot trigar encara una mica més.
3: Nova ensopegada per l'oficialitat del català a la Unió Europea. El govern espanyol no ha aconseguit el suport dels socis europeus a la reunió del Consell d'Afers Generals. En un debat molt breu, 7 minuts de rellotge, ha rebutjat la intenció de l'executiu espanyol de vincular el reconeixement de la llengua catalana a l'entrada de nous països a la Unió. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
8: Hola, bon dia. Fonts diplomàtiques asseguren a Catalunya Ràdio que en la reunió, a porta tancada, el govern espanyol ha rebut les crítiques d'Alemanya, Suècia i Lituània. Els seus ministres han expressat en privat i cara a cara la queixa que ja havien mostrat aquest matí en públic. El representant alemany, per exemple, es nega a condicionar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea al fet que abans es reconegui el català.
17: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar, i en aquest sentit demanaria una mica més d'esperit europeu.
8: I l'opinió de Berlín importa, perquè fins ara ha estat un dels principals obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Els governs alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les seves diferències, per ara sense resultats. La nova estratègia de Madrid de vincular el reconeixement del català amb l'adhesió de nous països encara ha irritat més alguns socis, però a l'hora de la veritat, el govern espanyol tampoc ha aclarit si el català realment seria una línia vermella per bloquejar l'entrada de Montenegro i Albània a la Unió Europea.
18: España confía que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que se incorporen otros estados miembros a la Unión Europea.
8: Més enllà del debat, a la reunió d'avui no hi ha hagut cap votació formal sobre l'oficialitat del català. Per aprovar-la, caldria el suport unànime dels 27 països europeus. I això encara queda molt lluny.
3: Aquí a Catalunya el govern es prepara per prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins a segon d'ESO.
11: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. El llindar orientatiu que ens marca aquest estudi plantejat per experts són aquests 14 anys.
3: En ple debat sobre com millorar el rendiment a les aules i el dia abans que el president Salvador Illa comparegui al Parlament, la Generalitat ha avançat les primeres mesures per intentar reconduir la crisi al sistema educatiu català. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
19: Què tal? Bon dia. Sí, el govern ha començat a anticipar la seva recepta per revertir no només els mals resultats dels alumnes catalans, sinó el que ja és un problema de salut pública. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
11: Un podia intuir que l'ús excessiu de pantalles en edats molt primerenques doncs era, en fi, una qüestió que d'alguna manera estava afectant el sistema educatiu i l'aprenentatge. Què tenim avui? Evidència científica i tenim... el fet de poder-ho abordar des d'una perspectiva de salut pública.
19: Doncs bé, la Generalitat diu que vol regular aquesta prohibició durant l'any que ve, de manera que els menors de fins a 14 anys no puguin fer servir a les aules eines d'intel·ligència artificial. Es tracta d'un primer pas per combatre, no només diuen l'addicció a les pantalles, sinó també altres riscos com el sedentarisme. A més, la Generalitat també ha avançat que reforçarà les lectures obligatòries, tant els clàssics com títols contemporanis, tot plegat anuncis que el president Salvador Illa defensarà demà al Parlament, on s'ha de sotmetre a les crítiques de l'oposició per l'error de la Generalitat que ha deixat fora Catalunya dels resultats d'avaluació internacionals.
3: I a tot això, el govern hi suma l'actualització de la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència i fa un diagnòstic sobre l'impacte en la salut de l'abús de les pantalles. El document parla de retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i d'aprenentatge, augment de pes o insomni, i ha de servir per elaborar una guia de bons usos. Mònica Mas, bon dia.
20: Bon dia. Durant dos anys s'han revisat fins a 700 articles científics que constaten que aquests efectes ja comencen a la primera infància. Entre els 0 i els 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejos és subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
21: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat també a desenvolupar conductes de risc.
3: De quin temps d'ús de pantalles estem parlant?
20: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 hores. Només a les xarxes socials hi dediquen unes 2 hores al dia. I el mòbil cada vegada arriba més aviat. Abans dels 11 anys, més del 80% dels nens i nenes ja en tenen. Marc Planes té 16 anys i ha superat l'addicció a les pantalles. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Al principi pues, estava, no sabia el que era una addicció al mòbil. Un cop estàs amb el TikTok hores i hores, pues, te n'adones que sigues una addicció. Més bé al mòbil, sí al mòbil, però al TikTok també, saps? Està tot el dia ja amb el mòbil sense fer res, perdent el temps. Clar, en comptes d'estar mirant el TikTok, pots estar fent altres coses, com estudiant, fent activitats amb tons pares...
20: Es calcula que hi ha un 34% dels joves que fan un ús problemàtic de les xarxes socials.
3: Per cert, que reticències dels sindicats de mestres i professors amb el debat obert al Consell d'Educació per millorar el sistema i els resultats acadèmics. L'USTEC acusa el govern de voler desactivar les mobilitzacions i li exigeix que continuï negociant. Si la situació no avança, anuncien noves vagues de professors al mes de novembre. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
2: Bon dia. USTEC no descarta participar al debat del Consell d'Educació de Catalunya, però avisa que no permetran que això substitueixi la negociació col·lectiva. Andreu Montbrú és un dels portaveus del sindicat.
22: Aquest derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims 2 anys les mobilitzacions.
2: Consideren que el diagnòstic ja està fet i que el que cal és continuar negociant temes clau com el calendari per climatitzar els centres o l'aplicació del 6% del PIB en l'educació pública. En una línia similar a la d'USTEC, el sindicat de professors de secundària també ha expressat la seva desconfiança amb el que es pugui aconseguir amb el debat obert al Consell d'Educació de Catalunya. Avui aquest sindicat ha presentat una simulació dels resultats de PISA sense el fiasco que els va invalidar. Segons els seus càlculs, si haguessin participat el 23% d'alumnes que es van excloure, Catalunya hagués quedat en la 12a posició de l'Estat en matemàtiques i en la 11a en ciències i lectura.
3: Bé, doncs el govern ja ha reaccionat a aquesta nova amenaça de més vagues de mestres al mes de novembre. Tornem al Palau de la Generalitat, Albert.
19: Sí, perquè la portaveu ha sigut clara a l'hora de marcar límits a USTEC, avisa que el futur del model educatiu va més enllà de l'opinió dels mestres i sobre les seves reclamacions laborals. Sílvia Paneca insisteix que hi ha un bon acord signat com a punt de partida.
23: Nosaltres interpretem que la negociació ha d'anar en el desplegament d'aquestes pròpies mesures i parlar-ne si n'hi ha d'addicionals. No confondre amb el debat de país i obert que vol tenir el govern. Aquí és el govern qui pilota.
19: Doncs bé, divendres al matí recordem que el president ha convidat al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris perquè comparteixin les seves idees per mirar de sortir d'aquesta crisi. Vox ja ha confirmat que no hi anirà i el PP s'està rumiant si participa en aquest debat de país que reclama Salvador Illa.
3: I més enllà dels recels que desperta la IA, ara us ho explicaven també en el món educatiu, el sector no para de repetir que vol un desenvolupament responsable d'aquesta tecnologia. És el que s'ha sentit durant tot el dia d'avui al Congrés AI Summit, que s'està fent aquests dies a Barcelona i que arriba en ple debat mundial sobre els riscos d'aquesta indústria, Núria Har.
24: Sí, el sector sap que està en el punt de mira, per això els que impulsen la tecnologia defensen un ús responsable i demanen confiança. També des de la Generalitat, que vol que Brussel·les instal·li a a la Nova, una de les gigafactories d'Europa. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha dit a Catalunya Ràdio que no es volen quedar enrere.
25: En aquesta voluntat i aquesta ambició de ser un pol digital al sud d'Europa i fer-ho des d'un ús actiu i responsable. Estem parlant no només de tecnologia, i en aquí el paper de la Generalitat i de Catalunya en el seu conjunt té un paper de lideratge clau.
24: A la mateixa hora, ben a prop d'aquest congrés, al Moll de la Fusta, un centenar d'entitats socials han presentat la campanya no als megacentres de dades. Una de les seves portaveus, Clàudia Bosch, de Setem Catalunya, diu a Catalunya Ràdio què demanen.
26: Una moratòria, aquest pla, fins que no es compleixin aquests requisits, no?, de rendiment de comptes, de transparència, de previsió de quins serien els riscos i els impactes en el territori.
24: A Catalunya hi ha 26 projectes de centres de dades que volen instal·lar-se arreu del país.
3: Passant 18 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida anem a la informació internacional.
0: Catalunya migdia.
27: A
4: Avui, 22 de setembre, és el Dia Mundial de la Leucèmia. Sabies que el teu testament pot ser molt més que un tràmit legal? Pot ser una segona oportunitat per les persones que tenen un càncer a la sang. Amb el teu testament solidari, pots donar suport a investigacions que salven vides, com les que impulsa la Fundació Josep Carreras, perquè la leucèmia sigui 100% curable. En incloure la Fundació Josep Carreras al testament, el teu llegat ajudarà a finançar avenços científics que encara són necessaris i que faran possible l'esperança d'un futur sense leucèmia. Fes que la teva herència també sigui recerca, ciència i futur. Informa-te'n a www.eltestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
5: Benvolgut professional. Sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres entereu perfectament el que necessita. Per això, a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments dels millors marques professionals com Rockwool, Nau, Chova o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. 20 anys construint junts. Obramat.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
10: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
12: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Catalunya migdia. Les 2:20 minuts. L'Assemblea General de l'ONU arrenca avui a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump, enmig del debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial, ara en parlàvem, la inestabilitat a l'Orient Mitjà i la guerra activa de Rússia contra Ucraïna. Trump, que viu el moment de més baixa popularitat en tota la seva carrera política, firma avui un nou acord sobre Groenlàndia, que ha de permetre el desplegament de més militars nord-americans en aquest territori semiautònom de Dinamarca. El president dels Estats Units s'ha refermat avui en les restriccions en l'accés d'alguns mitjans a la Casa Blanca. Nova York, Oriol Serra, bon dia.
13: Bon dia. El secretari general de l'ONU, el portuguès Antonio Guterres, presidirà la seva última Assemblea General de les Nacions Unides aquest matí a Nova York. Guterres deixarà el càrrec el 31 de desembre i s'espera que els pròxims mesos es decideixi qui el succeirà. El president dels Estats Units, Donald Trump, farà el discurs en representació del país anfitrió de l'Assemblea. S'espera un discurs amb referències a la guerra de l'Iran, a la situació al Pròxim Orient i a la guerra d'Ucraïna, sempre subratllant els mèrits que ell mateix considera que ha fet. Trump també aprofitarà l'Assemblea General de l'ONU per assignar, juntament amb Dinamarca, l'acord sobre el control militar de Groenlàndia. I, com no, s'espera que recordi un cop més que els Estats Units han de liderar la cursa per dominar la intel·ligència artificial, una qüestió que tindrà molts espais aquest any, tal com recorda l'exassessor de l'ONU, Jeffrey Feldman.
14: Si et fixes en la quantitat d'esdeveniments privats relacionats amb la intel·ligència artificial que tenen lloc al voltant de l'Assemblea General, és increïble. Penso que això és una mostra que la IA està transformant l'economia i la societat més ràpidament que la governança. Això serà un tema tant en l'agenda oficial com en les converses privades.
13: Destaca també l'estrena de la presidenta veneçolana en funcions Delcy Rodríguez a les Nacions Unides i un any més el líder palestí Mahmoud Abbas haurà de comparèixer per videoconferència perquè els Estats Units li han negat el visat. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, en canvi, podrà fer la seva intervenció amb tota normalitat.
3: I en el marc d'aquesta assemblea de l'ONU està prevista aquesta tarda una reunió entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès pressiona per una treva energètica amb Rússia, que Washington veu amb bons ulls. Tot mentre s'endureixen els atacs entre totes dues parts. Moscou ha llançat un gran atac aquesta matinada amb míssils balístics, 300 drons i artilleria, que han destruït refineries, fàbriques i magatzems de material militar i infraestructures elèctriques. L'atac ha causat almenys 4 morts i una desena de ferits. Ucraïna, però, també ha atacat una refineria russa i ha causat un mort. Madrid, el Partit Popular torna a escalfar la crisi de Ceuta i crida a manifestar-se aquest cap de setmana a Madrid. Ho fan, segons la convocatòria, en defensa d'Espanya i per reclamar eleccions anticipades. El govern espanyol demana als populars que proposin solucions en lloc d'agitar el carrer. Madrid, Dani Saideaja.
6: El número 2 del PP ha fet una crida a les xarxes a sumar-se a la manifestació convocada a Madrid, que té per lema Marxa per la dignitat, no a la invasió, i en què tampoc hi faltarà Vox. Això quan fa dos dies que desenes de persones van atacar el cotxe on anava una diputada ceutina i dos activistes. Per això, avui el ministre Ángel Víctor Torres feia una crida a rebaixar la tensió, a condemnar tota violència i demanava al PP que s'arromangui amb l'acollida dels menors.
7: Más que manifestació es que ponga a la mesa alguna solució. Alguna solució. Yo le voy a poner una fácil. ¿Quieren ayudar a Ceuta? Que sus comunidades autónomas digan que sí, a que los menores, que son cerca de 3.000, vayan a sus comunidades autónomas.
6: Torres reconeix que encara queden a Ceuta entre 700

0: velocitat d'Àfrica contrasta amb la dels joves de la generació Z212 que van protagonitzar protestes massives al país, ara apagades. Per al sud del Marroc hi treballen associacions que intenten donar oportunitats als joves. L'entitat APIF, amb seu a Tetuán, acull menors no acompanyats, molts dels quals subsaharians. La coordinadora de projectes, Mariam Saadi, conscient del que ha passat a Ceuta, ens explica que els desaconsellen marxar a Europa de forma irregular.
1: Los menores no saben lo que se van a encontrar cuando llegan allí. Piensan que es como el dorado, y no es así. Nosotros, desde nuestra asociación, a las propias autoridades e instituciones públicas de Marruecos, siempre se intenta sensibilizar a los menores sobre los riesgos que acarrea una migración irregular.
0: El Marroc té un creixement de prop del 5% amb inflació, deute i dèficit continguts, però l'atur juvenil es dispara fins al 30% i el 40%, segons quines franges d'edat es tinguin en compte.
2: Els patinets elèctrics tornaran al transport públic català. Cal veure a partir de quan i en quines condicions. L'Autoritat del Transport Metropolità, on hi ha el Govern, l'Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana, han posat en marxa avui la revisió de la prohibició decretada al gener del 2023, segons que han explicat fons del sector a 3Cat Info. Joan Garcia, bon dia.
3: Hola, Òscar.
2: Per què ara es revisa el retorn dels patinets als trens i als autobusos?
3: Per un canvi normatiu impulsat per la Direcció General de Trànsit que obliga els patinets a estar homologats i registrats i tenir assegurança obligatòria. Això hauria millorat la situació d'aquests vehicles de mobilitat personal per replantejar la prohibició en base a la finalitat que exposa la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: S'ha obert novament aquest debat de regulació també per fomentar la intermodalitat també.
3: De fet, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, ja va donar per fet el retorn dels patinets al transport públic ahir a l'acte dels 25 anys de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTO. Aquest migdia, el comitè executiu de l'ATM s'ha decidit revisar la prohibició d'acord amb els criteris adaptats per la DGT. Es farà una anàlisi dels riscos amb tots els agents implicats, però això sí, no s'ha posat cap calendari encara sobre la taula. Recordem que la prohibició es va decretar després que la bateria d'un patinet trucat per poder córrer més, precisament, es va sobreescalfar dins un tren de Ferrocarrils de la Generalitat i es va acabar incendiant sense provocar víctimes. Fa uns dies, Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar patinets elèctrics als seus trens, excepte, això sí, a Rodalies de Catalunya i d'Euskadi.
2: De notícies ara sobre la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament de la capital catalana augmentarà la taxa turística als creueristes d'escala fins als 24 euros l'any 2030. L'increment, que s'anirà aplicant de manera gradual, s'ha aprovat aquest matí provisionalment durant la Comissió Extraordinària d'Economia. En canvi, el que no s'ha aprovat és augmentar l'IBI als hotels amb més valor cadastral. Anna Escura, bon dia.
5: Bon dia. Aquest matí es votava la modificació de dos punts de les ordenances fiscals. Primer, es volia incrementar l'IBI als hotels de luxe més grans, l'impost sobre activitats econòmiques i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Però això no ha tirat endavant, entre d'altres, perquè els comuns s'han abstingut i la proposta només ha rebut el suport del PSC i Esquerra. Marc Serra és el portaveu dels comuns.
6: L'alcaldessa Colau tenia el seu model de ciutat, que implicava moltes vegades cedir i negociar i arribar a acords. L'alcalde Trias tenia un model ben diferent, però també sabia arribar a acords. L'alcalde de Collboni ens porta unes ordenances fiscals sense negociar-les, sense parlar-les, sense incorporar cap de les propostes que el nostre grup ha posat sobre la taula.
5: El segon punt sí que s'ha aprovat, aplicar un recàrrec a la taxa turística que ja paguen els creueristes d'escala, que són els que fan una parada de menys de 12 hores a la ciutat. L'increment, com deies, serà progressiu fins a arribar als 24 euros el 2030. Segons el tinent d'alcalde Jordi Valls, l'objectiu és reduir dràsticament els creueristes d'escala i ha anunciat que abans d'acabar l'any deixaran d'operar dues de les 7 terminals de creuers del port. Tot plegat es debatrà al plenari de divendres per després sotmetre-ho a informació pública durant 30 dies i, segons el calendari previst, l'aprovació definitiva es podria produir abans que s'acabi el 2026.
2: I atenció a aquesta notícia. La Sagrada Família proposa construir l'escalinata de la façana de la Glòria, la que encara queda pendent, enderrocant només un edifici. Als veïns afectats del bloc Núñez i Navarro se'ls indemnitzarà o se'ls reubicarà en un solar pròxim. Aquesta és l'opció de mínims que fa la Junta Constructora del Temple, que calcula que la basílica podria estar acabada d'aquí una dècada, Marriera.
7: Per primera vegada, la Sagrada Família dona detalls de la proposta que planteja
5: plantegen per desencallar les negociacions amb els veïns i l'Ajuntament, plantegen que els veïns amb pisos de propietat que hi viuen siguin reubicats en un nou edifici que es faria al solar del carrer Mallorca, propietat del Temple, i els que tenen pisos turístics o de lloguer se'ls indemnitzarà.

0: Dia. Ara és l'Ajuntament qui ha de moure fitxa, diuen, i esperen que ho faci ràpid abans de les eleccions municipals. Xavier Martínez és el director de la Junta Constructora del Temple.
1: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: Els pròxims anys, els principals treballs de la Sagrada Família es concentren en aquesta façana de la Glòria i l'any que ve ja es començaran a aixecar les columnes que aguantaran les torres. Pel que fa a l'impacte de la visita del Papa, asseguren que s'ha notat un increment de visitants espanyols al davant dels Estats Units, que encapçalaven fins ara el rànquing, i prop de la meitat són catalans i de la mateixa ciutat de Barcelona.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Unió de Pagesos reclama que s'aturin les importacions d'arròs al sud-est asiàtic pel dany que ha causat en el sector a casa nostra. A partir de l'any 2025, les compres d'arròs es van duplicar i el preu ha caigut un 40%. Tortosa, Jordi Barranca.
3: Aquell any es va passar de les 240.000 tones importades a unes 570.000. L'aturada de les importacions forma part dels acords comercials que Brussel·les ha arribat en països com Myanmar, l'antiga Birmània. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
4: Una és parar les importacions, perquè, clar, a importar-los han tocat el mercat i l'han destrossat. I la segona qüestió és que, degut a la destrossa de la incompetència dels nostres dirigents polítics, hi ha una sèrie de diners que estan precisament i no estan. Per tant, estarem parlant pel 2027.
3: Tot plegat es tradueix en que el pagès cobra 33 cèntims al quilo, quan, com a mínim, n'hauria de cobrar 45.
4: Evidentment, algú ha descobert aquí a Europa de comprar barat o fora d'Europa i vendre car aquí a Europa. Els consumidors no ho notem, la baixada de preus, però els productes sí. I després d'aquestes coses mal fetes ens trobem en aquesta situació de l'arròs a 30 cèntims com fa 10 anys. Això és degut a que Europa no pensa en l'agricultura, evidentment, i el Ministeri d'Espanya tampoc.
3: Ja han demanat reunions tant amb el conseller com amb el ministre.
2: I avui han començat els treballs d'urgència per treure els arbres cremats pel foc de les Gavarres del mes de juliol. S'estan netejant un total de 12 hectàrees del terreny, a banda i banda de la carretera de la Ganga, per evitar que alguns d'aquests arbres puguin caure al vial. La Bisbal d'Empordà, Pau Bartrolí.
5: Els treballs, que han de durar 2 mesos, s'estan efectuant a la carretera de la Ganga, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonja, uns metres més amunt d'on va començar el foc. En paral·lel, s'ha començat a redactar el pla de restauració de tota la zona afectada per definir les actuacions dels propers anys. Quim Gumbau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica que poden passar ben bé 30 o 40 anys fins que el bosc recuperi el seu potencial.
6: A tornar-lo a veure semblant en el que era, doncs, evidentment, porta unes dècades, perquè el creixement dels arbres són espècies de creixement lent, el suro especialment, i en els llocs on s'hagin de tallar, abans no tinguem una coberta arbòria semblant a la que teníem, doncs passaran tranquil·lament 30-40 anys.
5: També s'està treballant perquè no quedi cap finca de la zona sense gestionar i, per tant, sense prevenir incendis.
2: Passant 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
7: Catalunya migdia.
8: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
11: Podríem tenir son.
12: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
13: Mare, literalment.
11: Oh, poques ganes de treballar.
13: Ah, és que tinc molta feina.
14: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
15: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalías.
16: Som pura cafeïna.
2: Catalunya migdia. Passen 4 minuts a 2:15.
17: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta.
2: El 1979, el Teatre Lliure de Gràcia va estrenar això que sentim, La vella Helena, de Jacques Offenbach, protagonitzada per Anna Lizaran i Imma Colomer, entre altres actors. Bé, doncs, gairebé 50 anys més tard, i dins de la celebració del 50è aniversari del Lliure, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, estrena aquest vespre una versió molt especial d'aquesta mateixa obra. Marta Vives.
7: Tot i que l'encàrrec que Masfiol va rebre del Lliure era aquest...
18: Que agafis La vella Helena i la passis per la Tormitz, que és un poc el que faig sempre.
7: El director teatral no s'ha limitat a la relectura de l'obra, sinó que l'ha volgut convertir en una experiència per descobrir què queda d'aquell esperit dels inicis 50 anys més tard. És per això que des de fa dues setmanes la companyia viu literalment al teatre, entre matalassos inflables, coixins, maletes obertes i neveres plenes de menjar per alimentar un regiment.
18: És vera que en el principi va ser molt dur perquè no teníem manera d'organitzar-nos, ens van organitzar en fatal i va ser tot molt intempestiu, entendes, de campanya. Però és vera que a poc estem aprenent a conviure, que això també és, crec que és molt guapo.
7: La mateixa idea serveix de punt de partida per l'espectacle que es veurà a partir d'avui, un grup de nostàlgics que pensa que el teatre actual és un desastre i farà mans i mànigues per recuperar l'essència dels anys 70 i muntar l'opereta d'Offenbach amb música en directe. El repartiment està format per Gerard Frank, que tindrà el repte d'encarnar el personatge d'Helena, interpretat originalment per Anna Lizaran, també Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carmen Milán. S'estrena avui i ocuparà el Lliure de Gràcia unes quantes setmanes més fins al 18 d'octubre.
2: I ara, cinema.
19: La petite fille chante Sainte Nuit.
2: Albert Serra està molt present aquests dies al Festival de Sant Sebastià i ha presentat 16 Momentos de mi vida, la gravació d'un concert de la diva alemanya Ingrid Kaven, que ha dirigit ell mateix, i també presenta Roques Roges, de Bruno Dumont, que ha produït. Són dues pel·lícules que han aixecat força expectació. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
20: El concert de Kaven el va gravar perquè no va quedar satisfet del disc que va fer amb ella i la banda de les seves pel·lícules, Els Molt Forts. És una gravació fosca i tenebrosa que vol destacar sobretot la veu i la presència de l'actriu i cantant musa de Fassbinder. Però en declaracions a Catalunya Ràdio ha confessat que ha estat un projecte puntual.
21: No, a mi no m'interessa, és molt poc creatiu fer un concert. Vull dir, gravar un concert ni que fos, vull dir, del músic que m'agrada més del món. No? Si no estic involucrat amb la música, no té cap interès.
20: Pel que fa al film de Dumont, és una experimentació fantàstica protagonitzada per nens de 5 i 6 anys que es comporten com adults, una cinta hipnòtica.
21: Sí, bueno, té això. És que els nens tenen algú que no t'encansaries mai de mirar-los, perquè com que són tan espontanis, saps sempre tots els gestos, les reaccions, no? És una cosa que no cansa de mirar, perquè és com veure un animalot.
20: Finalment ens ha confirmat que Out of This World estarà a punt l'any vinent i que serà la pel·lícula més original de l'any, amb la millor escena final del cinema recent.
2: I ara anem a València. Perquè el Teatre Principal de la ciutat de València tanca per motius de seguretat. L'edifici necessita una rehabilitació integral que s'allargarà durant 4 anys i que costarà uns 50 milions d'euros. València, Pepa Ferrer.
22: Que el Teatre Principal de València estava en obres, el sector ho sabia. La notícia d'avui, però, ha estat una sorpresa. Ahir mateix es presentava la programació. Isabel Martí és membre de l'Associació d'Escriptors i Escriptores Teatrals.
23: L'espai ha estat en obres puntuals i que anaven a aprofitar-se les obres així més intenses en el període de vacances que estava tancat l'edifici, el teatre, en estiu. Ara ens trobem amb que el principal espai d'exhibició escènica amb les millors condicions desapareix.
22: El Teatre Principal és un dels més emblemàtics i importants de la ciutat. Segons explica, la Diputació de València tanca per risc de despreniment i per no poder garantir la seguretat. Els que es queden també orfes són els músics en valencià. Pau Alabajos és del col·lectiu Ovi de Montllor.
24: Molta de la programació dels nostres artistes no es podrà fer en aquest espai tan emblemàtic del Cap i Casal. I un poc s'ajunta amb aquesta falta de prioritat de la cultura des del punt de vista de la gestió del Partit Popular i de Vox.
22: El malestar de l'escena teatral és palès a les xarxes i ja preparen mobilitzacions de protesta.
2: I una cosa més abans dels esports. El nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Valentín Roma, s'ha proposat augmentar l'afluència de públic al MACBA amb un equipament que tindrà una veu pròpia, progressista i basada en els continguts. El curador d'art ha presentat avui el seu projecte pel museu que dirigirà durant els pròxims 5 anys. Barcelona, Òscar Callau.
25: Els membres del patronat del MACBA han presentat Valentín Roma com un intel·lectual de barri.
0: per la sofisticació del seu pensament artístic i alhora la seva capacitat de connectar amb la societat i el públic de l'art contemporani. El fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge ha reivindicat la feina de les anteriors direccions, però no s'ha estat de criticar les xifres de visitants que té el MACBA.
1: El MACBA és els seus continguts i està clar que els continguts dels museus no estan funcionant i tenim que canviar els continguts. Canviarem l'enfoc del que proposa el museu a la seva audiència.
0: Roma ha detallat també com planteja dotar de veu pròpia el nou MACBA.
1: Un MACBA que es separa frontalment del pensament reaccionari que avui assetja la cultura, però també d'aquestes tendències que pretenen convertir els museus en una mena de fotocalls inofensius.
0: El nou director del MACBA ha parlat avui de l'orientació general del seu projecte sense concretar els eixos temàtics i els continguts que explicarà en els pròxims mesos.
3: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Amb l'arrencada de la Champions femenina.
4: Avui es juguen els primers partits i demà serà el debut del Barça.

0: Doncs arrenca la Champions femenina. El Barça jugarà demà el primer partit per defensar el títol aconseguit a Oslo el 23 de maig.
1: Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució amb blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots. D'un equip que ha canviat el paradigma del futbol. Sovint...
0: Sense Alexia, Mapi, Ona ni Salma, però amb cares noves i amb jugadores que ara pesen més a l'equip, el Barça debutarà demà contra el París, però serà un debut on hi faltaran moltes jugadores, i no aquestes que dèiem ara, que ja van marxar a l'estiu, sinó d'altres que estan pendents per el seu estat físic. Marcos García, quina és l'última hora de la infermeria?
2: Doncs la bona notícia, encara no confirmada, apunta que potser torna demà Irene Paredes. No va jugar contra l'Alavés, la central del Barça, i potser podria tornar demà contra el París. Ho sabrem demà al matí quan hi hagi la llista de convocades. No pinta que arribin per al partit Kika ni Vicky López. Alexandri i Van Asten són baixa segura i tampoc indica la informació que tenim que arribi Aitana Bonmatí. A banda, ja sabeu, estan amb la selecció espanyola sub-20, Carla Julià i Aisha Camara, que tampoc hi seran.
0: I han parlat fa poca estona el tècnic Pere Romeu, també la jugadora Eva Payor. Es veuen favorites per revalidar el títol, Marcos?
2: Sí, començant pel tècnic. Ja saps que allò de favorit a vegades fugen d'allò, però Pere Romeu ha entomat el repte de ser de nou candidates a tot.
3: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot, segur.
2: Primera roda de premsa completament en castellà per Eva Payor. S'ha defensat prou bé en castellà. Ha explicat que vol seguir el Barça més enllà del proper estiu, que és quan acaba el seu contracte. També ha explicat que per ella no és especialment destacat que la final es jugui a casa seva, a Varsovia. I sí, en clau de grup, Payor admet que són les candidates a batre.
4: Cuando estás mejor equipo del mundo, siempre otros equipos quieren... jugar contra ti muy bien y más motivación, pero nosotras también, nosotras estamos preparados y que dice es nuestro objetivo otra vez va ahora a Polonia, a Varsovia y paso a paso porque son muchos partidos en esta temporada.
2: Ara ja s'hi ha acabat el mercat de fitxatges. El Barça ha donat per tancada la plantilla, ja sabeu, sense cap més incorporació en defensa. Pere Romeu destaca que tothom al club va a la una.
3: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
2: Hem sentit, doncs, avui Pere Romeu i també Eva Payor, que, sens dubte, la polonesa és una de les jugadores pal de paller d'aquest equip, com ho són Paredes, Patri o Aitana, i sense cap mena de dubte, Cata Coll a la porteria.
0: Precisament, Cata Coll, que avui serà protagonista al Tot Costa a partir de les 7, entrevista amb la portera blaugrana. I ara podrem sentir un avançament d'aquesta entrevista on Cata Coll fa el seu podi per la pilota d'or.
5: Jo, Patri, que guanyés, crec que la Patri havia de fer un any increïble l'any passat, també la ficaria, i Alexia Botella. Jo crec que seria tres jugadores que m'agradaria que estiguessin allà.
0: Doncs entrevista sencera amb Cata Coll, que sempre és interessant sentir el que diu. Avui al Tot Costa, a partir de les 7, com dèiem, arrenca la Champions femenina, hem parlat del Barça, tota aquesta prèvia del partit amb el París, que jugarà demà, però avui ja hi ha partits, Marcos.
2: Sí, entre els més destacats del dia, 3:15, Bayern de Múnich, Manchester City, i a les 9, dues cites interessants, Real Madrid, PSG i Arsenal, Kiu de Dinamarca, a la final de la Champions femenina del 27, a Varsovia, el cap de setmana del 28 al 30 de maig.
0: I, per cert, recordem que ha tornat el Fem Futbol, el podcast de Catalunya Ràdio. En aquest primer episodi de la temporada, Sonia Gelmà i la resta de col·laboradores se centren en la figura de Maïssa Baja, la perla més jove de la Masia. Seguim parlant de futbol. Mentre esperem l'entrega d'avui de Tiempo de Revisión del CTA, l'arbitratge de diumenge al derbi madrileny encara porta cua i compta perquè el darrer capítol és ben fresc. Torna a tenir Mourinho com a protagonista. Jordina Terré.
6: Aquesta vegada per passiva, i és que el tècnic portuguès del Madrid, que va situar-se sota els focus després de l'Atlètic de Madrid-Real Madrid amb la seva polèmica roda de premsa, ha estat el gran absent de la trobada anual que tenen els tècnics de primera. Mourinho ha argumentat motius personals per no assistir aquest migdia a la seu de la Federació Espanyola, a Las Rozas, a Madrid, a la reunió d'entrenadors aprofitant l'aturada de seleccions. En la reunió, a més, hi ha trobada en Fran Soto, el responsable del comitè tècnic d'àrbitres. Mourinho, doncs, queda fora de la foto, on sí que hi sortiran Hansi Flick i Simeone, entre d'altres.
0: També ha parlat de tot aquest embolic, de tota la polèmica, el president de la Lliga, Javier Tebas, que ho ha fet a Twitter, al seu compte d'X, Jordina.
6: A les seves xarxes socials, Javier Tebas diu que cap equip pot tenir un arbitratge a la carta. Tebas diu que la competició no és propietat de ningú i es pregunta si algú pretén que xiuli segons la facturació, les audiències o l'escut. Tebas torna a referir-se a Real Madrid Televisió com la televisió del règim. El president de la Liga argumenta que és més còmode apuntar que hi ha una conspiració contra el Madrid que parlar del que passa a la gespa. I Tebas remata que la coartada de sempre no se la creu ningú amb sentit comú. A les darreres hores ha fet un comunicat també l'Atlètic de Madrid i ha demanat acabar amb l'assetjament arbitral després de l'allau de crítiques arran del derbi madrileny. I aquesta tarda, nova edició de Tiempo de Revisión del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
0: I a l'Espanyol, el tècnic Manolo González ha decidit mantenir el pla previst per aquesta setmana, tot i la derrota de divendres contra l'Elx, que és el cué de la Lliga. I aquest pla passa, Sergi Andreu, perquè els jugadors tinguin 6 dies de festa.
7: Sí, el primer equip de l'Espanyol té festa des d'avui i fins diumenge. Això vol dir que tornaran als entrenaments dilluns vinent, dia 28 de setembre, amb la mirada posada en un partit amistós que jugaran divendres, dia 2 d'octubre, contra l'Ipswich Town de la Premier League al RCD Stadium. De fet, serà com un entrenament a porta tancada on no hi podrà accedir cap aficionat. Semblava que el pla podria haver canviat després de la desfeta dolorosa de divendres contra l'Elx, però Manolo ja va insinuar a la sala de premsa després del partit que, en principi, no era aquesta la intenció.
8: Si al final no es una cuestión tampoco ni más tiempo libre o menos, es una cuestión de... Porque le quites un día parece que sea el mejor entrenador, no es una cuestión de quitar días ni de nada esto. Pero lo que tenemos que hacer, repito, es analizar bien lo que está pasando, que yo ya te digo que lo tengo bastante claro, y darle la vuelta a la situación ya.
7: Per cert, hi ha com a mínim 5 jugadors que de vacances en faran poques. Són els 3 internacionals, que són amb les seleccions, Roberto Fernández, Vania Derkusic i Javi Hernández, que és amb la sub-23 espanyola, i els que es troben en una fase de recuperació, com Javi Puado i Andoni Gorosabel.
0: I en aquesta aturada, un dels partits més destacats de seleccions serà el que es jugarà entre Països Baixos i Alemanya. Serà el debut de Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès i s'enfrontarà a un seleccionador que també s'estrena, el nou seleccionador alemany, Jürgen Klopp, Pau del Serra.
9: El terrassenc va dirigir ahir tot just el seu primer entrenament com a nou seleccionador neerlandès. Només seran 3 sessions de preparació abans d'afrontar un debut molt exigent a la Lliga de les Nacions davant l'Alemanya de Jürgen Klopp. Xavi, però, n'assumeix el repte. Many of the staff
10: are from Netherlands. Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta. I jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte. It will be not easy, but
9: I'm ready for the challenge. L'ex-tècnic blaugrana treballa amb un grup de 26 jugadors, entre els quals no hi són Frenkie de Jong, que continua lesionat, i tampoc un ex-blaugrana, Memphis Depay. Per Xavi, comunicar-li a Memphis que no formaria part de la convocatòria ha estat el més difícil que li ha tocat fer des que va assumir el càrrec.
10: Segurament la decisió més difícil fins ara ha estat haver de trucar en Memphis. Havia de ser honest amb ell, perquè el conec i tinc una molt bona relació. I la seva resposta ha estat increïble. Ho han tomat amb maduresa, ha entès la meva decisió i ens tenim un gran respecte mutu. Però també vull aclarir que la porta continua oberta per a tots els jugadors. The door is open for
9: all the players. Recordem que Xavi va assumir tot just el mes passat el càrrec de seleccionador dels Països Baixos en substitució d'un altre ex-blaugrana, Ronald Koeman.
0: I I un apunt més a futbol, en aquest cas a casa nostra, la primera federació, la mala arrencada de temporada que està fent l'Europa, ja s'ha cobrat la primera víctima, David Ubach.
10: El club de la Vila de Gràcia de Barcelona ha cessat el seu entrenador, Josep Maria Gené, després de només 4 jornades de Lliga. L'Euroca ocupa ara la penúltima posició a la classificació de la primera federació amb només un punt sumat de 12 possibles. Des del club gracienc, a més dels resultats adversos, apunten a una pèrdua de confiança com a detonant de la destitució de Gené, de 68 anys. Es dona el cas que Gené havia rellevat a la banqueta a Dai Benítez aquest mateix estiu després d'haver estat el responsable esportiu de l'Europa els últims 4 anys. Amb el tàndem Gené als despatxos i Adai a la banqueta, l'Europa va jugar el play-off per pujar a la segona divisió la temporada passada, just en la temporada en què venia d'assolir l'ascens de segona a primera federació. A Gené ara el rellevarà Luis Blanco, de 48 anys, després d'haver dirigit l'Atlètic Balears. Anteriorment, Blanco havia treballat a l'Espanyol com a tècnic del filial, segon entrenador del primer equip i fins i tot com a preparador principal en alguns partits de primera. A la banqueta de l'Europa, a Blanco l'acompanyarà ara l'emblemàtic exjugador escapulat Alberto González com a tècnic assistent.
0: Farem una pausa i després... reviurem la festa de la penya a Badalona.
11: Catalunya migdia.
12: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
14: 205 cavalls i només 4,3 litres?
15: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Som 3CAT.
17: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, moment per reviure la festa i de la penya a Badalona per aquest títol de la Supercopa ACB que va aconseguir diumenge. Ernest Macià.
18: Doncs sí, Laia, per primer cop en 18 anys vam veure aparèixer pel balcó de la plaça Cap de la Vila a Ricky Rubio. Escoltem-lo.
19: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
18: Doncs Ricky Rubio, que va justament apel·lar que hi havia molts nens a la plaça, més de 2.000 persones, de les quals molts, una proporció bastant elevada, eren nens que volien veure de prop els seus ídols. Ens diuen des de la penya doncs, que han notat el ritme de creixement en la campanya d'abonaments perquè aquesta Supercopa ha tornat a posar Badalona al mapa del bàsquet europeu i, sobretot, quin és el principal culpable, i ahir tothom volia que sortís i digués alguna cosa, tot i que ell és molt tímid, és Nicola Provítola.
20: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
18: Aquesta tarda sentirem a Dani Miret aquest crit de visca la penya, visca Badalona, doncs el va trencar Eli Indiae, que va dir visca la penya i visca Catalunya. Evidentment a la plaça doncs molta gent van riure. I hem de dir d'altra banda que aquesta setmana és la setmana important, Laia, que comença el bàsquet, primer amb l'Eurolliga amb el Barça, Barça-Efes, i el Joventut, ja que parlàvem, debuta també, com tots els equips catalans aquest cap de setmana, en aquest cas diumenge, a la pista del Breogán.
0: I el Mundial de Ciclisme a les últimes hores han estat per oblidar per als germans catalans Cef i Matís van Kerkhove, Isaac Vilalta.
21: Doncs sí, amb molta mala sort, especialment per a Cef, el germà petit que avui havia de disputar la contrarrellotge júnior. De fet, Cef van Kerkhove era un clar candidat a medalla tant en la crono com en la ruta. Diumenge, però, mentre s'entrenava amb la bici de contrarrellotge, un cotxe el va atropellar. El seu germà, que era amb ell, explica que el cotxe va sortir d'un encreuament sense veure el Cef i el va embestir. El de Montbrió del Camp es troba bé, però amb lesions considerables hi haurà d'estar unes 6 setmanes immobilitzat. Es perd, per tant, el Mundial i l'Europeu. Just mesos enrere també el va atropellar un cotxe i va estar unes setmanes de baixa. Pel que fa al germà gran, Matís, no va completar ahir una bona crono en la categoria sub-23 i va ser 12è, quan era un dels grans candidats a medalla. Avui, per cert, es disputa la crono mixta per equips amb la presència de Paula Blasi i Mireia Benito, formant part del conjunt espanyol. El trio masculí sortirà a 3:45 de la tarda, d'aquí pocs minuts, i Benito, Blasi i Sandra Alonso els agafaran el relleu a la segona part de la cursa.
0: I en tenis, aquest matí ha començat a la Xina la fase final de la Copa Billie Jean King, que seria l'equivalent a la Copa Davis masculina, i el torn per l'equip espanyol arribarà demà amb la presència d'una tenista catalana, Eudald.
9: Parlem de la tenista de Blanes, Marina Bassols, de 26 anys, que després de 2 anys d'absència torna a formar part de l'equip espanyol, que demà al matí s'enfrontarà al Kazakhstan en una de les eliminatòries de quarts de final. Bassols considera tot un premi per l'any que està fent poder participar en aquesta competició i formar part de l'equip que dirigeix Carla Suárez.
1: Supercontenta al final, volver aquí al equipo con las jugadoras que nos llevamos súper bien y también yo, después de este año, yo creo que refleja un poco, ¿no?, el trabajo que he estado haciendo y también pues de momentos que he pasado.
9: A més de Bassols, també formen part de l'equip espanyol femení de tenis Sara Sorribes, Caitlin Quevedo i Jessica Bouzas. El Kazakhstan, el rival demà de l'equip espanyol, té la baixa segura de l'actual número 1 mundial, Elena Rybakina, que arrossega problemes físics des que va guanyar fa poc el US Open. Si les espanyoles superen el Kazakhstan a quarts, s'enfrontaran en semifinals a l'equip guanyador del República Txeca Gran Bretanya, que juga ara mateix. D'altra banda, l'equip espanyol masculí de Copa Davis ja sap quin rival es trobarà als quarts de final d'aquesta competició. Serà Àustria, després del sorteig celebrat aquest migdia a Bolonya, on es disputarà aquesta final avui de la Copa Davis a finals de novembre.
0: I ara parlem d'una modalitat de les curses de muntanya. Es tracta de l'Sky Ultra, una cursa de muntanya que es disputa en una altitud superior als 2.000 metres i on tenim un subcampió del món català, Carles Vila.
17: Estem parlant del reusenc Julen Calbó, que a la Gomera va acabar segon al Mundial de Sky Running en un recorregut de 62 quilòmetres i 3.700 metres de desnivell positiu. Va acabar per darrere de l'italià Cristian Minoggio.
22: Tenia al cap que havia d'arribar bé aquí perquè ja havia anat amb la selecció altres vegades i no havia pogut plasmar el resultat que volia, i la veritat que estic molt content perquè hi havia un nivell de corredors que sabia que era molt difícil lluitar per les medalles, però si ja arribava bé, ja em trobava bé, podria fer-ho. Vaig sortir valent. Tenia bones sensacions de les últimes setmanes després de l'estiu, que vaig afluixar una mica, un parell de setmanes després de l'última cursa que vaig fer, i al final tot va sortir més o menys bastant bé.
17: La plata de Julen Calbó confirma la seva progressió els últims anys. En anteriors edicions del Mundial ja havia acabat entre els 10 primers. El seu pròxim objectiu serà l'Ultra Pirineu, una prova de 100 quilòmetres i 6.700 metres de desnivell positiu.
0: Recordeu aquest nom, Yu Zidi. Si teniu memòria, potser us ve al cap aquella nedadora que al Mundial de l'estiu passat a Singapur va despuntar amb només 12 anys. Doncs a les últimes hores, ara amb 13 anys, s'ha superat, David.
10: Durant la celebració dels Jocs Asiàtics, que es fan aquests dies a Tòquio, al Japó, Yu Zidi ha fet la segona millor marca de la història als 200 metres estils. Amb 13 anys ara, la jove xinesa s'ha penjat l'hora a la prova, òbviament, amb una marca de 2 minuts, 6 segons i 10 centèsimes, només 40 centèsimes més que l'actual record del món en poder de la canadenca Summer McIntosh. Yu Zidi ha superat llegendes de la natació en aquesta prova com Katinka Hosu, Kaylee McKeown i Kate Douglas. Recordem que l'any passat, al Mundial de Singapur, Yu Zidi va saltar a la palestra amb només 12 anys quan va assolir el quart lloc als 200 estils i als 200 papallona i fins i tot es va penjar el bronze mundial en relleus.
0: I el Madrid ha dit que Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre, però parla que potser només estarà 3 setmanes de baixa. Grau 3. Això és un esquinç sever.
10: Un senyor esquinç.
0: Però vaja, en principi, diu, només 3 setmanes. Deixem aquí els esports a les 7, més esports del Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
23: Són les 3.
24: Catalunya Migdia.
2: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia explicant-vos que la majoria progressista del Tribunal Constitucional ha activat el compte enrere per l'aplicació total de la llei d'amnistia. Aquest migdia ha tombat la tesi conservadora que el referèndum va suposar un enriquiment personal als líders del procés. A TV3, Gonzalo Boye ha situat el retorn de Carles Puigdemont a finals del mes d'octubre. També hem connectat amb Brussel·les, on no ha agradat gens l'estratègia del govern espanyol de vetar noves ampliacions de la Unió Europea fins que no es reconegui abans l'oficialitat del català. I ens hem fixat en la guia del govern sobre les pantalles, que adverteix de conseqüències com el retard en el llenguatge o els dèficits d'atenció en els menors que estan massa hores davant de les pantalles. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
3: Doncs mira que la Sagrada Família rectifica i ara diu que l'escalinata de la façana de la Glòria comportarà l'enderroc de més d'un edifici. A primera hora i en roda de premsa, el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, ho heu sentit fa uns minuts al Catalunya Migdia, apuntava que la façana de la Glòria i l'escalinata es podrien fer només afectant el bloc Núñez i Navarro.
4: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
3: Doncs bé, el temple ha matisat poc després que també es veuran afectats altres edificis de la zona. Ara qui té l'última paraula és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions sobre el tema. Més qüestions. El govern espanyol demana al jurat popular que absolgui Begoña Gómez i la declari innocent. A l'espera que es posi data pel judici a la dona de Pedro Sánchez, la ministra portaveu Almasaiz ha demanat als nou ciutadans que la jutjaran que siguin justos.
5: Confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia, y en este caso, hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente.
3: I Codorniu es prepara per ampliar el seu negoci del vi a Espanya amb l'adquisició de cellers a Galícia, Andalusia i la denominació d'origen Rueda. Aquest any ha tornat a batre rècord de vendes sense pràcticament cap afectació per les turbulències al mercat nord-americà. Anem a Barcelona, Sara Riera.
24: Bona tarda. Reventós Codorniu, líder absolut al mercat del cap Espanya, vol créixer al sector del vi i penetrar en zones on encara no ha entrat. Una estratègia que compensaran aturant alguna inversió a l'estranger. Aquest any han guanyat 14 milions d'euros i, segons el CEO, Sergio Fuster, la clau ha estat adaptar-se al que demana la gent.
25: Bebidas más frescas, más fáciles. Que eso es lo que te está llevando a esos segmentos que, de alguna manera, son momentos de consumo y experiencias un poco... se perciben como más fáciles, más ligeras, menos contenido alcohólico. Entonces, es un fenómeno transversal en todas las edades. Se ve en jóvenes, pero te diría que también se ve en adultos. El mercado está claramente gravitando en esa dirección.
24: Mentrestant, continuen les converses per la sortida del seu accionista majoritari, el fons nord-americà Carlyle, que continua negociant la venda del seu 55% de la companyia.
2: Passant 3 minuts de les 3.
11: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: I amb Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
26: Bona tarda.
2: L'advocada Gemma Calvet, bona tarda.
26: Hola, bona tarda.
2: I el consultor de comunicació Miquel Àngel Escobar, bona tarda.
27: Bona tarda.
2: Com esteu? Tot bé?
26: Tot bé.
27: Molt bé.
2: Perfecte, escolta, doncs mira que duri. No, intentarem no espatllar-ho, com a mínim durant la pròxima hora. A partir d'aquí, quan sortiu del Catalunya Migdia, ja no em sento obligat a fer-vos la vida.
26: L'espai fa la cosa, eh?
2: Ah, doncs mira.
26: I la companyia. I la
2: companyia. Heu quedat molt bé, heu quedat molt bé. A veure si ho manteniu d'aquí un moment. Quan afegim a la conversa, com cada dimarts, el David Caravent, bona tarda.
28: Molt bona tarda.
2: Estan tots encantats de la vida, per tant, no ho espatllis ara tu.
28: No, jo crec que té a veure amb l'aire condicionat.
2: Però això podria ser, perquè fora encara fa molta calor i, per tant, aquí dins està més bé.
27: Sí, això també
28: és
27: veritat.
28: Sí. Un mes i mig era...
2: Home, estem a finals de setembre.
28: Ja.
2: Però... anirà afluixant, això, però bé. A veure, quin tema ens vols proposar?
28: Doncs la meva dèria d'avui és que m'he assabentat que s'ha mort el Marcos Ordóñez, el gran crític teatral, i
6: I m'he quedat, ostres, molt garrativat. Bàsicament, jo el vaig tractar molt fugazment fa anys, i era un tio que jo crec que representava molt bé la figura aquest del crític com a veu amb molta autoritat i que tothom respecta, i que ha anat elaborant un discurs i una, diguéssim, un criteri estètic, allò que diuen ha sigut una bona policia duanera cap al país de l'estèticament correcte. I aquestes figures, encara n'hi ha, evidentment, a tots els mitjans, però aquestes figures crec que han anat perdent, si no autoritat, respecte per part dels lectors i per part dels consumidors culturals. Mm. I llavors, jo em volia preguntar per què, perquè ràpidament em surten moltes possibilitats, no? La difuminació o la relativització dels cànons estètics d'Occident, el fet que la premsa tradicional doncs està perdent pistonada davant de les xarxes socials, moltes coses, però jo recordo que d'adolescent li tenia un respecte molt gran als crítics culturals. Ma mare era crítica de dansa a La Vanguardia, i jo havia hagut de contestar moltes vegades trucades de coreògrafs i coreògrafes emprenyats amb ma mare.
23: Que tocaven el fixe, clar.
6: Exacte, tocaven el fixe i necessàriament havies d'interactuar amb ells. I llavors, ostres, els crítics eren gent que tenia molt poder, i crec que ja no en tenen tant, no?
23: No sé si va molt lligat també a la figura del periodista, que també està molt més discutit del que estava abans. Clar, abans tenia un periodista, anava a missa, i ara, en canvi, algun interès hi ha al darrere. Però no sé com ho veieu. Primer, si se n'està fent de crítica als mitjans, als llibres, a les pel·lícules, a les sèries, si se'n fa molta, si se'n fa poca, si se'n fa com es feia abans, i si la figura del crític, com diu el David, ha perdut una mica d'aquesta àurea que els envoltava. No sé com ho veieu.
7: Començo jo.
23: Per exemple?
7: Com estic en un mitjà, doncs igual ho puc veure des d'aquesta banda. Jo crec que estic d'acord amb que ha perdut una certa influència. Primer, perquè hi ha hagut una precarització en general dels mitjans, i la cultura, com passa amb els pressupostos dels governs, doncs sempre és la ventafocs, i per tant, a l'hora de retallar, doncs malauradament, moltes vegades quan s'ha de retallar, doncs es retalla a cultura i no a política o a esports. Abans hi havia noms que eren de referència als mitjans, perquè era gent que estava en plantilla, ben pagats, i per tant, ben pagats vol dir més blindats a les crítiques, no? I ara
23: a les influències,
7: a les pressions, perquè dedica, jo que en temps lliure faig com a hobby gairebé ressenyes de llibres, doncs se'n publiquen molts. Hi ha moltes editorials, encara que n'hi hagi dos grans que són les que es mengen el gran pastís, doncs hi han moltes, i llavors no és que rebis molta pressió, però en reps moltíssims, i coneixes a més editors i editores, i amb alguns fins i tot pots tenir una certa amistat, i això fa doncs que, no en diria potser una pressió, però sí un afegit a l'hora de decidir de quins llibres parles o de quins parles més o menys, no? I per tant, a la precarització, el fet de que molts mitjans doncs tenen alguns crítics de referència, cada cop menys perquè se n'han anat jubilant, no ens equivoquem, i la resta són col·laboradors. I els col·laboradors, com en totes les àrees, en fi, han de fer moltes col·laboracions per sobreviure, i això vol dir que algú, una especialització, no? Tu parlaves de la teva mare amb dansa. Amb dansa, doncs, clar, algú que faci dansa ara vol dir que per viure només de col·laboracions parlant de dansa has de tenir com a mínim 3 o 4 mitjans. Mínim. I tot i així, segurament hauràs de fer alguna altra cosa que no sigui només crítica de dansa, no? I això fa que tots els lectors, també, o els oients, o els espectadors, perdis aquella referència, no? Abans hi havia gent experta en còmic, no? Gent que li agrada el còmic sabia que aquella persona, no, doncs era una mica el seu referent. Ara costa molt trobar algú que diguis, mira, és aquest nom en còmic, no? I una última qüestió. Crec que tu citaves l'exemple de les xarxes, o el paper de les xarxes, que ens afecta a tots, i no només a la gent que fa crítica literària, però en xarxes hi ha gent que està fent coses molt xules.
6: I tant, i tant.
7: Per exemple, jo el que controlo més, que no és dansa, però sí en llibres, no? Doncs hi ha gent jove que està recuperant clàssics, no et dic ja el romanci o aquests fenòmens més juvenils, no? Sinó clàssics durs, no? I que els estan fent com molt digeribles perquè els adolescents, que és veritat que costa que llegeixin, però encara llegeixen, doncs arribin a títols que probablement ni llegint els suplements literaris dels diaris que puguem tenir nosaltres al cap, ni en programes especialitzats o seccions culturals de ràdios o televisió, no hi arribarien, no? Per tant, jo crec que sí que s'ha canviat la figura del crític en algunes coses per mal, però a mi, que sempre m'agrada ser una mica optimista, penso que també s'estan fent coses xules per arribar a més gent. I una última cosa, abans els crítics, que ens passava també els dels altres mitjans, com que no tenies retorn, tu pensaves que allò ho havia llegit tothom i que havies convençut a tothom i que tothom ja estava
23: d'acord. Havies marcat l'agenda.
7: Clar, i ara saps que potser no és així. Mm-hmm.
3: Sí, però, és a dir, estic d'acord amb tu, perquè les xarxes trobes prescriptors, també. És a dir, prescriptors de pel·lícules, de clàssics de la literatura, i, a més, gent que s'ho curra moltíssim.
7: O podcasts, eh? Hi ha podcasts meravellosos.
3: El que passa que la funció que hi ha de dir sí, yeah, no, o ni fu ni fa, que era realment de policia de duanes, saps? Vull dir, tu pots entrar en l'Olimp dels artistes valorats i tu no. I aquesta autoritat és la que separa... Ara tot és una mica...
7: Sí, però, per exemple, hi ha un crític de cinema, que fins i tot té un documental, no? No direm el nom, perquè sí, és d'una altra empresa. Sí. Doncs aquest sabem que... el que faci Almodóvar, estigui bé o malament, que a mi no m'agrada tot l'Almodóvar, ja sabem que s'ho carregarà.
23: Hi ha fílies i fòbies.
7: Ja només esperes la crítica destructiva sabent que faci el que faci no li agradarà. I això pot passar en altres casos, no? Que també, com que es movien a vegades per unes certes fílies i fòbies de tants anys d'aquest món tan petit i endogàmic, doncs no sé si sempre actuaven amb aquesta...
3: Objectivitat que o aquesta recerca
7: d'honestitat, no?
3: El crític és un subjecte que té un criteri subjectiu, però que el busca objectivar-lo a través de la crítica. És, aquesta és la feina, no?
23: I això que hi ha àmbits en els que la figura del prescriptor és gairebé, diria que, bàsica, perquè, per exemple, si t'agraden les sèries, algú t'ha de posar una mica de mapa, sí, perquè la quantitat de sèries que arriben a la nostra pantalla, sí, sí, algú t'ha de dir, escolta, tira cap aquí, cap allà. Després tu ja, depèn de qui et faci la crítica, saps que la crítica d'aquell normalment coincideix amb els teus gustos, o la d'aquell altre no, i per tant, més o menys te l'encerta. En el cas dels llibres, clar, és que n'arriben de novetats milions cada vegada. A les llibreries pràcticament només trobes novetats, perquè la que tenen una mica d'antiguitat ja els han de treure dels llit de les taules perquè no hi caben totes les novetats. Per tant, algú que et digui, com a mínim que et digui, mira, aquest llibre fa això, això, això i això. Si vols això, el tindràs. Però
7: saps
23: si no,
7: que notar les editorials? Per exemple, una cosa que els hi funciona... Ja acabo, eh?
8: No, tira.
7: Agafa la pilota i no l'has suelto. Sí.
8: Passa-la, home, Neus, passa-la.
23: T'ha agradat el tema t'ha agradat.
7: No, m'encanta, és que m'agrada molt el tema. Han notat que, per exemple, no sé, si Caravent, a la seva columna, parlant del Barça, per no dir una de cultura, parla d'un llibre, no sé, d'una biografia d'un esportista o d'un programa i tal, té molta més incidència que en un suplement literari algú que parli d'aquest llibre. Per què? Perquè la gent que llegeix el Caravent a La Vanguardia parlant del Barça té un perfil que pot estar més interessat en aquest tipus de llibre que no aquestes aiguabarreig que fem en els suplements on hi ha de tot i res. Ja està.
23: Ja
7: em callo fins a les 4. Bona tarda a tothom. Gràcies.
23: Recordo que fa molts anys que li van fer una entrevista a Pep Guardiola quan era jugador de futbol i va esmentar els ponts de Madison County com un dels llibres que més li havia agradat i es va esgotar el dia següent. Clar, perquè la gent el va agafar com a referència.
8: Que, el que ja no és el que era, és l'autoritat. No? Combinat amb uns codis diferents, perquè es mouen altres terrenys que no són analògics, que són digitals, i amb un canvi generacional que fa que hi hagi altres prescriptors, i per tant que busquem una prescripció que s'assembli més als nostres gustos, i no tant aquell patró que potser el que tenia aquella figura majestàtica, no?, que estava a La Vanguardia, estava al País, doncs clar, tot això representa un canvi. Jo crec que la crítica existeix, i a més és bo que existeixin, i que sigui per fer-te el mapa, no?, que parlaves abans, Òscar, però sobretot... ja no des d'aquesta posició de poder, sí, que sí, és d'on emanava, diríem, el criteri, no? Sinó que el criteri es conforma d'una altra manera, potser més democràticament, vés a saber.
3: És que ara m'has fet pensar en una cosa. És veritat que abans, davant de la gran autoritat, per exemple, que anava creixent, Pedro Almodóvar comença a adquirir una autoritat molt bèstia, contra ell no hi havia gran cosa. Llavors necessitaves un crític que tingués autoritat perquè gosés portar-li la contrària. Avui dia, amb tots els comentaris, amb el Twitter, amb el no sé què, tothom opina i tothom... Per tant,
8: I quan comença a seleccionar un hotel o comprar alguna cosa, buscar els comentaris. Exacte. I no t'importa qui és. Simplement fas una mitjana dels comentaris positius o negatius i a partir d'aquí prens una decisió.
12: Sí, sí. Però després hi ha una cosa. Vas al teatre, veus una pel·lícula o compres un llibre.
26: Per tant, després és el espectador, l'actora, oient, no?, que decideix si li agrada o no li agrada. Mm. Jo, amb aquest concepte d'autoritat, per discapar una mica, diguem, no?, i fer una mica així,
23: sí,
26: home,
23: sí, sí,
26: si ens pagueu per això, també, no?
23: Sí, sí, sí.
26: Mira, la idea de l'autoritat, entre cometes, moral, que pot representar la persona que avui ha portat la dèria, encertadament, jo crec, el David, per poder-ne parlar d'un tema que no està normalment... És que també hi ha una feina al darrere. És a dir, el Marcos Ordóñez, com a molts altres crítics, anava a dir prehistòrics, però no, històrics, recents, tenen criteri construït a partir d'un coneixement comparat, d'un aprofundiment, d'una perspectiva personal, també, perquè la crítica és molt personal. Tu pots fer una crítica tècnica, de dir, mira, aquest llibre està ben escrit, no? A mi, per exemple, Vargas Llosa és un senyor que escriu bé, però a mi no m'arriba. No he gaudit mai llegint en Vargas Llosa, i l'he llegit perquè escriu bé i perquè de tant en tant has de llegir coses que no t'entren, no? Però hi ha una altra qüestió que també m'interessa posar sobre la taula. Jo recordo quan era molt jove que llegia, sempre vaig llegir molt, però a més hi havia la... Bueno, hi ha la revista Quimera, no? Jo encara les guardo totes. Allò era increïble, perquè era a través de la crítica que tu arribaves a la
13: cultura. Aprenies moltes coses.
26: Arribaves a la cultura. I a mi em passa amb els caps de setmana i els diaris. M'adono que espero el cap de setmana per poder saltar-me d'entrada les notícies desagradables, anar-me directe a la cultura i als llibres, començar per aquí a l'esmorzar i després ja, ben dinat, llegir-me el gruix que t'has de llegir cada dia per poder estar en una taula com aquesta i opinar de les coses, no? Per tant, crec que encara avui és imprescindible construir aquest pilar d'una crítica, entre cometes, amb autoritat moral, amb coneixement. I això no treu que el que dieu, la espontaneïtat de les emergències de crítica cultural siguin supervaluoses. Jo també segueixo alguns joves amb Instagram, sobretot amb música, en el meu cas, i és al·lucinant. Et fan descobrir coses, veus que composen, tu els has de fer un like perquè ells puguin obtenir no sé quin ressò, i és preciós que tu vegis que amb aquesta cadena, a través de les xarxes, pots contribuir a enfortir a un músic que està començant a Austràlia. Ho dic perquè l'últim és australià, l'últim que he fet el suport aquest, no? I després, ja per acabar, la cultura és una bona droga. Jo crec que quan tu comences aviat i entres, ja no pots prescindir-ne. Llavors, a mi em fa l'efecte que la posició aquesta de la crítica en general sigui d'una manera o d'una altra, estimula una avidesa, un interès. I si tu hi entres, ostres, doncs ja estàs enmig d'una droga bona, d'aquestes que no prohibeix ningú, no? I que et fa ser molt més autocrític.
23: Jo li volia girar la dèria amb el David, i és a l'inrevés. Els que us dediqueu a la cosa, o sigui, quan tu tens una cançó, què t'importa més? L'opinió de la crítica o que els teus fans de peu, diguem-ne, la rebin amb eufòria i, per tant, no t'omplin de comentaris de què bona aquesta cançó,
13: no,
23: què bona aquesta...
13: No, cap de les dues. El que m'interessa és que m'agradi a mi. O sigui, és absolutament subjectiu, és a dir...
23: No esteu pendents de la crítica.
13: Jo gens. Gens. Ara, per formar el meu gust, vaig aprendre dels crítics, tal qual. És a dir, això que deia la Gemma té molt sentit, en el sentit de que és gràcies a haver llegit molta crítica he anat afilant, esmolant el meu gust.
23: T'han anat ensenyant coses,
13: exacte,
23: no?
13: Exacte. I llavors em deia, ostres, aquest artista que t'agrada tant ve d'aquesta tradició, i llavors segur que ha escoltat molt amb aquell altre, i llavors jo he pogut anar aprenent això, saps? I llavors et fas el teu gust. Però és amb aquest diàleg amb la gent que fa l'esforç d'objectivar els seus criteris subjectius, no? I clar, i si perdem aquesta figura, que sí que era molt tenia molta autoritat i de vegades era autoritària. Jo, diguéssim, la caricatura seria aquell personatge, el crític culinari de Ratatouille, te'n recordes bé?
26: Sí, sí.
13: Tot un tio tot repel·lent i tal, que de gel, que allò se li trenca el cor perquè ha provat una Ratatouille de fàbula, no? Doncs, però aquests personatges pedants i llepafils, ostres, eren a mi em van servir molt. I llavors, doncs, per això els trobo a faltar una mica, no? Aquesta cosa, aquest tio que està en una torre d'ivori i que i que tothom el voldria fer caure d'allà, però que, ostres, en treus coses molt bones.
8: Ha construït la Torre d'Ivori fonamentalment perquè en sap.
13: Exacte.
8: No? Abans l'autoritat estava associada al coneixement.
13: Sí.
8: Abans, ara l'autoritat està associada a la celebritat.
13: Els followers.
8: Els followers. Sí. No? I aquest és el gran amac, els followers no necessàriament implica que en sap qui està prescrivint. Bueno, si és que abans era una persona poc antipàtica...
26: Un mixt, sí. No, encara estava en un mixt.
8: Vull dir que no necessàriament, però potser no, i simplement te'n refies al criteri perquè hi ha molts seguidors, no perquè en sàpiga molt. Potser a banda també en sap molt. Abans, això dels seguidors no existia. Parlaven des de la tribuna i se'ls atribuïa un coneixement que desprenia curiositat, aprenentatge...
26: Hi ha crítics que no estan a xarxes.
8: No, clar.
26: Molts dels que publiqueu en els diaris no estan a xarxes, no tenen Insta, tu has de llegir, ja trobo molt bé que s'hagi de llegir o el diari digital o el diari en paper, que s'hagi de llegir.
8: Però participen de tertúlies, estan a
26: alguns programes... Alguns no, alguns estan en Torres d'Ivori, eh? Aquests estranys o estranyes...
8: Però jo crec que això ja és una espècie...
7: No. Són uns privilegiats, aquests.
13: Clar.
7: Puc dir una cosa més? Ja sé que deixa la pilota. No, per citar el nivell de precarització en aquest sector.
26: Mira...
7: M'explicava un amic que tinc en un editorial que han decidit no enviar els llibres en PDF... perquè s'han trobat que la gent no els llegeix. Molta gent no els llegeix. No la gent. Molta gent no els llegeix. Agafen la IA, la IA els hi fa el resum, la IA els hi prepara l'entrevista amb l'autor, i, per tant, han decidit que...
23: Si l'envien físic...
7: L'envien físic, encara que siguin les galerades, que això jo moltes vegades rebo galerades en lloc del llibre ja editat, o sigui, encara amb falta de correccions, però perquè s'han adonat que hi ha casos on directament no es llegeixen els llibres.
23: Doncs fem la reivindicació de la figura del crític, eh? A vegades pedant, a vegades allò insuportable, però que després acabaves descobrint que efectivament havia obert una finestra per la qual podies ampliar el teu coneixement i la teva formació. David, gràcies.
13: A vosaltres. Bona tarda.
23: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Una pausa i anem amb l'amnistia, les pantalles...
1: Catalunya migdia.
14: Únic s'escriu amb H o sense H?
15: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
19: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
18: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
20: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
18: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
21: Me siento súper, me siento fantástico.
18: Perquè hi ha coses que semblen increïbles...
27: Amunt.
18: Però que al final són falses.
29: El rotllo, eh? No m'agrada.
30: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
1: Catalunya migdia.
31: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
32: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
31: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
32: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
33: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
34: Ara mateix, sí.
32: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'app web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
32: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
32: Som 3Cat.
23: Passant 23 minuts de les 3 de la tarda, som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Miquel Àngel Escobar. El dia en què podríem dir que ha començat el Tribunal Constitucional el que podria ser l'últim capítol per l'aplicació de la llei de l'amnistia. La majoria del tribunal ha rebutjat aquest matí la proposta de sentència que havia escrit el magistrat català José María Macías, del sector conservador, contrari a amnistiar la malversació, en aquest cas, de Jordi Turull. El magistrat Macías ara tornarà a redactar la proposta de sentència, però recollint l'opinió majoritària del tribunal, i la portarà al ple el dia 6 d'octubre. Però, davant la possibilitat que els seus arguments siguin una mica descafeinats, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que és l'encarregat del següent recurs, el de Dolors Bassa, també portarà portarà el mateix dia la redacció d'aquesta mateixa sentència, que serà favorable en aquest cas a l'amnistia i que es votarà primer. Per tant, amb la sentència pel recurs de Dolors Bassa, quedarà clara la posició de la majoria del Tribunal Constitucional i això provocarà la resolució de tots els altres recursos que queden pendents. El que digui el Constitucional obligarà al Suprem, que no tindrà més marge per no aplicar l'amnistia. De fet, Pablo Llarena ja es prepara, segons fonts jurídiques, per retirar l'ordre de detenció de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, tan bon punt es publiqui la primera sentència del Constitucional, previsiblement a mitjans del mes d'octubre, d'aquí un mes, per tant. Això, segons ha indicat avui Gonzalo Boya, advocat de Carles Puigdemont, en declaracions a TV3, podia provocar el retorn de l'expresident Puigdemont.
0: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión.

0: haver evitat el que ha passat avui. És a dir, els ponents el que fan és redactar, però bàsicament abans hi ha una deliberació i un acord. I és saludable que el Tribunal Constitucional no es permeti aquestes seqüències de discrepàncies tan públiques. Després et pots trobar vots particulars, com va passar amb l'Estatut. És a dir, que hi ha sentències molt polítiques que tenen... I en aquest cas ho és. És un episodi que jo penso que, efectivament, no hi ha un altre, després de la sentència de Luxemburg, és que no hi ha un altre. I el problema és si avui s'ha arribat a aquest acord. Perquè, clar, que sigui el mateix dia que els dos ponents ja posin sobre la taula les propostes de sentència per cadascun dels dos casos, és perquè ja hi ha hagut, se suposa, un acord. Perquè imagina't que arriba el dia 6 i un ponent tira cap un cantó dient que sí que hi ha malversació i un altre diu que no. Que arriba un moment que dius o que no s'aplica la llei d'amnistia pel motiu que trobin. Jo penso que aquí encara no s'ha dit l'última paraula. Jo espero que aquest... jo estic d'acord amb l'anàlisi que ha fet avui el Gonzalo Boye, que he estat seguint l'entrevista que ha fet a TV3, però també penso que amb el sistema judicial espanyol a aquest nivell, fins que no està la cosa ben signada, no podem. Què passarà després? Que és una mica el que tu introduïes. Bé, que haurà de tornar el president Puigdemont, haurà de tornar i haurà de ser lliure per fer el que vulgui en termes polítics, que això és la democràcia. El que vulgui i el que ell digui i el que ell faci, però és que la resta també. Hi ha moltes altres persones que també s'hi entren en el... I aquí hi ha el debat de si els que han estat durant el procés han de continuar o no. Jo no m'atreveixo a dir que no. No m'atreveixo a dir que no, perquè després del que han passat, doncs, al final també és el respecte doncs, a l'itinerari de cadascú. Jo crec que han de ser ells mateixos que individualment decideixin si creuen que tenen alguna cosa més a aportar a la política i a Catalunya en particular, i a la política, que fer política vol dir una cosa, vol dir arribar a acords, fer que les coses avancin, guanyar vots, no? O volen dir, escolta, mira, que siguin uns altres els que ara tirin endavant aquest carro. Tant de bo arribi aviat aquest escenari i puguem saber què decideixen.
1: Home, tractant-se del sistema judicial espanyol i de la conducta que ha tingut al llarg dels últims anys, doncs més val ser prudent que no pas alegrar-se molt per aquesta decisió, que sembla que va en el camí lògic després de la sentència del TJUE i en funció dels posicionaments que ja s'han observat, no? Fins i tot dintre del propi Tribunal Suprem, en el sentit d'acatar el que digués el Constitucional, no? Però des d'aquesta prudència, doncs penso que, bueno, per fi acaba, no? Un procés que no ha permès normalitzar-se a la política catalana, potser tampoc l'espanyola, però la catalana és evident, que els drets d'aquestes persones a l'exili, doncs, al final s'han vist reivindicats no des de la justícia espanyola, sinó des de la justícia europea, que és una mica el que anaven al principi, a buscar justícia a Europa, perquè no estaven segurs que aquí a Espanya la podrien obtenir. I tant de bo, si acaba com sembla que pot acabar, més enllà de la prudència, doncs que a Catalunya es pugui veure una etapa de normalitat on tothom pugui fer política, com diu la Gemma, si vol o si no vol, però en tot cas ja en igualtat de condicions i des de la normalitat, diguem-ne, de com s'ha de fer en democràcia, doncs l'activitat política de partits o la que sigui, no? A partir d'aquí, doncs, no deixa ser una incògnita que s'ha de resoldre a partir de la tornada del president Puigdemont, d'Antoni Comín i d'en
2: Lluís Puig.
0: On el projecte independentista hi tingui plena cabuda, perquè aquí el que hi ha hagut és una esmena al com, no? Evidentment amb una repressió absolutament excessiva, però el que no canvia és la Constitució, que diu pluralisme polític. Per tant, alguns encara poden pensar, bueno, ja no hi tornaran en el sentit de l'ideari.
1: Jo moltes vegades...
0: L'ideari ha de prevaldre, per sobre qualsevol altra qüestió.
1: Sí.
0: El tema és que els mecanismes segurament s'ajustaran i tothom ha après d'aquest episodi, no?
1: Jo me'n recordo molt, sobretot als anys just, diguem-ne, d'ETA, no?, que hi havia una frase que dèiem i que crec que ens la creiem tots, no? Que en absència de violència es pot parlar de tot. El procés va esmenar aquesta idea, no? Perquè tu pots defensar el que consideris que has de defensar, evidentment.

0: Eh?
1: Per un cop, però perdona que t'interrompeixi. Justament arrel del que dius, que és totalment encertat el meu, la meva opinió, la sentència del Tribunal Constitucional contra la declaració de sobirania que es va aprovar en el Parlament, hi ha un paràgraf
2: aquest
1: al final
2: paràgraf
1: de tot,
2: és clau.
1: Que és clau, que diu, hi haurà algun moment on haurem de veure com articular aquest dret a decidir, clar, perquè existeix aquest dret a decidir del poble de Catalunya, i allà es va quedar en via morta. Què fan falta? De juristes i polítics d'alçada, de totes les ideologies, que sàpiguen canalitzar aquesta situació en termes polítics i democràtics.
0: Això, a Espanya té difícil canalització.
1: Clar, jo espero que
0: perquè
1: hi hagi...
0: Trenca, allò que dona raó de ser a la pròpia Espanya i Constitució del
1: País. Que rellegeixin la sentència del Constitucional.
0: Ni el valor, sinó la unitat.
1: Que rellegeixin la sentència del Constitucional.
2: Aquella sentència del Constitucional, que és veritat que la citem molt pocs, bueno, els juristes potser més, no? però aquella sentència el que indicava era el camí per evitar el que va acabar passant, i és subcontractar a la justícia perquè faci la feina de la política. I tu vas subcontractar a la justícia perquè es fes la feina, i vas subcontractar a una justícia que no era cega ni sorda, tot el contrari, que a més tenia una afrenta respecte a un govern que s'ha demostrat, perquè alguns d'aquests jutges ho han dit públicament en conferències, doncs que no és del seu agrat en molts dels casos. I per tant, el que van decidir és, ah sí, em passes la pilota, doncs jo m'ho agafo. Jo m'ho agafo, i el gran, segurament, el gran motiu o l'espita que explica l'enfrontament gairebé permanent que té el Suprem amb l'actual govern és la llei d'amnistia. Perquè ells consideren, aquests jutges consideren, que la llei d'amnistia el que fa és esmenar-los la seva tesi, que en realitat ho fa. Però clar, el que tens aquí és, com a mínim, el xoc entre dos poders, no? Qui t'ho desempata, que en aquest cas és la sentència que citaves tu del Tejue, no? I tu també, doncs la sentència et desempata en favor del legislatiu, que després podem qüestionar si la tramitació de la llei d'amnistia va ser prou garantista. Jo crec que els que dubten de que probablement una llei com aquesta doncs hauria hagut de tenir unes passes que no fossin només un acord entre partits i un major pes al Congrés i no només a l'executiu, doncs hauria estat bé. Però més enllà d'això, la llei està aprovada, la llei el que se'ns ha dit és que és constitucional, i per tant el que hi ha aquí és uns jutges estirant fins a l'últim moment l'argument de la malversació, fins que el Tejo els hi diu, no, miri, aquí no hi ha hagut fons europeus malversats, aquí no hi ha hagut un enriquiment personal, i per tant aquest camí ja s'ha acabat. Hi havia el dubte de si el Suprem encara intentaria un últim moviment quan es fa l'inici de l'any judicial, ho expliqueu aquí i altres mitjans, doncs allà els jutges ja deixen clar que quan fixi posició al Constitucional ells ho respectaran. I des del punt de vista polític és el millor per tots. Per tots vull dir també pel PP. Sí. És a dir, perquè si el PP arriba al govern, com sembla que les enquestes apunten, de la mà de Vox, esperem que no, però és probable que sigui així, es trobarà aquest tema resolt. I la prova de que ells ja han superat també això és que dels tres que van venir aquest cap de setmana, per ordre Abascal, Feijó o Sánchez, a mi, que ningú me l'interpreti, la intervenció més interessant em va semblar la d'Abascal. I et dic per què. No, que ningú me l'interpreti.
3: Ja no és una lluita entre castellans i catalans. Va venir d'aquí. Sí.
2: Va venir d'aquí, és a dir, va fixar, feia 2 anys que no havia vingut.
3: Va passar pàgina.
2: O sigui, ja, Feijó ja l'havia passat amb un parell d'intervencions aquí i també a Madrid, però ell ja diu, això no va entre independentistes i no independentistes. No?
3: I diu castellans i catalans, que em va fer gràcia de castellans.
2: Sí. I ell agafa la gran bandera, que és la seva, i que serà probablement la de les pròximes eleccions, no només les catalanes.
0: Té una bandera que és d'immigració.
2: Que és la immigració, i per tant això ja ho dona descomptat. Escolta, això ja està resolt, i per tant jo crec que aquesta interpretació de que no té més recorregut i que potser els hi convé a tots, també a la dreta i l'extrema dreta, que quedi resolt i que el president Puigdemont pugui tornar, és una lectura que també han fet els jutges més conservadors.
1: Jo totalment d'acord, però també crec que hi ha l'efecte pervers posterior, perquè ara diuen això, després pot, que és la utilització en contra del Sánchez de la plena aplicació de la llei d'amnistia. És a dir, és un biaix que tindran per fer campanya en contra d'una manera molt productiva.
2: Volen que torni, però li diran és culpa teva que hagi tornat.
3: A mi em va bé, però... Sí,
2: però no t'ho diré.
3: Exacte. Passen 6 minuts de 2 quarts, veurem com evoluciona tot plegat, i al mes d'octubre segur que tenim novetats sobre tot això. Ara fem una pausa i de seguida entrem en un tema que coneixerem més aviat aquesta tarda, perquè hi ha un acte per presentar-ho, però el govern parla de pantalles. N'hem parlat molt en els últims mesos, però avui encara en parlarem més de pantalles.
4: Catalunya migdia.
5: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
6: Aquí el tens.
5: Ja?
7: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
8: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't a club65.es.
4: Catalunya migdia.
9: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
10: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
11: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
12: Esto promete, Manu.
11: No lo creo. Arranca la transición. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesito una oferta ganadora.
12: Huele a compra, Manu.
11: Huele. Va. ¡Y 24 horas!
12: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
11: Venga.
13: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
14: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
13: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
15: Ara sense els pares vius, però sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
16: La nit dels ignorants, de diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
4: Catalunya migdia.
17: Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Germà.
18: Nou repte per les campiones blaugranes. El nou Barça sense Alexia vol demostrar que segueix regnant a Europa.
17: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Germà i la narració de Ramon Salmurri.
18: Aquest dimecres, a partir de 9:15 del vespre, Barça-París, a l'antena de Catalunya Ràdio.
17: La transmissió de la Germà.
4: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
3: Passen 8 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Mitjà amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Miquel Àngel Escobar. La Generalitat considera l'ús abusiu de les pantalles un problema de salut pública. Per això, a través del Departament de Salut, ha posat fil a l'agulla i ha fet un llistat de l'impacte que tenen les pantalles en la salut dels infants i els adolescents i començarà a regular aquesta qüestió. La consellera Sílvia Paneque ha apuntat avui per on es dibuixa el camí. Tornaran les lectures obligatòries amb llibres de paper a les escoles. Es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial fins als 14 anys a les escoles. Aquesta tarda el govern presentarà una guia que ha de servir per explicitar els perills de les pantalles i fer recomanacions d'ús a cada etapa dels infants i els joves. Dels 0 als 6 anys, els experts asseguren que l'ús inadequat de les tecnologies pot fer que comencin a parlar més tard, que desenvolupin miopia o que tinguin dificultats motores. Entre els 7 i els 11 anys pot empitjorar el cicle del son, afavorir el sobrepès i afectar el rendiment acadèmic. I entre els 12 i els 18 pot augmentar el malestar emocional, distorsionar la pròpia imatge. Tots aquests efectes poden ser acumulatius. Per tant, un infant que ha fet un ús desproporcionat de les pantalles des de ben petit pot acumular molts d'aquests problemes de salut. Saludem el neurocientífic David Bueno. David, bona tarda.
19: Hola, bona tarda. Hem
3: parlat amb tu diverses vegades sobre aquest tema. Correm el risc de fer-nos pesats, però avui, amb aquest informe, clar, no hi ha cap d'aquestes conclusions que et pugui sorprendre, no?
19: No. De fet, ja fa uns quants anys, ja no sabria dir-te si 3-4 anys, que tot això ja està clar. el que faltava era doncs, precisament que des de les institucions doncs, posés, com heu dit, fil a l'agulla per portar-ho cap a les famílies, per començar, i cap als docents, també.
3: Per exemple, avui la Generalitat ha anunciat que tornen les lectures obligatòries en paper i que no hi haurà intel·ligència artificial a les aules fins als 14 anys. Són dos passos en la bona direcció, creus?
19: Sí, sí, absolutament. El paper és la millor manera per aprendre a llegir. S'ha vist, ja fa diversos treballs, un munt de treballs que indiquen que aprendre a llegir en paper s'entén molt millor allò que s'està llegint. Quan parlem d'aquesta davallada de comprensió lectora que indiquen les proves PISA, en part és degut a que es llegeix sobre suport digital. El paper és molt més útil i fins als 13-14 anys jo no em barallo mai per un any. Perquè tampoc depèn de cada persona, però ni xarxes socials ni intel·ligència artificial, perquè el cervell no està prou madur per entendre, per valorar les conseqüències de tot això.
3: El que passa és que ara ens poden estar escoltant alguns pares que els seus fills utilitzen el telèfon, utilitzen l'ordinador, estan enganxats a les pantalles, que el fet de posar-los límits suposa una batalla, per una batalla campal, a més a casa, que a més saben que els seus fills, el seu lloc de socialització ara mateix, sobretot és a través de les xarxes i de les pantalles, i que a més no tenen temps per estar pels seus fills, o que han delegat, entre cometes, en les pantalles l'esbarjo dels seus fills. Què se'ls pot dir a aquests pares que gairebé han llançat la tovallola a l'hora de forçar els seus fills a reduir les hores davant de les pantalles?
19: Home, el primer que diria és que no llencin mai la tovallola. És un error absolut llançar-la. Que no ho tenen fàcil, no. Tampoc no ens hem d'enganyar. És difícil quan ja s'ha començat aquesta dinàmica, perquè tota aquesta tecnologia és molt atractiva pel cervell. Jo el que els proposo és que busquin activitats alternatives per fer en famílies, palais, caus, llocs on els seus fills es puguin socialitzar de forma tradicional, persona a persona, i que totes les estones que tinguin lliures i que se les busquin, si no en tenen prou, puguin sortir a la muntanya, al mar, a fer un tomb, és a dir, de viure una altra vegada la presencialitat des d'una positivitat.
3: I es poden donar recomanacions concretes als pares? Escolta, poseu un límit i que a tal hora el telèfon queda requisat, que no estiguin a l'habitació al telèfon mòbil. Obligar-los a quedar amb els amics físicament i no només a través de les pantalles. Aquestes recomanacions funcionen o això tampoc no és el camí?
19: Mira, funcionen sempre i quan els progenitors també donin exemple d'això. És a dir, si jo els dic als meus fills no podeu fer servir les pantalles, però ells em veuen que quan estic a casa sempre estic enganxat a una pantalla, el cervell infantil i adolescent està programat, per dir-ho d'alguna manera, per imitar els adults del seu entorn. Per tant, som els primers que hauríem també de ser capaços de posar-nos un fre pel bé dels nostres fills i filles. I obligar-los ha de ser amb el nostre acompanyament i mai de forma radical. A partir d'avui ja no farà servir més el mòbil. No, perquè això és un xoc. És progressivament, però sempre que hi hagi doncs, una oferta alternativa.
3: Si aconseguim regular l'ús de les pantalles a l'escola i aconseguim que els pares, que cada vegada ho són més conscients dels perills, aquí tenim molt terreny guanyat.
19: Oh, i tant que sí, oh, i tant que sí. No hi ha res que sigui 100% irreversible. Sempre escollirà alguna cosa de la situació que s'ha viscut, però el cervell és molt plàstic i es recondueix, i més amb infants i adolescents es recondueix amb relativa facilitat.
3: Per tant, si hi ha pares que consideren que ells tenen una generació perduda, entre cometes, aquells que els hi ha arribat tard tot aquest moviment, encara tenen esperança?
19: Sí, sí, sí, perduda no ho és mai. Una altra cosa és que ho tindran més difícil segons el temps que faci i la intensitat de l'ús. Ho tindran més o menys fàcil o més o menys difícil. I potser no recuperaran el 100% el que és una persona sense aquesta immersió digital tan brutal. Però hi ha molt camí per fer i qualsevol pas en aquesta direcció és un pas guanyat.
3: Doncs veurem el detall aquesta tarda en aquest acte, però ja hem tingut aquests primers, perquè a més en aquests, diguem-ne, que són unes conseqüències com molt palpables, no? La miopia, dificultats motores, dificultats a l'hora d'aprendre el llenguatge, dificultats de socialització, vull dir que són coses com molt, molt fàcils de veure, no? De comprovar.
19: Sí, sí, que ho estem veient, o fins i tot els alumnes que ara ens estan arribant a la universitat on jo faig docència, doncs ja notes que hi ha canvis importants en fa 10 o 15 anys.
3: Doncs és el David Bueno, neurocientífic, que ens ha acompanyat. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
19: A vosaltres, bona tarda.
3: Un té la sensació de ser repetitiu, abans ho dèiem amb l'amnistia de la cançó de l'Enfadós, una altra vegada, però és que si entres, si tinguéssim un foradet a les cases, és una batalla contínua els que tenen fills en aquestes edats, no? Que acaben la infantesa, entren a l'adolescència, o cada vegada més petits també, continua sent el tema.
1: Però mira, jo recordo el dia després de l'informe PISA aquí, amb tu, bueno, amb vosaltres, que vam tenir el debat sobre la lectura. I jo estic contenta perquè els polítics deuen escoltar Catalunya Ràdio. Estic fent broma, eh?
3: Estan tots, i prenent
1: estic
3: nota.
1: Estic posant una mica d'ironia al tema, però me n'alegro i trobo que és una bona decisió que ho posin en agenda, aquest, el mateix que fan els països nòrdics, aquest replegament digital cap a una orientació de la lectura, que és el tema que vam tractar i que vam aprofundir bastant, jo crec. I evidentment que escolten Catalunya Ràdio, evidentment, per lo bo i per lo dolent.
0: Vagi per endavant, que jo crec que està bé, eh? El que passa que sempre que assistim a aquests, no, girs de guió, tinc la sensació que no sabem fer, no sabem trobar el terme mig de les coses, no? Vull dir, fa dos dies era la gran innovació a les pantalles, me'n recordo que fins i tot en pandèmia, no?
3: Oh, en pandèmia, la digitalització, no? Un ordinador per cada alumne.
0: Vinga, sí. I s'havia d'arribar a casa.
1: Fa cinc anys, no?
0: Sí?
1: Dos dies.
0: Bueno, en terme, fa tres o quatre, que se sap que això té uns efectes perniciosos per a la gent jove i encara estem decidint, no? I ara estem, tinc la sensació, a l'extrem contrari. I segurament és millor el que estem fent ara que no fer res. Però crec que si trobéssim un terme mig per saber utilitzar, com Déu mana, la intel·ligència artificial, les pantalles o els continguts que hi ha entre les pantalles, potser estaria millor que no aquests bandassos que a vegades fa que molta gent es quedi això, no? En forma de generació perduda. Jo què faig si estic acostumat a viure així?
1: Però amb el problema de salut mental, ara, perdona que seré jo la pesada, diguem, amb els problemes que han generat el David fa anys, que també sí. El seguim, no? I no ells sols, hi ha molts psiquiatres i psicòlegs. És que ja hi ha una evidència científica que afecta en termes de desenvolupament neurològic, però també en termes d'ansietat, d'afeccions a la salut mental. I jo crec que davant d'aquest panorama el replegament ha de ser contundent. No podem estar aquí a mitges tintes. Jo crec que les pantalles seguiran, la IA seguirà, i l'adequació del mètode d'aprenentatge correcte de l'ús d'aquests instruments de progrés, que ho són, doncs no va en detriment que en la fase de l'educació hi hagin decisions una mica valentes garantir això.
0: No dic que no, el que dic és que al final ves al tanto si no acabes convertint l'escola en una cosa aïllada del món.
1: No, què dius? Si això
0: perquè al final a l'escola estàs unes hores, però després al món, fora, a l'hora d'utilitzar l'intel·ligència artificial o altres coses, està obert.
1: Bueno, però per això parla dels pares, el David, no?
0: No, i està molt bé, no? Però al final pares el control mares, sobre això, quan no hi ha convivència, sí, perquè ara doncs, tot s'ha distribuït en funció de dispositius i habitacions, no? Televisions o ordinadors, estàs fent feina, quan fas classe i tots aixequen el portàtil, jo a vegades tinc dubte de si estan escoltant o si realment estan fent altres coses a la vegada que escolten, no? I segurament és això segon. Bueno, al final formem part d'un món que hem creat nosaltres. Perquè tot això ho hem creat nosaltres i a partir s'ha de poder compensar una cosa amb l'altra, no?
2: Jo crec que el que té d'interessant respecte a, com comentaves tu, és que la guia va per franges d'edat. Mm. Per tant, el que demana, el que proposa pels 8 anys no és el que proposa pels 15.
1: Exacte.
2: Perquè amb 15 anys no pots aïllar-los. És a dir, tu pots intentar que no utilitzin la intel·ligència artificial a classe i la utilitzaran a casa. O és igual, o això diu el telèfon. No? Per tant, a mi el que em sembla interessant és que s'adapti una mica en funció també de l'edat i, per tant, de la pretesa maduresa de l'infant, que en alguns casos ja és jove o adolescent. A mi m'ha cridat l'atenció això de que diguin que les lectures obligatòries seran en paper, perquè jo em penso, o sigui, jo, el meu fill, que és adolescent, les ha fet totes en paper. Jo em pensava que eren totes en paper. No sabia jo que les lectures obligatòries no ho podien ser. I després, lo de la IA fins als 14 anys, clar, m'he espantat perquè he pensat, bueno, això és que vol dir que ho estan utilitzant abans dels 14, no? Que ja sé que més endavant a batxillerat ho fan perquè, en fi, ho he vist a casa meva, ho veig a casa meva, però no pensava que tan aviat estiguessin amb intel·ligència artificial. Jo crec que estic una mica en que buscar l'equilibri no és gens fàcil perquè no els pots aïllar. Ara, també és cert que aquesta intentar que socialitzi, no? Això que dèiem, no? Doncs no és fàcil perquè estudien d'una manera diferent i socialitzen d'una manera diferent. I jo entenc també quan a la universitat diuen és que a mi que m'expliquin el que ja fent un clic puc trobar no té sentit. O sigui, tu els has d'ajudar a pensar o ajudar, ja no, el tòpic, a pensar críticament. Els pots ajudar a coses que potser la IA o és igual, o qui sigui, o a través de Google o el que utilitzin, no puguin trobar. Però el que troben amb un clic, tu posa'ls-hi allà, és com quan van començar nosaltres les presentacions aquestes en PowerPoint, no? Que per favor, si això... No? Tres quarts d'hora amb un PowerPoint que ja estic veient. Doncs això és una mica és el mateix. Llavors, també els professors, més a la universitat, probablement, però també al batxillerat, han d'adaptar la formació a aquests nous temps, perquè si no és quan s'avorreixen molt més dels que ens avorríem nosaltres, que ja a vegades ens avorríem molt, i perquè però, tenen altres maneres d'informar-se...
0: Però no trobes que avorrir-se abans una hora era raonable?
2: Sí.
0: Perquè tocava un profe que era avorrit, o feia malament, o jo què sé, el que fos, no? És que ara l'avorriment s'ha encongit. Vull dir, és menys suportable... avorrir-se...
2: Bueno, també hem d'entendre que avorrir-se tenen... està bé, que forma
0: sí,
2: part de la vida, avorrir-se.
0: Per això és com impensable.
2: Que això també ho hem d'entendre els pares, perquè a vegades sembla que els pares necessiten que els seus fills estiguin permanent
0: coses,
2: fent
0: moltes,
2: coses. Perquè, sí.
0: Estic d'acord, però al final les xarxes funcionen a una velocitat i que generen aquesta idea de la immediatesa, que jo necessito consumir constantment coses noves. No? Clar, en una classe doncs, has de donar un temari i els pots fer de manera més inspiradora o menys. Despertant l'esperit crític o el que sigui, no? Però el problema no és només aquest, és que això és una plataforma on arriben whatsapps, mails...
3: Para el micro, és que estàs...
0: Ah, sí, perdona. És que estic jo aquí, m'estic animant i...
3: No, fa molt bé, estàs parlant amb la Gemma i amb la Neus, però hauries de fer-ho a través del micròfon.
0: I per tant, doncs, l'ordinador, mentre estan apuntant el que sigui, estiguin apuntant, estan passant altres coses que al final desvien l'atenció. I el problema és l'atenció.
2: Mira, et poso un exemple domèstic que no m'està escoltant, perquè crec que no m'està escoltant, perquè els polítics escolten Catalunya Ràdio, però els nostres fills potser no tant. Ahir jo havia d'escriure i el meu fill havia d'estudiar. I resulta que els dos vam deixar el telèfon en un altre lloc perquè els dos sabíem que amb el telèfon al costat no podríem. Clar, fins a arribar a aquest punt vol dir que t'has hagut de despistar molt, molts dies mentre estudiaves o escrivies.
1: Sí, és que jo crec que s'està introduint aquest... jo ho he notat al meu entorn també, amb persones adultes i algunes més joves, diguem, que s'està sociabilitzant en termes de qualitat de vida i de qualitat d'hàbits el fet de deixar el mòbil fora de l'habitació on estàs enraonant o fins després de dinar, o tot un dia sense mòbil, no? Sobretot els caps de setmana. Això, que abans era impensable, perquè si no contestaves un WhatsApp a l'altra persona es pensava que t'havies enfadat o que eres una persona maleducada, això ara ja no està passant tant, perquè s'està integrant aquesta idea de be careful. Però hi ha un altre tema, que és el tema element addictiu. Jo fa poc parlava amb una psicòloga i em deia, mira, oi que tothom té clar què és la ludopatia? Tothom ho tenim clar, que és la ludopatia. Doncs el que està passant amb el TikTok, per exemple, que és potser el fenomen més vertiginós, que genera més ansietat i més consum ràpid, i a nivell neurològic tot el que això comporta, és una addicció pura i dura. I és per això que als Estats Units hi ha hagut demandes i hi ha tot aquest... Bueno, i que els països nòrdics han anat per feina i han dit, ei, un moment, això ho hem de canviar des del punt de vista de franges d'edat, que jo estic d'acord amb tu, no demonitzar, eh? Estic a favor de la tecnologia i de la IA ben utilitzada i de la regulació també, però clar, em seny.
3: Tot això que deia el Miguel Àngel de no fer que l'escola sigui diferent del món, ara, per exemple, ens està escoltant el Tomàs Molina i diu, penseu que ara la majoria de buscadors ja són a través d'intel·ligència artificial, clar. Per tant, qualsevol alumne, fins i tot de sota de 14 anys, si ha de fer una cerca, és probable que necessiti la intel·ligència artificial, clar. Perquè ara mateix ja no van a Google, ja no et dic a les enciclopèdies, que anàvem nosaltres a fer bé, que clar, allò és la prehistòria.
1: Home, estaria bé anar-hi també, que encara hi són a les biblioteques.
3: A les biblioteques, a les cases ja no, que el menjador de casa sempre ocupava un lloc central.
0: Abans de la biblioteca i n'hi havia una enciclopèdia.
1: Jo la tinc.
0: Vas a Google i al final hi ha 10 índexs i mires els 10 primers.
2: Els que venim de família obrera sabem que l'entrada de l'enciclopèdia era un luxe.
1: Exacte.
3: I tenia un lloc primordial al menjador.
1: I cada es pagava, com deia la meva àvia, per lletres i a més a més, grans enciclopèdies que encara són super... Històries de l'art, històries de la literatura, enciclopèdies... Bueno, l'espasa Calpe, en fi...
0: L'Arús, que serem de l'Arús.
3: 5 minuts i seran les 4, de seguida amb el Francesc Garriga, però deixem-ho només perquè sé que, a més, el Miquel Àngel està especialment tens amb aquest tema. Els patinets elèctrics podran tornar a pujar al transport públic, eh? Ara falta saber quan, però...
0: Jo ho trobo una decisió absolutament errònia.
3: Carai, dia.
0: No, és que no... Jo ho sento molt, no entenc. O sigui, tu tries el patinet o la bicicleta per com a mitjà. Per què la necessites pujar amb un transport?
3: Perquè el necessites per arribar a l'estació i de l'estació allà on
0: això, quan
3: no tothom viu al costat de l'estació.
0: Quan estem parlant de Rodalies, t'ho accepto, però si estem parlant del metro, la xarxa d'autobús de Barcelona, no.
1: Jo sí, t'ho explico. Perquè conec casos, obrers. Gent que treballa a Zona Franca, bastant lluny del metro. Pues, perquè hi ha o centres de reciclatge, et poso aquest exemple, o altres. Necessiten poder arribar amb transport públic i allà, amb el patinet, poder anar al lloc de treball.
0: I això no és més fàcil que hi hagi un d'aquestes bicicletes o patinets a lloguer i que el transportin cap a l'altra banda? Perquè no crec que la distància sigui tan còsmica.
1: Escolta, aquests canvis...
0: Ja saps els problemes de convivència que genera un lloc amb poc espai? Que hi hagi un trasto per allà, picant aquí, picant allà.
3: Ja veieu que el Miguel Àngel tenia ganes, eh?
2: Mira, una
0: home,
2: línia
0: és que
2: una
0: jo
2: això puc
0: provocar
2: que connecta...
0: agafo el tram o l'autobús i és que dic...
2: Una línia que connecta aquí. Mm. Per posar un exemple... A l'UV, no es pot dir UV, no? Com
3: seria? B-baixa.
2: B-baixa 11.
3: O B-11,
2: bueno, jo li
3: sí.
2: dic UV 11.
3: O B-11,
2: és igual.
3: Sí.
1: B-11,
3: és. No, B-11. Si dius UV-11, ho dius malament.
2: Ho dic malament, però ho dic malament. B-11,
3: sí.
2: Ho dic malament,
3: va.
2: Ho dic malament. Va. B-11. I et dic jo que encara que vulguis, a les 8 del matí no entraràs
3: no entra
2: un patinet.
0: No entres un patinet, exacte.
2: Ni dels petits ni dels grans.
1: No, ni al metro
0: o,
1: tampoc,
0: o patinet,
1: eh? La línia blava
2: sí,
1: tampoc.
2: Però el que parla és el d'autobús o és també el metro?
3: A tot. Sí, sí. I ferrocarrils, i trambaix.
0: Sí,
3: a tot arreu.
0: És que...
3: Fa 3 anys que està prohibit, però vaja. No sé si el Francesc Garriga és dels que posarà un patinet o no al transport públic. Francesc, bona tarda.
6: No.
3: Compte, tenim alguna cosa per aquí que...
6: Hola. Ara sí, ara.
3: Un altre cop quasi t'enxampo, eh?
6: No. Sí. A mi no. Jo estava amb l'orella preparadíssima.
3: He vist com aixecaves les mans i feies així com l'hem dit, ep, que bé.
6: Perquè potser no tothom estava a punt.
3: Ah,
6: no,
3: això,
6: sí.
3: No ho sé.
1: O que lleig.
3: Ah.
6: Sí, i no he assenyalat.
3: Molt lleig t'estan dient aquí, eh? Tu mateix.
6: Ja em trec les ulleres.
3: Jo esperava poder donar-te pas amb un amic teu parlant, però encara no parla, perquè, a veure...
6: Ah!
20: Governments must remain at the heart
3: no és encara.
20: But governments do not...
3: Aquest és el president de l'Assemblea General. El president de l'Assemblea General de les Nacions Unides sí. Encara no...
6: Encara no. Secretari General.
3: No, el secretari general ja ha parlat. Antonio Guterres, que era el seu últim, la seva última Assemblea General. Perquè deixa el càrrec. Ara és Kaliur Rahman, de Bangladesh, que és qui està parlant. És el taloner de Donald Trump, per tant, ho deixo tu a Donald Trump.
6: De fet, abans encara de parlar Lula.
3: Sí.
6: Si algú obre... Escoltarem Trump, que ha vist que van ja tard, avui... Sí, suposo que parlarà cap a 4:45.
3: Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta'm, la tarda de Catalunya Ràdio, sí. D'aquí hi ha 2 minuts, de què estareu pendents,
6: mira,
3: de què parlareu?
6: Ara que parlàveu de transport públic, mm-hmm. Recuperarem avui, que és el dia... sense cotxes, uh-huh. Un moment històric
3: home,
6: d'aquesta
3: sí,
6: casa.
3: Home, sí, clar.
6: Hem intentat parlar amb un dels dos protagonistes.
3: Clar. És que mira, sento l'Eloi.
6: Eloi, bona tarda. Hola, bona tarda.
3: L'Eloi, el Miquel Àngel aquí també. És que és només dir dia sense cotxes i ja tots pensem en Joan Clos i en Toni Bassas.
21: És que, a més a més, me'n recordo tant del moment. O sigui, estava escoltant la ràdio.
6: El recuperarem.
21: Estem parlant d'això, estem parlant de quin any era? 2003, imagina't.
6: Hem trucat a Joan Clos, eh?
3: Què?
6: La resposta, a les 4.
3: Ah, molt bé. El 7 era el que li anava bé.
6: Sí. Però, clar, és que trigarem molt.
3: Ha trucat un oient. No, és que quasi te'n
6: podia
3: reproduir.
6: No, no em facis espòil.
3: Te'n podia reproduir íntegre, gairebé.
6: Ara recuperarem el tall. Sí. 22 de setembre de 2003.
3: Molt bé.
6: Fa 23 anys.
1: De tota manera, aquests problemes que es preveuen, jo crec que tindran solució. Si realment es detecten determinades hores punta i tal, no?
3: La Gemma encara està amb els patinets als altres del sí? públic, eh? Vull dir que
1: home,
3: aquí...
1: No, perquè...
3: Gemma, has estat donant-hi voltes el que deia el Miquel Àngel, de
1: sí,
3: si a les 8 del matí
1: clar,
3: en un autobús que està dojo allò a petar, si li cabrà l'altre...
0: Quan pugen els carritos dels ens, lògicament...
2: Sí, costa ja un munt.
0: Ja s'ha de fer un Tetris.
1: No, sí, ja ho sé.
0: I tenen tot el dret a pujar, i diríem.
3: S'han quedat amb ganes, Garriga, ja ho veus,
6: eh? Que baixin,
3: eh,
6: qui les modificaven.
3: Si voleu,
1: però per aquesta regla de 3, la mobilitat de les persones amb... Clar, és que
0: bueno,
1: a veure...
0: Però no té res a veure, home.
1: Estem en una ciutat.
0: No té res a veure. La mobilitat
3: és ben fent, és ben fent. Si de cas jo vaig acomiadant, Neus Tomàs, Gemma Calvet, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres, de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Aquí, a l'estudi, amb les llums apagades, ells continuaran fent la tertúlia. Demà a les 2 espero que ja no hi siguin, que llavors tornarem al Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
22: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

0: sempre, com aquell vespre, festa major, obrim la finestra, espera que ens saludin des dels balcons i anem-se'n, aviat passarà la tempesta.
1: Potser se't cansaran les cames.
0: Ei,

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Estem pendents a aquesta hora d'una incidència a Rodalies. S'ha desprès un fals sostre a l'estació de Fabra i Puig a l'R4. Hi ha tres ferits lleus. Jordi Canal, què ha passat? Bona nit.
2: Bona nit. Sí, són uns 20 o 30 metres quadrats de fals sostre del vestíbul d'aquesta estació, d'aquells falsos sostres antics tipus encanyissat, que ha caigut just sobre la zona de les màquines validadores. Hi ha, com deies, tres ferits lleus a qui s'ha traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
1: De seguida ho ampliarem. Bona nit, són les 9.
0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: L'Assemblea General de les Nacions Unides és el principal òrgan deliberatiu d'aquest club de països. En teoria, segons els seus propis estaments, s'hi han de valorar els raonaments que contribueixin a la pau i a la seguretat globals. I és en aquest marc on Donald Trump ha pronunciat, per exemple, la següent frase conté, en pocs segons, una hipèrbola i la hipèrbola contrària.
3: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
1: O tot o res sobre l'Iran i ningú descarta que no sigui ni una cosa ni l'altra. El mateix president que va dir que prendria Groenlàndia fos com fos, avui s'ha mostrat satisfet per l'acord firmat amb Dinamarca i també Groenlàndia, que li permetrà tenir dues bases militars més a l'Àrtic. També ha deixat anar que Cuba caurà. En marxa l'Assemblea General de les Nacions Unides, l'última amb Antonio Guterres com a secretari general. L'està seguint l'Oriol Serra des de Nova York. Oriol, bona nit.
4: Hola, bona nit. Doncs un Guterres que marxa amb un to força apocalíptic i un Donald Trump que ha comparegut triomfalista, com és habitual, i amb anuncis d'aquells que no semblen fàcils de complir. Un cop més, veu a prop el final de les guerres d'Ucraïna i de l'Iran.
1: L'intent del magistrat català José María Macías d'aturar l'aplicació de l'amnistia en els casos de malversació no ha prosperat. Ara el més previsible és que quedi avalada en el proper ple del 6 d'octubre. Junts ha reclamat aquesta tarda al jutge Llarena que aixequi ja l'ordre de detenció a Carles Puigdemont.
5: Deixar de fer de justicier, si vol fer de jutge el que hauria de fer és ja anticipar-se i no esperar el 6 d'octubre.
1: Salvador Illa vol impulsar una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys, tant en l'àmbit educatiu com a fora de l'escola.
6: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys.
1: El govern de Salvador Illa vol més paper i menys pantalles. És un anunci que ha coincidit amb la cimera d'intel·ligència artificial que s'està fent a Barcelona amb les principals firmes del sector a nivell global. La Generalitat aposta, de fet, perquè Catalunya aculli grans centres de dades. Podrien arribar a ser 26 més els pròxims anys. Explicarem com són els que ja existeixen de moment, n'hi ha una vintena, i també per què els ecologistes s'oposen, ho han fet avui davant d'aquesta cimera, els que s'estan projectant. A partir de les 10 entrevistarem Mònica Terribas, que divendres estrena una nova sèrie documental sobre els abusos de l'Opus Dei. Aquesta vegada els protagonistes són els homes. Estem a les últimes hores de l'estiu. Gemma Puig, com començarem la tardor?
7: Doncs mira, començarà quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, però començarà amb temps d'estiu, perquè arriba la tardor oficialment, però de moment aquest dimecres tindrem poques novetats. Sol, alguna boirina matinal i temperatures que al migdia voldran pujar una miqueta més.
1: I com sempre, a partir de les 10, el bloc d'esports, avui que explicarem, Damià Aguilar.
8: Aviam, que comença la Champions femenina de futbol,
1: sí.
8: Que el Bayern de Múnich... hem de dir de Múnich. El Bayern de Múnich i el Manchester City han empatat a 2, que ara a partir de les 9 comencen 3 partits, entre els quals juguen el Madrid i el Paris Saint-Germain. Més coses. Doncs que saps que hi ha un senyor que es diu Javier Tebas, que és el president de la Lliga de Futbol Professional, que sempre que pot la clava, no?
1: Sí.
8: I el Madrid, que estan a la casalta perquè tenen la pell molt fina, entre ells doncs hi ha ara mateix una picabaralla, que si els àrbitres, que si tu, que si jo, etc. És divertida. I després hi ha una altra també molt divertida, que la Minja Mal i Kylian Mbappé han concedit 2 entrevistes, cadascuna a un mitjà francès, dient que ells es mereixen la pilota d'or.
1: A veure qui acabarà guanyant. Doncs tot això a partir de les 10. Gràcies, Damià.
0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 9 i 6 minuts, us ho acabem d'explicar. D'entrada, 3 persones han quedat ferides lleus en caure'ls al damunt una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies, a Barcelona. Encara no se saben les causes de l'incident. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat i els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han d'utilitzar la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. Tornem a l'estació de Fabra i Puig. Allà hi tenim la nostra unitat mòbil amb Xavi Cussó i Jordi Canal. Jordi, quina és l'última hora aquí?
1: Bona nit. Doncs, sí, com deies, 3 persones ferides lleus, però que el SEM, després d'atendre-les aquí, ha traslladat ja a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els ha caigut a sobre part d'un fals sostre del vestíbul, uns 20 o 30 metres quadrats d'encanyissat i guix, que ha cedit a la part central de l'estació, on hi ha justament les màquines validadores de bitllets. Quan ha passat, s'ha actuat ràpidament per atendre els ferits, evacuar i tancar l'estació, segons acaba d'explicar el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
2: Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents.
1: No se sap per què ha passat això. Ara toca investigar-ho. De moment, aquesta estació continua tancada. Sembla que això es pot allargar alguns dies i té afectacions en el servei.
2: No ho sabem. Serà el propi personal de Renfe una vegada facin la valoració de quin moment. De moment, mantenim la circulació. Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
1: Playà sí que ha descartat que les obres de reforma que s'han començat a fer en aquesta estació hi tinguin res a veure perquè afecten el paviment i no el sostre.
0: Doncs ens acaba d'arribar la informació, Jordi, que segurament aquesta estació estarà tancada alguns dies més. Tu parlaves de 20 o 30 metres quadrats que s'han desprès. La veritat és que la imatge que hem vist, un cop hi ha hagut aquest despreniment del fals sostre, impacta perquè és això, és una àrea bastant gran,
1: Ho estem veient des de fora de l'estació, a través de les portes. Vull dir que el càlcul és aproximat, però si algú coneix l'estació, hi ha 4 columnes que delimiten la zona central. És justament en aquesta zona i és ben bé la meitat d'aquesta part. Vull dir, jo ho calculo així a cop d'ull, aquests 20 o 30 metres quadrats, i el que deia és que just a sota hi ha tota la filera de les màquines validadores de bitllets, és a dir, que qualsevol persona que en aquell moment estigués o ben no sortint i passant el bitllet per la màquina, doncs li ha caigut això. Sí que és cert que pel que veiem, ja dic tot això des de la distància, és això, és aquell típic fals sostre antic format per canyes entrellaçades i que després es recobria de guix. Molt pesat no és, però vaja, estem parlant de material d'obra que si et cau a sobre i des d'una altura de no et sé què dir, 7 metres potser pot fer mal.
0: Sí, per sort tenim aquestes 3 persones que no perillen, que no estan greus, són ferides lleus, però vaja, és un bon ensurt i la imatge del que ha passat és impactant perquè l'àrea afectada és gran. Com dèiem, els propers dies, qui vulgui transitar per aquesta zona s'haurà d'informar les pròximes hores, però segurament aquesta estació seguirà tancada demà. Aquestes són les previsions. Moltíssimes gràcies, Xavi Cussó i Jordi Canal, des de Fabra i Puig. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Les 9 i 10 minuts, Catalunya Nit en directe. La nostra següent parada és Nova York, perquè avui ha arrencat l'Assemblea General de les Nacions Unides amb el discurs de Donald Trump. El president dels Estats Units espera que aviat s'acabi la guerra a Ucraïna. També confia a poder arribar a un acord amb l'Iran, a qui ha amenaçat d'aniquilar si això no passa. Tot plegat mentre responsables iranians i nord-americans es reunien per parlar d'un possible acord de pau. Més enllà de desitjos, el que sí que ha segellat Trump és l'acord amb Groenlàndia i Dinamarca. Nova York, Oriol Serra, bona nit.
3: Hola, bona nit, Manel.
0: A veure, comencem pels conflictes a l'Iran i Ucraïna. Què és el que ha dit Donald Trump?
3: Mira, d'entrada dir-te que aquest discurs de Trump ha estat molt triomfalista, com acostuma a passar, i aquests anuncis que ha fet avui aquí a Nova York ja els hem sentit en d'altres ocasions. Són aquells anuncis que moltes vegades costen de creure per la seva dificultat i també perquè els fa Donald Trump. Referint-se a la guerra de l'Iran, el seu gran èxit, perquè diu que li ha servit per acabar qualsevol expectativa d'aquell país per obtenir l'armament nuclear. Donald Trump ha vaticinat un acord amb l'Iran per l'endemà de les eleccions al Congrés dels Estats Units. De fet, ha dit o acord o aniquilació d'aquell país.
4: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
3: Segons apunten fonts pròximes a la Casa Blanca, membres de l'administració nord-americana s'han reunit durant 3 hores amb la delegació iraniana a l'ONU. El president dels Estats Units avui també ha tingut una trobada amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. De fet, les delegacions dels dos països continuen reunides. I just abans de l'inici d'aquesta trobada, Trump ha anunciat que Zelensky serà present a la cimera de líders del G20 que el desembre ha de tenir lloc a Miami. I tampoc ha descartat que també sigui el president rus Vladimir Putin. De fet, durant el discurs davant l'Assemblea General, Trump ja ha avançat aquest missatge d'optimisme.
4: Estem treballant colze a colze amb les autoritats de Rússia i Ucraïna i sé que ho aconseguirem. Passarà més aviat del que la gent es pensa.
3: Evidentment, ho hem d'agafar tot amb pinces perquè, com dèiem, no és la primera vegada que Trump fa aquesta mena d'anuncis i de promeses.
0: Sí, sí, ara mateix pensar que Putin i Zelensky poden estar en una mateixa sala, només això al desembre, ja em sembla molt agosarat, però vaja, és el mateix Donald Trump que ha dit avui que havia acabat amb 8 guerres, veurem si en suma dues més, la de l'Iran i d'Ucraïna, tant de bo que sigui així. El que sí que ja està firmat, Oriol, és aquest acord amb Groenlàndia i Dinamarca perquè els Estats Units tinguin més presència militar a l'illa.
3: Sí, sí, en la qüestió de Groenlàndia sí que podem dir que qualsevol espurna de tensió ja s'ha apagat. Els Estats Units i el Regne de Dinamarca han segellat l'acord que, de fet, serveix per a renovar el que hi havia durant, el que hi havia hagut durant dècades, també en termes de seguretat i de sobirania. I Donald Trump ha signat l'acord juntament amb la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, i també del cap del govern autònom de Groenlàndia. Tots subratllen que l'acord donarà més seguretat a Groenlàndia i de retruc a l'OTAN, i que alhora garantirà el dret a l'autodeterminació dels groenlandesos. Escoltem la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.
5: Ens assegurem que als adversaris no se'ls permeti obtenir cap control ni augmentar la seva influència a Groenlàndia. I al mateix temps ens assegurem que hi hagi més aliats presents a l'Àrtic.
3: Per la seva part, Trump ha destacat el desplegament militar nord-americà a l'illa Àrtica.
4: Iniciarem immediatament el procés de desenvolupament d'una important presència militar en els llocs adequats. Construirem dues bases militars molt importants.
3: La carpeta danesa, doncs, es pot donar per tancada, però la que no està tancada del tot és la... De fet, aquí les coses es poden torçar i molt. Trump ha anunciat que el canvi de règim a l'illa és a punt d'arribar, i en aquest, a l'instant en què ho feia, la delegació cubana s'ha aixecat en bloc i ha abandonat l'Assemblea General.
0: Déu-n'hi-do. Un altre tema que està centrant les discussions i els discursos d'aquesta primera jornada és la intel·ligència artificial. N'ha parlat Trump, però també el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que per cert s'acomiada.
3: Sí, sí, s'acomiada el 31 de desembre i, com explicàvem ahir, doncs, a partir d'ara comencen les travesses i veurem qui el substitueix a partir de l'1 de gener del 27. La intel·ligència artificial, efectivament, és el tema més present als passadissos d'aquesta Assemblea General de les Nacions Unides. Juntament amb l'amenaça cada cop més greu del canvi climàtic i amb els conflictes bèl·lics, lògicament, aquesta és la qüestió que amoïna més el secretari, diguem-ho així sortint, Antonio Guterres. Ha parlat directament del perill que la IA prengui el control als humans.
6: El perill no és la tecnologia, sinó la rendició de comptes. La capacitat tecnològica sense supervisió, l'adopció de decisions sense transparència. I aquest perill no es pot subestimar. Els mateixos desenvolupadors d'aquests sistemes estan llançant el crit d'alarma.
3: Qui també hi ha dit la seva ha estat, esclar, el president dels Estats Units. Ahir en parlàvem. Doncs bé, avui Trump sembla que ja ha tancat l'enquesta que va dir que havia engegat a les xarxes. I ja té triat el nou concepte. Serà superintel·ligència. No vol sentir parlar de la intel·ligència artificial perquè la paraula artificial li fa nosa. Atenció al Donald Trump convertit en tot un filòleg.
4: Utilitzar la paraula artificial fa que sembli una cosa falsa, però no és res fals. És una cosa increïble, però hem d'anar amb compte. A partir d'ara, tots els documents dels Estats Units canviaran per fer servir el terme més acurat, super.
3: D'altres líders, entre els quals el president francès i l'espanyol, han participat en trobades dedicades a qüestions com la intel·ligència artificial i la protecció de la infància. Demà està previst que el Consell de Seguretat de l'ONU es reuneixi per parlar d'aquesta qüestió.
0: Doncs serà un dels temes que tocarem demà a aquesta hora. Gràcies, Oriol, en directe des de Nova York. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.

0: Passant 2:15, un altre dels temes del dia, l'hem d'anar a buscar al Constitucional, que ha defensat amnistiar els líders del procés per la malversació i apropa aquesta tardor el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar amb l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà, si no hi ha grans sorpreses, el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers. Això ens porta cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què és el que ha dit, Àngels, al Tribunal Constitucional avui?
1: Doncs podem dir que s'ha complert el que estava previst. La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha frenat els plans dels conservadors. Han tombat el criteri del magistrat conservador José María Macías, que insistia a no amnistiar el delicte de malversació. Ras i curt, Macías ha assumit que la seva ponència contrària a amnistiar la malversació no té el suport de la majoria progressista del Tribunal de Garanties i n'haurà de redactar una de nova pel pròxim ple.
0: Un ple que, per tant, pot ser decisiu i que ja té data, eh?
1: Doncs sí, serà el 6 d'octubre i en aquesta nova ponència el magistrat recollirà els criteris expressats per la majoria progressista i en contra del que ell pensa. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i en aquest punt el criteri que adopti el Tribunal Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. És a dir, la resta de recursos d'empara, com ara el del president Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras o exconsellers com Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència que obrirà la porta del retorn de l'expresident a Catalunya.
0: Gràcies, Àngels. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Doncs Junts per Catalunya creu que el pronunciament del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia és una desautorització absoluta. Els jutges del Suprem, que han fet activisme polític, diuen, amb els líders del procés. El número 2 del partit, Jordi Turull, exigeix a Pablo Llarena que aixequi l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont sense esperar el ple que anunciàvem ara del dia 6 d'octubre. Jordi Corbalán, bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
0: Els juntaires respiren optimisme, però amb un punt de prudència, eh? Per què?
2: Doncs a la direcció de Junts ja no dissimulen que veuen a tocar la tornada del seu líder, encara que Jordi Turull avisa que amb el Suprem tot es pot torcer.
3: Jo faré de Sant Tomàs. Jo, fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
2: En tot, el número 2 de Junts no amaga la rellevància del que ha passat amb el seu recurs d'empara contra el Suprem.
3: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
2: Turull no s'ha mossegat la llengua amb el jutge Pablo Llarena per demanar-li que no esperi més.
3: S'hauria d'intentar confondre el paisatge, deixar de fer de justicier. Si vol fer de jutge, el que hauria de fer és ja anticipar-se i no esperar el 6 d'octubre.
2: Sobre quan tornarà Puigdemont, el seu advocat Gonzalo Boye ha donat una pista a TV3.
4: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda. ¿No?
0: Gràcies, Jordi. Per cert, que Esquerra Republicana també ha demanat que no es dilati més l'aplicació de l'amnistia. En una piula el líder dels republicans, Oriol Junqueras, ha afirmat que ja no hi ha excuses perquè els tribunals, diu, acatin les sentències europees. Nosaltres anem ara cap a Brussel·les. Perquè allà diversos socis europeus han criticat el govern espanyol per voler vincular l'entrada de nous països a la Unió Europea amb el fet que abans es reconegui el català com a llengua oficial. Alemanya, Suècia o Lituània han rebutjat aquesta nova estratègia de Madrid avui en una reunió de ministres comunitaris. A Brussel·les hi tenim el Bruno Forte Amires. Bona nit, Bruno.
5: Hola, bona nit.
0: A la trobada dels ministres europeus només han parlat de l'oficialitat del català durant 7 minuts i han liquidat el tema sense arribar a cap acord i, evidentment, ni tan sols cap votació.
5: Sí, sí, avui ha tornat a quedar clar que serà difícil d'aconseguir un consens per reconèixer el català. Ara, el govern espanyol diu que el català hauria de ser llengua oficial abans que països com Montenegro o Albània entrin a la Unió Europea. Però a l'hora de la veritat, Madrid evita aclarir si està disposat a arribar fins al final, bloquejar l'adhesió d'aquests països per forçar el reconeixement del català.
6: Espanya confia que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres a la Unió Europea.
5: Sigui com sigui, aquest nou argument fa enfadar alguns socis europeus. Suècia creu que Espanya s'equivoca quan barreja coses diferents.
7: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
5: Alemanya també es nega a supeditar l'entrada de Montenegro o Albània al fet que abans es reconegui el català.
8: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i, en aquest sentit, demanaria una mica més d'esperit europeu.
5: Berlín sempre ha estat un dels grans obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. El govern alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les diferències. Per ara, sense resultats.
0: Sí, i no sé si Albània i a Montenegro deuen estar gaire contents. En fi, gràcies, Bruno. Bona nit.
5: Adéu, bona nit.
0: Set minuts i dos quarts de deu. Avui hem sabut que el govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. Ho vol fer en l'àmbit educatiu, però també a fora, per intentar pal·liar-ne els efectes a la societat i encara més en plena crisi educativa. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, el dia abans de comparèixer al Parlament. Demà haurà de retre comptes pel desgavell de les proves PISA. Maria Costa, bona nit.
9: Bona nit. El Departament d'Educació, de fet, ja va donar les primeres pistes just abans de començar el curs. Avui el govern ha fet un pas més en aquest sentit. El president ha avançat les primeres mesures, la principal, que la prohibició de la intel·ligència artificial fins als 14 anys estigui reflectida en un marc legal, que sigui de fet una llei, un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
10: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent, que no tingui vocació de continuïtat, i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències i del nostre àmbit de responsabilitat en llei.
9: També reforçar la lectura, que sigui un hàbit social i que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles.
0: Aquí tenim de context també aquest diagnòstic que el govern ha presentat avui després d'actualitzar la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència i l'impacte en la salut de l'abús de les pantalles. Quins perills ha assenyalat concretament?
9: Doncs després de revisar 700 articles científics, assegura que els efectes ja comencen entre els 0 i els 6 anys. Per exemple, problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries, uns símptomes que s'amplien encara més durant l'adolescència, en què un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Els joves passen, de fet, de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7. Dediquen 2 hores al dia només a les xarxes socials. Ho explicava Lluïsa Conejos, que és subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
11: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
9: I una altra dada, Manel, i és que, atenció, perquè el mòbil cada vegada arriba més aviat, abans dels 11 anys. De fet, més del 80% dels nens i nenes a aquesta edat ja en tenen.
0: Doncs aquí hi havia propostes per aplicar tant a fora de l'escola, però també a dintre, i aquesta tarda s'ha fet la primera reunió del Consell d'Educació de Catalunya, que és l'espai en què s'ha de debatre i abordar les millores que necessita el sistema educatiu català. Oriol Pujadó, bona nit.
12: Què tal, Manel? Bona nit.
0: D'entrada, qui forma part del Consell?
12: El Consell hem d'explicar que és un òrgan consultiu que representa, doncs, els mestres, els docents, alumnes, famílies del món local, també les patronals, i és qui ha rebut l'encàrrec del president Salvador Illa d'abordar les reformes necessàries per millorar el rendiment acadèmic dels estudiants després de les últimes dades de l'informe PISA. Aquesta tarda, com deies, s'ha fet aquesta primera reunió amb aquest encàrrec sobre la taula. Des de l'USTEC recorden, però, que el debat obert sobre les millores del sistema educatiu català no ha de tapar les reivindicacions que mestres i professors estan fent al departament i que els van portar a tot un seguit de jornades de vaga el curs passat i també a fer vaga la primera primera jornada de curs d'aquest any. Andreu Mumbrú és un dels portaveus del sindicat.
13: Aquest derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims dos anys les mobilitzacions.
12: També el sindicat de professors de secundària mostra molts dubtes sobre la utilitat d'aquest debat en el Consell. Ignasi Fernández és el secretari del sindicat.
14: Jo sóc pessimista totalment de que el Consell d'Educació de Catalunya vingui a arreglar alguna cosa. És que clarament no li veiem. O ens hi posem de posar el coneixement i a transmetre coneixement com a objectiu de l'educació, si no, no es compleix amb aquesta finalitat. O aquí ja podem plegar.
12: El Consell ha de tenir enllestides al mes d'abril les propostes de millora que dirigirà el govern.
0: Gràcies, Oriol. Està clar que vivim en un moment en què, per una banda, fa por els perills que pugui representar la intel·ligència artificial i, per l'altra banda, també des de determinats sectors fa por quedar enrere en un terreny en què és tan potent i que pot representar també tantes coses en el futur. I el cas és que això coincideix amb la AI Summit, que és aquesta cimera sobre intel·ligència artificial que s'està fent avui i demà a Barcelona amb els representants de les principals companyies que estan en la cursa del desenvolupament d'aquesta tecnologia. Doncs bé, la Generalitat ha aprofitat la trobada per a defensar la seva aposta per convertir Catalunya en un pol d'atracció d'aquesta tecnologia i per crear grans infraestructures, com la gigafactoria de Móra la Nova. A més, el govern ha identificat fins a 26 projectes potencials de centres de dades. Així ha defensat l'aposta de l'executiu el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort.
15: En aquesta voluntat i aquesta ambició de ser un pol digital al sud d'Europa i fer-ho des d'un ús actiu i responsable. Estem parlant no només de tecnologia, i en aquí el paper de la Generalitat i de Catalunya en el seu conjunt té un paper de lideratge clau.
0: Doncs el cas és que n'estem parlant molt recentment de tot això de la intel·ligència artificial i d'aquests centres de dades com el de Móra la Nova, o ja veurem si n'hi ha 26 més, però el cas és que a Catalunya ja n'hi ha una vintena que estan funcionant i volem saber una mica com són, com estan treballant i què representen. Un d'ells és Oxygen Data Center. És un centre de dades que està instal·lat a Sant Cugat del Vallès des de fa 3 anys i el seu fundador i CEO és el Benjamín Rovira, que ens està escoltant ara mateix. Bona nit, Benjamín.
16: Bona nit i gràcies per la

0: Doncs som una empresa de serveis. Treballem projectes per ajudar els nostres clients en les seves necessitats digitals.
1: Entre aquests clients, per exemple, qui hi ha? O sigui, quins hem d'imaginar? Perquè quan parlem de la intel·ligència artificial, ara no sabem, per exemple, si els clients vostres es dediquen a això, és a dir, si Google ja fa servir els vostres, el vostre centre o no, us dediqueu a... doneu servei a altres empreses, a qui doneu servei?
0: Nosaltres som una companyia molt abocada a ser companys de viatge del mercat de territori. Google, Azure i altres, Amazon, tenen un altre model de negoci. Nosaltres acompanyem en la transformació digital al nostre client i l'acompanyem amb infraestructures, com et deia, segures i que poden complir amb una sèrie de requeriments que molts cops és complexa que les empreses... Fixeu-vos, nosaltres estem al Vallès, bueno, estem al Vallès, al Bages, a Sant Feliu de Bages. Les empreses, és molt complex que acabin tenint-se les tècniques similars a el que tenim nosaltres, no? El negoci de Google i Amazon potser està més basat en què ells donen els serveis i necessiten espais amb metre quadrat, que no és el nostre cas.
1: Vosaltres, per exemple, doneu servei aquí a algú que vulgui emmagatzemar moltes dades en un núvol o quin tipus d'empresa? Què...
0: administració públic, privat, sector regulat. Nosaltres, com a companyia, estem acompanyant molt el que està dient Europa. I ens hem basat i hem escoltat totes aquelles companyies de sector regulat, ja sigui administració pública o privat, perquè creiem que és un sector que necessitarà un acompanyament en els pròxims anys molt fort. A més de la pime catalana, Manel. O sigui, la pime catalana la tenim al costat i, com et deia, som una empresa de serveis, amb el que ens agrada moltíssim agafar tot el nostre know-how i compartir-lo amb les empreses de territori per tal d'ajudar-los a fer aquella transformació digital que et comentava.
1: Com ens hem d'imaginar les vostres instal·lacions? Com és el vostre centre de dades?
0: Bueno, el de Sant Cugat, nosaltres ara mateix tenim una plataforma amb tres centres de dades, una a Sant Cugat, l'altra a Sant Fruitós del Bages i una altra a Barcelona, i amb això fem el que es diu una regió. Per ser el més resilients possible. El que busquem és tenir entorns molt segurs. En el cas, per exemple, de Sant Cugat, és un centre de dades molt gran, aproximadament té uns 10.000 metres d'infraestructures, i imagina't dues sales, un tipus de sala blanca, podríem imaginar, un laboratori, on s'emmagatzemen uns armaris negres, normalment, on s'hi posen el que tots coneixem com a ordinadors servidors, o elements per emmagatzemar dades. Llavors, aquests espais estan fortament climatitzats i també molt acompanyats de la part energètica i amb un ADN molt sostenible. Que, com et deia, això és molt complex de tenir-ho, que les empreses ho tinguin a casa seva.
1: Una de les crítiques que es fa als centres de dades, els que existeixen o els que es volen projectar o aquests que seran més grans, és el consum energètic, que es requereix una gran quantitat d'aigua, per exemple, per refredar-los. Com funciona el vostre en aquest aspecte?
0: Parlant del nostre en concret, nosaltres treballem amb un circuit d'aigua tancat i imagina't una gran piscina que amb unes mecàniques i unes bombes va fent que l'aigua sempre estigui en un circuit tancat i no tenim més consum d'aigua que de tant en tant, quan fem manteniment, tenim que ens connectem. De fet, ens connectem fent venir una cuba externa amb una aigua tractada i, de fet, ni ens connectem al municipi. Llavors, sí que és veritat que està molt identificat que som grans consumidors d'aigua i energia. Jo em faig una pregunta. En el nostre cas, ja t'he contestat que l'aigua és un circuit tancat i l'energia, molts cops... jo vinc del món de l'enginyeria i molts cops he escoltat allò de grans indústries que tenen sales tècniques, no? I imagina't al Vallès quantes empreses hi ha que tenen sales tècniques que no és el seu negoci, la sala tècnica. En realitat és un mal necessari que tenen que tenir per poder donar serveis, doncs, a la fàbrica o a les oficines, no? Aquestes sales tècniques tenen un consum que segurament és molt més elevat si el suméssim que el que té un centre de dades, perquè, a més, tenim que complir unes normatives molt fortes.
1: Entenc que en el vostre cas no és així, però, per exemple, recordo quan hi va haver aquella moda que la gent es feia una caricatura amb intel·ligència artificial, no? Seguint el mètode d'uns famosos estudis japonesos de manga, ara no recordo exactament quina era la moda, però recordo la dada que es deia compte, perquè cada cop que us feu

0: una fotografia d'aquestes o imprimiu una, o voleu imprimir una imatge d'aquestes, s'estan consumint molts litres d'aigua. Això en el vostre cas és així o no és ben bé així?
1: No, en el nostre cas no és així perquè, com et deia, tenim un circuit tancat. Però, fixa't, això portat a la intel·ligència artificial, jo m'ho miraria amb un altre prisma. Com ens ajudarà la intel·ligència artificial en projectes de sanitat? Com avançarem? Nosaltres som una companyia, com t'he dit, de serveis, que a més treballem molt l'àmbit tecnologia i intentem tenir un model d'estratègia que va mirant una mica endavant, no? Quan mires una mica endavant i veus les capacitats que té la intel·ligència artificial per ajudar-nos a la població, de forma transversal, òbviament, Manel, el ChatGPT et fa una caricatura en un moment, no? I a darrere hi ha un centre de dades. Però quan jo, ara mateix nosaltres estem veient projectes, fixa't, ho porto a sanitat, projectes on la intel·ligència artificial ajudarà a tenir casos clínics amb més ordre o fins i tot ser més predictius, no? Això és un valor segur? No, però ens ajudarà moltíssim. Jo prefereixo veure-ho com un prisma de que ajudarà la població i després, òbviament, ja veurem si es pot regular o no en algun moment a l'ús d'aquestes coses, no? Fa un moment deies, no, d'educació, el tema del mòbil és supercomplicat. Regular el tema del mòbil serà molt complex regular el tema de la intel·ligència artificial, però posat en una balança jo crec que ens ajudarà molt més, tindrà un valor més positiu que no pas tan negatiu.
0: Doncs és en Benjamín Rovira, que és el fundador d'Oxigen, que és un dels centres de dades que ja existeixen a Catalunya. Gràcies per haver-nos atès. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
0: El cas és, però, que hi ha determinats sectors que els preocupa el que pugui passar amb la proliferació d'aquests centres de dades o d'altres de més grans que es volen projectar avui, on es feia aquest congrés de la intel·ligència, aquesta cimera de la intel·ligència artificial, al World Trade Center. A les portes s'hi han manifestat un centenar d'entitats que es mostren crítiques amb aquesta instal·lació dels centres de dades. Allà hi havia, per exemple, la Clàudia Bosch, que és responsable de la campanya electrònica justa de Setem Catalunya. Bona nit, Clàudia.
2: Bona nit, Manel.
0: Vosaltres us oposeu a aquests projectes de centres de dades? Per què?
2: És que s'ha de fer un matís, no? Com ha explicat el company, el Benjamín, no és el mateix un centre de dades més petit, no? Que són els que hem vist que tenim ja a Catalunya, amb aquests centres de dades hiperescalars, no? Que anomenem megacentres de dades, no? És un altre tipus de centre de dades molt més gran, no? Que es farà servir no per un emmagatzematge de dades, sinó per entrenament de models, per intel·ligència artificial, etc. Per tant, no ens oposem als centres de dades per se. Aquí hem de fer una aclaració. El que ens oposem és que el govern de la Generalitat estigui fent una planificació de desplegament de 26 megacentres de dades quan sabem que és un sector que té una opacitat increïble, no? Perquè hi ha moltes empreses del Big Tech, com ha mencionat doncs, Google, Amazon Web Services, etc., que són molt opaques. Hem vist que en els processos d'instal·lació d'aquests megacentres, com ha passat al cas de l'Aragó, hi ha hagut molt poca participació democràtica i que després també veiem que les previsions que fa el govern són problemàtiques, no? Tenim persones expertes, enginyers, ambientòlegs, que bueno, doncs han seguit una mica el cas de l'Aragó, han vist una mica el pla de la Generalitat i han calculat, no? Doncs que si s'implantés... Si es fes aquest desplegament de 26 megacentres de dades, això entra en conflicte amb els recursos del territori, no? Parlem d'energia, parlem d'aigua i parlem de sol. I aquí hi ha el que diríem els impactes a nivell local, però també hem de pensar que estem parlant d'una infraestructura que té un impacte global, no? O sigui, al final, l'electrònica és un dels sectors on trobem més esclavitud moderna, és un dels sectors que està, bueno, que estem substituint unes infraestructures dependents de combustibles fòssils per unes infraestructures dependents de minerals crítics, etc. I després hi ha tota la vessant dels residus electrònics. Per tant, té aquesta doble dimensió, no? Dels impactes a nivell local i els contractes a nivell global.
0: Vosaltres demaneu una moratòria de moment, eh?
2: Clar, perquè el que pensem és que per fer aquesta planificació s'hauria de tenir en compte la veu de la societat civil i dels territoris afectats. No es pot fer un desplegament com aquest, que serà determinant per molts territoris. No volem que passi com ha passat amb altres macroprojectes on doncs, finalment hi ha municipis i zones de Catalunya que es converteixen en el que anomenem en zones de sacrifici, no? Que són doncs, àrees una mica més despoblades que al final s'instal·len doncs, aquests tipus de projectes doncs, que poden ser altament contaminants o en aquest cas doncs, els consumidors d'energia, d'aigua i de sol. Que és veritat, el Benjamín té raó que es poden fer que siguin més eficients, però hi ha un tema que dona, hi ha un punt que per molt eficient que tu siguis, hi ha un límit de recursos. O sigui, per molt que els centres de dades que es planifiquin siguin eficients, tenim una energia limitada i tenim una aigua limitada, no? O sigui, s'ha de pensar en consums totals, s'ha de fer una planificació i el que veiem és això, que d'una banda entra en conflicte amb la llei de canvi climàtic, amb el PINECAT i la producció de renovables, o sigui, no podem permetre que l'energia renovable que no tenim i que hem de produir a futur, se la mengi la indústria dels megacentres de dades, perquè aquesta energia renovable la necessitem per descarbonitzar altres sectors. I també no podem permetre que el sol que necessitem per sectors molt vulnerables com l'agricultura doncs quedi també eclipsat doncs, per parcs solars que alimentin només megacentres de dades, perquè al final el que critiquem, no, és que es facin inversions de diners públics que no vagin al servei de les empreses catalanes o de la sobirania tecnològica del país, sinó que al final estan responent a les necessitats dels mercats globals. O sigui, al final aquests megacentres de dades doncs, venen aquesta capacitat de computació a empreses estrangeres del Big Tech. I això és el que no volem. No volem que Catalunya sigui el lloc on s'instal·lin tots aquests megacentres que seran explotats per empreses de l'oligopoli de la intel·ligència artificial. El que sí que volem és una intel·ligència artificial al servei de les persones i del territori. Com bé ha dit, és que té molts usos molt bons per moltes coses, però és un tema de model. El que critiquem és el model, el com s'està fent, el per qui, el com i el per què, no?
0: Clar, o sigui que no negueu la tecnologia, perquè molta gent podria pensar que quedarem enrere en un terreny tan important, sinó en implantar aquests grans centres que donen servei a empreses que igualment estan instal·lades a altres llocs. Doncs queda clara la postura també de Clàudia Bosch i d'aquestes entitats que avui s'han manifestat davant d'aquesta cimera d'intel·ligència artificial que s'està fent a Barcelona. Gràcies per haver-nos atès. Una abraçada.
2: Gràcies. Adéu.
0: Poc més d'un minut i mig i arribarem a 9:45. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
3: Catalunya nit.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Les dones, segons els estudis, tenim millor olfacte que els homes. Aquest dijous en parlarem a Les dones i els dies, segur, perquè coneixerem a Cèlia Guibarc, una dona que es dedica a fer perfums, no només dels que ens posem per fer bona olor, sinó d'aquells que s'afegeixen al sabó per sentir la famosa olor de net.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
8: Destapeu-vos les orelles per sentir-nos a nosaltres.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya nit.
0: En punt 3 quarts de 10, avui es tanca la campanya electoral al Marroc, que demà vota en unes eleccions legislatives on, malgrat la manca d'enquestes, no hi ha perspectives de canvi. Poc s'ha debatut sobre la crisi migratòria, l'atur juvenil, la corrupció o l'autoritarisme en un model d'estat on el rei es reserva el nucli del poder. Això facilita l'abstenció, que podria superar el 50%. Tenim un enviat especial a Rabat, és el Nando Zanoguera. Bona nit.
9: Bona nit. La taxa de participació serà la clau per interpretar el resultat de les eleccions de demà. El malestar de la joventut ha protagonitzat aquest últim any l'actualitat del Marroc, però només un 4% de joves de 18 a 24 anys s'ha inscrit per votar. El partit centredretà RNI, amb el magnat Aziz Ahanouch, aspira a repetir victòria, però el liberal PAM, apadrinat pel soci de govern i ministre i president també de la Federació Marroquina de Futbol, Fousi Lekja, també. Malgrat la migració no forma part del debat, les xarxes bullen amb la possibilitat d'un nou assalt a Ceuta demà, coincidint amb les eleccions. Organitzacions de defensa de menors i famílies treballen per alertar els joves que la migració irregular no és la solució. Maria Messaadi, coordinadora de projectes de l'associació APISF.
10: Los menores no saben lo que se van a encontrar cuando llegan allí. Piensan que es como el dorado. Y no es así. Nosotros, desde nuestra asociación, desde las propias autoridades y instituciones públicas de Marruecos, siempre se intenta sensibilizar a los menores en las escuelas, las instituciones, en las ONGs, en todo, sobre los riesgos que acarrea una migración irregular.
9: Però Saadi també lamenta els discursos d'odi que venen d'Europa.
10: Veo que eso es los mensajes de odio que están llegando ahora y utilizando ciertas palabras que no se deberían utilizar, pues, para hacer daño y para hacer que Europa cada vez sea menos tolerante y más radical.
9: Els col·legis obriran a les 10 del matí i tancaran a les 9 de la nit, hora catalana, i s'espera que els resultats es faran públics de matinada.
0: Doncs precisament avui Pedro Sánchez ha admès per primer cop deficiències en el control de fronteres del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol. Ho ha fet en una entrevista amb la CNN. El president espanyol diu que ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà. És possiblement la vegada que ho ha dit de manera més clara i contundent.
11: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
0: Doncs sobre les eleccions al Marroc i la crisi de Ceuta hi posa la mirada el Jordi Amat.
12: Durant les darreres setmanes ha circulat el rumor que demà es podria produir una entrada massiva d'immigrants irregulars a Ceuta. Com va succeir els dies previs al 30 i el 31 de juliol, a les xarxes socials han aparegut missatges anunciant que podria reproduir-se un episodi com aquell. Un episodi tràgic per les vides perdudes al mar i amb unes repercussions socials, polítiques i diplomàtiques que encara coejaran durant unes setmanes. Aquesta vegada, tanmateix, sembla improbable que la crisi es repeteixi. Tant a la banda de la frontera espanyola com a la marroquina ha augmentat molt, moltíssim, el contingent policial per taponar l'accés a la ciutat autònoma. Ara bé, si de nou fossin desenes de milers de persones les que conjuntament decidissin provar de fer el salt, com podria aturar-se d'una manera efectiva? Què es faria? Incomoda fer-se aquesta pregunta, però en últim terme és inevitable formular-se-la. Fa anys, concretament el 2005, 600 persones van provar de saltar la tanca per entrar a territori espanyol. Per evitar-ho, les policies van disparar i van matar 5 persones. Com no pot ser d'una altra manera, les condemnes internacionals als fets es van encadenar, i especialment el Marroc va donar una imatge pèssima com a gran subvencionat per evitar la immigració irregular des del seu territori. L'altra cara de la moneda és la passivitat còmplice del Marroc davant la multitud del 30 i el 31 de juliol. I és que hi ha realment alguna fórmula decent quan es produeix un episodi com aquest? Em temo molt, per desgràcia, que la resposta honesta és que no.
13: Avui també és notícia. Marc Güell. 10 minuts i arribarem a les 10. El cap d'informació dels Mossos, Carles Hernández, ha defensat la presència de dues agents d'incògnit a l'Assemblea de Docents i ha rebutjat demanar disculpes. Això malgrat que la consellera Núria Parlon sí que ho va fer quan va admetre que tot plegat va ser un error, Maria.
14: Ho ha dit aquesta tarda la Comissió d'Investigació sobre Infiltracions Policials al Parlament. Hernández assegura que no va ser una infiltració i defensa que en cap cas ha estat desautoritzant la consellera Parlon.
15: Que en cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap drets. Jo he dit que les agents van entrar sense mentir. Quan van ser descobertes, van intentar sortir d'allà garantint la seva seguretat i van mentir.
13: Sílvia Orriols atribueix a una errada el fet que Aliança Catalana hagi demanat retirar la sanció contra Vox per haver titllat Lluís Companys d'assassí, Alba Barbosa.
16: En una piulada, la líder del partit ha dit que la seva companya al Parlament, Rosa Maria Soberana, s'ha equivocat a la Junta de Portaveus d'avui i que la formació no tolera l'acusació contra el president Companys. L'embolic ha començat quan el portaveu de Vox, Joan Garriga, precisament contra qui va dirigit l'expedient sancionador, ha donat les gràcies a Aliança per haver-li fet costat.
17: Agraïm el suport que hem rebut del Partit Popular i d'Aliança Catalana. La resta no.
16: Amb tot, però, els tràmits perquè la cambra, el multi, continuen.
13: Més coses. El govern espanyol demana al jurat popular que absolgui Begoña Gómez i declari innocent la dona de Pedro Sánchez, que asseurà al banc dels acusats per tràfic d'influències i malversació. El PP hi veu una mostra més d'ingerència de l'executiu a la justícia. Sentim la portaveu de l'executiu, Elma Saiz, i la popular, Esther Muñoz.
18: Confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia y, en este caso, hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente.
19: Es que a lo mejor el gobierno preferiría un juzgado en el que estuviese de magistrados Robles, Marlaska, que juzguen ellos, que esos sí que son realmente imparciales. No les va bien nada.
13: I la construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici, Txell Garriga.
14: Sí, tot i que a primera hora i en roda de premsa el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, apuntava que només se'n veuria afectat un bloc. El Núñez i Navarro era la proposta de mínims de la constructora que més tard el temple ja ha matisat. El sentim.
20: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
14: Ara qui té l'última paraula és l'Ajuntament.
21: No quiero ir. No quiero verle.
22: Clara es tu padre.
21: ¿Mi padre? No tengo padre desde los 12 años. Además, que es que a mí que se esté muriendo me da igual.
23: Vamos a ver, Diana no me dijo que se esté muriendo. Me dijo que estaba...
0: Eduard Fernández ha presentat la seva candidatura a la Conxa de Plata al Festival de Cinema de Sant Sebastià, precisament fa 10 anys, que ja es va endur el premi a millor actor per El hombre de las mil caras. Aquest cop hi opta per El mal padre, de Roberto Bueso, que avui ha entrat en competició. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga, bona nit.
24: Bona nit.
0: Així que, creus que té possibilitats, l'Eduard?
24: Jo crec que moltes. Eduard Fernández, com ja ens ha demostrat reiteradament els últims anys en films com El 47, Marco, Mediterráneo, va sobrat. I en aquesta producció valenciana, El mal padre torna a crear un personatge molt atractiu, però en aquest cas també molt desagradable.
25: Una de les dificultats que jo tenia era fer un tio que de tant en tant diguessis, hòstia, això pica, no? I està bé fer-ho. Un actor generalment sempre ens volem salvar el personatge i tal, i no, realment és un tio xungo, no? Jo crec que és un mal pare que té un ego descomunal, aquest home, no? Gran hedonista, i no tenia en compte la família, i ell volia triomfar. Que tothom l'escoltés, tothom l'admirés, no? Aquests intel·lectuals ex d'esquerres que tiren cap a la dreta, que ens sonen una miqueta a tots, no?
24: Això sí, al mateix temps ha buscat l'equilibri perquè no generés un rebuig absolut.
25: Llavors aquí la dificultat estava entre fer un tio desagradable que estones ho és i que l'espectador no digués, hòstia, me'n vaig al cine, no? Que alhora seguís tenint empatia, no? Un magnetisme, no? Ser molt xungo, però alhora que tingui un sentit de l'humor que de vegades té gràcia, com era el repte de la pel·lícula de tenir un cert humor i que tot estigués equilibrat. Això estava al guió ja. Però jo diria que és una pel·lícula honesta.
24: Per tot això ens ha confessat que s'ho ha passat pipa interpretant aquest mal pare, fent veure que té una malaltia terminal i que, curiosament, es diu Santiago Balmes, igual com el líder del grup Love of Lesbian.
25: Sí, jo disfruto, jo m'ho passo molt bé amb la veu última, sense aire, no? que és dolorosa aquella. Jo quan em veig allà, dic, hòstia, no sé, avui la Greta, quan la vegi, dirà, papa, un mal tabac, diu, hòstia, això... Però es pot ser que passi avui.
1: La petite fille chante sainte nuit.
0: I també has parlat amb Albert Serra, que és a Sant Sebastià per un doble motiu.
24: Sí, ha presentat 16 momentos de mi vida, la gravació d'un concert de la diva alemanya Ingrid Cavan, que ha dirigit ell mateix, i Roques Roges, de Bruno Dumont, que ha produït i que participa a la secció Zabaltegui. El concert de Cavan és una gravació fosca i tenebrosa que destaca sobretot la veu i la presència de la que va ser musa de Fassbinder, però en declaracions a Catalunya Ràdio ha confessat que ha estat un projecte puntual i que no vol rodar més concerts. Ell està ara centrat en llestir l'esperada Out of This World, la seva pròxima pel·lícula de ficció, que assegura que estarà a punt l'any vinent.
2: Coses de Palacio van despacio i tot el bo es fa esperar. Sí que puc garantir que serà molt bona, que serà d'entrada la pel·lícula més original de l'any, ja t'ho dic ara, amb els actors més bons, també t'ho dic ara, amb la millor escena final de tot el cinema recent, també t'ho dic ara, que més bons. Amb totes aquestes promeses val la pena esperar una mica més, no?
24: Tot apunta a que podria ser seleccionada pel Festival de Cannes del 2027.
5: La història d'amor entre Paris... El formós.
0: I el Lliure de Gràcia acull l'estrena de Tot fent la vella Helena. La vista a la Marta Vives.
6: Després de viure literalment dues setmanes al Lliure de Gràcia i portar a l'extrem el que és ser una comunitat, Miquel Masfiol i la seva trup Col·lectiu Miserable han estrenat la seva versió de la vella Helena. Només entrar al vestíbul, els vestigis d'aquesta experiència.
7: Entro al Teatre Lliure de Gràcia i em trobo uns cartrons que tapen, diguem, el finestral i em trobo una tenda de campanya just a l'entrada amb uns matalassos i uns materials de pintura.
6: Era només l'avançada d'una aventura a mig camí entre l'homenatge i el deliri. Masfiol ha passat pel Turmix, la vella Helena del 79, i d'això n'ha sortit un batut ple de memòria, llegat i reivindicació, però també molta mala llet i ironia, i amb referències constants al teatre actual i als seus protagonistes que han causat les riallades del públic que ha rebut així l'estrena.
8: Divertida, irreverent,
26: risc. O sigui, s'han arriscat d'una manera que, de debò, o sigui, queda molt antic, però em trec el barret, perquè, uf!
27: Que són uns punquis. I alhora també m'ha commogut.
28: I difícil, perquè era un repte important per ells, jo crec.
29: Molt diferent del que vam veure l'any 79. Clar, i Milano i Saran era un altre registre, però molt bé, molt bé.
6: Entre els espectadors, alguns dels històrics fundadors del Teatre Lliure, Imma Colomer, Lluís Omar, Toni Sevilla i Montse Alcanyí. Emocionant han estat els aplaudiments a ells en el començament d'una obra que celebra amb nostàlgia els temps passats, però alhora apunta que encara està tot per fer.

0: Oh, quin moment, quin moment. És l'última connexió que fem amb la Gemma Puig aquest estiu del 2026. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit. Avui era fàcil, eh?
0: Sí.
1: És la cançó de Vivaldi, que es diu La tardor. Perquè sí, és l'última, perquè avui, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, doncs començarem oficialment la tardor. Tot i que demà tindrem un dia d'estiu. Però sí, estarem dins de la tardor ja. Tindrem pocs canvis. De moment aquesta tardor no es notarà gaire. Tornarem a tenir temperatures altes, tornarà a fer calor al migdia, fins i tot una miqueta més que no pas aquest dimarts, amb molts pocs núvols, alguna boirina, alguna banda de núvol prim al vespre. Per tant, una tardor que de moment serà una mica estiuenca i així es mantindrà uns quants dies més. Però sí, estarem a la tardor i, per tant, comencem aquesta nova estació astronòmica.
0: Doncs va, que acabi d'anar bé l'estiu, a gaudir-lo fort, el que queda d'estiu, i que tingueu tots bona entrada a la tardor. Bona nit, Gemma.
1: Bona nit.

0: El Premi Ondas de l'any passat al millor documental o sèrie documental de televisió va ser per al Minuto Heroico, que retratava el calvari que van patir moltes dones a l'Opus Dei. Va ser una feina dirigida per la periodista Mònica Terribas. Doncs divendres hi torna. Estrena el que podem considerar una segona part. Ara els protagonistes són homes que també van patir molt en aquest paraigües de l'Opus Dei. De seguida tindrem aquí amb nosaltres al Catalunya Nit la Mònica Terribas. I a continuació escoltarem la nostra economista, la Mar Reguant. Cada 15 dies ens comenta algun concepte del món econòmic i tot seguit el relaciona amb alguna notícia de l'actualitat. Doncs bé, aquesta setmana ens parlarà d'externalitats i de l'ampliació de l'aeroport del Prat. No patiu, que aquí es tracta d'entendre-ho un cop s'hi posi ella, i de seguida la tindrem amb nosaltres. Abans de tancar edició, espiarem quina portada preparen demà a la redacció del diari Ara mateix, i tancarà el Catalunya Nit el Cristian Segura. Doncs som-hi fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: Però d'entrada, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 22 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i per tant, de seguida, el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents.
3: S'arribarà a un acord amb l'Iran, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
4: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política.
5: Jo, fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
6: Confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia, y en este caso, hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente.
7: Es que a lo mejor el gobierno preferiría un juzgado en el que estuviese de magistrados Robles, Marlaska, que juzguen ellos, que esos sí que son realmente imparciales. No les va bien nada.
8: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
9: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. Demanaria una mica més d'esperit europeu.
10: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14.
11: Derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims dos anys amb les mobilitzacions.
12: Que en cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap dret.
13: En aquesta voluntat i aquesta ambició de ser un pol digital al sud d'Europa i fer-ho des d'un ús actiu i responsable. La Generalitat i Catalunya en el seu conjunt té un paper de lideratge clau.
14: Ara mateix nosaltres estem veient projectes on la intel·ligència artificial ajudarà a tenir casos clínics amb més ordre o fins i tot ser més predictius, no? Això és un valor segur? No, però ens ajudarà moltíssim. Jo prefereixo veure-ho com un prisma de que ajudarà la població i després, òbviament, ja veurem si es pot regular o no en algun moment l'ús d'aquestes coses, no?
15: No ens oposem als centres de dades per se. El que ens oposem és que el govern de la Generalitat estigui fent una planificació de desplegament de 26 megacentres de dades amb, quan sabem que és un sector que té una opacitat increïble.
16: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a l'illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.

0: Catalunya nit.
1: Deu i pràcticament 7 minuts. Damià Aguilar, bona nit.
2: Bona nit, Manel.
1: El Barça, actual campió de la Champions de futbol, debuta demà a la competició 2026-2027 i serà, evidentment, també a l'antena de Catalunya Ràdio.
2: Sí, és un partit a les 9 del vespre. La TDG començarà a 2:15. És un Barça-París. El tècnic Pere Romeu diu que són favorites.
3: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
2: També ha dit Pere Romeu que aquest any amb la diàspora coneixerem moltes jugadores o joves que fins ara no havien tingut tants minuts. Demà podria tornar Irene Paredes, són dubte Kika Nazaret i Vicky López i no es preveu que jugui l'Aitana. Al tot costa han entrevistat la portera Catacoll, que entén que l'agradaria aposti per tornar a guanyar.
4: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquest equip.
2: La mallorquina ha exposat quin creu que serà el podi per la pilota d'or femenina. Escolteu bé.
4: Que guanyés. Crec que la Patrick també va fer un any increïble l'any passat. També la ficaria i Alexia Botella.
2: Bé, ella diu...
4: Aquests seria tres jugadores que m'agradaria.
2: Ella diu Patri, després no s'entén bé Pajor, i després diu Alexia. Per tant, que quedi clar que ella diu que el podi seria Patrick Guijarro, Pajor i Alexia. I avui ja tenim 5 partits de la fase Lliga de la Champions femenina. Definitius, Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0. Aquest és un equip de Suècia. I en joc, que diria que sí, ha començat les segones parts. Arsenal 0, Kiu 0, aquest és un equip de Dinamarca, Juventus 0, Benfica 1 i Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 0, també acaba de començar la segona part.
1: Pel que fa al Barça masculí, si a l'entrenament d'avui haguéssim volgut fer partit de futbol, no és que no haguéssim pogut fer 11 contra 11, ni 11 contra 0.
2: No, hauríem fet un mig camp d'un futbol 7, que eren 7 avui, no? I a més, un dels jugadors era del filial, pel tema de les seleccions.
1: O sigui, aquí queden 7, del primer equip, amb un del filial, 6 més 1.
2: Sí, més els lesionats, que si vols també podrien animar una mica.
1: Clar.
2: Un dels 17 desplaçats blaugrana és Lamine Yamal, que ha concedit una entrevista al diari L'Equip per parlar de què? De la pilota d'or.
5: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar. Ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
2: Lamine gairebé parla en tercera persona, eh? Sense esmentar-se, Lamine diu, aquest jugador sóc jo. Qui sí que s'atreveix és el madridista Mbappé a Ràdio França Internacional.
6: Oh, perquè j'ai fait une bonne année.
7: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
1: Clar, Lamine ja va dir amb Valdano, no?, que la mereixia ell. Podria ser que no la guanyés un dels dos o què?
2: No.
1: Està entre aquests dos, no?
2: Jo crec que sí.
1: Perquè seria molt fort que ara algú els avancés per l'esquerra.
2: Rafinha.
1: Vés a saber. Bé, mentrestant, el Real Madrid es mola en la màquina dels comunicats acusadors.
2: Sí, perquè són mals temps per ficar-se amb el Real Madrid, perquè és que contraataquen amb tot. Avui li ha tocat el sempre polèmic Javier Tebas. El president de la Lliga de Futbol Professional ha dit, referint-se a les crítiques del Madrid als àrbitres, que ningú no té cap dret a rebre un arbitratge a la carta. Doncs la màquina de fer comunicats de la Casa Blanca, potser li podrien dir a partir d'ara la IA Blanca, ha picat de seguida un text en què li diu que la Lliga de Futbol Professional es mereix un dirigent neutral i al servei dels clubs. Després Tebas ha contestat, però ja m'avorreix.
1: Déu-n'hi-do. I després d'haver descobert el veritable Mourinho, no?, diumenge passat, el portuguès ha estat l'únic entrenador de primera que ha fallat, de primera o segona, que ha fallat a la trobada anual amb la Federació Espanyola. No hi ha anat.
2: I jo em pregunto, por què, no? El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, li han demanat i ha estat hàbil per no ficar-s'hi.
8: Os gustaría preguntarle también por el tema de Mourinho el otro día en rueda de prensa. ¿Usted
9: qué? Buah, ahí no opino nada. Ahí no opino. Bastante tengo yo con lo mismo. ¿Ha echado falta la reunión, Manolo, al técnico del Real Madrid?
10: Bueno, al final supongo que cada uno tiene sus compromisos y todos los que pueden vienen y ya está.
2: Clar, Manolo, pobret, cada cop que l'equip d'aquest any no vagi bé, li caurà de tot. Per tant, ha fet bé no ficant-se. El tècnic blanquiblau, per cert, ha donat 6 dies de festa als jugadors i no tornaran als entrenaments fins dilluns vinent, dia 28 de setembre. Aviam si els canvia una mica la dinàmica. L'Espanyol ha de jugar un amistós el 2 d'octubre contra l'Ipswich Town al RCDE Stadium, un duel que serà a porta tancada.
1: I per acabar, hi vam parlar aquí amb Toni Padilla d'ella, i avui l'ha tingut al Tot Costa, és Daniela Guillén, la nova campiona del món de motocross.
2: Sí. Bé, de fet, ahir parlàveu de tots els campions, no?
1: Sí, exacte.
2: De fet, si Marc Márquez guanya el títol aquest any a MotoGP, seran 8 campions del món català del món. Catalans de les motos.
1: En una temporada.
2: En una temporada. Està
1: és
2: bé,
1: impressionant,
2: eh?
1: Ostres.
2: Està xulo, està xulo.
1: Sí, sí.
2: La Daniela ha aterrat aquesta tarda al Prat, provinent d'Austràlia, i ens ha avançat que no sap si repetirà l'any que ve, perquè sent la crida dels Estats Units.
0: Quan ja comences a guanyar un, vols més, no? Perquè al final entrenes per guanyar. No tinc res firmat amb ningú ni res. Aquest any he fet una cursa a Estats Units i la veritat que allà el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. Jo crec que si tinc l'oportunitat i... No ho sé, però possiblement hi hagi l'opció de poder marxar cap allà.
2: Doncs a prop dels Estats Units, al Canadà, Montreal, si més no, més a prop que nosaltres, les catalanes Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta del Mundial de Ciclisme. I acabo amb una prèvia, perquè demà es disputen a Reus els finals de bàsquet de la Lliga Catalana Femenina i la Lliga Catalana Femenina Challenge. A les 6, final de la Challenge entre el Joventut de Badalona i el Lima Horta Barcelona. I demà, a 8:45, la final absoluta entre l'Espart Unigirona i el Cadí de Seu.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Damià. Fins demà.
2: Fins demà.
1: Fem una pausa per la publicitat i a la tornada entrevistem Mònica Terribas, que no ve sola.
10: Catalunya nit.
11: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
12: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
13: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
14: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
13: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
14: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
13: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
14: Apialia, la força de vendre junts.
15: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
10: Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Un quart de deu, el Premi Ondas al millor documental o sèrie documental de l'any passat va ser per al Minuto Heroico, que retratava el que van patir moltes dones a l'Opus Dei. Va ser una feina dirigida per la periodista Mònica Terribas. Divendres hi torna. Arriba a HBO Max la continuació d'aquella tasca, 3 capítols més, sota el títol ara del Buen Espíritu. Ara els protagonistes són els homes. D'entrada, atents a això.
16: Es muy difícil entender cómo los que fuimos del Opus Dei estuvimos allí.
17: Me presionaron en el momento de mayor vulnerabilidad.
16: A los 6 meses de haber pedido admisión ya tenía cilicio, disciplina, me bañaba con agua fría.
18: Entonces ahí ya empieza el acoso y derribo, ¿no?
19: Se plantea una visión enfermiza de la sexualidad.
18: A un niño no se le abusa, no solo sexualmente, espiritualmente.
20: Que tenéis la culpa las mujeres, ¿eh? La felicidad depende de vosotras.
16: Veías a las que venían a servir la mesa.
18: Pero no les podías decir gracias, nada. O sea, era como si no existiera.
21: Si él me regarde maintenant, je te remercie. Et pardon.
3: No importa si te estás pudriendo por dentro, ya tienes que siempre sonreír. Eso es el buen espíritu.
16: Éramos los que mandábamos, los que teníamos el peso del Opus Dei en las espaldas.
4: Dábamos el dinero completo.
22: ¿No les parece demasiado para nuestro señor y demasiado poco para ellos?
23: I think there are still many, many people hoping for the Vatican, for the Pope to do something.
24: Lo que hacen también es desestabilizarte.
25: Tuve un intento de suicidio.
26: Yo me quería morir realmente.
27: I believe God wanted me to join and I believe God wanted me to leave.
28: Me hice dos maletas y me despedí de todos.
1: Mònica Terribas, bona nit i felicitats.
29: Molt bona nit, moltes gràcies.
1: És només un minut i mig de tràiler, sí, i aquí sí. Ja podríem parlar 6 o 7 hores, eh? Sí. Perquè són 3 capítols amb molta informació, molt interessant, aquí condensat en un minut i mig, ja m'agafaria a molts llocs.
29: És molt difícil fer un tràiler, eh? I l'han fet HBO, i els felicito, perquè també van fer el del Minuto Heroico, i és molt difícil,
1: en
29: perquè...
1: En saben,
29: perquè t'asseguro que a mi em costa... destriar les denúncies, l'acumulació de denúncies que hi ha en el Buen Espíritu, condensades en un tràiler que, evidentment, després es desenvolupa molt més a dins dels 3 episodis, que es penjaran tots 3 divendres, per qui s'ho vulgui fer en plan marató, però realment el tràiler et deixa molt trist, no?
1: Jo crec que sí, el tràiler et deixa trist i els 3 capítols, déu-n'hi-do, que tenen un final que vol ser optimista,
29: sí.
1: no entraré gaire ara, però, en fi, d'entrada, explica'ns el títol. Què és el Buen Espíritu?
29: Mira, el Buen Espíritu dins de l'Opus Dei vol dir fer el que et diuen els directors. Vol dir, si un director espiritual et diu estudia pedagogia i no psicologia, estudies pedagogia. Si un director espiritual et diu et convé que vagis a Polònia, vés-hi. El Buen Espíritu és tastar a favor de l'Opus Dei quan fas la fidelitat. Vol dir donar tot el teu sou íntegre i no fer massa preguntes, perquè la qüestió dels diners que s'explica, com sí. Tu saps bé, doncs et pots acabar trobant com es troba l'Antonio sent el propietari d'accions que no sabia ni que tenia, no? El Buen Espíritu és estar somrient quan, com diu ara Enrique Mackenzie, estàs roto por dentro, no? O quan estàs destrossat has de fer veure que no ho estàs, no? I això és el Buen Espíritu. I quan tu no fas tot això, és de mal espíritu. I quan et diuen que és de mal espíritu, vol dir que va contra l'esperit de l'obra. A mi una persona propera a l'Opus Dei em va dir, Mònica, és que no has entès l'esperit de l'obra. Aleshores, si l'esperit de l'obra és el patiment que jo he vist en tanta gent, l'esperit de l'obra no és cristià.
1: Clar, hi ha aquí en el tràiler deia una persona que després en el capítol quan el veus s'explica una mica més, però diu, és molt difícil entendre per què vam acabar aquí dintre. El que s'ha de dir és que recolliu els testimonis de 14 homes que són homes que un és filòsof, l'altre és científic, escriptors...
29: Economistes,
1: gent que té
29: pedagogs.
1: El cap ben amoblat, mm-hmm. per entendre'ns.
29: Que elles també el tenien, eh?
1: Exacte.
29: Però que en aquest cas... Com
1: els captaven?
29: O sigui, com que l'estructura de l'Opus Dei és molt masclista... com ho era en el seu dia la realitat que va viure Escrivà de Balaguer, eh? Perquè Escrivà de Balaguer va aconseguir que uns quants estudiants es reunissin i després, a partir d'aquí, va néixer l'Opus i les dones es van incorporar quan algú havia de rentar-los la roba i penjar, no? Fruit de l'època, també, eh? Però és veritat que els capten perquè hi ha tot un procés pel qual et fan sentir que tu estàs cridat a ser important en el poder, en les institucions, els més, ocupareu els llocs més alts, no? I aquesta predestinació és el que fa que ells, des de petits, quan a través de les escoles i després dels clubs i després de les moltes activitats que fa l'Opus Dei, acaben sentint que són els escollits, no? I això fa que la pressió sobre ells sigui realment molt forta i quan estan fotuts els hi costa molt deixar-ho. Mm-hmm. Perquè, d'alguna manera, com diu un d'ells, jo preferia pegar-me 3 tiros antes de deixar l'obra, no? Que això em sembla que ho diu l'Enrique, no? Això és terrible. Yeah. O sigui, estan destrossats i pensen en el suïcidi. O el Bruno Devos, no?, que té una frase per mi que és de les que fa més mal, que és quan diu jo estava tan destrossat que m'hagués suïcidat, però la meva mare era viva. I aleshores diu, i vaig decidir posposar el meu suïcidi a que la meva mare no hi fos. Clar, això no pot estar passant, saps què vull dir? Sí, sí. Són persones que no tenen... o sigui, els que tenen edat, el que té 96 anys, que potser ens està escoltant, en Ramon Rosal, que és un sacerdot magnífic que va conèixer un Opus Dei segurament molt més progressista que el que va venir després, perquè és el d'inicial, inicial, va conèixer Escrivà i tot, o Father Blatt, val, entendries per l'època, però per favor, que estem parlant de gent que quan els veus en pantalla tenen 40, 30 anys, 35, no, estem parlant de fa molts anys, eh?
1: Sí, sí, i un patró que es va repetint amb tots ells, que són 14, repeteixo, de nacionalitats diferents, contextos diferents, entorns diferents, és... et capten per entrar-hi, el pitar, no?, el demanar, uh-huh. jo vull estar aquí dintre, un moment com d'eufòria, que bé que estic aquí, vull ser-hi, cada cop vull ser millor, i després una crisi per la pressió psicològica, econòmica i de tots tipus, fins a pensar en la mort.
29: I perquè et sents malament si no fas tot allò que et diuen i comences a fer coses que tu creus que no has de fer. Per exemple, hi ha una part de la denúncia important del Buen Espíritu, sense fer spoilers, que és com es manega la informació personal de la gent, no? Aleshores, això que ho hem recreat a través dels actors magnífics que ens han ajudat a explicar el Buen Espíritu, és terrible, no? Perquè tu estàs escrivint la vida d'un altre per enviar un informe que arribarà potser a la prelatura, potser, evidentment, a la delegació i després cap amunt. Hi ha vides, hi ha informes, i ells, no sé què han fet amb aquests informes, però és evident que algú els escrivia, algú els enviava i algú els portava, perquè els protagonistes expliquen que ho han fet ells. No parlen d'oïdes, no, no, els portaven ells. Per tant, no ens ho ha explicat ningú més que els mateixos que ho han exercit, no? I aleshores... això és complicat de justificar des d'un punt de vista d'una organització cristiana, no?
1: Falten 7 minuts per arribar a 2:15, a 2:15 estem conversant amb Mònica Terribas, que és guionista, directora i productora executiva, una de les productores d'aquesta sèrie documental del Buen Espíritu. Ja he dit abans que no venia sola. Una de les qualitats que tenia ja, no sé si dir-ne primera part, primera temporada...
29: Sí.
1: O,
29: el minuto heroico, sí.
1: El minuto heroico, sí. Que les protagonistes eren les dones, és que hi ha una tècnica en els documentals que és comuna, que és recrear el que s'explica amb actors. Aquí, però, hi ha un pas més, que és original, i és que hi ha el protagonista real i l'actor en la mateixa escena, i això ho recull també el documental en una mena de metallenguatge, on el mateix protagonista real de la història dirigeix els actors. I aquí en tenim un, Guillem Balart. Bona nit.
0: Bona nit, què tal?
1: A veure, d'entrada, no sé si tu ja has fet moltes coses com a actor, però no sé si havies tingut mai allò, el personatge parlant amb tu de com s'ha de fer una escena, no?
0: No, no, això realment... ja quan la Mònica m'ho va explicar, jo havia vist el Buen Espíritu i havia vist aquest doble joc de veure...
29: de les actrius.
0: De les actrius.
29: Bueno, l'actriu, vaja, la Clàudia.
0: Sí, en aquest cas era la Clàudia només, però em va semblar... ja des del primer minut vaig dir, jo això vull fer-ho, perquè és que, per una banda, saber la realitat d'aquests homes i tot plegat, i per l'altra, doncs, per aquesta part de jugar amb aquesta ficció des d'aquest lloc de realment veure l'altra persona i conèixer des de lo més íntim i estar allà i quasi bé ens dirigien ells. Sí. Això ho fèiem així, això era així, i com ells reconnectaven amb les seves vivències, no? I estan intentant recrear allò el més fidels possible.
29: Jo vull posar en valor la feina tant el Minuto Heroico de la Laura Cisteró i del director de fotografia, que és Oriol Capellas, perquè va ser la Laura que va dir que vinguin a les recreacions, i ara en aquesta segona part, en el Buen Espíritu, ha dirigit les recreacions en Pere Sala, i també el D.O.P. també és en Biel Capellas, ells, els actors, amb els protagonistes al costat, no? Jo recordo una escena que el Guillem està escrivint la carta oferint-se per ser sacerdot, quan encara és numerari, oferint-se per ser sacerdot, i té a sobre, banda i banda, el Federico i l'Enrique G. de la G, dient-li exactament, Guillem,
0: tal qual,
29: el que havies d'escriure.
1: Com hauria de ser, no?
0: Sí, sí, la norma absoluta, no? De no, no, és que no diria padre, sinó senyor tal, o la despedida... mai seria d'aquesta manera, sinó tots els codis absolutament marcats, no? Sí. Era molt fort.
1: Sí, sí. Això suposo que per un actor és un luxe, perquè, clar, tens la persona que t'està dient exactament això hauria de ser així perquè sigui creïble, però no sé si impressiona també tenir-los allà, no?
0: Molt, molt. Això va ser algo molt, molt impactant, que a mi encara ara recordo moments de... forts de...
1: Que... impactats per ells també, que s'emocionen veient-se, perquè sí. És que jo era així, o jo això, clar, m'ho has tornat a fer reviure, no?
29: El Guillem és numerari, és el nen numerari, juntament amb el Joel Busquet, que és el nen numerari, que es fa gran, i un dia li diuen que ha d'anar a Roma. Llavors, el Guillem fa la transició entre un numerari i un sacerdot de l'Opus Dei, que és un rol molt difícil, perquè tot això no hi ha diàlegs, només hi ha les... Bueno, no farem spoilers, no hi ha diàlegs. I aleshores, clar, aquest... parlen amb els ulls i amb el gest i amb l'expressió, no? I la transformació emocional dels personatges és el que acompanya el relat d'ells, no? Sí. No és gens fàcil.
1: No, perquè els veus com van envellint d'alguna manera, però també envellint psicològicament, no? Aneu cada vegada... És un personatge més castigat, que suposo que és el que patien ells. Tu coneixies el que passava a l'Opus Dei abans d'entrar en aquesta sèrie? Perquè tinc la sensació que tots hem sentit parlar de l'Opus Dei i pocs ens imaginàvem el que passa dintre de l'Opus Dei.
0: Sí, sí, jo el poc que sabia era... La meva mare havia anat a una escola de l'Opus Dei, a la Vall, que no sé si és a...
29: Sí, la Vall és a Bellaterra.
0: A Bellaterra. Llavors, típic d'això, no? Quan era petita, no, m'enviaven cartes a casa de, no, que les dones han d'anar vestides així, no sé què, hem de comportar-nos de tal manera, hi havia com... Però jo no coneixia molt què hi havia darrere de l'Opus Dei, però sí que, evidentment, havia escoltat això, no? Una secta amb moltíssim poder, però, bueno, tenen escoles... Que hi ha com una cosa que ningú, d'alguna manera, posa fil a l'agulla en el que està passant a l'Opus. Jo no ho sabia. I per això trobo que el treball de la Mònica, periodísticament parlant, és...
1: Sí,
0: és una passada,
1: la
0: no?
1: Mònica ja té doctorat, però crec que n'has fet un altre, eh? Tu n'has fet un altre, perquè amb aquestes dues immersions això ha sigut molt fort.
29: Sí, ara el Guillem parlava de la Vall. Jo recordo, vaig anar fins i tot fa molt temps, molts anys, que em van demanar anar a fer una xerrada a la Vall, i vaig anar i tinc... I hi ha, dins d'aquestes escoles, hi ha ara moltes famílies que ens poden estar escoltant, que tenen una bona experiència amb els seus fills i filles a dins d'educatives i no, els seus fills no han estat pressionats per entrar, perquè potser no han estat captats com a potencials numeraris, numeràries o supernumeraris, supernumeràries o agregats, o el que sigui, no? I, per tant, tot això és molt complex, perquè és un món social que, quan tu veus la reacció a les xarxes, no? Veus el teixit social que els suporta. Però normalment gent que no han sigut numeraris i numeràries. Aquests no piulen gaire, perquè són els que ho estan vivint des de dins i és molt complexa la relació, saps?
1: Clar, i aquí aquest matís que expliques és important, perquè algú pot veure la sèrie i dir no, jo hi he estat i això és mentida perquè a mi no m'ho van fer.
29: Clar, a mi no m'ha passat.
1: Però això no treu que si ha passat i en molts casos, perquè aquí són 14 persones, però parlen... per exemple, hi ha un dels testimonis que diu érem 12, ara no recordo si en una sala, i anàvem tots dopats perquè estàvem tots amb depressió.
29: Tots drogats. Això ho diu el Guillermo Treviño des de Mèxic. A més, el testimoni del Guillermo Treviño és molt interessant, perquè ell va ser oficial de delegació a Mèxic, que això vol dir que veus... i destruïa els documents que li donaven, i feia i desfeia, saps? Vull dir, era un dels que veia tot, sentia tot i llegia tot, aquest. I aquest diu, clar, hi havia un moment que en els centres anaven tots amb tractament amb pastilles, perquè estaven deprimits. Vull dir, i això també ho explica el Juan, i gent que ha passat per la Clínica de Navarra, etcètera, no? Aleshores, vol dir que tots els membres numeraris de l'obra i dones acaben tots amb pastilles? No.

0: com pot ser que entris voluntàriament i et doni a tu la sensació que no en pots sortir voluntàriament? Què passa amb els diners? Què passa amb alguns que són homosexuals i com intenten... En fi, hi ha moltes preguntes que es van resolent en aquests tres capítols que recomanem als oients que vagin a buscar-los i a veure'ls. Mònica, t'he de preguntar si hi haurà tercera, quarta o cinquena part o què? No. O ja hem acabat? O...
1: No ho sé. Jo no faig plans a la vida perquè passen coses bastant sorprenents sempre quan intentes planificar. Normalment sobre l'inrevés. Per tant, no vull planificar la meva vida. Pot passar de tot, pot ser això, pot ser una altra cosa.
0: Però diries que de l'Opus Dei hi hauria més fils per estirar, que hem de dir també que no volen participar en el documental. O sigui...
1: No han volgut participar. Ell, que va ser sacerdot, el Guillem, i va anar a Roma i em va tornar amb la cua entre cames, pobre Guillem,
0: sí.
1: Després d'exercir el sacerdoci, també com va saber.
2: Exacte.
1: Criatura.
0: I no, oficialment no volen respondre.
1: No, perquè se'ls hi ha ofert, ho he dit manta vegades, i per tant no ho repetiré. Des del moment en què HBO, la plataforma, ens encarrega la segona part del Minut Heroico i comencem a posar fil a l'agulla amb el Buen Espíritu, jo els escric a ells, escric al Papa, escric al Dicasteri del Clero, els explico el projecte, a les tres parts. A ells, naturalment, els hi demano que o el prelat moderador de l'Opus Dei, Fernando Cáriz, o a qui ell delegui de la prelatura ens atengui, perquè quan en una organització, sigui Catalunya Ràdio o sigui l'Opus Dei, hi ha una disfunció d'algun tipus, qui en té la responsabilitat és el director, no és un company teu que és feliç, sinó és qui està als comandaments, no? I no han volgut. I no passa res. Ells tenen els seus canals, ara estan difonent molt material de gent que és perfectament feliç a dins de l'obra, i estan ara gent que és propera, ha publicat llibres, vull dir que tothom té accés a tot, afortunadament, perquè ara hi ha una sèrie que explica la vida de les víctimes que ho són de l'abús a l'Opus Dei.
0: L'última que et faig, perquè jo seguiria i no pot ser, però...
1: No pot ser.
0: Suposo que t'has plantejat moltes vegades. Quanta gent deu quedar encara dintre que està patint el mateix?
1: Uf, moltíssima. Moltíssima, Manel, perquè no s'ha estrenat el Minuto el Buen Espíritu, encara no s'ha estrenat, i jo fa dies que rebo cada dia un missatge a través del meu correu, el que és públic, el de la universitat, de persones que m'expliquen coses que haurien d'estar ells escoltant, ells, vull dir, la prelatura, i solucionant. I per tant, tu dius, hi ha una història per explicar? Sí, hi ha moltes històries per explicar encara de l'Opus Dei, perquè realment hi ha una disfunció sistèmica que s'està apropant al centenari i ja triguen, saps? Perquè aquesta institució farà 100 anys i només van obrir un canal d'escolta que era un mail a l'any 2022 per les persones que havien tingut males experiències, que en diuen ells, que pensen que són excepcionals. Quan Opus Libros, que és una web que fa dècades, que, bueno, de fet, quan van canonitzar l'Escrivà, que rep testimonis d'exmembres de l'obra que han passat circumstàncies complicadíssimes. I l'Agustina de los Mozos, que és una de les protagonistes del Minuto Heroico, fa molt temps que dedica la seva vida a escoltar gent que ha patit a dins de l'Opus Dei.
0: Déu-n'hi-do. Doncs El Buen Espíritu, a partir de divendres, a HBO Max. Gràcies, Guillem, per haver vingut, i gràcies a tu també, Mònica.
1: Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Crec que si hi ha tercera temporada tornaràs, i si no, alguna altra cosa faràs i tornarem
1: segur
0: a parlar.
1: Segur que ens tornarem a parlar, això.
0: Gràcies
1: segur.
0: Per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany, però... Saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació?

0: A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
2: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
3: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
2: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
2: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
4: Som
2: 3CAT.
5: Catalunya Nit.
6: Luna a la de una. Y cuando quieres sale eso y no quieres la lechuga.
5: Les notícies.
6: Si no hay mano,
5: sota la llum de la lluna.
6: Luna, que te merece.
5: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Luna a la de una.
5: Catalunya Ràdio.

0: Passen 7 minuts de 11:45. Aquesta temporada, ja ho sabeu, cada 15 dies parlem d'economia, economia i actualitat, és a dir, per entendre les notícies, i ens alfabetitzem una mica tots plegats gràcies a la Mar Reguant. Bona nit, Mar.
1: Bona nit, Manel.
0: A veure, avui ens vols parlar primer del concepte, aquesta setmana és externalitats. Això ens ho has d'explicar bé. Què són les externalitats?
1: Bueno, les externalitats són un terme que quan l'expliquem ens serà molt familiar. Són efectes secundaris, externs, negatius o positius, que produeix una persona quan, o una empresa quan pren les seves decisions. I com que són externs, si no hi fem alguna cosa, vol dir que no les tindrà en consideració. Per tant, aquí tenim la patata.
0: Clar, sí. Posa'ns un exemple. Bueno, d'entrada, què s'hi pot fer, les externalitats? És a dir, es poden preveure, no es poden preveure, s'intensiven, es penalitzen? Què passa amb les externalitats?
1: Posem-ne uns exemples i també com es regulen. O sigui, es regulen, certament, la majoria, o moltes, no potser la majoria, però moltes de les regulacions que tenim, impostos que tenim, prohibicions que tenim, són a resultes d'externalitats, que si no poses, si no ordenes una mica la cosa, cadascú faria el que voldria i no ens en sortiríem. Un exemple típic d'externalitat negativa és el soroll dels veïns. Si no fiques una mica d'ordre, doncs tothom faria soroll quan voldria i seria un desastre, i el veí en principi no té per què tenir en compte que tu no t'ho passaràs bé, que tu no podràs dormir. Evidentment, tots volem tenir una relació cordial amb el veí, però és ben sabut que sovint la gent no ho té prou en compte. Aquí hi ha l'externalitat, i com se soluciona en aquest cas? Sovint amb normes, i si les normes no es compleixen, doncs trucant als Mossos. I això seria un exemple d'externalitat negativa. Una externalitat positiva, que sovint donem com a exemple als economistes, és la innovació. Imagina't que podem innovar, però que una idea és molt fàcil de copiar. Si no posem incentius a aquesta innovació, aquesta externalitat, aquest impacte positiu de crear una idea que tothom pugui copiar, farà que hi hagi massa poca innovació, massa poca recerca, massa poca medicines, per exemple. I aquí tenim, per exemple, tot el sistema de patents que ens ajuda a incentivar aquesta externalitat positiva.
0: Doncs tu ens vols relacionar aquest concepte econòmic d'externalitats amb la possible ampliació futura de l'aeroport del Prat.
1: Exactament. Jo penso que molta d'aquesta discussió és posar en una balança el que seria el cost-benefici d'aquestes externalitats. En quina balança hi ha les positives, en quina balança hi ha les negatives, i una cosa important, molt comuna en moltes de les externalitats, és com les valorem. Perquè si aquestes externalitats tinguessin un preu clar, seria molt més fàcil ficar-nos d'acord. Però el soroll del veí, no sabem quant val el soroll del veí, no? I això fa que encara sigui més complicat regular-les i posar-nos d'acord.
0: Ara fa una setmana explicàvem que el govern espanyol havia aprovat aquestes primeres inversions que es podien vincular amb l'ampliació, i aquest diumenge els carrers de Barcelona es van omplir amb persones que estaven en contra d'aquests plans. Escoltem què deien.
2: És important recordar que no parlem només d'una ampliació territorial, sinó també d'una ampliació operativa que incrementaria més les emissions derivades de l'aeroport del Prat. Arribarien més turistes a la ciutat de Barcelona i, per tant, hi hauria la crisi de l'habitatge.
3: L'aeroport està gestionat per Aena. Per tant, demanen més passatgers cada any per poder guanyar més diners. I tota la resta de coses, impactes negatius, són per nosaltres i no ho permetrem.
0: Clar, aquí serien exemples d'externalitats negatives, entenc. Les positives serien, si volem que vingui més gent o poder tenir vols directes a llocs més llunyans. Quines serien per tu aquestes externalitats positives, negatives, posats en aquest context de l'ampliació de l'aeroport?
1: Sí, els manifestants en posaven moltes de relleu, de les negatives, com pot ser l'impacte ecològic, però també l'impacte en la congestió habitacional, l'impacte de les emissions, ja sigui per canvi climàtic o també a nivell local, que contaminen les ciutats i pobles al voltant. Hem dit l'exemple del veí del soroll, és una externalitat típica, bastant local, però molt litigada, dels aeroports, i que de fet ja fa que els avions al Prat aterrin d'una manera i no una altra. O sigui, aquestes serien les externalitats negatives. Com a externalitat, el benefici que fa Aena, aquesta no és una externalitat, és el que Aena internalitza, el que vol, però com a externalitats positives sovint s'enfatitza pues, l'impacte en l'economia, que tenir un aeroport més gran farà que vingui més gent, i de fet els vols i els passatgers sovint gaudeixen de descomptes. Aena ja té dels costos per volar més baixos de tots els aeroports d'Europa, estan els més baixos, podria considerar un preu favorable, i a vegades estan exempts, depenent del vol, si genera nous viatgers, a vegades poden arribar a subvencionar aquest cost. O sigui que part d'aquestes externalitats positives s'han vingut incentivant doncs, amb els petits aeroports o amb aquestes reduccions de tarifes.
0: De vegades el que pot semblar una externalitat positiva pot acaba sent negativa o positiva per uns i negativa pels altres. Per exemple, si et dediques a l'hostaleria o tens hotels, possiblement vols que vinguin més turistes, però per altra banda, els veïns potser creuen que ja n'hi ha massa de turistes. Podria ser que portar turistes fos a la vegada positiu o negatiu o no?
1: Sí, certament. I aquesta motivació positiva, quan es va fer tot aquell esforç de fer aeroports per tot arreu, doncs crec que estava més ben acceptada a nivell social, però ara clarament hi ha una certa fatiga i, de fet, el mateix diumenge es van mobilitzar a Eivissa i a Palma, si no m'equivoco, perquè també a les Illes Balears doncs, hi ha un cert cansament d'aquest model que certament ha generat llocs de treball, però que se considera força saturat.
0: Clar. L'altre dia escoltava un economista, ara m'hi has fet pensar, el Miquel Puig, que deia aquí a Catalunya Ràdio, que dir, per exemple, que ara l'aeroport tingui capacitat per rebre, posem per cas, 20 milions més de turistes cada no sé quant temps, que tingui aquesta capacitat per això no vol dir que acabin venint, és a dir, que l'aeroport tingui més capacitat no vol dir necessàriament que hagi de créixer el turisme. Tu com ho veus?
1: Home, llavors l'ampliació no seria necessària, en certa manera, però si aquesta ampliació necessària és necessària, suposo que sí que s'espera que incrementen els números de vol. A vegades es fa aquest argument que és més aviat per millorar com volen els avions, més que incrementar-ne el número, però això s'hauria de fer un càlcul ben fet, diguéssim. A mi em sorprendria que si no tenen més capacitat no la intentin exprimir, vist com hi ha fins i tot ara, cada vegada tenim més vols a Barcelona fins i tot ara, no? O sigui que s'hauria de veure. També hi ha molt l'argument que els vols que vindran seran de més qualitat, que seran més relacionats amb la creació de treball, de més alta qualitat, però bueno, s'ha de veure això que deia, que el valor és difícil de calcular i no sabem el número exacte, a vegades està subjecte a les prediccions i cadascú pot tenir una mica la seva opinió. Però la idea dels qui ho defensen és que sí que seran vols de més qualitat, que portaran menys congestió i possiblement més llocs de treball, però s'hauria de veure.
0: Clar, i després hi ha, per acabar també, coses que costen de quantificar econòmicament, com pugui ser, per exemple, l'impacte ecològic. No sé si això també es quantifica econòmicament o no, però un impacte negatiu en el medi ambient, per exemple, no sé si és difícil de posar-hi diners. Ho dic perquè de vegades es parla de les compensacions econòmiques pel mal que es pugui causar al medi ambient i no sé si sabem fer la translació en això.
1: Pues en el que és les emissions de CO2, s'han fet, que són les més relacionades amb el canvi climàtic, s'han fet molts esforços de ficar-hi un preu. Normalment les taxes que veiem per aquests components són menys del que s'ha estimat, o sigui que no es fica tot el preu sencer, però he de dir que tots aquests càlculs sovint ignoren els beneficis de la biodiversitat, els beneficis dels ecosistemes, que són, en certa manera, incalculables. Crec que tothom està d'acord que hi ha un valor, però és veritat que no sabem encara com posar-hi un número. Ara, des del Brasil i per preservar l'Amazones, estan fent grans esforços per poder ficar un número. Aquesta biodiversitat serà un número cínic, un número imperfecte, però que permetrà valoritzar-lo una mica, encara que no sigui pel complet.
0: Doncs la primera setmana vam parlar de la incidència, avui externalitats. D'aquí 15 dies, un nou concepte econòmic que posarem damunt la taula relacionat amb alguna notícia. Mar Rawan, moltíssimes gràcies. Bona nit.
1: Moltes gràcies, Manel.
0: Que vagi bé. Tretze minuts i arribarem a les 11. És aquell moment de, del dia que volem començar a pensar també d'alguna manera en el demà. Marc Güell i Alba Barbosa, bona nit als dos.
4: Bona nit.
0: A veure, què explicarem demà a Catalunya Ràdio?
5: Doncs demà seguirem ben pendents de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies a Barcelona. Recordem que aquest vespre tres persones han quedat ferides lleus quan els ha caigut a sobre una part del fals sostre d'aquesta estació, que per cert està en obres. Encara no se saben, de fet, les causes d'aquest incident. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat i, de fet, Renfe ha assegurat que continuarà fora de servei encara els propers dies. Els passatgers, això sí, poden utilitzar com a alternativa la línia 1 del metro.
0: I demà hi ha eleccions al Marroc que interessen per les eleccions, però també per si acaba havent-hi o no un nou pas de migrants massiu, eh?
5: Sí, n'estarem pendents demà també aquí a Catalunya Ràdio, amb en Nando Zenoguera, l'enviat especial d'aquesta casa. Dades que hem de saber, que a les 10 del matí, hora nostra, obren els col·legis electorals, que voten la composició d'aquest nou Parlament. No hi ha enquestes, però sí que es preveu que la coalició actual, que és de dretes i nacionalistes, revalidi el poder. I ara el que deies, unes eleccions que arriben marcades per aquesta crisi migratòria, veurem què acaba passant, perquè les xarxes continuen ben plenes amb la possibilitat d'aquest nou assalt a Ceuta demà. I de la crònica internacional també seguirem pendent de la seu de les Nacions Unides, demà segon dia de l'Assemblea General. Demà intervindran, per exemple, els presidents d'Ucraïna i l'Iran, dos països doncs, en conflicte. També sentirem Delcy Rodríguez, la presidenta veneçolana, que intervindrà a l'ONU per primer cop. I d'aquí 24 hores, una mica més, també hi posarà els peus Pedro Sánchez, que serà un dels protagonistes.
0: Doncs ho anirem seguint amb l'Oriol Serra. Demà també seguirem el president Salvador Illa, que compareixerà al Parlament per abordar la gran problemàtica que hi va haver amb les proves PISA. Suposo que, per una banda, els resultats, però sobretot el fiasco en la mostra, Alba?
6: Sí, s'espera que doni explicacions el president català. Els aliats parlamentaris Esquerra i els Comuns confien que ho aprofiti per donar un cop de timó al Departament d'Educació, però la resta de l'oposició hi confia poc en les explicacions que demà pugui donar Salvador Illa. Intervindrà primer el president, sense límit de temps, i després la resta de grups parlamentaris tindran dos torns. És una compareixença que havia sol·licitat el mateix president i també l'havien demanat des de Junts, Esquerra, els Comuns, la CUP i Vox. I amb la compareixença demà d'Illa, el ple del Parlament reprèn la seva activitat després de l'aturada d'estiu i la setmana que ve s'hi farà el debat de política general.
0: Doncs segur que ho recolliran també al matí de Catalunya Ràdio, Marc.
5: Sí, perquè tenen molts fronts oberts, aquests que ara comentàvem ara amb l'Alba, però també l'amnistia, que entra en setmanes decisives. Si et sembla, podem saludar
0: i tant
5: el subdirector del matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bona nit.
7: Què tal, bona nit.
5: A veure, d'aquesta estareu pendents demà al matí?
7: Doncs mira, demà gairebé és fàcil, perquè sí, estarem pendents de l'amnistia, que avui ja hem tingut aquest primer capítol, que no per previst no deixa de ser noticiable. Aquest matí parlàvem amb l'Ernesto de Kaiser, que segurament és una de les persones que millor coneix tot el que es mou al Constitucional i als tribunals en general, i ens deia, escolteu, això d'avui és un sainet, no? Doncs bé, demà posarem els elements sobre la taula, com heu fet avui aquí al Catalunya Nit, i també analitzarem una mica què passarà a partir d'ara.
5: Perquè, clar, s'espera, Maiol, un octubre mogut, no?
7: Sí. Es dona per fet que el 6 d'octubre és la data en què hi haurà la fumata blanca, després han d'anar endavant els passos perquè, per exemple, torni Carles Puigdemont o rehabiliti políticament Oriol Junqueras, però sí, entenc que aquest octubre serà, diguem-ne, el definitiu. Un 6 d'octubre, per cert, que va ser, més enllà del tema de Companys, que ara en parlarem, també va ser el dia que Artur Mas va anar a declarar al Tribunal Superior de Justícia per la consulta, és a dir, que el 6 d'octubre també esdevindrà o no una data marcada.
5: Quines coincidències, doncs.
7: Si és que acaba sent així, perquè diem el 6 d'octubre, i pot ser el 7, pot ser el 8, ja ho veurem. L'1 d'octubre em temo que no serà, això sí.
5: I parlaves de Companys.
7: Sí, home, amb tot aquest sainet d'Aliança Catalana, que han de dir que és fantàstic, no ho és, en el sentit dels que ens dediquem al periodisme polític, quan passen coses aquestes tan absurdes, que algú s'equivoca, que en realitat no tant, que després fa un tuit dient l'he de copiar així, que és bastant maldestre, i ho analitzarem. I explicarem que realment no hi ha hagut tant error d'Aliança Catalana en aquest posicionament. Aquí t'ho deixo. Demà escolteu el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Us haurem d'escoltar.
7: Mira, per coses més agradables, et tanco un parell de coses. Sí. La secció de benestar del Joan Soler Socarrats, que la vam estrenar l'altre dia i ens va agradar molt, i secció de telesèries amb José Coronado.
5: Home.
7: Tot un mite de la televisió i els anuncis d'iogurts.
5: Doncs, ara ben vist. Doncs escolta, demà us escoltarem, com sempre, a partir
7: de les 6. Fantàstic, Marc. Una abraçada.
0: Els dimarts és el dia que espiem la portada que estan preparant els nostres companys del diari Ara. Saludem al seu subdirector, Jordi Cortada. Bona nit.
4: Hola, molt bona nit.
0: Com ho encareu, això, de cara a demà?
4: Bé, obrim la portada amb el posicionament del TC sobre la inclusió o no de la suposada malversació dins la llei d'amnistia. Titulem "El Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés" i a subtítols expliquem "La majoria del ple s'oposa a la ponència del conservador Macías, que negava el recurs de Turull, i que el president del tribunal farà la seva proposta el 6 o el 7 d'octubre a partir del recurs de Dolors Bassa".
0: Molt bé, doncs aquest és el principal titular. Si haguessis de destacar algun article o alguna peça que hi teniu a dins, què en recomanaries?
4: Mira, dos articles, perquè els dimecres tenim el duet de filòsofs, diguéssim, el Josep Ramoneda i el Ferran Sáez.
0: És veritat.
4: I tots dos parlen d'Europa. Josep Ramoneda sobre Trump i la confusió que ha generat en el vell continent, i ens planteja la següent pregunta. Hem d'esperar que Trump caigui per plantejar-nos què volem ser quan siguem grans? I pel que fa a Ferran Sáez, es mira Europa cap a l'altra banda, cap a Rússia, i ens diu, si Europa es veu a si mateixa com un espai insegur, feble i incapaç, Rússia haurà guanyat una part de la guerra.
0: Doncs molt interessant. Us llegirem demà. Moltíssimes gràcies, Jordi, que acabi d'anar bé la nit.
4: Moltes gràcies. Bona nit.
0: Bona nit.

0: Doncs poc més de 5 minuts i arribarem a les 11. Són els últims minuts del Catalunya Nit d'estiu 2026, perquè aquesta matinada ja ens plantarem a la tardor i tindrà l'honor d'omplir-los el Cristian Segura, corresponsal del País a Berlín. Cristian, bona nit.
1: Bona nit. Ara m'has fet pensar en la selecció musical de la Gemma Puig, que mentre us escoltava anava treballant i quan ha començat a sonar Vivaldi, de seguida he entès i m'ha relaxat. M'ha fet pensar que, mira, bé...
0: La tardor t'agrada o què?
1: Sí, sí. M'agrada molt. L'hivern no tant, però sí, la tardor sí.
0: L'hivern aquest any et semblarà suau, home. Tu vens d'Ucraïna, et semblarà suau aquí a Berlín l'hivern.
1: No. A veure, jo quan vaig viure aquí, que vaig viure ja, que ho he començat a 20 anys, aquí els hiverns, jo recordo un que vam arribar 15-0, que a Ucraïna és normal, però aquí també fa fred. I el recordo especialment, és a dir, que... Bé, no m'he mudat a Cancún. No sé si milloro gaire amb això.
0: No, però bueno, estàs més entrenat, això segur. Escolta, del que hem anat explicant avui, quines reflexions et venen a la ment?
1: Doncs la veritat és que, com sempre que hi participo, gaudeixo i em sembla força interessant. Tinc una llibreta on vaig apuntant coses... He començat per la qüestió de Nacions Unides. Tot sovint diem que Nacions Unides que és un projecte d'entesa internacional mal guanyat. Mm-hmm. Però mirem de veure el costat positiu. Vosaltres mateixos heu posat exemples de trobades diplomàtiques que d'alguna manera ajuden, encara que puguin acabar sent no res. Iniciatives, pressions de Donald Trump perquè, per exemple, Vladimir Putin o Volodymyr Zelensky coincideixin en la mateixa taula, n'hi ha hagut abans. Però, mira, com a mínim es prova. Ho he vist, per exemple, el vídeo de la Delcy Rodríguez, la... no sé com dir-li, presidenta d'exili, o com li vulguis dir, venezolana a parlar amb Pedro Sánchez. És útil. Jo sóc el primer a vegades en menysprear-ho, però sobretot per aquests discursos que sempre acaben sent propaganda, com el que ha fet Donald Trump. Però el món seria pitjor si no pogués haver-hi una Assemblea General de Nacions Unides.
0: Mm-hmm. És
1: el que penso.
0: Sí, potser s'hauria d'actualitzar o reformar o això, però millor que hi sigui que no pas que no hi sigui, això segur.
1: I tant. I després he tingut un flashback tremendo quan heu parlat de Puigdemont i de l'oficialitat del català a la Unió Europea, perquè jo, com a periodista, doncs, vaig tenir uns anys, diríem que convulsos, durant el procés, i he recordat coses d'aquella època. L'oficialitat del català a la Unió Europea a mi em sembla que és una cosa absolutament que cau pel seu pes, pel seu propi pes. Hauria de ser una llengua oficial. Molts altres països han dit que si el català és oficial haurien de ser-ho d'altres. També països bàltics, etc. Bé, mira, el català és una llengua que no només es parla a Catalunya, sinó d'altres comunitats espanyoles, i no sé quin és el nombre de persones que el parlen o l'entenen, però segurament passa dels 9 milions. Però l'oficialitat del català europeu, el que ho he explicat, m'ha fet pensar en el procés, perquè durant el procés per mi van fallar dues coses per part de l'independentisme o el nacionalisme català. Una és plantejar la ruptura, la creació d'un nou estat amb la meitat de la població en contra. L'altra era que els hi faltava la realpolitik, entendre com funciona Europa. I aquesta qüestió del català a la Unió Europea està evidenciant que el món és dur, és trist, però és així. Però és que els problemes a la Unió Europea són molt més grans i l'ampliació de la Unió Europea està, malauradament, per sobre del català. Deia el vostre company, a veure fins quan aguanta Madrid amb aquest pols. Home, jo crec que el govern de Pedro Sánchez, quan Albània, Montenegro, Ucraïna formin part de la Unió Europea, ja no hi seran. I per acabar, em sembla interessantíssim el tema del centre de dades. Però al final no és responsabilitat del Benjamin Rovira, aquest senyor que heu parlat amb ell. o dels... És responsabilitat de tots. Cada clic que fem nosaltres, que ens passem el dia amb el mòbil, consumeix. Fa mal al medi ambient. Hem de començar a fer un consum responsable.

Dimarts 22 de setembre del 2026. En 5 hores, a les 2 del migdia, sonaran les campanes i els i les representants de totes les escoles de primària de Sitges dispararan els 21 morterets que oficialitzaran l'inici de la Festa Major de Santa Tecla 2026. En 6 hores, a les 3 de la tarda, moltes colles estaran dinant i començarà la llarga prèvia amb tardeo de la vigília que ens conduirà a la processó cívica, que serà tan curta com llarga vulguin o vulguem tots plegats. I així continuarà el dia. Diu el banc de l'alcaldessa Aurora Carbonell, la nostra festa major ha de continuar sent una festa respectuosa i lliure de violències, promoure valors com el respecte, la inclusió i la tolerància, no només contribueix a evitar situacions de risc, sinó que també enriqueix l'experiència de la celebració, fomentant la convivència positiva. La responsabilitat col·lectiva de posar límits clars i actuar amb educació és clau per assegurar que la festa sigui un moment de gaudi i de respecte mutu on la dignitat de totes les persones sigui preservada. Per tant, només hi podem afegir el suggeriment d'un cartell a la façana d'un establiment del carrer Major, amb el lema «Respecteu els balls i els músics», i encara hi afegiríem «Respectem-nos tots plegats». Bona Santa Tecla!

0: Avui que ens acompanya per començar el programa aquesta versió tan sui generis de la Dina Pontus amb la banda del mestre Montserrat de Vilanova, d'unes de les peces característiques de la Festa Major, o Xegants i Emparra. Avui que s'ha fet clar a les 7 i 12 minuts i el sol ha sortit a les 7 i 40. El sol es pondrà a les 19:50 i es farà fosc a les 8 i 17 minuts. El dia s'escurçarà 2 minuts i 43 segons. 12 hores i 10 minuts de llum solar i 11 hores i 49 minuts de foscor. Avui que és el darrer dia sencer de l'estiu. La tardor arribarà durant la revetlla de Santa Tecla. A les 2:05 de la matinada entrarà la tardor, però no ens n'adonarem perquè tindrem un dia d'estiu. La tardor que durarà 89 dies i 21 hores fins al 21 de desembre. I comencem per allò que ens toca. L'agenda de Santa Tecla, que és dia 22 i, per tant, a la vigília tot plegat arrenca a les 2:00 PM, com els dèiem, amb l'encesa dels 21 morterets i la repicada de campanes a càrrec de totes les escoles de primària de Sitges amb motiu del 50è aniversari de l'escola Miquel Utrillo i el 25è aniversari de l'escola Maria Usó. Processó cívica, recorregut molt fàcil de recordar, recorregut inusual, recorregut curt, curt o llarg. Acompanyats per la Suburban, el tabernacle de Santa Tecla anirà a la parròquia, tot sortint des de l'ermita de Sant Sebastià, l'avinguda Balmins, número 21, Port Alegre, Rafeu Llopart, Sant Damià, Àngel Vidal, Cap de la Vila Major i plaça de l'Ajuntament. En arribar a la parròquia, els valls rebran la imatge de Santa Tecla. Recordar les persones que tinguin dificultats de mobilitat, al carrer Rafeu Llopart amb Joan Maragall s'habilita un espai accessible per persones usuàries de cadira de rodes. Cal inscripció prèvia a sitgesfestamajor.cat. A les 11 de la nit, a la fregata del Castell de Foc, amb pirotècnia igual i en acabar el Castell de Foc, al Passeig de la Ribera, al Vall de Gralles amb les Antines i després concert festiu amb DJs locals i a la mitjanit, al Cap de la Vila, la Ballada de Sardanes amb la cobla sitgetana. Demà dimecres 23 de setembre, prou que ho saben els pares i mares, matinal de foc a partir de 6:45 des de la davallada, la matinal gran a partir de les 7 del matí des del carrer Fonollà i la matinal dels més menuts a partir de les 8 del matí des de la plaça de l'Ajuntament. Tots d'una manera o d'una altra i en un recorregut o un altre aniran a petar a la fregata. A 6:45 del matí la matinal de foc, a les 7 la matinal gran i a les 8 del matí la matinal petita. A partir de les 11, l'ofici concelebrat en honor a Santa Tecla. Recordin que Santa Tecla l'ofici és a les 11. Per Festa Major és a 11:15 i en tot i això acaba a les 500. Per Santa Tecla l'ofici és a les 11, que presidirà Fra Xavier Gómez García, que és el bisbe, diguem-ne, de la nostra diòcesi, de Sant Feliu de Llobregat, bisbe que ve del País Basc. Fra Xavier Gómez García. Enguany la colla de gitanes de la vila amb motiu del seu 50è aniversari fan l'ofrena a la patrona Santa Tecla. Després, òbviament, la sortida d'ofici, l'actuació castellera, el concert vermut de Santa Tecla, en aquest cas el Retiro amb la Suburban i el Prado amb la cobla Maricel. I demà, dia de Santa Tecla, 6:45 de la tarda, com ve sent ja tradició, la baixada del Pilar de la Jove de Sitges pel Baluar i després la processó en honor a Santa Tecla a partir de les 7 també des del Baluar amb el recorregut habitual. Recordar que hi ha tram en calma, que per Festa Major, per mort de la pluja tot plegat i del canvi de recorregut, òbviament el tram en calma no va tenir raó d'existir perquè la processó no va passar pel carrer Sant Bartomeu, però en aquest cas el tram en calma, recordar que està situat al carrer Sant Gaudenci i part del carrer Sant Francesc, que és aquesta mena de L, però sobretot carrer Sant Gaudenci. També hi haurà un espai per persones en cadira de rodes per dificultats de mobilitat al carrer Francesc Gomà amb carrer Jesús i també al Passeig de la Ribera al costat de la Cobla. Tot això en el marc de la processó de Santa Tecla i, òbviament, la processó arribarà amb l'entrada de Santa Tecla a la parròquia, la ballada final de les bèsties de foc i la revetlla fi de festa. una crida, la de la pandonista Maria Dolors Carbonell Tutusaus, que tindrà com a cordonistes la Vinyet Mirabent Ojeda, la Montserrat Mirabent Ojeda i la Rosa Tubau i Llurià. Tinguem 5 minuts per recordar aquesta conversa tan entretinguda, tan cordial que vàrem mantenir amb Pitu Valera, amb la Maria Dolors Carbonell.
1: Ha arribat una cosa que tota la vida et penses que no arribarà mai. I ja m'ho havien proposat, eh?
2: De fet, tu ho expliques també al programa que anteriorment ja t'ho havien proposat.
1: Sí, però no podia.
2: Consideraves en aquell moment que no era el moment.
1: No era el moment apropiat per mi. I ara aquells problemes els tinc igual i sóc més gran, però més contenta.
2: És bona aquesta.
1: Es dic, esclar, sí. També la vida...
2: No sé, Dolors, si et velles, no sé si amb una certa obligació, entre cometes, eh? No, ostres, aquest no cop no puc dir que no.
1: No, és que és així mateix. Sí. No podia renunciar a una cosa que t'ho proposen tant l'Ajuntament com l'Església. I és clar, és una cosa molt important per mi. Seria un lleig per Sitges. I per mi. I és clar, per això em van convèncer.
2: Com es diu en aquests casos, a la tercera va anar la vençuda.
1: A la tercera va anar la vençuda.
2: I la Dolors doncs, va acceptar de molt bon grat ser pandonista.
1: És clar. Però aquesta vegada és més important perquè ho ajunten, ho ajunteu Santa Tecla amb Sant Bartomeu.
2: Sí, sí.
1: I és clar, ja porto tot un mes d'emocions.
2: De juerga, sí. Com aquell qui diu.
1: Sí, això.
2: Clar, tu ja vens a viure també la festa major.
1: Sí, per mi és molt important tot això. Bé, ja et dic, vaig estar uns anys que vaig frenar, que no participava gaire, però tots els moments pensava, ara passa això, ara passa allò, ara les morteretes, ara les gralles, el primer... Mm-hmm. Vull dir...
2: Sí, sí.
1: Sitgetana.
2: Qui no viu, no?, la festa.
1: Sí, jo molt, vull dir, m'agrada molt. Mm-hmm. Vibrar, que diuen.
2: Sí.
1: Tots els moments.
2: Perquè, escolta'm, Dolors, la festa l'has viscut, suposo, com a espectadora, no?
1: Això, sempre, dir... sí. Sí, perquè al carrer no havia sortit mai. Jo havia ballat la moixiganga, i molts balls, les panderetes, tot, però a la col·legi, l'escola.
2: Sí, d'acord.
1: És a dir que per això també entres més quan sents la música. Uh-huh. Ho vius d'una altra manera, perquè ho sents de veritat.
2: Sí. Bé, doncs havies participat...
1: Al carrer no.
2: Alguns dels balls, però no participat directament a la festa.
1: Al carrer no, perquè no es feia llavors. Uh-huh.
2: Hi ha un lligam especial, com expliques, entre tu i Sant Sebastià.
1: Sí, perquè... Per començar, el meu avi es deia Sebastià.
2: Sí.
1: I quan era petita, aquest sant hi havia anat sempre, als oficis i tot. Uh-huh. Després em vaig casar amb en Ramon, que era el net dels que estaven allà sempre. I es diu que ho he viscut molt. I després em van fer participar en tot, perquè la seva mare em deia, vine, i així... M'acompanyes, així. Però era jove, sí. Jo em pensava que era més gran i resulta que era molt jove quan em va dir això. Ella tenia uns 50 anys,
2: Qui t'acompanyarà, Dolors?
1: El de cordonistes, sí. Pues les filles d'en Denci i la Blanca, que eren cosines meves,
2: sí.
1: I sempre m'han ajudat molt. I la Rosa Tubau, la filla de la Rosita.
2: De la Rosita.
1: Perquè també he intervingut sempre molt en la família aquesta. Sempre m'han acompanyat quan he quedat sola, anem a dir. I és clar, això. També hi ha altres, no solament ell, però ells han sigut els que no em deixaven.
2: Sí.
1: I és clar, això te n'has de recordar.
2: No, home, i tant. Per tant, duràs tres acompanyants,
1: sí.
2: En aquest cas.
1: Tres
2: senyores que també l'acompanyaran a la processó per dur aquest panó de Santa Tecla.
1: Sí, no sé si pesa molt, haig de practicar.
2: Et fa respecte, això, Dolors, o no?
1: No, tinc por dels carrers, això, una mica, però... Jo soc positiva.
2: Sí, home, sí.
1: Una por mitges.
2: Sí, una por allò una miqueta...
1: Jo procuro, He anat fent peses, traslladant cossis de plantes.
2: T'has anat entrenant, eh? Sí, has fet entrenos, has fet entrenaments. Molt bé. Escolta'm, Dolors, suposo que són dies especials, aquests, molt, perquè suposo que vas pel carrer, la gent t'atura, la gent et felicita.
1: No ho hagués pensat mai. No hagués pensat.
2: És una cosa aquesta que sorprèn molt, perquè amb les converses que quan hem parlat amb les pandonistes, sempre us quedeu sorpreses de
1: la gent.
2: De la gent, sí.
1: De veritat, vas pel carrer i ja veus uns que s'aturen, miren, i ja frenes el pas perquè ja veus...
2: Ja veus que la intenció és venir a saludar-te i a felicitar-te.
1: Jo quedo, esclar, això és el que m'ha fet donar compte de la importància que té el càrrec aquest.
2: Sí.
1: No m'ho pensava, la veritat. No vull agrair això, que estiguin la gent tant per mi, i donar reforç a que s'hi poden venir a la processó.
2: A la processó, sí. Tot i que antigament sempre es deia que les dones us gustava menys anar a les processons.
1: Sí.
2: Ara és igual, homes, dones, és igual.
1: Però és clar...
2: Sí.
1: Com que hi ha molta gent i moltes coses a fer, també a casa hi ha la gent que s'han de vestir pels balls i per tot. Potser jo vull que estigui ben plena.
2: Molt bé.
1: L'església, quan arribi.
2: Doncs, l'església. Fantàstic. Sí?
0: La Maria Dolors Carbonell, acompanyada de la Vinyet Miravent, de la Montserrat Miravent i de la Rosa Tubau, la pandonista d'aquesta Santa Tecla, que la Maria Dolors tingui una gran Santa Tecla i també, tots plegats, farà bon temps, farà bona temperatura, res de pluja, res de res. Què ens quedarà pendent per després de Santa Tecla? Fem un apunt perquè el diumenge, acabat el trasllat de la Santa a l'ermita de Sant Sebastià, a l'Escorxador es projectava el documental Que no s'apagui la gralla, aquest treball final de grau de comunicació audiovisual de la Universitat Rovira i Virgili, que ha dirigit, ha produït i ha guionitzat la Jordina Nebleza, acompanyada d'en Jonathan Ignacio, el guió d'en Biel Rovira i en Roger Prats a la realització, i que explica la història dels 50 anys de l'Escola de Grallers. És un documental visualment, formalment, molt ben fet, molt cuidat en la imatge, en el so, on apareixen, òbviament, també algunes de les colles de l'Escola de Grallers, interpretant algunes de les peces clàssiques, apareixen des de la Corlla de la Gorra, aquí escoltarem d'aquí uns moments, perquè que bé que ho van fer ahir, la Colla de la Gorra, la Colla Sona Catrona, la Colla Ad Libitum, la Colla La Trinitat o la Dina Pontus, per exemple. Apareixen enmig d'un relat que d'alguna manera condueix l'Adrià Saumell i que també incorpora el testimoni d'en Blai Fontanals, d'en Xavier Duran, d'en Paco López, d'en Paco de Castelldefels, en Xavier Oriols, l'Útia de Gralles, que explica el procés de creació d'una gralla en més d'un moment d'aquest reportatge, a partir de la fusta del guinjoler. És una feina que demana hores, que demana paciència. Apareix en Xavier Oriols en el seu taller, en fi, que fa goig de veure amb el torn, amb totes les gúbies, amb totes les peces i els estris per fer les gralles. En Sergi Valls, president de l'Escola de Grallers, assenyalant el timbre, el color especial que representa a les colles de l'Escola de Grallers. Es parla, òbviament, també del sentiment de grup i de família, que en alguns moments de la Festa Major, sobretot en el dinar del 24 d'agost a la dansa, apareix. En fi, tot un seguit de peces en un trencaclosques per abocar el 50è aniversari de l'inici de l'Escola de Grallers, d'aquesta escola que ensenya sense cost, la voluntat, el fet simplement d'ensenyar i d'ensenyar a tots aquells que es vulguin acostar a prendre la gralla. Després, quan escoltem el pregó de la Colla de la Gorra, assenyalen quelcom que en Blai Fontanals pare ja havia dit sempre, bé, ho ha dit tothom, això són hores d'assaig. O sigui, que qui vulgui tocar la gralla, que se prepari a fer hores d'assaig. Qui no estigui disposat, doncs no se'n sortirà. Blai Fontanals, Xavier Duran, Paco López, a l'inici d'aquest reportatge, explicant com va néixer l'Escola de Grallers, i hem agafat també els minuts finals amb alguns dels protagonistes, l'Adrià Saumell, en Sergi Valls, també el president de la Comissió de Festa, Xavier Salmerón, assenyalant la importància del fet graller a Sitges. Tot plegat del reportatge que es va poder veure el passat diumenge a l'Escorxador, Que no s'apagui la gralla, dirigit per la Jordina Nebleza.
3: Català Roca va fer un article al Destino que només quedaven quatre colles de grallers a tot Catalunya. Em sembla que eren no sé, 15 grallers i 3 timbalers o 4 timbalers. I llavors, esclar, cridaven una mica a fer alguna acció, diguem-ne, pues, perquè a superar aquell moment que semblava que s'acabava això.
4: A Sitges, jo recordo que m'explicava el meu avi i el meu pare, això en Blai ho sabrà també, que Sitges contractava grallers al Vendrell, a Valls, altres poblacions, i venien en tren. Aleshores, me'n recordo que el meu avi i el meu pare, quan el meu avi ja coixejava i ja caminava una mica amb dificultat, es recollien a l'estació i els portaven a una fonda que hi havia al Bar Espanyol, que era un bar i alhora tenia habitacions. I llavors ells s'allotjaven des del dia 23-24 fins al 25. La raó per la qual es fa l'entrada de gralles des d'allà és perquè aquells grallers, quan arribaven el dia 23, ja anaven tocant, o ja se'ls va demanar que anessin tocant fins a l'Ajuntament per anar a trobar els balls i fer els entremesos. I el problema és que després de la guerra, als anys 40, això, no n'hi havia. No hi havia grallers, no n'hi havia. Doncs la primera colla va ser una iniciativa des de l'Ajuntament de Sitges, en què una de les persones implicades va ser el meu avi. Ell va anar a buscar els grallers, el Guillem, el Molins, en Vidal... Però, clar, algú els tenia que ensenyar.
3: L'escola de grallers va funcionar, doncs, ja dic, van posar una nota a l'eco i llavors van sortir 7 o 8 persones de primeres. Això va ser, diguem-ne, el començament d'aquesta escola. Això és molt lloable. Si aquells senyors no haguessin fet això, nosaltres no haguéssim fet res, perquè ni... En lloc d'això, potser, no sé, hem tocat altra cosa, no ho sé. Llavors, vull dir, això va anar així. Aleshores, què va passar? Que van fer una colla de grallers, aquesta colla de grallers, si tu els idees que t'ensenyessin, t'ensenyaven. Però no hi va haver cap més intent de treballar això fins al cap de 10 o 12 anys, quan aleshores Samuel Barrachina, que era un home molt empenedor, va fer els gegants Cubanitos, van començar l'any 52, i van sortir de grallers, a part de la colla aquella dels Guillermos,
5: el Joan de...
3: que deia, també va sortir dos o tres grallers sueltos, en Feliço, en Joan, sí, dels Molins... Vull dir,
4: Feliço tocava els circulets.
3: En Vidal, aquell del Camp Això. Llavors, l'any 64, aquest Samuel Barrachina va voler incentivar-ho. Cada graller d'aquesta colla vella va fer una segona colla de gralles, que eren els fills. En Samuel Barrachina, com això no li només feien una colla de més, el que se'ls va ocorrir va ser, amb aquells instruments que van comprar i els van fer, els van donar amb uns músics. Llavors Sitges tenia 4 colles, però tampoc n'hi havia prou.
6: Van durar 4 dies. De fet, només va quedar la colla del Guillermo i després va néixer la colla del Mercet i el Blai.
3: És més, això no ho han comentat, però el primer mestre que van portar els enredava perquè no els hi prenguessin la feina. Els castells, si feien tararà, tararí, ells els ensenyava tororó, tororó. I què passava? Que llavors aquell tio se n'anava content, però no els hi ensenyava perquè no li prenguessin la seva feina. Això anava així. I llavors aquesta escola aquesta idea inicial d'una escola va quedar, diguem-ne, parada en aquest sentit, i van passar anys. L'escola neix nostra, per dir alguna cosa, no? Neix quan fent colla amb en Mercet i de timbaler venia en Cortiada, un regidor de l'Ajuntament. Ens van ensenyar a tocar en dos o tres al començament, aleshores aquests dos o tres ens vam engrescar i vam creure que el que s'hauria de fer és la canalla que pujava és ensenyar-los.
4: Al principi de tot vaig sortir del col·le i en Santi Carbonell em diu: escolta'm, que en Blai munta una escola de grallers, que no sé què i tal i qual. Jo li vaig dir a mon pare i a mon avi, i mon avi tenia dos timbals, el que surt a la foto d'allò, i un altre més petit, però també igual de vell, d'aquells. Hòstia, els va encantar la idea, diu: vinga, timbal. I els dos primers timbalers, quan va començar l'escola, que ens va ensenyar en Suri, van ser en Santi Carbonell i jo.
3: Mm. Que ensenyàvem, en aquell moment, com que tu buscaves grallers al preu que fos, qualsevol persona que venia i volia aprendre a tocar la gralla, el primer que li deies és: no t'espantis si no saps solfeig. Ja ho arreglarem, això.
6: Penseu que la majoria de gent de canalla que venien, de solfeig, riant. Jo vaig aprendre a tocar la gralla d'oïdo i ensenyant-me amb els dits, saps? A moure els dits. no sabia llegir.
3: I, en canvi, això, a mesura que va anar passant, a mesura que va anar bé més colles, a mesura que va anar bé més grallers, ja no va haver necessitat d'això. Llavors ja vam començar. Amb això no anirem enlloc. Aprendrem a tocar quatre peces com uns lloros i no farem res. Llavors va ser on vam començar a demanar ja que la gent aprengués solfeig. A partir d'aquí, després ja va venir com vam voler fer una copla, vam voler fer una banda, que llavors ja era impossible aprendre-ho de memòria. Vull dir, clar.
4: Els assajos van ser... A tot, bueno, i això és un problema greu, perquè tothom volia les gralles per festa major, però ningú volia sentir-la als assajos a prop de casa.
3: Vam començar l'Ajuntament la senyora Lola. Mm. Però també tot era el mateix, eh? Vull dir, una cosa que ens fotien fora, com si fóssim allò leprosos. Eh? Vull dir, estàvem un temps allà, llavors ja venia una queixar-se, i després vam anar després a un càmping que estava ple de puces, anàvem d'un pas a l'altre. Al pati de casa els vaig tenir instal·lats.
6: Al Puig de Mar també
3: hi havíem estat.
6: Anàvem d'aquí.
3: Hem anat de rodes apilats, que diu aquell, fins que ara que tenim aquesta així.
5: Tocar la gralla no només és sortir al carrer i tocar i fer sonar un instrument, també és tota la gent que tens al voltant. I aquesta gent que tens al voltant, que ja són amics o són família, et fan valorar el que tu estàs fent i et fan apreciar també què estàs representant.
4: Jo, com a escola, i vist des d'una perspectiva més allunyada, no, penso que és més que una escola de música. És més, perquè ha representat molt en el que representa la cultura de la tradició catalana. Vull dir, ha estat referent. Ha posat música en tot el que han explicat des de fot més de 50 anys.
7: Tocar la gralla és un fet molt popular, també. Sí, és com participar en un ball. Hi ha molta gent que, en canvi de decidir ballar amb el ball de bastons, doncs decidir ficar-se en el món de la gralla.
8: L'escola és un lloc on avui en dia ho expliques als altres grallers i no s'ho creuen. Perquè tu li dius, no, allà a l'escola ensenyem gratuïtament. I és una idea superromàntica.
9: Jo penso que el que no pot canviar mai és mai perdre de vista què és tocar la gralla i doncs no perdre mai el punt de vista aquest de tradició.
10: Jo crec que hi ha un sentiment de dir d'unitat, de sentir aquest orgull d'escola, i l'orgull d'escola també s'aconsegueix treballant-ho, eh?
4: Perquè si no, és molt possible que en un moment donat facin així i quedin quatre colles.
11: Jo crec que sempre hi haurà algú amb suficientment estima a l'escola per tirar això endavant. I, bueno, ho penso i ho espero.
6: Jo l'escola la porto aquí dintre. Si ells no volen, a mi m'és igual. Jo ja formo part per mi mateix.
7: És que passa que costa imaginar-se això, no? Costa imaginar-se que algun dia aquesta tradició es perdi.
0: Amb aquests gegants de Sitges, els germans Baqués i en Parra, aquesta versió amb l'Escola de Grallers, amb la Dina Pontus, acompanyada de la banda de música del mestre Montserrat, es tanca aquest documental que es va projectar el passat diumenge a l'Escorxador. Que no s'apagui la gralla. Dilluns conversarem amb les autores i els autors del documental que, com us dèiem, l'ha dirigit la Jordina Neuleza. És un documental molt bonic, molt bonic, i com els comentàvem, formalment molt ben fet, amb unes imatges molt maques, s'han buscat localitzacions també que fan goig de veure, el so també està molt cuidat, o sigui que és un document excel·lent per conservar allò, un moment, perquè com es diu, en un fragment del documental, l'any que ve farà 75 anys de la Constitució de l'Escola de Grallers de Sitges. Per tant, és probable que visquem una entrada de grallers com la varen viure fa 25 anys amb motiu del 50è aniversari. El documental es titula Que no s'apagui la gralla. I en uns moments esperem parlar, a veure si és possible, sobre aquesta activitat gratuïta que tindrà lloc el diumenge dia 27 i que organitza el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins. Però abans, dues qüestions fonamentals, importants. Primera, estem en la Setmana de la Mobilitat Sostenible, per tant, avui també hi ha bus gratuït. Tant tots aquells i aquelles que diguin, escolta, més que ens queda lluny i volem anar a la Cercavila de Santa Tecla i ens queda lluny, doncs agafin l'autobús, que serà gratuït. bus gratuït, totes les línies de busos gratuïts avui, dimarts dia 22. Dilluns i dimarts el bus ha estat gratuït. I un altre de important, i aquesta els pot treure un mal de cap del damunt. Sí, han de renovar-se el document nacional d'identitat, si han de renovar-se el DNI, atenció, perquè la unitat mòbil del Servei d'Expedició del DNI tornarà a Sitges el 19 d'octubre. Ja ho sabem que queda lluny, però només hi ha 40 places disponibles. Per tant, és allò important que s'ho assenyalin, que s'ho marquin. 19 d'octubre, la unitat mòbil del Servei d'Expedició del DNI torna a Sitges. És molt fàcil renovar-se el DNI. Allà ja una furgoneta gran, molt ben habilitada, amb dos punts d'atenció, i per tant és un procés d'una tramitació ràpida. Com ho han de fer? Primer, han d'observar si el seu document nacional d'identitat caduca els propers 6 mesos, perquè per poder-se'l renovar han d'estar en aquesta forquilla de 6 mesos, és a dir, si el seu document nacional d'identitat caduca, per exemple, el mes de desembre, se'l poden renovar. Han de comptar des d'ara en 6 mesos. Si la renovació entra dins aquesta forquilla de 6 mesos, es poden renovar el document nacional d'identitat. Se'n van al web de l'Ajuntament de Sitges, a sitges.cat, sitges.cat. Allà hi trobaran una notícia que parla de la renovació del document nacional d'identitat a Sitges. Cliquen en aquesta notícia i allà tindran un enllaç que han de clicar per sol·licitar, òbviament, l'hora. Hi ha 40 places. Aquestes places acostumen a volar. Ja us ho avisem, perquè encara que sigui el 19 d'octubre i encara que estiguem a 22 de setembre, les places acostumen a volar. Per tant, no perdin temps. Si no volen allò, anar a Vilanova, a la comissaria de Vilanova, tot aquell d'allò, això sí, han de portar una fotografia i han de portar també 12 euros. 12 euros. Es pot pagar amb targeta. O sigui que això també és una millora. I si s'han de fer el passaport, perquè també permet fer el passaport, 30 euros. Aquesta és, bàsicament, la informació que cal saber. 19 d'octubre, la unitat mòbil del Servei d'Expedició de DNI tornarà a Sitges. Bé, els ho apuntem només. El diumenge, dia 27, per tots aquells pares i mares, sobretot, que hi tinguin interès, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, organitza l'activitat gratuïta Hem trobat un niu de tortuga marina. Aprendrem com protegir un niu de tortuga i com podem cuidar les nostres platges. Està recomanat a famílies amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys. Això serà a partir de les 10 del matí a la platja de la Fregata. És una activitat que el CRAM, hem d'entendre, que organitza a diferents platges de tot Catalunya i està destinada sobretot perquè els més menuts de la casa i els no tan menuts sàpiguen què hem de fer si trobem un niu de tortuga marina, com l'hem de cuidar. La instrucció inicial és, probablement, no tocar-lo. Però això ens ho explicarà millor la Marta Mendoza del CRAM, que la tenim a l'altre costat del fiu telefònic. Marta Mendoza, bon dia i bona hora.
12: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Assenyalàvem que ens sembla que la primera instrucció que cal donar a aquells que no ens hi han trobat mai i si algun dia ens trobem un niu de tortuga marina és no tocar res, bàsicament.
12: Exacte, aquesta és la millor ajuda, et diria, és trucar. Aquest és l'eslògan. Trucar al 112 i esperar.

0: ens ha deixat tot un seguit d'instruccions, però potser valdria la pena, perquè no sé si d'entrada és habitual a qualsevol platja poder-se trobar tortugues i després si totes les tortugues d'alguna manera han de mereixer la mateixa cura o hi ha espècies que, no sé si dir-ho, són, diguem-ne, van més a la seva i no cal protegir-les tant, o totes les espècies o qualsevol tortuga que ens trobem a la platja mereix la mateixa precaució?
1: Doncs, evidentment, totes mereixen la mateixa precaució. La realitat és que a tot el món doncs, tenim 7 espècies de tortugues, però aquí, en el mar Mediterrani, n'hi tenim 3. La tortuga careta-careta, que és la més habitual i de la que ens hem trobat nius fins a dia d'avui. També hi ha doncs, tortuga verda i tortuga llaüt, però en aquestes dues últimes no s'ha trobat cap niada d'aquesta espècie. Per tant, estem parlant de la tortuga careta-careta, que és la que, a dia d'avui, doncs, hem trobat nius. I sí, a les nostres costes, doncs, en tot aquest procés una miqueta d'escalfament global que està patint, les tortugues estan començant a canviar una miqueta tota la seva zona de nidificació en busca doncs, de zones no tan càlides i estan doncs, arribant al nostre litoral i aquest estiu doncs, només hem tingut un únic niu controlat i detectat que ha estat a l'Estartit, un niu que ha tingut un èxit altíssim perquè de 71 ous que hi havia al niu, 68 van néixer, per tant 68 noves tortuguetes naden al mar. Però veníem de l'any passat d'una temporada rècord, d'11 nius. Per tant, doncs sí, pot passar a les nostres platges i a tortugues nidificants.
0: I això pot ser tan aleatori com comentes, Marta? Una temporada pot haver un niu de tortugues, 1, 2 o 3, i una altra temporada hi pot haver 11, 12 o 15 nius de tortugues?
1: Pot ser perquè, en el cas de l'espècie careta-careta, doncs les tortugues solen reproduir-se cada 2 anys. Pot ser que hi hagi tortugues que ho facin cada any, però el patró general d'aquesta espècie ens indica que és cada 2 anys. Per tant, podem dir d'alguna manera, la lògica ens diria que l'any que ve, a l'estiu, doncs podria tornar a ser forta en aquest sentit.
0: Ho has apuntat. De quin mes a quin mes parlem, més o menys, en aquest període de nidificació?
1: Doncs comencem el mes de juny. Amb les temperatures que tenim, doncs sí que setmanes amunt, setmanes avall, tot pot anar variant, però direm que del juny i tancant, després amb les posteriors eclosions, podríem dir, doncs a finals de setembre, octubre, si hi ha hagut algun niu que hagi anat tard.
0: I quines acostumen a ser, no sé si dir, les primeres observacions que es poden donar a l'hora de intentar saber que hi ha algun niu de tortuga careta-careta pels voltants? Perquè, és clar, la platja, la sorra, quins són els elements que permeten, no sé si dir, intuir que pot haver un niu de tortuga careta-careta a prop?
1: Doncs la més important és que les tortugues femelles surten per la nit, per tant, és detectar que hi hagi una femella sortint a sorra a fer aquest niu. D'altres vegades...
0: És a dir, d'entrada, Marta, de dia no acostuma a passar gran cosa.
1: No. Igual que els naixements, que solen ser de nit, sí que de vegades doncs, això pot variar, però per un tema doncs, de depredació i de més, doncs, aquestes tortugues surten a platja, aleshores més tranquil·les,
0: d'acord,
1: i és a la nit. Per tant, podríem trobar de nit.
0: Surten a prop de la llera de la platja, a prop del mar, o el niu pot estar bastant platja endins?
1: No. Hi ha tortugues doncs, que decideixen posar el niu a 1,5 metres, per exemple, de l'aigua, i en aquest cas després doncs, els professionals han de valorar si aquest niu ha de ser traslocat o no, una mica més enllà per poder-lo protegir, ja no només pel nivell del mar que pugui pujar, sinó també es valora doncs, el risc doncs, d'aigües freàtiques, també, que no es pugui inundar per sota, vull dir que són coses que es valoren, però això sí que és una miqueta doncs, a disposició de la mare. És ella qui tria on posa aquest niu.
0: Haig d'entendre que la mare és una tortuga d'un cert tamany.
1: Sí, podríem parlar de tortugues d'uns

0: quilos tranquil·lament.
1: D'acord.
0: I podem, sí, poden ser un metre, més d'un metre.
1: Sí. O sigui, és una tortuga que es deixa veure.
0: Considerable, sí.
1: Considerable. Aquesta tortuga, haig d'entendre que va i ve del niu?
0: Va i ve, simplement ella surt de l'aigua,
1: sí.
0: Busca el lloc adequat, llavors ella amb les seves aletes comença a fer el forat,
1: sí.
0: Posa aquests ous, els tapa, torna al mar i aquí ha acabat la seva feina.
1: D'acord, o sigui que probablement el que veurem serà o la tortuga anant a fer el niu o la tortuga tornant d'haver posat els ous.
0: Exacte.
1: Són les dues úniques ocasions en què veurem a la mare, per dir-ho així, eh?
0: Exacte.
1: D'acord.
0: Sí, llavors, la mare tornarà al mar i seguirà fent la seva i probablement al cap de 15 dies tornarà a sortir per fer un altre niu, perquè les femelles durant una temporada de nidificació poden arribar a fer 4 o 5 nius.
1: D'acord. Com que entenem, i és obvi, que aquest niu queda enterrat amb la sorra,
0: sí.
1: Quina possibilitat podem tenir, esclar, d'equivocadament, doncs, trepitjar aquest niu si no hem estat massa atents on ha anat a parar la mare tortuga a fer el niu?
0: Doncs aquí és important perquè a l'estiu doncs, no cal que us expliqui com estan les platges. Per això és molt important fer pedagogia de quins són els rastres que hem de tenir molt en compte si veiem a la platja, perquè si no hem tingut la possibilitat de veure la mare,
1: sí.
0: Però potser a les primeres hores del matí potser hi ha algú que ha tingut la destresa o ha rebut aquesta informació de saber distingir un rastre de tortuga marina.
1: Perquè és evident que...
0: molt peculiars.
1: És evident que les tortugues deixen empremta, no?
0: Ah, exacte. En aquesta sortida i entrada a mar, poden semblar el centre és pla,
1: sí.
0: I pels costats es veuen les aletes.
1: D'acord.
0: Realment, quan algú se li ha ensenyat, és inequívoc,
1: okay.
0: Perquè de vegades doncs, hi ha roderes que es podrien confondre, però realment, quan una tortuga surt, sempre, faci el recorregut que faci, hi ha una doble trajectòria, que és la d'entrada i la sortida. I és molt important, doncs, aquestes persones que puguin arribar-ho a reconèixer, que ho puguin fotografiar, perquè trobar el punt on està el niu és absolutament clau, perquè seria buscar una agulla en un paller. Si
1: està
0: enterrat, una platja és irregular, òbviament. Doncs per aquestes trajectòries, tant d'entrada com de sortida, els experts en nidificació doncs, són capaços de valorar, en funció d'on conflueixen, d'on surt, d'on entra, on pot estar el niu.
1: La mare tortuga fa un forat molt profund? Aquest niu està...
0: Pot estar a 40 centímetres sota terra.
1: D'acord. És a dir, a la vora d'un mig metre de la superfície de la sorra.
0: Sí.
1: T'ho pregunto perquè no sé si des del CRAM, a vegades, en alguns ajuntaments us han comentat bé, nosaltres llaurem la platja a primera hora, la netegem, i si a vegades els serveis de neteja d'una platja, òbviament, sense voler, poden aquí influir també en el desenvolupament d'aquests nius.
0: Ha passat algun cop que realment, doncs, passant les màquines, no s'havia detectat ni rastre ni femella, i després doncs, hi han hagut nius espontanis, com va passar a Castelldefels, com va passar l'estiu passat a Arenys de Mar, que de cop i volta algú s'ha trobat emergint de la sorra una tortugueta.
1: D'acord.
0: Què pot passar? Doncs que siguin casos una miqueta més crítics, perquè, evidentment, pel pes d'aquesta maquinària doncs, hagi compactat més la sorra i es pugui haver aixafat tot més del compte. Però pot passar, i passa, que hi haguin nius espontanis i ens n'adonem quan algú detecta doncs, que hi ha una tortugueta emergint de sota terra.
1: D'acord, ens posem en el cas més habitual que ens deia la Marta. Hem comprovat que hi ha petjades de tortuga a la sorra i, per tant, aquestes petjades dirigeixen cap a un niu. Aquest niu, com ens comentaves, Marta, ni s'ha de tocar ni s'hi ha de fer res, perquè, en principi, haig d'entendre que, a simple vista, no sabrem que hi ha un niu amb ous perquè quedarà colgat per la sorra, aquest niu.
0: Exacte. Per tant, és important simplement donar la notificació doncs, que hi ha un rastre, que s'ha vist la femella,
1: sí.
0: O doncs, si hi ha sospita alguna. Però, en aquest cas, han de ser els experts activats doncs, des del servei d'emergències, és trucar al 112, i llavors doncs, ja s'activa tot el protocol de nidificació per la cerca i després, evidentment, doncs, per avaluar l'estat d'aquest niu, tenir també, evidentment, doncs, la comptabilitat dels ous que hi ha, sí, poder-hi fer el seguiment, poder ficar el tancat protector, articular tot el procés de voluntariat que hi va associat per poder, doncs, tenir aquesta zona controlada. Bueno, realment l'engranatge és complexa.
1: Quants dies dura la nidificació?
0: Estem parlant d'uns 40 aproximadament.
1: D'acord.
0: Depèn de les temperatures i també, doncs, evidentment, d'altres factors, però un intermig podrien ser uns entre 40 i 60 dies.
1: D'acord, i suposo que des del moment en què hi ha la consciència o la informació que allà hi ha un niu de tortuga careta, l'expectació ha de ser el compte enrere pel dia en què puguin començar a sortir les tortuguetes i amb voluntat i empeny i força arribin a mar, no?
0: Totalment, i per això també, doncs, a nivell científic s'hi col·loquen uns loggers, a diari es controlen les temperatures, i per exemple, quan ja estem a 15 dies de la que creiem que és la data d'eclosió, és com que tot s'accelera més, comencen les nocturnitats a la vigilància i de més, però a través, doncs, d'aquests sensors a sota terra som capaços de poder detectar, doncs, la temperatura metabòlica, veure si realment aquest niu s'està desenvolupant bé, i abans de l'eclosió dels ous, doncs, hi ha com una caiguda de temperatura i després repunta. Doncs aquí estem veient que realment allà hi ha vida i estan començant a néixer. Vull dir que hi ha indicadors a nivell científic que fan que res sigui a la sort. Sí que poden trigar, per exemple, des que es fa cràter a dalt a la sorra, doncs un dia, dos o tres en emergir, però són faves comptades.
1: I les tortugues surten de nit o de dia?
0: De nit.
1: De nit també, eh?
0: Sí, de nit i juntes també, per un tema de supervivència.
1: Ahà.
0: De sortir, emergir, totes juntes, ja també per un tema, doncs, evidentment, de força, de poder sortir de sota terra, doncs és més fàcil que ho facin 20 de cop que no que ho faci una
1: està
0: de
1: clar,
0: sola. I després també per un tema d'anar fins a mar, fins a aigua. També és una estratègia de supervivència.
1: És a dir, això és un instint d'espècie. Poden no eclosionar totes de cop, però sortiran totes de cop.
0: Sí, exacte. S'esperen a dintre del niu i quan ja, diguéssim que quan ja hi som tots, llavors comencen a emergir juntes. És curiós, però és així.
1: Una pregunta molt, molt des de la ignorància. Aquestes tortugues no veuran mai més a la mare?
0: No, mai més.
1: A diferència d'altres espècies de la reina del regne animal, aquí la mare no hi té cap paper. Les tortugues hauran de fer la seva vida espavilant-se des del naixement.
0: Exacte, i només aproximadament una de cada 1.000 arribaran a edat adulta.
1: Déu-n'hi-do. Edat adulta, quants anys són, Marta?
0: Doncs que puguin començar amb la seva activitat reproductiva, doncs estem parlant a partir dels 20 anys, aproximadament.
1: Déu-n'hi-do.
0: Han de sobreviure molt de temps i han de passar molt. Per tant, arriba adulta ha passat totes les peripècies que us pugueu imaginar.
1: D'aquí, per tant, suposo que sigui una espècie especialment protegida, no?
0: Exacte, perquè realment, doncs, el nivell de selecció natural que hi ha des del seu naixement, és el que us dic, una de cada 1.000 arriba adulta. També d'aquí aquesta estratègia de femella, que una femella, doncs, pugui fer nius d'entre 80 i 120 ous, que en pugui fer 4 durant una temporada. Clar, que una mateixa femella tingui la capacitat de, en una temporada, posar 600, 700 ous, doncs tot rau en aquesta mètrica de 1 de cada 1.000.
1: Una altra pregunta des de la ignorància. La femella té, no sé si diu, una percepció d'anar a cercar llocs relativament que pugui intuir que són tranquils, que són llocs segurs per les seves cries?
0: Sí, en principi sí. Al final aquesta femella el que buscarà és el que ella creu que és el millor lloc per, doncs, posar aquest niu. Però al final quan una femella decideix i creu que té la necessitat i surt a platja o ho fa de nit, clar, el problema que tenim nosaltres és a l'entorn que tenim i en què es converteix de dia en una platja. Clar, per ella és un bon entorn, però després això ja depèn de nosaltres. Per això hi ha la importància, doncs, de fer aquesta conscienciació ciutadana i no reblar gens en aquest sentit.
1: Perquè el trànsit d'una platja, la vida quotidiana d'una platja, pot interferir en el període d'incubació de totes aquestes cries?
0: No, perquè es protegeix aquest niu, evidentment. Per això és tan important després, doncs, potser, doncs, el que fem és marcar perímetres de seguretat, i a més perquè la gent, doncs, no hi tingui accés, ja no només la gent, sinó també depredadors, possibles depredadors d'aquests ous.
1: Suposo que, és una pregunta retòrica, les tortugues no s'han de tocar ni s'han d'emportar a casa, ningú n'ha de fer res de les tortugues, eh?
0: Correcte. Ni intentar-se fer una foto...
1: A tu, res.
0: No, estem parlant de fauna marina salvatge, i això és el que ens hem de gravar a foc salvatge. Per tant, el millor que podem fer per a aquests animals, per aquesta espècie, és intentar-los conservar.
1: Perquè una tortuga no es pot tenir a casa.
0: No, evidentment no.
1: No, eh?
0: Una tortuga marina no pot viure a casa.
1: Que quedi clar. Encara que ens pugui semblar aquesta humanització que fem del regne animal molt, molt sovint, sí. Una tortuga marina té la seva vida i la seva vida és al mar, no pas a casa de cadascú. Aquesta és una activitat que feu per la canalla, per nens i nenes d'entre 5 i 12 anys. Jo suposo que allò que tenim sempre de petits encuriosits per tot, els nens i les nenes deuen fer ulls com a taronges quan els expliqueu aquestes històries, no?
0: Ja ho crec. I el millor de tot és que els nens són el nostre present i el nostre futur. I ja s'ha donat el cas de dues persones que han trucat al 112,
1: sí,
0: i a posar-se en contacte amb nosaltres l'estiu passat. Era una mare que havien trobat una tortuga que estava enredada en deixalles marines al mar, estaven en una embarcació, va trucar, i llavors quan li vam començar a donar les instruccions, diu, és que el meu fill va venir al CRAM i m'ha explicat que l'hem de posar a l'ombra, que no li podem tallar aquest emmallament perquè aquesta infecció pot passar tot el rec sanguini.
1: Vaja.
0: Vull dir, els nens són els nostres millors prescriptors, i això ho tenim claríssim, i per això fem aquest tipus d'activitats com aquest de hem trobat un niu de tortuga marina, perquè és important conèixer les tortugues marines del Mediterrani, les característiques, el procés de nidificació, però penso que aquí l'important és aprendre a actuar davant la troballa d'un rastre, d'un niu, d'una tortuga, el que sigui, també fomentar, el més important, doncs, la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunar, i sobretot identificar les bones pràctiques per reduir el nostre impacte.
1: Haig d'entendre, per tant, que la canalla són no només els millors prescriptors, sinó també els qui presten més atenció als consells?
0: Totalment. Totalment, perquè són els que hi creuen, tenen la ment oberta, ulls oberts, orelles obertes, i tot el que els hi diguis ho agafen com
1: al peu de la lletra.
0: Al peu de la lletra tot. Perquè nosaltres, per molt que aquesta cantarella de no toquis, no facis
1: una foto,
0: un flash, no facis, estem veient com cada estiu gent que jo puc entendre i podem empatitzar que tots tenim aquest instint de salvació, per dir-ho d'alguna manera, però tristament veiem imatges de gent, doncs, per exemple, intentant reintroduir dofins varats a platja, tibant-los a la cua, que se'ls fa més mal que una altra cosa. Si un animal ha arribat varat a platja és perquè té un problema. L'instint és l'hem de tornar a l'aigua perquè és un animal del mar, ja, però és que un dofí té respiració pulmonar, o sigui, pot estar fora i no se'ns ofegarà. Probablement, si no sabem quin problema té i no l'atén un professional i el reintroduïm a l'aigua, probablement sí que l'ofegarem, però pensant que l'estem ajudant. I com això, en moltíssims casos, com tortugues, que se les troben en tortolligades i el primer que fan és treure unes tisores i treure-li aquest emmallament. Error, perquè si té en aquesta extremitat una infecció, què passa? Passa tot el torrent sanguini i acabem comprometent la vida d'aquesta tortuga. Per tant, l'instint humà és intentar actuar,
1: sí,
0: però per això us donava l'eslògan inicial de la millor ajuda és trucar al 112, perquè realment, de vegades, sense voler-ho, òbviament, vagi per davant, podem fer més mal que acaben ajudant.
1: Segurament perquè molt sovint també tenim associat el 112 a altres tipus d'emergències i no aquestes, no?
0: Totalment, però deixa de ser una emergència,
1: sí,
0: llavors,
1: sí, sí.
0: Doncs, nosaltres, quan hi ha una emergència i és fauna marina protegida, doncs llavors ens activem des del CRAM.
1: Aquest diumenge 27 de setembre, a partir de les 10 del matí, la platja de la Fregata, petits i grans, perquè l'activitat és oberta a tothom, és gratuïta, no cal que s'apuntin enlloc, només cal que vagin a la platja el diumenge a partir de les 10, la gent del CRAM farà aquest taller titulat hem trobat un niu de tortuga marina, aprendrem com protegir un niu de tortuga i, en principi, totes aquestes explicacions que ens ha donat la Marta Mendoza la rebran també tots els nens i nenes que estiguin a la platja, òbviament, i els familiars. Marta, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
0: A vosaltres.
1: Gràcies. Adéu-siau. Bon dia.
0: Adéu.

9 i 52 minuts, una darrera. Abans no anem a les efemèrides. Però si trobo el paper entre una cosa i una altra... Que vull deixar. La Milena Casseta, l'escaladora del Centre Excursionista de Sitges, ha guanyat el Campionat d'Europa d'escalada en categoria sub-17 celebrat a la localitat alemanya d'Augsburg. Això va succeir aquest passat cap de setmana. La Milena, que participa sota la bandera de Sèrbia, la seva mare és de Sèrbia, el seu pare és italià, i com els dèiem ella, sota el paraigües del Centre Excursionista de Sitges, una de les escaladores del Centre Excursionista. Per tant, la Milena Casseta, com els dèiem, campiona d'Europa en categoria sub-17 d'escalada en el campionat celebrat aquest passat cap de setmana a Augsburg, a Alemanya. Efemèrides. Vinga, tal dia com avui, del 1892, el gravador Ramon Caduna Canudes, amic de Rossinyol i Casas, moria a la Font de Subur, del carrer de Sant Gaudenci. I un 22 de setembre del 1938 arribaven a Sitges diversos ferits pertanyents a les brigades internacionals. Demà farà anys de l'aiguat de Santa Tecla, 1874, que consti però que, com ja va dir en el seu dia en Miquel Forns en el llibre de les anècdotes de Santa Tecla, l'aiguat no va ser la raó per la qual la festa major es va traslladar a Sant Bartomeu. Però en qualsevol cas, l'aiguat de Santa Tecla, 23 de setembre del 1874, va afectar tot el litoral català i causar més de 500 morts a tot el litoral. A Sitges s'inundà el casc urbà i els veïns van haver de fer forats a les muralles per treure l'aigua. S'ho poden imaginar, eh? 23 de setembre del 1956, a instàncies de l'ECO, s'homenatjava Salvador Soler i Forment, un dels principals col·laboradors del setmanari des de la seva represa. Un 23 de setembre del 1957 s'estrenava la sardana Santa Tecla, del mestre Jordi Panyella. I demà també farà anys, en farà ja 46, de la celebració de la primera matinal infantil. I un 23 de setembre del 1992, Rafael Casanova rebia el pergamí que l'acreditava com a fill predilecte de Sitges i es va descobrir una placa amb el seu nom al Saló de Plens. Rafael Casanova, qui durant també molts anys va ser el cronista oficial de Sitges. I en les nostres efemèrides d'arreu del món, va, avui per començar una sintonia de minut, perquè qui més qui menys, segur que recorda la sèrie de televisió del mateix món, del mateix nom, i és que avui fa 50 anys que es va estrenar... Cinc anys va estar en antena, la televisió ABC va estrenar tal dia com avui Los Ángeles de Charlie. Charlie, que no se'l veia mai, eh? Sempre parlava amb un interfon, però elles eren Kate Jackson, Jacqueline Smith i Farrell Fawcett Majors. 116 episodis de Los Ángeles de Charlie es varen produir i va ser una de les grans sèries dels anys 70. Avui que hem volgut començar amb aquesta sintonia clàssica. Tal dia com avui, de l'any 1928, Alexander Fleming descobria la penicilina. Tal dia com avui, de l'any 1980, Iraq envaïa Iran. Tal dia com avui, de l'any 1973, Henry Kissinger jurava el càrrec de secretari d'Estat amb Nixon. Tal dia com avui, del 1888, el primer número d'una revista de capçalera per tota la gent que s'estima la natura i la geografia. Tal dia com avui, el primer número de National Geographic. I tal dia com avui, de l'any 2004, una altra sèrie també de la cadena ABC que va mereixer, bé, que es va fer absolutament viral, el primer capítol de Perdidos. Aquesta sèrie de a la illa, tots allà, en fi, 2004, estrena de Perdidos. Tal dia com avui, de l'any 1994, sembla que era l'inici de la temporada de moltes cadenes de televisió, el primer capítol de Friends, de la cadena NBC, la sèrie sobre sis joves que viuen a Nova York, 10 temporades d'èxit absolut, amb alguns dels protagonistes que també es varen fer virals. I en què podem acabar? Va, no sé si posar el violinista en el tejado Julio Iglesias. Va, posem Julio Iglesias.
Sí, posem Julio Iglesias, vinga. I és que demà farà anys. Va néixer el 23 de setembre del 1943. Julio José Iglesias de la Cueva. No cal que els diguin gran cosa. Només que el que estan escoltant de fons va ser el disc del desembarcament als Estats Units de Julio Iglesias. Un so diferent al so dels seus discos publicats a Espanya. La companyia CBS, la Columbia, va presentar Julio Iglesias d'una forma gairebé diríem moderna, contemporània, amb un disc titulat 1100 Bel-Air Place, produït per Richard Perry i Ramon Arcusa. I aquest tema...

Aquest so diferent al del Julio Iglesias de... Bé, de tants temes que segurament molts recordaran, era gràcies al productor de Barbara Streisand, de Manhattan Transfer, de Diana Ross. I el 1984, l'agost del 1984, va aparèixer al mercat aquest LP que es va convertir en un èxit total i que va llançar Julio Iglesias a l'àmbit internacional, en espanyol i en anglès. Hey,

0: I aquesta forma de cantar, Alfons Arús en feia una absoluta creació, eh? D'aquesta forma de cantar de Julio Iglesias. Amb Julio Iglesias tanquem les nostres efemèrides d'avui, que tornaran el proper dijous. Avui que és Sant Maurici, també Sant Jonàs, Sant Vidal, Sant Exuperi, Sant Silvà i Sant Càndid. El cantautor Albert Pla, 60 anys, celebra avui. La princesa Maria Lluïsa de Noruega en fa 55. El cantant Andrea Bocelli en celebra 68. El model Juan Betancourt en fa 36. I l'actor Tom Felton, 39 anys, celebra avui. El darrer dia sencer de l'estiu serà un dia d'estiu. I el primer dia de la tardor, que serà demà, també serà un dia d'estiu. O sigui que, de moment, tenim estiu per uns quants dies. La previsió meteorològica anuncia tranquil·litat absoluta per Santa Tecla, tant que havíem patit per Santa Tecla, doncs aquesta Santa Tecla, tranquil·litat. 26,6 graus a hores d'ara, amb un 67% d'humitat, per tant, pau i glòria, tranquil·litat a la vigília, tranquil·litat Santa Tecla, i l'endemà que passi el que sigui, que ja haurem fet el fet. Per cert, que no ho hem dit, que el... demà els gegants aniran a dormir fins al Corpus de l'any que ve, que és el 30 de maig, que és un Corpus molt matiner, el del 2027. El 23 de maig serà la Trinitat i el dia de les eleccions municipals, i el 30 de maig de l'any que ve serà Corpus. O sigui que el final del mes de maig de l'any que ve serà d'aquests de traca i mocador. Bé, però això serà l'any que ve. De moment, encara esperant les campanes de les dues del migdia i els morterets. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, bon dia. Avui tornem a tenir una jornada realment molt plàcida, amb ambient estrellat, alguns núvols prims, que això sí, n'hi han circulant. També podem veure alguns intervals de núvols baixos a migdia, en zones del litoral central, després a migdia o la tarda, també, en punts del prelitoral. Però tot plegat, pràcticament, a fets anecdòtics d'un dia que serà bàsicament de sol i a temperatura que tornarà a ser alta per l'època de l'any, tot i que baixa respecte al que vam tenir ahir, especialment en zones del sector central del litoral i del prelitoral, també del Camp de Tarragona, on ahir la temperatura també era molt alta. Tot i això, veurem encara com l'ambient serà càlid durant les hores centrals de la jornada i els 30 graus es poden rondar o superar de nou a molts punts de l'interior, especialment de ponent i sobretot cap a la zona de la Vall de l'Ebre, on de nou avui es tornaran a fregar de forma local els 35 graus de temperatura màxima. Un ambient suau i càlid que continuarà també de cara als pròxims dies. És tot de moment, ho deixem aquí.

0: Aitana. 10 i 4 minuts del matí ens ha servit per apuntar bé quatre titulars de diaris. Abans no escoltem el pregó, aquest pregó tan bonic que va fer la Colla de la Gorra. Pregó per ser escoltat, perquè va ser allò un pregó concert, un concert pregó, però us agradarà molt el que escoltaran. Ahir, que era el Dia Internacional de la Pau, per això el món està com està, per vindicar el dia, la Vanguardia que treu una fotografia del Congrés dels Diputats, perquè ahir el Congrés va homenatjar Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. N'hi ha per una estona, perquè és el desembre que s'escaurà el 150è aniversari, però aprofitant que Pau Casals passava per allà, pum, van fer aquest homenatge a Pau Casals. El violoncel·lista Ettore Pagano va tocar el violoncel que va pertànyer a Pau Casals i, evidentment, es va interpretar el Cant dels Ocells, que no és de Pau Casals. Tornem a repetir. En què acabi l'any i quedi clar això, la resta és igual. Bé, és una de les fotografies del dia, tot i que la notícia del dia és que el jutge Peinado, que jubila aquesta setmana, ha pensat, dic, mira, ja que em jubilo, adelante. Doncs envia l'esposa del president del govern, Begoña Gómez, a judici amb jurat popular. Que ha de ser especialment complex trobar un jurat popular per un judici d'aquesta mena. Perquè esclar, no tant per Begoña Gómez, sinó perquè evidentment és l'esposa de Pedro Sánchez. I aquí ja suposo que deu ser complex trobar un jurat popular que es pugui mantenir més o menys neutral en tot això. Bon dia, Carola. Bon dia, Joan.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, no?
2: La institució del jurat jo crec que es va fer per una altra cosa.
0: Que no per això.
2: Que no per això. Una altra cosa és que, clar, el tipus penal, evidentment, si no, no hauria decidit fer-ho així. Però també ho podria haver evitat, tenint en compte la rellevància, diguem, de mitjans del cas. I no ho ha fet, probablement, amb la mateixa intenció que ha portat tota la instrucció, en la qual, doncs, com bé saben, li han tombat bona part de les coses, menys algunes, que són les que
0: aniran
2: a judici. Judici, sí.
0: Bé, doncs, l'instructor, una setmana abans de jubilar-se, fa seure al banc dels acusats la dona del president per malversació i tràfic d'influències. Aquests són els dos delictes. Veurem què passa. El que passa, mentre no passi el judici, és, òbviament, una altra tempesta oberta, perquè hi ha l'assumpte, en aquest cas, de Begoña Gómez, hi ha l'assumpte de José Luis Rodríguez Zapatero, també per aquí present.
2: Ara té 3 dies per definitivament explicar d'on venien les joies.
0: Que són més populars que les de la Castafiore.
2: Sí.
0: Que vostès es deuen haver vist les fotografies i dius, carai, quines joies. Diguem-ne que és un joiam
1: reial.
0: D'una època passada.
2: Sí, no fa de Zapatero ni menys de les filles.
0: És a dir, si a un li diuen no, és que eren les joies de l'àvia, mira, t'ho creus, perquè no és un tipus de joia, diguem-ne, no és de tot dur, evidentment, però tampoc és un tipus de joia que es porti ara les d'aquest joier. Aquest joier que valia res, que eren 4 coses, i després resulta que ho van taxar i era bastant més del que estava previst. Bé, doncs aquest és un altre assumpte que segurament, i després hi ha la qüestió de Ceuta, que
2: sí, que més enllà de tot el que està passant, crida l'atenció, i algú a les xarxes també ho ha comentat, la passivitat policial davant de l'agressió d'una diputada, que contrasta, diguem, amb la intenció amb la que altres policies nacionals es mostren en altres llocs de l'Estat davant d'altres manifestacions. Aleshores,
0: I tot està tan enverinadet.
2: Absolutament enverinat.
0: I no deixarà d'estar-ho, perquè hi ha més de 3.000 persones pels carrers de Ceuta. Mm-hmm. I només cal que cadascú s'imagini casa seva què passaria si hi haguessin, doncs, com a 3.500 persones o 4.000 per Barcelona, per Madrid, per València, per Múrcia o per Donòstia. És igual. Va. Anem a fer un repàs, de 10 minutets als titulars dels diaris.

0: Què? Començo?
1: Què? Okay. Sí.
0: Ah.
1: Sí,
0: sí. Mira, hi ha l'Assemblea General de les Nacions Unides.
1: Què dius?
0: Sí. Sí.
1: I de què hem de parlar?
0: De la pau al món.
1: Està molt bé. És un gran tema.
0: De la
1: Ai,
0: pau
1: senyor,
0: al món.
1: Quin desastre.
0: Sí. Durant els propers dies, mandataris de tot el món s'adreçaran a l'Assemblea. Pedro Sánchez em sembla que va la setmana que ve. Avui ha anat el de l'Iran. Em sembla que ha anat el primer ministre perquè l'Ayatolà de fet no hi va mai, o el president. Bé, és igual, hi ha anat. La qüestió és que, clar, qui també ha d'anar, encara que sigui allà, diguem, al costat de casa seva, és Donald Trump. I, de fet, abans d'anar-hi ha visitat la residència oficial de l'alcalde de Nova York.
1: Ja és molt que hi hagi anat.
0: Sí, diu que no hi havia anat des de fa molts anys. I bé, hi han sortit, doncs, 100 amics, han estat una horeta allà dintre.
1: Veu com van les coses? La setmana passada, fa 15 dies, l'ex-alcalde de Nova York, Rudolph Giuliani, i també Donald Trump, així per derivada, li deien a l'alcalde de Nova York que no es presentés a l'acte d'homenatge a les víctimes de l'11 de setembre, precisament per la seva condició religiosa. Ara resulta que surten tan amics després d'una hora de conversa.
0: Sí, sí, ara ho he dit bé. Doncs va estar una hora reunit, després van sortir, tan amics, van atendre part de la premsa.
1: Perquè ja ho saben què ha passat aquí també.
0: Que aquesta és l'altra bona, que diguem que quan el tret surt per la culata, en aquest cas surt molt clarament el veto als mitjans a tres mitjans de comunicació, ha provocat la desaparició de la resta de mitjans importants de les conferències del president i del pool, és a dir, dels mitjans que els segueixen directament. Entre ells, atenció, i aquesta és notícia, de Fox News, la cadena de Rupert Murdoch, que veu que si són ells els únics, doncs això els hi sortirà pel pedregà, i directament també s'han sumat al boicot de la resta de grans cadenes nord-americanes, amb el que doncs, ens trobem que Donald Trump va pels llocs, però els sent, el veus. Trump ha creat
1: un canal de YouTube
0: que es diu Trump TV.
1: Sí, senyor. I allà tenen tots els discursos.
2: Però és que és
1: ininterromput,
2: es veu, 24/7,
0: Bé, si algú s'hi vol passar bé, doncs sap això. I per altra banda, doncs, els canals censurats, que eren CNN, Politico i no recordo
2: i
0: el tercer.
2: I Mies Nou.
1: Sí.
0: Ah, exacte. Doncs han demanat als tribunals suport, tenint en compte que és una vulneració de la primera esmena de la Constitució dels Estats Units que assegura la llibertat de premsa i d'informació.
1: A veure què passa. El que no canviarà, òbviament, és la percepció que té Donald Trump dels mitjans de comunicació, diguem-ne, no sé si dir tradicionals o diguem-ne els clàssics mitjans.
0: El que
1: o
0: sí que està canviant és la percepció que bona part dels americans
2: té. Sí?
1: Això també.
2: Està baixant en enquestes, no?
1: Però bé, en parlarem el mes de novembre.
0: Exacte.
1: Perquè tothom baixa i després ja en parlarem quan sigui l'hora. En qualsevol cas, hi ha hagut, diguem-ne, que terrabastall important vinculat una vegada més amb aquesta relació, no direm d'amor-odi, perquè és, diguem-ne, d'odi, en general, de Trump als mitjans de comunicació. Què afegim, Carola?
2: Afegim, recordaran, perquè segur que han vist aquell vídeo del segrest a la P7, que semblava que gairebé d'una sèrie d'aquestes, thriller d'aquests que veiem per la televisió, doncs estan investigant ara un segon cas que hauria succeït en 48 hores després de dissabte d'un altre home raptat a la força a Catalunya que hauria tingut la matinada de dilluns a Barcelona quan també diversos individus encaputxats doncs, haurien introduït un home a l'interior d'un vehicle per la força al carrer Huelva de Barcelona. La policia en cap dels dos casos parla de segrest, sinó que parla de detenció il·legal. Per què? Diu no es compleixen els requisits. I bàsicament el requisit és que no han demanat recompensa econòmica. És a dir, no és segrest fins que no hi ha una petició de recompensa econòmica, aleshores passa a ser una detenció il·legal. En el primer cas ho atribueixen a un tema de...
1: També té un punt això, eh?
2: Sí, sí.
1: És a dir, t'endús algú... Sí. Ara ens imaginem, te l'endús i te l'emportes a un lloc i el deixes tancat allà.
2: I com que no,
1: no
2: demanen...
1: és un segrest perquè no has demanat diners.
2: Sí.
1: Aleshores...
2: És una detenció il·legal, sí, sí, és...
0: Sí, vaja. Sí, és això.
2: Però clar. És així, sí,
0: perquè,
2: sí.
0: Perquè es compleixin el segrest, s'han de complir una sèrie de requisits.
2: Un requisit que passa...
0: I un d'ells és aquest.
2: El rescat econòmic,
0: si
2: sí,
0: no es
2: sí.
0: Demana,
1: és bastant incomprensible,
0: no
1: això, eh?
0: No, és una detenció...
2: Il·legal.
0: Clar, evidentment.
1: Estaríem amb allò de la detenció, de la retenció o de la...
0: Sí, això...
1: O de l'enclausurament, sí. Perquè, és clar, tenir tancada una persona durant un cert temps encara que no demanis rescat...
0: És una detenció il·legal.
1: Home, és més que una detenció.
0: No, és una detenció il·legal.
1: No, que ja ho sé, puc dir.
0: Que
1: no. Això és com
2: bé, jo crec que podem dir segrest, a nivell popular.
1: Oh, caram, sí, podem dir segrest.
2: Sembla ser que el primer cas, així ho ha anunciat la Parlon, la consellera Parlon d'Interior, que és un tema de bandes criminals i temes de drogues. D'aquest segon encara no han dit quin seria l'origen, però tot apunta a que estem pel mateix. Però vaja, 48 hores, dos segrestos o dos detencions il·legals, diguem que a Catalunya, sembla que posen de manifest una altra manera de delinquir, que jo no sé...
1: A mi m'ha fet pensar, si han vist la sèrie, si no l'han vista, mirin-la. Però acabes malament, eh? Acabes malament. Si no em vist Gomorra,
2: mira-la, no
1: perquè és un serialasso com una casa, està esplèndidament ben feta, però és que és això.
2: És això.
1: És això, eh? Va un cotxe per la carretera, darrere una moto, un altre cotxe, pum, ja està. Més o menys això.
2: En fi, ràpidament, han anunciat a l'Hospitalet el suïcidi d'una dona desnonada, un cas terrorífic, una dona que va estar desnonada ara fa 5 mesos, ja va alertar ella quan l'estaven a punt de desnonar que es trauria la vida si ho feien,
1: i sembla que hi havia hagut un intent de segrest,
2: suïcidi. Sí, i de fet aquesta dona resulta que va comprar un pis al carrer Comerç a l'Hospitalet, es va divorciar, no va rebre mai cap mena de manutenció per part de l'exparella, tenia dos filles, una d'elles encara és menor d'edat, no va poder fer front als pagaments, va parlar amb el Banc de Sabadell, que era qui aleshores d'alguna manera gestionava el pis, o la hipoteca, i finalment van arribar a un acord que el banc es quedava al pis a canvi d'ella pagar un lloguer social. Què va passar? Que després va venir un fons d'inversió...
1: Que es va quedar al pis.
2: Es va quedar al pis
1: i s'ha acabat
2: aquest
1: algun...
2: tracte o acord que, el que havia arribat amb el banc de el pis és nostre i et quedes aquí amb un lloguer social, s'ha acabat, et desnonen i una dona, òbviament, amb clarament problemes de salut mental, ha acabat amb suïcidi. Què diuen aquestes associacions i veïns de l'Hospitalet? Que això no pot quedar com una desgràcia inevitable, sinó que això s'hagués pogut tractar i evitar. I acabo molt ràpidament, més enllà de que ha tornat el Covid, que compte, si tenen símptomes de tos, de febre i mal de cap
1: diuen,
2: i tot plegat... Bé, ara vindran tots els virus respiratoris, perquè és l'època. Però em parla de Vanguardia, i ja fa dies també que en sento parlar, parlen del retard espectacular que està vivint el prime time televisiu aquí a Espanya, a l'estat espanyol. El prime time és l'hora, diguem, de...
1: Màxima audiència.
2: Màxima audiència. Però aquí a Espanya s'ha retardat 48 minuts en 20 anys. Per què? Perquè el access time, que és a dir, el període que hi ha entre l'informatiu i el prime time, és a dir, que era normalment una estoneta, que eren programes, diguem, d'accés, per això li diuen access time, i programes com més curtets o plegat, està guanyant molta presència i cada vegada va guanyant més hores i més minuts. Quins són aquests programes? El Hormiguero, El Intermedio, La Revuelta... Tot això són access times que s'estan convertint o estan fent que programes com Masterchef, perquè ens vingui al cap, o La Isla de las Tentaciones, tots aquests que serien prime time, s'hagi retardat. A Espanya el prime time comença, atenció, l'hora de màxima audiència, que no és de màxima audiència ja, perquè l'audiència en aquella hora ha caigut a més de la meitat. Comença a les 11:11. A les 11:11 comença el prime time a Espanya.
0: Nens a dormir.
2: Clar. Oh, atenció, eh?
1: Si és que dormen.
2: Als Estats Units comença a les 8. Al Regne Unit entre 8 i 9. A França entre 9 i 9 i 10. I a Alemanya a les 8 i quart. És a dir, un quart de 9. És a dir, estem gairebé dues hores, en alguns casos dues hores, més tard de la resta de televisions, perquè entenguem... I això té altres lectures, que ara no entrarem a veure, però té altres lectures, però perquè vegin com aquí funciona l'horari televisiu.
0: Després la Liga programa partits a la seva de la nit.
2: Efectivament.
1: La retribució dels consells d'administració de l'IBEX 35, això us interessarà, va trencar tots els rècords. Els consellers delegats de moltes empreses, i aquesta és la dada, per no parlar que són sous ja de 6 milions, 8 milions, 11, 13 milions l'any, però en aquest 2025, en les dades, els consellers executius de l'IBEX van tenir una retribució l'any 2025 que va suposar de mitjana, i sense tenir en compte els conceptes extraordinaris, atenció, 67 vegades el sou mitjà dels treballadors de les seves empreses. 67 vegades. No 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25. 67 vegades el sou mitjà del treballador d'una empresa que cotitza l'IBEX 35. Bé, doncs, el qui forma part del Consell d'Administració té 67 vegades més sou.
0: I genera 67 vegades més valor.
1: Això...
2: No, ja t'ho dic jo. No, doncs, ni treballa 67 vegades més.
0: Les empreses i els seus accionistes tenen un problema.
1: 67 vegades més. Aleshores s'ho poden imaginar. Carola, gràcies. Joan,
2: a
1: gràcies.
2: Tu.
0: Gràcies, Vicenç.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
3: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Bé, i abans no arribi Santa Tecla, ens queda el pregó infantil i ens queda la xerrada a la gralla. I encara, algun que altre serrell, perquè el dijous al matí saludarem a primera hora en Santi Terraza, perquè el dijous farà 20 anys d'aquell 4 de 8, d'aquella heroïcitat de la jove de Sitges, el 24 de setembre del 2006, i també haurem de parlar, com els dèiem, els amals i les que han estat darrere aquest reportatge del 50è aniversari de l'Escola de Grallers que es va projectar el passat diumenge a l'Escorxador i que l'hem vist i que és molt bonic. Doncs bé, a veure si en algun moment també es pot visualitzar a través de YouTube o d'alguna plataforma. Anem per el pregó infantil de Santa Tecla. Mirin quina frase més maca que va deixar anar un dels membres de la Colla de la Gorra. Si la festa no és de tothom, no és festa. La colla més jove de l'Escola de Grallers, que va vestir un pregó amb música i paraula. La paraula per explicar bàsicament a tothom que per ser graller s'hi han de passar hores. I a fe de Déu, perquè van agrair amb Blai Fontanals totes les hores d'assaig que han tingut i tenen per aconseguir el so de la colla. I, evidentment, després es va explicar l'anècdota de per què es diuen la Colla de la Gorra. Hi ha una història molt bonica que ens porta a Sant Pere de Ribes. I després, una certa reflexió sobre la festa major, la participació a la festa major, l'edat dels membres de les colles, en fi. En Nil Calvo, en Nil Gonzalvo, en Gabriel Méndez i l'Arnau Molina són la Colla de la Gorra. I ahir ho podem dir amb així, ells també ho van esmentar en algun moment del pregó, però ho podem dir d'aquesta manera, ara que està de moda el concepte. Ahir vam farmejar Aura amb aquest pregó, que va entusiasmar el personal. Ja veuran que hi ha una cua final d'aplaudiments d'aquelles per no acabar. Va presentar l'acte la presidenta de la grupa i l'escoltem al pregó tal i com va ser declamat ahir la tarda.
1: Regidores, Areu i Pobilla de Sitges, Areu i Pobilla de la grupa, socis, sòcies, nens i nenes, us donem la benvinguda un any més al pregó infantil. Cada any, quan arriba Santa Tecla, no podem deixar de pensar en la magnífica cantera d'infants que surten al carrer amb un gegant, amb un cabassut, ballant gitanes, fent pastorets, o en el cas del nostre pregoner d'enguany, tocant la gralla i el timbal. Però darrere aquests infants hi ha tota una feina invisible. Hi ha mestres, colles, famílies i moltes altres persones que els acompanyen, els ensenyen i els transmeten els coneixements i l'estima per la festa. Són una altra costura invisible que fa que tot això continuï. Perquè la festa també és això, un fil que passa de mà en mà, de generació en generació. I avui són ells qui aprenen i agafen el relleu. I demà també seran ells qui tindran la responsabilitat i el privilegi de decidir com serà la nostra festa major. Us deixem amb l'Arnau Molina, el Gabriel Méndez, en Nil Calvo i en Nil Gonzalvo, més coneguts com la Colla de la Gorra, la colla de grallers més jove de Sitges i probablement de Catalunya. Endavant, grallers!

0: Bona tarda a tothom. Autoritats, agrupació, companys graiers, grans i nens. Sigueu benvinguts a aquest pregó infantil de Santa Tecla.
1: I qui som nosaltres, us preguntareu?
2: Doncs nosaltres som l'Arnau, el Gabriel, el Nil i el Nil. La colla de la gorra. La colla més jove de tota l'escola de graiers. I estem supercontents que la grupa ens hagi encarregat aquest pregó.
3: Això del pregó és tota una responsabilitat. Tot i que la veritat sigui dita, quan ens ho van dir, vam reaccionar de maneres ben diferents.
0: A mi em va fer molta il·lusió.
2: Jo em vaig portar les mans al cap perquè soc de Vilanova.
1: I jo simplement vaig preguntar, què és això del pregó?
0: Doncs escolta'm atenció. Un pregó és un discurs literari que es pronuncia en públic en una ocasió festiva o per alguna celebració.
3: Un cop aclarit tot això, va venir la gran pregunta. I què diem en aquest pregó?
1: I com que a nosaltres ens dona millor tocar que parlar, doncs començarem per aquí.

0: La primera, les hores d'assaig que hi dediquem durant tot l'any.
1: I la segona és gràcies a en Blai Fontanals, el nostre mestre, que va tenir la idea de crear la nostra colla.
2: Ell ens va explicar que fa un temps ja hi havia existit una altra colla de nens dins l'escola de Grallers i que creia que nosaltres podíem tornar a formar-ne una després de tant de temps.
3: En Blai va dedicar moltíssim esforç i va suar sang per ensenyar-nos tot el que sabem. I des d'aquí, encara que no hagi vingut, li volem donar les gràcies públicament i li volem demanar un fort aplaudiment per ell.

0: setmana eren una tortura, però realment ens ho passàvem molt bé. Sempre trobàvem algun moment per jugar a futbol, fer bromes o riure de qualsevol tonteria. De tant en tant la liàvem una mica i esgotàvem la paciència del pobre Blai.
1: Us en recordeu d'aquell dia que ens va fer anar a tocar a la suposada festa major Vallcarca?
2: Sí, ens va fer sortir a tocar unes matinades per fora del polígon on està situada l'escola. En aquell moment ens vam morir de vergonya, perquè ens van sortir a veure carrossaires, empleats de l'Ajuntament i treballadors del polígon.
3: Després vam tornar a l'escola i ens va fer tocar tot de cançons com si fos una festa major de veritat.
0: I el que ens va passar a la nostra primera sortida oficial?
1: Ostres, sí, va ser Sant Pere de Ribes per la festa major de Sant Pau, amb uns bastoners infantils. En Blai va estar un munt de temps ensenyant-nos totes les peces que ballaven els bastons de Ribes.
2: El plegafems, la cirereta, la boja de Ribes, la boja de Ribes autèntica, la marxa als pastorets que a Ribes li diuen la boja, total, una bogeria.
3: La bogeria va ser que quan vam arribar a Ribes tocàvem amb els balladors més petits de la festa i només sabíem ballar dues cançons, així que només vam tocar la boja i la cirereta.
0: Després d'aquesta primera sortida vam fer 6 mesos més de classes amb en Blai, fins que un dia va creure que ja estàvem preparats per continuar nosaltres sols.
1: Aquell dia ens va fer un gran regal, un llibret on ens havia composat una cançó per cada membre de la colla.
2: La meva era el santet de la colla.
3: La meva era el despistat de la colla.
0: La meva era el mut de la colla.
1: I la meva, el tabulaire timbaler. Ara us tocarem una d'aquestes peces.

0: Voleu saber per què ens diem colla de la gorra?
1: Va sorgir un dia de festa major a Sant Pere de Ribes quan encara no s'havia format la colla. Estàvem amb una esmorzada a l'escola de Grellers i vam sortir fora al carrer a tocar amb una gorra al terra.
2: Era la primera vegada que tocàvem tots junts, així que amb el que vam aconseguir vam comprar-nos xocolatines, llaminadures i unes Coca-Coles. I d'aquí el nom de colla de la gorra.
3: Durant més de 2 anys hem tocat en moltes festes majors i molts balls diferents.
0: Gegants, bastoners de tot tipus, trabucaires, cintes, gitanes, moixiganga, ball de mocadors, cabassuts, dracs, falcons i castells.
1: També hem fet molts amics que ara, cada cop que ballem, volen que anem amb ells.
2: Una de les nostres actuacions preferides és anar a tocar el dia del Greller a Vilafranca.
3: Sí, ja hi hem anat 3 anys. Primer anàvem amb els novatos i ara ja anem amb els més pros.
0: Tingueu en compte que allà s'hi troben molts dels millors grellers de Catalunya. I nosaltres hi hem portat cançons ben sitgetanes, com la moixiganga o la processó de Sant Bartomeu.
1: L'any passat vam tocar baixant de la Font del Gat i ara us tocarem.

0: hem deixat pel final la part que més ens agrada ser una colla grallers. Poder participar a les festes del nostre estimat Sitges.
1: Aquí a Sitges hem fet sortides de tot tipus. Durant la festa major hem acompanyat cintes gitanes de l'agrupació i aquest any a la colla jove de bastons.
2: Vam tocar amb la musiganga infantil a l'aplec de la Trinitat.
3: I a l'aplec sardanista i al Corpus.
1: També vam tenir l'honor de tocar amb el ball de gitanes amb diversitat de l'Ave Maria. I és que si la festa no és de tothom, no és festa.
0: Això de fer una colla de grallers també té avantatges. Potser no hi heu pensat, però és una molt bona manera de poder participar en Festa Major i Santa Tecla.
2: Esclar, perquè si vols sortir en algun ball i estàs a la llista d'espera, et pots florir esperant que et toqui torni.
3: Que ja sabem que portar un drac o un gegant o sortir a ballar és molt guai, però creieu-nos que ser la colla que fa que tothom balli fins a embogir també mola molt.
4: Sí, sí. Tocar en una colla fermeja els aures.
0: Així que ja ho sabeu, si us agrada la música, teniu una altra opció per poder participar a la festa.
2: Veniu a l'escola de grallers a aprendre a tocar la gralla o el timbal i traieu-nos el títol de colla més jove de tota l'escola.
3: Ara que no ens escolten des de l'escola, penseu que es necessita relleu generacional en això de tocar, que les altres colles estan plenes de iaios.
4: Hola, no et facis, que tampoc són tan grans.
3: Bueno.
2: A nosaltres, i com el 99,9% de nens de Sitges.
0: I de Vilanova.
2: I de Vilanova també. Ens encanta la Festa Major, Santa Tecla, les tradicions, el folklore, el foc.
0: Vaja, que ens agrada tota la moguda.
1: Exacte, des de ben petits hem estat involucrats d'una manera o d'altra en la Festa Major. Fent bastons, pastorets, fent de dimonis o portant gegantons i cabassuts.
3: I ara ens hem passat a l'altre lado.
2: Al lado oscuro.
3: Home, tant com oscuro, la majoria de vosaltres a casa vostra heu fet ballar les figures de Festa Major, taral·lejant les cançons de gralla.
1: Ara ens dediquem a que els balls puguin ballar, perquè sense música no hi ha ball.
0: Sense música no hi ha Festa Major.
2: Com diu la cançó dels 50 anys de l'escola, Sentiment Graller, de Senyor Fong, som les aletes del Castells.
3: El toc dels gegants.
1: La bolangera de les gitanes.
0: La boja dels bastons.
2: I l'argolla de la musiganga.

0: El públic entusiasmat, en Nil Calvo, Nil Gonzalvo, en Gabriel Méndez i l'Arnau Molina. La colla més jove de l'Escola de Grallers, la colla de la gorra, ahir protagonista del pregó infantil de Santa Tecla. I tenim el temps just, al pregó podem trobar el nostre web per escoltar la xerrada que va tenir lloc a la gralla el dijous de la setmana passada, la xerrada titulada Seguretat, Generacions i Identitat Cultural. Va moderar-la Maria Junyent i varen participar el president de la Comissió de Festa Major, Xavier Salmerón, la tècnica d'Infància i Adolescència, Marc Jaime, i la cap dels Serveis de Drets Civils, Mireia Paretes, i l'alcaldessa Aurora Carbonell. Tema interessant, el que va ocupar bona part de la Festa Major d'aquest any i es va posar sobre la taula la setmana passada.
1: A tothom. Què tal, com esteu? Molt bé, silenci. Com sabeu, avui anem a parlar sobre seguretat, generacions i identitat cultural arrel d'un últim any una mica convuls pel que fa a, bueno, aldarulls, a la Festa Major, a festes populars, etc. I primer de tot volia dir que, com sap tothom, és un tema molt complex, que costa moltíssim explicar des d'un sol punt de vista o des d'una anàlisi purament local, perquè entren en joc molts factors, però sí que intentarem parlar-ho, doncs, des de les nostres perspectives. Tenim aquí a la Mar Jaime, que és tècnica d'Infància i Joventut i també és part de la Comissió de Festa Major, el Xavi Salmerón, que és el president de la Comissió de Festa Major, la Mireia Paretes, que és la cap del Servei de Drets Civils, i l'Aurora Carbonell, que és l'alcaldessa de Sitges. Aleshores, jo soc la Maria Junyent. Abans d'entrar a parlar de tot el que tothom sap que ha passat en els darrers mesos a Sitges, sí que volia preguntar-vos que, si breument, podeu fer una mica d'anàlisi de quina percepció de seguretat o inseguretat teniu vosaltres pel que fa a les festes populars de Sitges, concretament a la Festa Major, i pel que fa a Sitges en general. Des de la vostra perspectiva, però també des del lloc que ocupeu, no? Ajuntament, Drets Civils, Comissió Infància i Joventut. Si vols començar tu, Omar.
2: Val, doncs jo crec que abans de preguntar-nos sobre seguretat i demés, m'agradaria preguntar-nos en general si la seguretat com es percep per qui i com individualment, perquè potser una persona doncs se sent segura en un lloc i un altre no, depèn de la teva identitat de gènere, del col·lectiu al que pertanyis, a nivell d'incidències, si tens una discapacitat. Per tant, parlar de seguretat em sembla com molt complexa. Crec que hem d'atendre individualment, i si parlo com a infància i adolescència, no? Una mica jo que m'ocupa com a una persona que té contacte amb joves i que treballa amb elles, doncs crec que parlar de seguretat implica quin lloc ocupo jo com a adolescent dins d'una festa, com la rebo, i quins llocs em permeten, no? Dins d'una festa local em permeten participar, em permeten sentir-me segura de quina manera, no? Crec que la seguretat implica, doncs, potser que una persona pugui marxar sola a casa tranquil·la, que una festa tingui lloc per mi perquè la música m'agrada i m'hi sento segura. Pot ser que dins d'un mateix col·lectiu no m'hi senti tan a gust perquè potser hi ha diferents comportaments que em molesta, no? Llavors això té molt a veure amb l'adolescència, perquè no es pot entendre l'adolescència com una entitat sola, sinó que sobretot la pertinença de grup forma part d'aquesta identitat d'adolescent, no? Els adolescents no s'entenen per si sols, sinó que sempre van en grup. Llavors potser parlar com d'aquest grup, d'aquest gruix de l'adolescència, i quin paper, que potser l'explorarem més endavant també amb l'ajuda del meu company de la comissió, quin paper tenim a la festa i quin paper tenim a les festes locals en l'oci nocturn.
1: Val, si mica... sembla, anem sí. Fent així, aneu comentant cadascú.
3: Clar, jo com a individu em sento segur en general, perquè evidentment sóc home i desgraciadament pues, els homes ocupem espais en general, com la presidència de la comissió i molts altres que tant de bo poguessin ocupar altres persones, però ja pel fet de ser home, tenir casa assegurada, tenir una feina estable, tot això, en aquest sentit jo em sento segur i jo no pateixo per anar al carrer perquè em passi res, a mi fins ara, o potser en tot cas començo a patir, diguéssim, per certes actituds que sí que es considero potser LGTB-fòbiques o masclistes en general, no? I com a president de comissió i juntament amb els meus companys i companyes de comissió, en general ens sentim segurs. O sigui, nosaltres creiem que tenim un poble actiu que recolza, diguéssim, aquestes iniciatives, que recolza la cultura popular, que tenim aquest avantatge d'alguna manera que podem treure al carrer les cercaviles, els nostres balladors, balladores, músics, etc, etc. I potser em fa patir o altres elements que són més temes vinculats a per exemple, a la pirotècnia, no? De dir, ostres, que no hi hagi cap problema en aquest sentit. Però per norma general, tot i que hem tingut algun conflicte, diguéssim, vinculat en el transcurs de les cercaviles i de les tradicions, crec que és important dir que és veritat que això es veu molt, però hi ha una part molt positiva i us puc assegurar com a president i com a comissió que hem estat, que en molts moments, ja dic, ens hem estat recolzats pels companys i companyes de Balls Populars, per exemple, però també sobretot el públic. Moments en què el públic ha actuat superbé, ajudar-nos a fer espais perquè puguin passar els balls, ajudar-nos a haver d'evacuar persones perquè han tingut el que sigui, una persona que s'ha desmaiat, i ens han ajudat a evacuar-la i buscar la Creu Roja. Vull dir que crec que, seguint una mica el fil de la Mar, el concepte aquest de seguretat bueno, està molt en boca de tots, però crec que podem dir que en general, si ens comportem tots, podem arribar a viure en una societat molt, molt segura.
1: Mireia, què penses tu?
2: Sí, doncs, a veure, així en termes generals, jo penso que sí que estem en un poble segur, en termes generals. Sí que és veritat que hi ha moltíssima gent, que hi ha moltes festes, que hi ha molta aglomeració de gent en qualsevol cosa que fem, pel nom, perquè fem molts esdeveniments, però en general jo no tinc la sensació de que visc en un poble insegur. No la tinc. Sí que és veritat que hi ha espais on es donen fets que sí que et poden provocar o tens aquesta seguretat de, o sigui, aquesta inseguretat, no? O que veus generacions que pugen i penses, no? En el meu cas penso, ostres, ara vindran, quan sortiran, quan els fills i filles i què es trobaran, i tinc més por per la seguretat que es trobaran o el que pot passar d'aquí uns anys que per la meva. Però sí que hi ha fets que et fan repensar i dir, si hi ha espais que han de ser segurs, si hi ha espais de seguretat, hi ha espais que han d'estar com molt protegits i no se'ls protegeix, què és el que està passant al nostre voltant. Però és una idea així com puntual, com que em dona que pensar també com a drets civils de què ens està passant en general, no sol apuntant a joves que també, i que en parlem després, sinó què ens està passant en general, que tenim aquesta sensació a vegades també molt influenciada per notícies, per xarxes i tal, com molt apocalíptica, no? Que dèiem abans, que sembla que tot sigui uah, estem vivint un món... Bueno, anem a aterrar una miqueta, perquè sé que hi ha moments, però hi ha d'altres moments que no vas pel carrer insegur o no tens la sensació d'estar en una festa major i que et vagi passar alguna cosa imminentment. Això són percepcions personals, com a drets civils, doncs sí, després ho apuntarem, hi ha moments que dius si els espais segurs són atacats o són violentats o són agredits, què està passant en general, quina és la seguretat, no? O quin és l'espai que estan donant a la seguretat.
4: Bé, tu, Maria, has dit la sensació d'inseguretat o de seguretat.
1: O dades, també, si vols.
4: Sí, no, és que crec que és la clau, no? A mi sí que com a alcaldessa, diguem, sí que moltes vegades hi ha gent que m'escriu que té sensació d'inseguretat, o jo sí, ja roben, sobretot per exemple pel carnaval, mira quants mòbils ens roben, per festa major, mira quanta gent ha atacat, sembla com que hi ha inseguretat. Les dades diuen tots el contrari, no? Que han baixat els delictes, que han baixat els robatoris, que ha baixat tot. Aleshores, com per què passa això, no? Per què baixen les dades, tot i que evidentment pugen en altres, per exemple, tot el que és per internet i totes aquestes estafes han pujat moltíssim, però per una banda les dades baixen i per altra la sensació de seguretat a vegades o d'inseguretat creix. També la Mar deia, depèn de la persona, depèn de, no? Si tu estàs en un carrer fosc, brut, de nit, ets dona, vas sola, segurament només culturalment ja tens por. Per tant, hi ha molts factors, no? I un factor important crec que és també que no és casualitat, vull dir que hi ha interessos també de que ens sentim insegurs. I això a vegades poc es diu, però tots els partits d'ultradreta i de dreta estan tot el dia parlant de seguretat, tot el dia. Volem més policies, clar, falten policies, clar. Si cada dia t'estan dient que falta policies i que vols més policies, penses, però segurament és que estem insegurs. I es crea, no? Hi ha un interès de que es creï a les xarxes, a les notícies, a no sé què, estan parlant cada dia de qui hi ha hagut un mort, a qui han clavat un ganivet amunt, i sembla, a banda ja de que al món doncs, hi ha guerres i el que està passant en molts països, i sembla que hi hagi com molta violència i molta inseguretat. Per tant, no és casualitat, eh? Aquí hi ha interessos de que pensem que hi ha molta inseguretat, però les dades és veritat que no ens ho diuen, i en les festes jo penso que en general, també després parlem del que ha passat, però en general les dades també ens diu que són força segures, no? Que hi reben milions de persones per moltes festes i els números doncs, són els que són, no? Per tant...
1: Bueno, justament volia fer aquesta prèvia perquè quan hi ha una sèrie d'agressions i aldarulls com els que hi ha hagut a l'última festa i a l'últim any, doncs és habitual que es comenci a generar un clima d'inseguretat i que es comenci a reforçar això de moltes maneres diferents i amb interessos. Ara, feta la prèvia, com de veure com ens situem davant d'aquesta seguretat o inseguretat, crec que podem anar a analitzar què és el que ha passat l'últim any. És a dir, hi ha hagut una agressió a un punt lila a Barraques, això ja venia precedit per una agressió masclista i homòfoba a les Cases Noves, hi ha hagut una agressió racista a les festes del Poble Sec, per Sant Joan, hem tingut els aldarulls que tothom coneix, la matinada de Sant Bartomeu, d'un grup de joves que es van encara a la policia. Hem tingut també en el marc de Sant Bartomeu crits ultres i llançaments de vidre al cap de la vila, a l'entrada de Grallers. I per últim, dins de totes aquestes agressions, crec que també s'ha de comptar que tenim un vídeo en el que es veu com presumptament un membre de la policia local en el marc d'una detenció a un jove li crida, ven aquí maricón, que te reviento, és a dir, això és una agressió, això també és violència i això és una agressió homòfoba que també s'hauria de comptabilitzar dins de tota aquesta resta de violència. Aleshores, en aquest sentit, jo em feia la pregunta a mi mateixa de, bueno, primer, quina lectura feu d'aquestes violències, com les expliqueu, però també si totes les violències són la mateixa violència, és a dir, perquè s'està donant per fet d'una manera molt lleugera que podem explicar des d'una mateixa font una agressió a un punt lila, que és una agressió masclista, i un grup de joves que s'encaren a la policia, que és un altre tipus d'agressió. Aleshores, tenia aquesta pregunta, no? Estem parlant del mateix fenomen? És el mateix? Inclús estaríem tenint aquesta conversa si només, i aquest només entre moltíssimes comes, hi haguessin hagut agressions masclistes i LGTB-fòbiques. Aleshores, podem canviar l'ordre també perquè no, per no fer-ho de la mateixa manera? No sé, Xavi, comença tu, si vols.
3: Crec que la paraula clau és aquesta en plural, no violències, o sigui, dèiem violència en general. Hi ha violències puntuals i més repetitives, com s'ha vist en el tema Polila. I s'ha d'analitzar cada una d'elles i abordar de manera diferent i no amb un conjunt general, no? Com deia potser l'alcaldessa, no? De dir, ostres, doncs més policia a tot, més policia a tot. Al tanto, perquè hi ha moltes altres iniciatives pedagògiques, d'intervenció social, etc., que permeten, no?, abordar aquests fets i aquestes realitats. I sobretot tenir clar la font, les bases, o sigui, per què s'estan produint, no? Per què hi ha una tendència no només a Sitges, sinó a tot Catalunya, almenys que conegui, perquè no sé la resta de l'estat, d'agressions a punt liles, no? Per què està passant això? I aquí crec que s'ha d'analitzar, abordar de la millor manera possible per les persones expertes, com hi ha aquí també en aquesta taula rodona, i potser tractar-ho, no? O, per exemple, un tipus de violència que, com la que es va produir, per exemple, l'entrada a Grallers, que jo penso que no és una violència directa, perquè evidentment el públic que està allà no crec que tingui voluntat de tirar-li, almenys penso que potser m'equivoco, no crec que tingui voluntat de tirar-li una ampolla a un graier. Senzillament que consideren que part de la festa és comportar-se, doncs potser no de forma no visibilitzada, però no de forma adequada, i per mi això és una violència, el fet de si pots arribar a molestar a un company o una companya que està a la plaça de públic, o un ballador o un músic, doncs això és una violència que s'ha de tractar, i en aquest sentit és més el sentit de la pedagogia, què significa l'entrada de grallers, etcètera, etcètera, no? Per tant, s'aborda de forma diferent a lo que s'abordaria en la violència del punt lila. I si entrem amb els aldarulls, bueno, analitzar també el per què va passar allò, no? Que aquí també ho repeteixo, els experts, per molta opinió que tinguem, sobretot la població, tot això, crec que crec que és important escoltar molt els experts, entendre què significa això de violència recreativa, qui la desenvolupa, no? Vull dir, si és només de joves o en veritat és intergeneracional, si és més de gènere que altra cosa, etc, etc, que després suposo que haurem de parlar. Per tant, aquestes violències dins de la festa, a mi em preocupa el fet de, una mica el que deia la Mireia també abans, que es vagin increixent, no? Que vagin augmentant, i per tant aquí és un deure col·lectiu i de la societat de què fem, més enllà de la festa, què fem com a societat per que aquestes coses no es produeixin, ni per la festa major, ni per les cases noves, poble sec, ni al dia a dia, vull dir, ni a un institut, ni a una escola, ni a, ni a les xarxes socials, amb gent increpant de forma anònima. Crec que això és important.
1: No, volia passar a la Mireia, perquè abans mentre parlàvem també ens hem adonat de que potser també cal que tornem a explicar què és un punt lila, què fa un punt lila, és a dir, que ens pots parlar de com llegeixes tu aquestes violències, et pots centrar en la que vulguis, però crec que també està bé fer aquesta prèvia de què és un punt lila i per tant què s'ataca quan s'ataca un punt lila.
4: Val, doncs donant resposta una mica, si totes les violències són la mateixa violència, evidentment no. Vull dir, és violència i cada una ha de ser tractada des de la perspectiva que ha de ser tractada, tot i que el germen és el mateix i ve donat per moltes qüestions que és difícil abordar, però parlem de pedagogia, d'educació, de situació social, hi ha moltes vessants que conflueixen perquè una persona acabi exercint la violència, o bé cap a la parella, o bé cap als iguals, o bé cap als adults, o bé en diferents situacions. Llavors, en la part del punt lila, doncs, partim d'això de que un punt lila es defineix com un punt segur dins una festa, dins un espai d'oci, com un punt d'informació, de pedagogia, d'intervenció, de donar resposta a moltes inquietuds de jovent i no jovent. És a dir, un punt lila està adreçat a tota la ciutadania. Què passa amb un entorn d'oci, d'un entorn d'oci nocturn, que també és un espai on adreçar-se si en l'entorn festiu està rebent una agressió o hi ha alguna persona que incomoda o hi ha alguna situació que tu estàs veient, doncs és el punt on adreçar-te i dir, escolta'm, allà hi ha un grup, aquí hi ha una persona, a mi m'ha passat això, doncs aquest espai de seguretat on dir realment el que està passant, o si tu et sents agredida, és el primer espai de cura. Vull dir, el que les persones que estan en un punt lila no són persones que estan allà perquè sí, perquè no tenen, no? Tenen aquella feina de segona feina, no, no, són gent preparada, qualificada, i és una licitació, val? I es demana que el currículum de totes les persones que hi treballen, i són persones expertes, i ho comprovem, vull dir, no és allò que diguis, bueno, ens assegurem, no, no, comprovem que les persones que estiguin allà siguin capaces de donar una resposta ràpida i eficaç si hi ha algun tipus d'agressió. Si no n'hi ha, no estan allà esperant que estigui algú agredit. Vull dir, la gràcia d'un punt lila és que estan fent intervenció. I pregunten, i davant del que dèiem abans de les dades, Doncs sí que va passar això i s'ha parlat molt del punt lila i realment ara està en boca de tothom i sembla que el punt lila acabi d'aparèixer. El punt lila des de a Sitges precisament porta molts anys, des del 2018 es va implementar, en aquell moment es deia punt segur, a partir del 2019 ha sigut un punt lila i realment hi ha moltes intervencions. Una nit qualsevol de barraques s'atenen 300 persones aproximadament. No ens imaginem, però passen 300 persones per un punt lila que expliquen la seva història, que expliquen la història de que a mi em va passar, que tinc una amiga que a la meva amiga li passa tal, a mi mateixa m'ha passat tal. Vull dir, s'atén a molta gent i es donen moltes respostes d'inquietuds i s'adreça a serveis especialitzats. Per tant, no estem allà com un bolet. No és una cosa que diguis, no, és que ara tota, no sé, com molt, ara sembla que ens hagi ficat de moda i que sigui una cosa que venga, l'hem de tenir qualsevol festa i ens quedem tranquils perquè està allà i ara s'ha posat de moda i ara tot, bueno, no? Doncs les polítiques més d'esquerres, no, no. Això fa temps i és una cosa que s'ha quedat per estar-hi uns anys. Val a dir que ens agradaria que no hi fossin. Vale? A mi em preguntes, et diré tant de bo no hi fos un punt lila i tant de bo no hagués d'haver un punt lila a qualsevol festa i fóssim tots una mica conscients, no? de que deixessin d'haver agressions. Com de moment no estem en aquest punt, ha de seguir. I a la vista està que ha de seguir encara més espais, que la idea era fer una regressió. No la podrem fer, malauradament era la idea, però estem veient que no, que cada cop més espais ens demanden que hi hagi aquest punt, no? Com les festes de barri, que lògicament les comissions de barri diuen és que ens veiem superats, no? per els incidents i per no poder donar una resposta àgil. Llavors, tornant al mateix, no? del tipus de violència, doncs en aquest espai se'n va donar contra les noies que treballen. Escolta, si no t'agrada que hi siguin allà, passa de llarg, no cal anar a increpar. Si no t'agrada la feina que fa, passa. Si, escolta'm, a gusto colores, vull dir, no t'ha d'agradar tota la feina que es fa, però passa de llarg. Però no, és un tipus de violència específica cap a un punt que identifiquem com violència masclista, com violència LGTB-fòbica, com donar tot aquest recolzament. Si partim de que un de cada cinc joves i noies no identifica que hi ha violència masclista o que no identifica que hi ha violència LGTB-fòbica, què t'esperes? No? Doncs hi ha un moment que ha de sorgir dient «Ei, jo estic aquí per dir que això és una gran caca i esteu aquí fent, no sé què esteu fent perquè no serveix de res, perquè violència us ho esteu inventant».
1: Com intentar negar violència amb violència.
4: És una manera, si tu estàs negant i estàs dient això no m'agrada perquè no hi ha violència masclista i m'estàs ficant un punt que m'estàs recordant que sí, jo t'haig de venir a dir que no. I ja està, és el que dèiem abans de les polítiques. No? Vull dir, al final les polítiques el que volen és difuminar tot el que s'està fent. Però...
1: I... És que clar, obres un tema i parles de més temes. Volia preguntar-te, Aurora, abans de fer la teva lectura del que ha passat, si ens pots fer una mica d'actualització de en quin punt està, perquè jo suposo que també hi ha gent que es pregunta doncs en quina fase està la investigació policial, si l'Ajuntament es persona com a acusació o no. Com està tot això?
5: Sí, primer dir, amb el que estava parlant, jo sí que penso que és diferent l'atac a un punt lila que l'atac que van fer els aldarulls, que es deien, no? Que ho heu ja dit, no? Però un punt lila té un objectiu, és negar l'evidència de les violències masclistes, LGTB-fòbiques, com no m'agrada, vaig contra tu, perquè no fa res el punt lila, qui molesta? És un objectiu claríssim perquè deixis de fer-ho. L'altres violències, els aldarulls que van haver-hi, com diu la policia, que és violència recreativa, perquè és una violència que no reivindica res. No va contra, no sé, reivindicar drets socials o nacionals, o no, senzillament és anar a fer mal per gravar-ho en vídeo per després penjar-ho a les xarxes. Per tant, són violències per mi molt diferents. En aquest punt, com estem? En l'atac que es va fer en el punt lila durant barraques, aquí nosaltres ho hem denunciat com a ajuntament, perquè com bé sabeu el punt lila ho fa una empresa que la té contractada l'ajuntament, i per tant nosaltres sí que ens personem per fer aquestes denúncies, sembla que es va identificar amb alguna persona, doncs veurem cap on va. Això va a la Fiscalia i si es vol continuar veurem cap on va. Amb el tema dels aldarulls, els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació, a més amb un equip especialitzat d'investigació que mira persona per persona qui ha agafat una botella, qui l'ha tirat, qui ha agafat això, qui l'ha tirat, qui no es passava per allà, si aquest noi com va vestit, evidentment, com hem dit, anem tots amb la cara destapada, és facilíssim de veure qui són. També és una cosa que va dir la policia, que no era res preparat, perquè si no, no van amb la cara destapada. Els fets van començar amb una baralla a Bassarrodona, una baralla entre dos o tres, que un sense voler doncs sembla que li va tirar un policia, va veure que el policia doncs no contestava, doncs l'altre també li va tirar, i aleshores es van ajuntar els que venien del Vall, els que estaven el 2 de maig, i aleshores es van animar uns a uns altres. Ara s'està investigant tot això, l'Ajuntament el que hem fet de moment és, hem fet números del que ha costat materialment, diguem, els danys que hi ha hagut per papereres, per bancs, per, que més o menys aproximadament pujava uns 11.000 euros de material. També hem parlat amb privats, amb les botigues o els establiments privats que també s'assumin, i nosaltres això ho adjuntem a la investigació perquè quan s'hagin identificat les persones nosaltres ens personarem també per la denúncia, evidentment.
1: I davant del policia local, que en principi sembla que va agredir a un dels nois, se'n sap alguna cosa?
5: Sí, davant del policia local que en aquell moment està gravat, s'ha obert des de la policia local, s'ha obert una informació reservada. Això és a dir, que estan ells normalment en aquests casos, abans d'obrir un expedient, primer han d'analitzar quin dels policies va dir què va fer exactament, i en això està, hi ha una informació reservada que evidentment anirem seguint, no?, i explicant com acaba.
1: Jo sí que hi ha una cosa que abans va donar pas a la Mar, que volia, com una reflexió també que feia sobre això de la violència recreativa, que és que, clar, violència contra la policia tampoc té per què ser violència recreativa, o sigui que allò era violència contra la policia i crec que s'ha de llegir contra violència com a violència contra la policia. I, bueno, em sembla que també és difícil desvincular del tot aquest tipus d'actituds d'algunes persones davant de la policia, tenint en compte que la policia en molts casos ha estat molt problemàtica. O sigui, que davant de manifestacions pacífiques, la policia ha carregat, que la policia ha pegat a un menor perquè portava una estelada, que la policia ha reprimit a manifestants que es manifestaven contra l'Aliança Catalana la dia de l'11 de setembre. O sigui, que és un meló molt gran aquest, però també no ho deixaria senzillament com a violència recreativa, és violència antipolicial. Després obrirem torn de preguntes, perquè vull dir, aquí cadascú dona la seva opinió i cadascú té la seva, i després que cadascú parli. Volia donar-li pas a la Mar perquè, clar, tu has dit una cosa que està molt bé i que com a tècnica d'infància i joventut te n'adones que aquí no hi ha gent com autènticament jove parlant i que no tenim molt clar què és el que pensen les joves i els joves sobre tot això que ha passat, i has preparat una dinàmica per poder explorar això.
6: Abans, però, gràcies, Maria, però abans d'explicar-vos una mica la dinàmica i com proseguirem perquè les joves puguin estar presents aquí una mica, perquè finalment som adultes parlant de joves i tornem una miqueta doncs, a posar-les al centre amb totes aquestes idees que han sortit de les meves companyes, no? De violència recreativa, de joves, hem parlat de gènere. M'agradaria que no sortir d'aquí sense posar sobre la taula que una cosa és una violència exercida per joves i l'altra cosa és dir que la joventut és violenta. Crec que és important deixar-ho sobre la taula perquè, una mica, no, recollint tot el que esteu dient, vivim en un moment convuls on estem bastant polaritzades, crispades, parlo de les adultes, no? Com a societat, i doncs això es reflexa perfectament en tota la societat, i en aquesta societat, evidentment, on hi participem les adultes i també hi participen les adolescents i joves, no? Per què vull dir això? I abans ho deia una miqueta en la meva primera intervenció, que un adolescent no és un ent solitari, i sinó que es forma per part d'una societat com ho som totes, no? Però precisament l'adolescència té com aquesta característica d'anar en grup, i ho enllaço una mica amb el tema dels aldarulls, perquè segurament... i això no és opinologia, sinó que hi ha molts estudis, no? Des de les persones que treballem amb adolescents, és molt fàcil caure en aquestes dinàmiques de violència quan tens tota una societat que està dient que estem vivint moments molt tensos, i trobar en aquest grup, no? en aquest sentiment de pertinença al grup violent, el teu lloc. I més quan estem normalitzant certes masculinitats doncs, violentes, no? I ho troben a les xarxes, ho troben en la societat del dia a dia, perquè no oblidem que vivim en una societat capitalista i masclista, per tant, ho troben, no? Per què dic això també? Perquè és important que sovint, quan han sortit tots aquests vídeos, també és molt fàcil com caure en els discursos de que la societat d'avui en dia, no? Els adolescents estan superviolents, són més violents que mai, abans no existia. Bé, parem i reflexionem una miqueta, pensem com les adultes també estem projectant aquesta violència cap a aquesta adolescència, perquè un adolescent no neix sent racista, homòfob i masclista, sinó que ho aprèn de tota una societat. I una mica també, doncs... Ai, ara s'ha manat. No, és que em toca perquè és molt fàcil assenyalar les joves i poc reflexionar sobre quin tipus de masculinitat i educació estem donant. I amb això d'educació també, una mica el que s'ha escoltat d'aquesta narrativa social que hem estat no debatint als carrers o hem pogut tenir a casa sobre, bueno, és que les escoles no ens estan ensenyant prou, o les famílies, vull recordar que tota la societat educa, no? Que una comissió educa, que un bar educa, que en el marc, no, de la festa, justament que ara estem parlant de festes majors, el públic educa, els balls eduquen, vull dir, som una societat educativa i ens falta, no, com més aquesta mirada comunitària, i no podem més consciència, no, de que l'educació no pot dependre només de la família i l'escola. Dit això, la dinàmica, per parlar una mica de les joves i traslladar-ho. No sé si després vols afegir una miqueta més el que explicaré ara, però a més de parlar avui com a professional que treballa amb joves, també formo part de la Comissió Municipal de Festa Major, i una de les escoles d'aquí de Sitges ens ha demanat a la comissió que anem a fer una xerrada sobre una mica el que va passar, tenint en compte que la comissió va fer un manifest abans de la ballada final per Sant Bartomeu. Doncs aquestes joves treballaran el manifest a classe, no? Però ens han convidat a la comissió, doncs, a poder-hi parlar i explicar una mica com ho veiem nosaltres. I doncs em sembla una mica injust, torno a repetir, que les adultes parlem de les joves sense tenir en compte les joves. I llavors, a la barra trobareu uns pòssits i uns bolis, molt fàcil, i el que us demano és que penseu i reflexioneu, no cal, no és obligatori, és anònim, al llarg del que duri una miqueta aquesta taula de rodona, aquestes preguntes, qüestions o missatges que li voleu donar a les joves que voleu que surtin una mica d'aquí sense assenyalar-les, sinó donar-los l'oportunitat que s'expliquin. Això potser podem fer un retorn després la comissió, però crec que és una bona manera i un espai d'interlocució entre elles. Així que qui vulgui participar, doncs molt agraïda.
7: Doncs, de fet, crec que podem saltar ja a un altre tema. Una altra de les reflexions que em feia mentre pensava en quins temes podíem tractar avui és que s'ha parlat molt de violència generacional o d'aquests incidents en clau de joves, però crec que s'han parlat molt poc en clau de gènere, per exemple, i pels vídeos que hem vist, per les persones que sabem que estaven al cap de la vila, per tot el que pregunten on posen els postres.
8: Què?
7: És a dir, el que hem vist és que, a banda de ser joves, en la gran majoria de casos, les persones que han protagonitzat aquests actes violents són homes, i crec que s'està parlant poc d'això, de què està passant amb la masculinitat, ja no avui dia, sinó sempre, perquè és com de joves i adults, però quina lectura feu vosaltres en clau de masculinitat respecte al que està passant? Si vols començar tu ara, Mireia.
9: A veure, és un tema que sorgeix, lògicament, perquè és un tema que està sobre la taula fa molts anys. Estem parlant de... És com si la violència anés juntament amb el tema homes, no? Però és que hi ha un component antropològic, un component social, un component... O sigui, al final també es barregen moltes línies, no? El que dèiem, pertinença a un grup has de demostrar, a més, partim de que els homes generalment doncs, no podien demostrar sentiments de fracàs plorant perquè no estava ben vist, i llavors tota aquesta, aquesta fúria o aquesta decepció o aquest malestar doncs, ha sortit i s'associa més amb un tema violent, de que és una manera de petar, i així ho entenem i així... Ho hem viscut durant molts anys, però és que ho hem... que és així i que se segueix repetint al llarg dels anys. Després hi ha temes de parlàvem de les xarxes socials, doncs que també està molt associat a que siguis un home fort, que estiguis posicionat, que estiguis que tinguis el teu espai dintre el grup, ser dèbil, o sigui, o no entrar en un tema violent i apartar-te d'una baralla és un signe de debilitat. Vull dir, hi ha moltes coses que es creuen aquí. Llavors sí que està marcat, i quan parlem de violència masclista, lògicament parlem de masclista perquè s'exerceix sobre les dones. Llavors vindrà gent i dirà, no, però és que en el grup que va anar al Polila també hi havia noies. Sí, vull dir, quan van en grup, és el que deia la Mar, van en grup i generalment hi ha grups d'adolescents i van nois i noies. Sí que solen apartar-se. Que en trobes algunes que increpen, sí, també formen part d'aquesta societat i també hi ha noies que estan escoltant tots els discursos de la violència, i també hi ha noies que diuen que no existeix la violència masclista. Ens hi trobem. Clar, no, encaixes a la societat i encaixes així. I si el teu grup és així, tu voldràs encaixar d'aquesta manera. I quan estàs negant moltes vegades, i ens hi trobem al servei d'atenció a la dona, cada cop noies més joves que estan patint violència masclista, també és una dada que estem, no? com dient, que ens està passant. Perquè ha baixat a l'edat, no? De les noies que tenem, de les dones que tenem. Però sí, vull dir, s'exerceix perquè socialment és un grup o una característica o una manera de fer dels homes, del gènere, del que assignem com a home i com t'has de comportar com un home i exercir la violència per encaixar dins d'un grup. Llavors, és per tenir un compte. Sí que hi ha, no, que sempre surt, no, però hi havia, sí, hi ha noies que també volen encaixar en un grup. Vull dir, no estem parlant únicament d'això, però normalment qui ho exerceix o qui comença una baralla o qui està involucrat en una baralla han acabat sent homes.
7: Sí, per obrir una mica més, perquè feia aquesta reflexió perquè m'adonava que no s'estava, que es parla molt d'edat però que no es parla de gènere, per exemple. Si voleu, per treure més temes, també tenim el meló de l'alcohol, o sigui, tenim masculinitat i festa, tenim alcohol i festa, tenim massificació i festa. Quin... Podeu anar a parlar, és a dir, no cal que tothom parli de tot, anem comentant el que us sembli, com que juga un paper més central en tot el que ha passat.
4: No, jo vull afegir, encara que deixaves el tema, però... Jo vull afegir que és perquè som una societat masclista. Per molt que haguem avançat, som masclistes. I per això no es parla. Es parla molt de que eren joves, de que eren molts, de que eren... Però pràcticament enlloc has vist que tot eren homes. Ara imagineu que aquesta baralla haguessin sigut tot dones. És el primer que s'hagués dit. És el primer que s'hagués assenyalat. Hagués dit, tot de dones han estat pagant a la policia. Però en canvi no es diu. Es diu que són joves i que hi ha molts... Per tant, és perquè som una societat masclista 100%. I en la resta que dius, és veritat, és cert, els problemes de l'alcohol, els problemes... Jo també penso que les xarxes socials, els mòbils, doncs jo crec que és una droga també molt perillosa, perquè quan dèiem lo de recreatiu, jo penso que ho deien més per això, perquè a mi m'agradaria preguntar, sí que faré algunes preguntes a les joves, segur, perquè aquestes ganes de penjar-ho i de que et vegin i que sobretot tothom vegi el que estàs fent i, no? I això penso que és evident que és per les xarxes socials, que és per els mòbils, que és perquè és una manera molt diferent que moltes vegades els joves doncs, han fet actes molt bèsties i molt salvatges, seguríssim, però ara hi ha aquesta connotació. Ens és veritat que l'alcohol fa molts anys que està i les drogues també, però ara a més hi ha l'afegit aquest, penso jo, d'això, no? De les xarxes socials i de voler estar present i que tothom et vegi el que estàs fent.
3: Jo també, o sigui, potser des de la visió de la Comissió de Festa Major i ser conscients, tots els que esteu aquí també, que al final tenim unes festes massificades i és una realitat. Vull dir, això, obviar això, és autoenganyar-nos, no? També és el que hem volgut, vull dir, al final som nosaltres mateixos també que recomanem amics, per exemple, que vinguin per Sant Bartomeu perquè es viu de conya i perquè és una gran festassa. I les festasses també estan vinculades a l'alcohol, ens agradi o no ens agradi. Això no significa que anem a culpabilitzar l'alcohol o l'ús d'alcohol, sinó sempre és els excessos, l'ús irresponsable de beure o de consumir fins i tot altres drogues. Aleshores, estem en unes festes massificades, tothom som conscients, de fet tothom diu, són de Tecla, és que és més nostra. Bueno, és més nostra, però clar, perquè no hi ha tanta gent i Sant Bartomeu s'ajunta amb molta gent, o sigui, entre nosaltres, amics, amigues, familiars, turistes, etc, etc. I per tant, quan hi ha una festa massificada, com va passar en el seu moment al Carnaval, i no hem d'arribar a aquest extrem, evidentment, per això crec que aquest exercici col·lectiu, no? Perquè no passi potser com va passar al Carnaval, està amb la feina de totes, no? D'identificar, no? I quan veiem comportaments que són aquestes violències que podem identificar cap als balls o cap a una altra persona, doncs que entre totes i totes puguem senyalitzar, o sigui, senyalar i dir, ei, això no ens agrada, no volem que això passi. I una mica també el que vam fer la comissió, no? En aquest manifest que vam fer a la ballada final va ser, escolteu, és que si hi ha un tipus de comportament incívic cap a les figures, cap a les bèsties, cap a la pròpia gent que està a la plaça, cap a un col·lectiu

0: havia uns rols que això podem dir que passa dins d'una societat normal. Pues clar, en una festa que estem parlant d'aquí en no sé quanta gent ve per Sant Bartomeu, la veritat, però estem parlant de milers i milers i milers de persones, doncs multipliquem, diguéssim, certs comportaments dins d'un espai, Sitges, petitet, amb uns carrers estrets. Per tant, què hem de fer? Jo penso que això també és important, de dir, per evitar aquestes violències, això, sé que més enllà d'educació, més enllà de xarxes socials, més enllà de problemes estructurals de societat, etc., penso que sí que és important mai, sempre amb educació, o sigui, sempre amb educació, mai intentant ser més fort que l'altre, sinó sempre amb educació, començar a assenyalar aquests comportaments que no ens agraden.
1: O sigui, que de manera comunitària comencem a estar pendents del que passa i a dir alguna cosa, no? No continuar.
0: Sí, perquè sempre esperem com la resposta d'algú, o sigui, sempre necessitem que algú vingui a solucionar-ho, no? Sempre necessitem que la comissió solucioni això, o que l'Ajuntament solucioni això, o que la regidoria de joventut o els mestres, o tot, no? Crec que és un tema de que tothom, igual que dèiem, no? L'educació és constant, es fa educació en un bar, es fa educació a la festa, per tant, de forma comunitària és la forma, d'alguna manera, d'intentar que els comportaments dins de la festa siguin el millor possible. Igual que de la pedagogia, que tothom parla, oh, la pedagogia de la festa, pedagogia de la festa. Hem de ser nosaltres mateixos, vull dir, no esperem que per fer un llibre que es digui assignatures Sitges, ara, oh, sorpresa, tothom sabrà el que és l'entrada de Grallers i la sortida de les dues, etc etc. No, crec que és una cosa de constància, d'evidentment hi ha una feina pedagoga que s'ha de fer, però que hem de ser totes i tots, els que d'alguna manera, bueno, de forma comunitària,
1: assumim
0: aquest rol.
1: Sí, sí. De fet, bueno, a la comissió hem parlat més d'una vegada que l'actitud de la gent, del públic, canvia molt respecte a si tu vas a algú i li dius aparta't, a si dius, escolta, entra, o sigui, podem fer espai perquè passin els cerculets.
2: Hi ha una dinàmica molt xula que es crea a la plaça de l'Ajuntament, precisament amb joves, que sobre, vull dir, com que ens hem fet amigues, no? I són amigues de la comissió que si tu els hi demanes, si us plau, va, m'heu d'ajudar com a fer espai, bueno, es motiven i com que encara volen participar-hi més, no? Potser aquest sentiment de pertinença no té relació amb la manera de participar, i que si creiem que només hi ha una manera de participar a la festa, que és o ser públic o ballador, crec que aquí ens perdem com moltíssimes coses, no? Potser hi ha un grup de joves que durant aquesta festa major de Sant Bartomeu ha descobert que és la comissió, perquè recordem que sovint, vull dir, inclusió, jo mateixa, i creia també que hi havia com un paper d'unes persones que eren policies i que deien que no podies passar per aquí, vull dir que potser que sí que falta com més aquest diàleg. Crec que sí que hem perdut una mica com el relat de la festa, però no és que l'hem perdut, o sigui, no m'agradaria tornar com això que deies, no? Recuperem les signatures, Sitges o coses que potser funcionaven abans, sinó que hem de trobar amb el que tenim ara, adaptar-nos, no? I mirar noves maneres de construir.
1: Agafo això del que tenim ara per no allargar, o sigui, podem ara parlar de més profundament d'identitat cultural, de si amb un major sentiment de pertinença hi hauria menys problemes de convivència en el marc de la festa, però crec que podem agafar tot això i enfocar-nos a, bueno, com encarem Santa Tecla i com encarem les futures festes de Sitges en aquest sentit, no? En el sentit de seguretat, generacions i identitat cultural. Si vols començar tu ara, Aurora.
3: Sí, doncs, fer comunitat, com dèieu vosaltres, és l'ideal, perquè és veritat que tothom se senti que li puguis dir amb ajuda amb tu, o el policia que està aquí també, o el de l'Ajuntament. Fer comunitat és l'ideal, però no hem de perdre de vista que Sitges ha crescut molt, moltíssim. I per tant, el que era una festa major d'un poble que tots ens coneixíem i que podies a la nit, no, del castell de focs podies empalmar tranquil·lament i et quedaves dormint allà en un racó i no passava absolutament res perquè tothom ens coneixíem, això ha crescut moltíssim. I per tant, ara hem d'entendre que ens hem d'adaptar, i la festa s'ha d'adaptar. I de fet, la comissió ho heu fet, no? Heu inventat la plaça, heu anat fent coses diferents, perquè realment ens hem d'anar adaptant al que és. I les festes s'hauran de

0: adaptant. Per Santa Tecla, també ho hem dit, Santa Tecla sempre és diferent, és ja no és el mes d'agost, sempre diuen que és més nostre perquè hi ha menys gent. Tot i així, amb aquesta festa, amb aquesta Santa Tecla, tot i que el que va passar per Festa Major ens han repetit diverses vegades que va ser un fet puntual, no podem obviar, no? Per tant, no podem dir és igual, ha sigut puntual i ja està. No, hem d'aprendre del que ha passat. Per tant, per aquesta Santa Tecla, evidentment que en l'àmbit de la seguretat ens hem preparat una mica més, no? En el sentit, s'han posat més drons per fer més vigilància, els Mossos d'Esquadra tenen els seus equips més a prop per si de cas passa alguna cosa, reforçarem els punts liles. Per tant, en l'àmbit almenys de la seguretat sí que s'estarà més amatent, no? Perquè com dic, no? Per molt que fos un fet puntual, no podem. Ara, jo crec que a la llarga s'haurà d'estudiar moltes coses, per exemple els horaris. Què fem amb els horaris? Potser és una de les coses, a quina hora comença el ball, a quina hora ha d'acabar, ha de coincidir quan tanca el 2 de maig o no, ha d'allargar més l'horari, ha d'allargar menys, hem de descentralitzar més i posar espais diferents. Com dic, no? Festes majors més grans, a vegades que no hi ha només un sol concert, sinó que hi ha dos o tres. Jo crec que això és el que s'ha de parlar i que és bo, que, com el que fem avui, que en parlem perquè no s'acabi dient, bé, el punt lila es treu i els balls, res. No, anem a parlar per de quina manera tots puguem acabar gaudint i sobretot que la festa i la tradició es mantingui, que és el que ens interessa.
1: No, seguint aquest fil, com a comissió també, almenys a mi personalment, em va fer molta por una primera reacció, per exemple, després dels aldarulls. No vull dir por, bueno, em va fer, no, sí, he dit por, el fet de que hi havia gent que deia, ostres, pues que no es faci més el ball el dia 23, que total, no va gent de Sitges. I jo dic, ostres, això és molt injust dir això, perquè per quatre aldarulls que hi hagin, o perquè també ara anem a confessar una cosa, el de Lluís, el dia de la revetlla de Sant Bartomeu, ja fa molts anys que van passant, però el que dèiem, no és cosa de Festa Major, és un tema estructural i és un tema
2: de massificació,
1: i estàs així. Però vull dir, és injust que per culpa d'això ara diguem, o algú es pensi que hem d'anul·lar la revetlla, perquè la revetlla o el ball és igual de tradicional que pot ser l'entrada a Grallers o la sortida de les dues, perquè abans a les festes es festejava a la revetlla a la nit amb l'orquestra que hi havia de torn, i ara doncs, hi ha uns DJs, però és el seu moment per molta gent també de participació a la festa, perquè si al final, ara sí que agafo els joves, i una mica de reivindicació, si al final els espais, els pocs espais que tenen els joves de participar, els criminalitzem constantment, ostres, què ens quedarà? Què faran? Com, què direm, no? Què fem els balls, els balladors que portem tants anys ballant? Què fem? No sé què. O sigui, hi ha coses, decisions, que aquest tipus de debats, jo no dic, perquè no hi ha una solució màgica en tot plegat, però sí que està bé que puguem ficar-ho sobre la taula, però sobretot, no perquè passin coses, anem a prohibir de fer coses, perquè crec que això seria una resposta...
2: Bueno, és el més fàcil i el més absurd, no?, també, perquè passaran d'una altra manera.
1: Correcte.
2: I Mar, tu què... Com veus, o sigui, com encarem Santa Tecla i com veus que podem continuar treballant tot això?
3: Us explicaré quan em tornin les preguntes dels post-its. Bé, sí.
2: Sí, Mireia, també, si vols fer una mica de tancament o...
4: Sí,
2: bueno,
4: clar,
3: Jo estic.
4: Bueno, no sé, deien com encarem Santa Tecla. Doncs jo espero encarar-ho una mica més tranquil·la. Sí que és veritat que la filosofia i el polila seguirà amb una carpa nova, que esperem que duri una miqueta més, però la carpa l'hem hagut de comprar nova perquè l'altra va acabar estripada, que això és un altre tema, no? Però ja no va ser sol l'agressió, sinó amb material també. S'encara d'aquesta manera... Igual, també és veritat que Mossos, policia, també han entès que han d'estar més present i així ho han dit que estarien, vull dir que esperem que tot vagi bé, que tornem a repetir que Santa Tecla no està tan massificat, doncs a veure com va, perquè no està tan massificat, però al final es pot girar en qualsevol moment i esperem que no. I la manera d'abordar tot el tema de les violències, doncs des de moltes perspectives, tornem a parlar què és seguretat, augmentar seguretat. Potser sí que cal en alguns moments, però no es tracta de doblar efectius únicament, sinó de fer tot un treball més d'apropar-nos a la comunitat. Diuen a molts llocs fan policia comunitària. Què vol dir? Doncs que parlen, que van als espais, que no està vist com un policia únicament de seguretat, sinó que es fa tota una tasca, també a les escoles, instituts, a les regidories implicades. Vull dir, al final estem parlant de que no hi ha un sol camí, sinó que ens hem d'ajuntar, s'ha de debatre molt, però perquè ho tenim sobre la taula, perquè deien que altres com molts Sitges han canviat les maneres de fer, no són les que recordem, gent de la que està aquí són més gran, vull dir que s'ha d'abordar d'una altra manera. Dèiem abans del gènere, i jo deia, mira, una de les coses que m'ha vingut al cap i no he dit és que la gent que s'atensava allà al Punt Lila era una mica de dient, és que clar, esteu tot el rato, no?, parlant les feministes i el paper dels homes, que on està, no? Vull dir, és aquesta pèrdua de masculinitat o de la meva identitat que m'estàs fent trontollar el que jo tinc entès. I llavors m'estàs incomodant, tu que estàs aquí dient-me i en la meva posició on està. Llavors parlament de gènere, doncs és una mica estudiar tot en general, perquè han sortit moltes coses, han sortit que no hem de criminalitzar els joves, lògicament. Vull dir, que estem parlant de que són uns quants, de que és una tendència, de que hi ha moltes coses a mirar. Parlem de xarxes, però què està passant també en el dia a dia? Si acollona i ets adult mirant les notícies, què vols? Vull dir, quin discurs estem donant? Què s'estan quedant? Vull dir, al final és una miqueta tot plegat, i penso que s'ha de debatre en els espais que hem de debatre. Per tant, tancament, doncs jo amb l'esperança, de veritat, de que sigui una Santa Tecla tranquil·la, de que tots estiguem més coordinats, de que no s'hagi d'arribar a tancar un ball ni a tancar un punt, no? Un Punt Lila, que no s'hagi de tancar, perquè així està previst que si hi ha agressions, no?, una primera agressió, una segona agressió, es tanca, i llavors esperem no arribar en aquest punt, perquè ara mateix no està contemplat, o no m'agradaria contemplar que a mitjanit s'hagués de tancar un Punt Lila i ens quedéssim sense aquest recurs. Per tant, no ho sé, amb l'esperança de treballar conjuntament, de fer taules de professionals i establir uns circuits i uns protocols a seguir. Un protocol que hi és, vull dir, no ens inventem res de nou, però sí que un protocol a seguir davant d'aquestes situacions, que no se'ns escapin o no tinguin la sensació, com ja vaig tenir, de saliento, de què està passant i què ha passat el dia 24, i que tothom a la matinada estava esgarrifat, i què ha passat amb Punt Lila i què s'ha encarregat, vull dir, que no tinguem aquesta sensació de que se'ns està escapant de les mans.
1: Perdó. No, i jo també volia aprofitar a anunciar una cosa que és novetat per la Betia Santa Tecla, però que no té res a veure amb seguretat ni res d'això. I ho dic bàsicament perquè la gent no pensi, ah, mira, és que han fet això per el tema dels incidents. No, que anuncio bàsicament que el que hem fet la comissió és, amb l'Ajuntament, moure el que és el ball de Santa Tecla, diguéssim, de la Rebetlla i del dia de Santa Tecla, que sempre normalment es feia allà a la zona dels gronxadors, doncs aquest any es farà a la zona del Ficus i del Xiringuito, que això ja s'havia fet per Santa Tecla, vull dir, no és una cosa que ens estem inventant. Però sí que sé que ja anuncio que hem fet aquest canvi, però que no té res a veure els incidents ni res. Bàsicament és perquè, el que deia, Santa Tecla és menys massificada i per tant és un entorn, diguéssim, pues, més acollidor pels ciutadans i ciutadanes que vulguem gaudir de la Rebetlla.
2: Perfecte. Doncs abans d'acabar, algú té comentaris, preguntes? Alguna cosa a dir?
1: Animeu-vos, va.
2: Alguna pregunta específica de com es farà això, què passarà, si passa tal cosa?
5: Bé, perdoneu. Heu parlat molt des de la perspectiva dels joves i està molt bé, i la Festa Major és fonamentalment de la gent jove, i jo parlaré de la gent d'una altra edat. Vull dir, a mi hi ha, i quan parlem de violència, crec que arribem a les violències aquestes recreatives, que a mi el nom me posa la pell de gallina, perquè puc entendre un atracador de bancs, aunque no ho comparteixi, perquè té un propòsit, però sortir al carrer a divertir-me cremant contenidors i policlins, pues no ho entenc. Llavors jo crec que té un punt de partida, té un doble punt de partida, però és la meva idea. Jo hi havia dos punts de la Festa Major que a mi i al meu entorn m'agradaven especialment, que eren la sortida de Grallers i la ballada final. Llavors, com un home de 68 anys, vostè ha de dir que fa 4 anys que ni se m'ocorreix anar a l'entrada de Grallers ni se m'ocorreix anar a la ballada final. I és la part que més il·lusió em feia de la festa. I que inclús la cercavila, quan surto a veure-la, em trobo pues, grups de gent que no entenen el que és una cercavila, que creuen que és un correfoc i que ho viuen d'aquella manera. Llavors he deixat d'anar a l'entrada de Grallers perquè no vull que em tirin cervesa. Comencem amb petites violències que hem anat permetent. Jo recordo fa uns anys que hi havia una colla que es posava a l'estandard dels músics, que era gent gran i que vivia a l'entrada de Grallers, i que a part hi havia gent jove que també vivia a l'entrada de Grallers. Fa uns anys vam descobrir que l'Ajuntament, els Grallers repetien les músiques, vam pujar allà, i aquest any s'està convertint en impossible ni escoltar els Grallers en la part de dalt. I bueno, la ballada final, que a mi m'havia agradat, jo havia portat el meu fill sobre els ombros i havia disfrutat i havia gelat d'allò més, és impossible, ja no vull que em tirin cervesa, que tingui d'estar en cops de colze amb 40.000 persones i que m'estiguin dient de tot i que, bueno, ja no. Llavors, la meva pregunta és, com persona gran, la meva festa major se t'ha de limitar a Marisol Televisió, que és el que està convertint? No, és això. O com, què podem fer per recuperar tots aquests espais? Tot això, des d'una comissió que ha fet una tasca, us tinc de felicitar, ha sigut una tasca estupenda. És una pena que plegueu, perquè plegueu aquest any, jo us encomanaria la idea de continuar un parell d'anys més i consolidar determinades coses, com la plaça, que m'ha semblat una idea meravellosa. Però és això que haig de fer. O haig de viure una festa des de casa meva per Marisol Televisió, o què haig de fer per recuperar aquests espais? Haig d'anar a les 10 del matí al cap de la vila amb una cadira i tota la colla de jubiletes seure'ns allà per dir aquest espai és també meu? Que ho podem fer, eh? Tenim temps. Bueno, i després, ja acabant i ja no ocupo més temps, la paraula participació. Vull dir, què possibilitats té aquest jovent que està saltant i tirant cervesa de sortir en aquesta cercavila si resulta que hi ha una persona que porta 20 anys i que es pensa que si no surt ell, aquell ball no existirà, o 50. Vale? Només, vinga.
6: No, agraeixo la intervenció, primer de tot, i jo crec que has donat en part una de les possibles solucions. Repeteixo, no hi ha una solució única, hi ha moltes possibles solucions. I una d'aquestes, o sigui, hi ha una diagnosi d'una part de la gent i ja, de fet, ja s'està estudiant, perquè jo conec una persona que ja ha fet un llibre sobre ha fet un treball de com accedeixen els joves als balls, a Sitges, a Vilanova, etc. Vull dir, bueno, hi ha una cosa que aquí és un debat que és cert, vull dir, ens hem de plantejar i hem de debatre què passa, diguéssim, amb les llistes d'espera, amb el relleu generacional dins dels balls i dels músics, etc, etc. Què passa amb tot això, sabent que amb tot plegat ha d'haver renúncies per part de diversos col·lectius, vull dir, també per propis joves que volen accedir-hi, eh? Vull dir, hem de partir de la base de que sortir, diguéssim, en un ball, això tampoc és cap dret per ningú, ni tu per tenir un cognom X, ni una persona per haver vingut nova i que vulgui integrar-se dins de la cultura popular ciutadana, no. I al final hi ha uns compromisos, hi ha moltes coses, per tant, però sí que això és un debat i és important, perquè és cert que nosaltres, per exemple, la comissió actual, o sigui, aquí està, una persona de la comissió, vam voler tenir una persona, diguéssim, no vull dir col·lectiu sènior, perquè ens ha demostrat que és més jove que nosaltres en moltes vegades, que és la Vinyet Casoliver, però que també volíem tenir la veu de les persones grans, perquè també sabíem i érem conscients que ens manifesten que la festa està deixant enrere aquest col·lectiu. I crec que és important. És cert que una comissió de 2 anys això no pot fer-ho, no passa res que no estiguem nosaltres, perquè també, jo sempre ho he dit, la feina de les comissions, la sort de la feina de les comissions és que
1: anem sumant a feines que ens han precedit anteriorment, no? I ja portem molts anys, doncs, que anem sumant això. Però sí, jo crec que has donat una cosa que la, crec que la comissió actual l'entén i li preocupa, no? Aquestes violències, potser per col·lectius, potser de gent gran, igual que altres tipus de col·lectius. O sigui, nosaltres també hem incorporat els punts accessibles, no? Per persona que hi ha rodes, que aquest any ha sigut el primer any, i realment ha sigut un èxit, vull dir, un èxit que podria anar molt més, eh? Però, ostres, que demostra que hi ha gent que necessita viure la festa major i hem de tenir en compte tot això. I aleshores, per tant, bueno, jo crec que és una feina de formigueta i hem de tenir en compte tots aquests col·lectius. I això significa que hem de decidir i prendre decisions entre totes i tots, decisions que segurament no agradaran a tothom, però penso que pel bé comú s'han de fer.
2: I hi ha una altra pregunta de la Lorena.
7: No és una pregunta, és una mica una reflexió, no? I quin exemple també donem nosaltres si tenim agressors dins dels balls i en els nostres espais segurs de tradicions i festes i els donem aquesta visibilitat, no? Doncs tampoc estem predicant amb l'exemple i potser hauríem de fer alguna cosa.
1: Totalment d'acord. És que no podem dir-te res més, o sigui, però per això també cal molta pedagogia interna, més enllà de protocols i més enllà d'aquestes coses, d'entendre que passen aquestes coses. I ojo, quan parlem de seguretat, potser no som conscients, però que durant les cercaviles passen coses i que potser no es parlen, no es comenten i no es diuen perquè encara hi ha pors o perquè passen moltes coses i per això són necessaris aquests conliles amb persones que coneixen i saben intervenir en aquest tipus de casos. Però és una realitat i això és un reflex tant de bo fos una festa madura que poguéssim abordar aquestes coses, que a dia d'avui és cert i com a autocrítica crec que no som capaços de donar resposta. Entre tots.
2: De fet, igual que hem dit que ja va ser el moment que tothom es faci seva la festa en el sentit de no girar la cara quan hi hagi qualsevol tipus de violència, dins dels balls és aplicable això també, o sigui, no deixar passar actituds d'aquest tipus. Igual que en altres festes hi ha, no sé, bústies anònimes perquè les persones que pateixen agressions puguin explicar què els ha passat d'una manera segura, doncs potser també es poden aplicar. O sigui, que hi ha coses...
8: Vinga, que ja que estem... Sí, perquè estava parlant. Hem parlat abans d'un protocol que es va signar l'any passat, que era nou. En aquest protocol hi ha... Tot està escrit i us animo a fer... Ara ho penjarem, ja està penjat per les entitats i tal, que es pot llegir i, a més, està penjat a la web. Hi ha un pla d'activitats i un dels plans d'activitats és que està treballat com actuen les entitats davant, o sigui, que s'adhereixin al protocol i que siguin entitats adherides. I llavors hi ha tota una carpeta de com fer-ho dintre de les mateixes entitats, que pot ser qualsevol tipus d'entitat o associació. Tothom que treballa amb persones i tot les entitats es poden trobar. Igual que hi ha hagut un ressorgir de polítiques i cada cop han sentit més parlar i no em sembla res estrany, és veritat que totes les associacions i entitats cada cop més estan demandant com poden actuar davant qualsevol agressió intra-associació. Per què passa? Perquè estem parlant d'un conjunt de persones que treballen, que es veuen, que ballen, que fan castells, que fan qualsevol activitat. I llavors és veritat que hi havia una gran demanda de com actuar si això passa no fora, sinó dintre de la mateixa entitat. Llavors això es va treballar i hi ha una carpeta i un full que es diu d'adhesió de l'entitat, el protocol tal, hi ha formacions i n'oferim. Ho dic en plan falca publicitària, però que no ho és, vull dir que realment que ho sàpiga la gent, que això existeix i que ha anat creixent, que ho hem fet perquè realment moltes entitats estaven demandant, no, de poder-ho fer. Les entitats més grans, Prado, Retiro, per exemple, que a més depenen d'Ateneus, ja ho tenen, un protocol que penjava dels Ateneus i també el tenen. Però qualsevol entitat del municipi ho pot demanar i se'ls ajuda a fer un protocol intern que se sentin com a seu, perquè és veritat que l'altre és de municipi i et pot quedar una mica allunyat. però si és una cosa que has elaborat com a junta o que heu elaborat la mateixa entitat, sempre queda com una mica més recolzat, perquè si no passava això, què faig, quin marrón m'ha caigut a sobre que sóc el president o la presidenta d'aquesta entitat i ara m'estan dient que què faig, no? Doncs per facilitar una mica que això no soni tan estrany, que això passa i que s'ha de poder donar resposta àgil i que no recaigui sobre, no?, una persona que dius, no, m'ha tocat a mi, no?, ara de defensar això i trobar-me amb aquesta situació d'entrada incòmoda perquè és gent de la mateixa entitat.
2: Doncs si ningú més té res a afegir, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies a la Gralla per convidar-nos i per obrir aquests espais per poder xerrar així tranquil·lament, i gràcies a tothom per escoltar. Gràcies.
9: La xerrada a la Gralla del passat dijous sobre seguretat. Arriba Santa Tecla en 2 hores. Els morterets, les campanes marcaran l'inici oficial de Santa Tecla. Per tant, dia i mig ple d'activitat i ple de sentiment. Per tant, bona Santa Tecla a tots i a totes. Tornarem passat demà dijous a partir de les 9, com no. Adeu-siau.

0: Almenys 8 persones han quedat ferides menys greus en l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquest dimarts a la nit. El servei d'emergències ha atès una 40 de persones, principalment per inhalació de fum, i alguns usuaris els han hagut de desallotjar. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. El Tribunal Constitucional defensa amnistiar els líders de l'1 d'octubre del delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador, contrari a l'aplicació de la llei, i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Junts creu que el Constitucional ha desautoritzat els jutges i Esquerra Republicana demana que s'apliqui sense excuses l'amnistia. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. També confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia. Firmat l'acord entre els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia, pel qual els nord-americans assumeixen plenament la seguretat de l'illa. La líder danesa i el groenlandès destaquen que reserven la sobirania i el dret a l'autodeterminació. Donald Trump anuncia que ben aviat faran 2 bases militars més. Pedro Sánchez reconeix per primera vegada que el control fronterer del Marroc va fallar en l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El cap de l'executiu espanyol ha afirmat des de Nova York que ja ha reclamat respostes i accions al govern marroquí. El Marroc vota aquest dimecres en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Es preveu una gran abstenció després d'una campanya poc intensa. La coalició de govern de dretes i nacionalista confia sumar altre cop. 3 persones han resultat ferides lleus per la caiguda d'una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies, a Barcelona. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han hagut de fer servir la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu.
1: Esports.
0: El Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos. I el temps, aquesta matinada, comença oficialment la tardor, però tindrem un dimecres assolellat i estiuenc. Matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors, i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i